aquesta xerrada a la gralla, a la nit, a les 10 de la nit, a Can Fals, les Gitanes d'Antes, que també és un clàssic de Santa Tecla. Demà tindrem amb nosaltres, com els dèiem, les converses amb les Pubilles i els Hereus. Oriol Borderia, Elga Piques, Júlia Jiménez, Mar Rodríguez, Diana Vázquez, Guiomar Soler, Mar Ruiz, Dylan Sawyer, Martí Bielsa, Rebecca Wright, Aina Sánchez, Marc Martínez, Nàixia Paniello, Jade Paniello, Ona de la Torre i Emma Oñorbe. Pubilles i Hereus, en són 16, perquè demà divendres, a les 9 al Prado, pubillatge, a la nit del pubillatge, que escollirà la pubilla i l'hereu de Sitges per l'any que ve, per tot l'any que ve, i òbviament l'hereu i la pubilla actuals s'acomiadaran la nit de les pubilles i els hereus, en un cap de setmana en què ens portarà la nit de foc amb la timbalada, l'espetega foc i el correfoc, això serà el dissabte, i el diumenge l'exhibició de balls de Santa Tecla, el dissabte al matí, que també els més menuts, a Can Fals, els gegantons i tot plegat. Aleshores, una miqueta més enllà, per qui ja s'ho vulgui també marcar a la nevera, la Zombie Walk, 10 d'octubre, Zombie Walk, 10 d'octubre a partir de 7:45 del vespre, amb un recorregut que començarà a la zona Meeting de la King Kong Area, és a dir, prop de l'ermita de Sant Sebastià. Tot el que és el recorregut, platja Sant Sebastià, Port Alegre, etc, etc. I aleshores, ja directament, carrer Barcelona, carrer Àngel Vidal, fins a arribar al cap de la vila, del cap de la vila, tot el carrer Major, fins a arribar a l'Ajuntament, i tot plegat acabarà al Miramar. És a dir, es farà aquest recorregut des de l'ermita de Sant Sebastià fins al Miramar, passant, com els dèiem, per tota la platja Sant Sebastià, pel carrer del Retiro, cap de la vila, carrer Major Amunt i tot plegat. I el que els comentàvem fa un momentet, amb motiu de les obres de millora a l'estació de Castelldefels que DIF realitzarà, es produiran afectacions al servei ferroviari de Rodalies en dues fases, del 31 d'octubre a la matinada del 2 de novembre i del 14 al 20 de desembre. Per tant, ja us ho comentarem, però les actuacions permetran avançar en una nova configuració de vies i andanes, millorar l'accessibilitat i augmentar la capacitat i l'eficiència de l'estació en aquests espais molt puntuals de temps. Del 31 d'octubre al 2 de novembre i del 14 al 20 de desembre. Ens ho guardem tot això perquè quan arribi un moment avisar-los. Per la resta, ahir hi havia, després de 6 robatoris, ahir hi havia una reunió entre els cossos de seguretat i tots plegats per veure com es pot arreglar aquest assumpte. Després de 6 robatoris, no del primer o del segon, no? Després de 6 robatoris hi va haver la reunió i ara sembla que per un costat hi haurà una ampliació de la vigilància, una resposta òbvia al fet en si, i després Rodalies, Renfe, Adif, s'està plantejant substituir el coure, que el coure ara val un disbarat i per això roba d'aquesta manera, perquè val un disbarat, es rebent molt bé el coure. Sort que no van a parar el... Si fóssim a França encara traurien, s'endurien les teulades de Chartres o d'alguna de les catedrals. Bé, el coure val un disbarat. Eliminar el coure i anar a petar l'alumini, material conductor, però que no val el que val el coure. Sí, ho vaig mirar ahir. Ah, exacte. He que estar sobre uns 10 euros el quilo de coure. Doncs ho poden imaginar, els cables de coure de, o els dels carregadors dels cotxes elèctrics. Que fas els quilos ràpidament amb una manguera d'aquestes gruixuda. Doncs 10 euros el quilo. Més clar, si no, no s'endurien el coure. Bé, doncs substituïu coure per alumini. Demà hi tornem. Demà divendres, com els dèiem, Pubilles i Hereus, bona part del programa. Molt bon dijous. Fins demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
2: Des de l'Ajuntament d'Olivella, municipi on vivia l'home de 48 anys que ahir va perdre la vida arrossegat per una riera que intentava creuar amb el seu cotxe, també han justificat que la carretera no estigués tallada. Marta Verdejo és l'alcaldessa del municipi.
3: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades, però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
2: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre l'ES Alert, el consistori ja havia advertit els veïns del risc que hi hauria durant el vespre i també la nit.
4: 3CAT Info.
2: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
2: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
6: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
2: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El govern assegura que prendrà mesures després dels problemes de traducció que hi ha hagut en la segona sessió del judici a quatre policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017. Els advocats de l'acusació popular han preguntat això en català esperant que la intèrpret ho traduís en castellà a la gent de la policia, però ha estat incapaç de fer-ho.
7: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
8: Pot tornar a repetir la pregunta?
7: Sí. Si ell va participar...
8: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Podria volver a repetir, per favor?
2: El jutge ha proposat un altre intèrpret que també ha acabat tenint dificultats.
9: La utilització de les boles de goma és necessària per disparar? Se utilitza per disparar? O com és?
10: No és això.
9: És que no sento bé.
10: Vale.
2: Al final, i per evitar malentesos, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia. El contracte es va fer per 2,2 milions d'euros. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, diu que no es tracta d'un cas aïllat.
11: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
2: La traductora assignada al judici està especialitzada en ucraïnès i rus. Mentrestant, el judici Els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma.
10: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, use los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
2: El comandament ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants a les d'altres actuacions, com per exemple una final de la Champions. I la nova direcció dels Mossos d'Esquadra potenciarà la policia de proximitat, incrementarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, el nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Miquel Jarqué.
12: Amb els nous nomenaments, Parlon reitera que es mantindrà una línia continuista amb un increment dels mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes, i així es donarà un impuls també a la policia de proximitat.
13: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
12: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
14: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
12: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero. Els tres compareixents han subratllat que els canvis que donen lloc a aquesta nova etapa són naturals i sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
2: I les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, l'Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han signat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
15: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTES, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
2: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla d'estiu aboca bones dades, amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrenyar llaços farà més forts els dos territoris. El seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot, però, el terme d'estat associat que li va proposar la comissió, però sí que s'ha mostrat a favor d'una relació bilateral més intensa. Donald Trump ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les amenaces davant les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell. Estrasburg, Bruno Fordea Mires.
16: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
17: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
16: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
17: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
16: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
17: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
16: Carni ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
4: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
18: Encara mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat al Servei Meteorològic de Catalunya, des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora, i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
4: Trescat Info. Trescat Info.
2: Un quart i dos minuts, l'Audiència Nacional aixeca la suspensió a la instal·lació d'un acampament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta. El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària. La resolució judicial veu justificades les raons a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'Audiència ha rebutjat paralitzar-ho, que és el que demanava un sindicat de policia al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministre espanyol, Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat aquesta resolució.
19: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
2: Davant la crisi migratòria, aquest dijous, el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes, sense concretar quins, perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. El Parlament Europeu, el Partit Popular i l'extrema dreta han aprovat un text no vinculant que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats. I la Comunitat de Madrid activa un nou mecanisme de venda per al polèmic àtic de luxe que va comprar a l'abril després que la primera subhasta hagi quedat deserta. L'empresa pública que el gestiona no ha rebut cap oferta pel pis d'alta categoria que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir per 6,3 milions d'euros i ara vol vendre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa ni tan sols de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I el judici pel cas Inipro arrenca aquest divendres a l'Audiència de Tarragona 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó, juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
20: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal l'empresa Inipro amb l'excusa de treballar per la integració de nouvinguts. Es va contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
0: que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les fenyes estan acreditades i s'han fet.
21: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, és tot plegat és una confusió.
20: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini i 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
2: Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns en les eleccions al Congrés del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
2: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar Sumar i aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de la coalició. El també ministre, Pablo Agustín Duy, s'ha descartat i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part de l'aliança d'esquerres.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho ha fet dirigint el clàssic francès Les Criades de Jean Genet. París, Isabel Galí.
23: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie.
24: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra cabdal del dramaturg Jean Genet, Les Criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
25: Volien que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon... Ai, vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no?
24: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Atenée, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Xeli la portada als nostres temps.
25: I jo crec que parla de tres dones tancades... tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
24: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca el tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
2: Momi Maiga i Amaro Freitas, Marc Pujol o Magalí Datzira i Xavier Badiola han estat alguns dels protagonistes de la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint el Marc Ruiz.
26: Una de les meravelles d'aquesta nit de dijous ha estat la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès, Momi Maiga. Han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després amb un desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat. I tot passat pel sedàs del jazz que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano que han disparat l'entusiasme entre el públic. Molts artistes han presentat nou repartiments aquest dijous, com ara Marc Pujol. Torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia cançons de Rebost, però els temes del nou disc, d'aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi dona cos, sinó que també té una veu pròpia. També hem pogut veure una altra estrena, la de la col·laboració entre el músic basc Xavier Badiola i la barcelonina Magalí Datzira. És inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young, i una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. I s'ha fet curt, com també s'ha fet curt l'estona que hem pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i la veu amb bases, veu i percussió que passen de fer sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
2: Esports. Amb en Damià Aguilar.
1: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'handbol després de 61 partits.
4: 3CAT Info.
1: El campió vigent de la Champions d'handbol, el Barça, ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la competició, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Feia 2 anys que l'equip francès no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dika Mem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, en aquesta fase de grups, Aarhus 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
4: 3CAT Info.
1: El Barça juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre Garcia del Barça, Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamine Pilota d'Or.
3: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón d'Or.
1: En clau blaugrana, igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental.
5: Per mi, una mica saber el que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un, tot sencer, no? I avui, per mi, és una incògnita, aviam què serà.
1: El títol d'aquest documental de Charlie Reixac és Corre és de coberts, una frase seva. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la 6ª jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la 7ª jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
6: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
1: Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la 4ª jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. Pere Romeu, el tècnic, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui el mercat, que serà aquest divendres a mitjanit.
7: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
1: S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, destacant el Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nègni Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Cerdanyola del Vallès es disputa la 5ª edició de la Golden Cup d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. Aquest divendres, França-Catalunya. La selecció nacional catalana masculina ha superat 1-4 a França i empata en el liderat amb Portugal, a falta dels partits d'aquest divendres Catalunya-Angola i Catalunya-Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, a Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres, igualment, comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat. I podreu seguir les curses d'aquest Gran Premi d'Àustria als canals digitals de Catalunya Ràdio dissabte a les 3 de la tarda i diumenge a les 2 del migdia.
4: Són 2:45.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa en els 4.000 i 5.000 euros. I a partir d'ara també us explicarem que el recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia. Després de 4 anys de govern de dretes, amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició. I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Sumari d'esports també amb en Damià Aguilar.
1: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan Garcia, és dubte per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de la primera divisió amb l'espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral, des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Comencem, doncs. Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda ja tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
2: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
3: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova. I a la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF van reforçar aquest dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França on s'havien produït els robatoris per mirar de localitzar aquest lladre. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixarà.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
6: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat. I el govern espanyol es compromet a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte, el preu de la benzina, ha de caure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sanitaja.
7: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb les ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
8: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
9: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
7: A la reunió també hi ha participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El recompte del vot exterior ha confirmat la victòria a Suècia de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per a apenes 50.000 vots. L'ex-primera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Andersson, en un missatge a les xarxes socials, ha dit aquest dijous que treballarà per la cohesió del país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
10: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
0: El Partit Socialdemòcrata suec ha guanyat els comicis amb el 28% dels sufragis, el seu pitjor resultat en gairebé un segle, però podrà governar si aconsegueix formar un executiu de coalició amb els Verds i el Partit de l'Esquerra. El Bloc Progressista ha obtingut en conjunt 176 diputats, 3 més que el Bloc de la Dreta i l'extrema dreta. Andersson, que ja ha obert negociacions per formar govern, és economista i la comparen amb l'excancellera alemanya Angela Merkel. Ha avançat que mantindrà la línia dura en matèria de migració i també de seguretat. I el metge valencià Raül Incertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana, ha presentat el llibre on relata la seva experiència. Titulat Ojalá curar fuera más fácil, és el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Incertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar va superar el que havia vist als mitjans de comunicació.
11: Yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días y sobre todo ver tantos niños mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax por el con balas, ¿no?, por el ejército israelí.
0: Incertis ha expressat el seu desig de tornar a Gaza, però creu que Israel no li permetrà per haver explicat el que va veure a la franja. I la Unió Europea vol vetar l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'ús a només una hora entre els que tenen de 13 a 15 anys. Són només dues de les idees que incorpora la proposta de llei per restringir l'ús d'aquestes plataformes que ha presentat aquest dijous la Comissió Europea. La seva presidenta, Ursula von der Leyen, ha dit que una normativa com aquesta és essencial per garantir el benestar dels infants.
12: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: La idea és que els menors, a partir dels 15 anys, ja tinguin més llibertat d'ús. Tot i això, Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat, per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los amb continguts personalitzats.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Carles III adverteix els principals directius del sector d'intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que aquesta tecnologia caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia. Londres, Quim Olivares.
13: Carles III ha advertit a directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, dels perills per a la humanitat si la intel·ligència artificial cau en mans equivocades. Sentim Carles III.
14: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
13: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat en productes que no estaven preparats per sortir al mercat. Per això ha fet aquesta petició.
15: Els qui desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
13: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
0: I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
16: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Aquest dijous ha aprofitat una sortida programada del centre penitenciari per fugir. L'home formava part d'un grup de 4 presos que han fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, un espai allunyat dels nuclis urbans entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Els fets han passat a les 2 del migdia. Els Mossos han organitzat un dispositiu de recerca que s'ha tancat al voltant de les 5 de la tarda sense resultats. Ara el cas està en mans dels investigadors encarregats de localitzar els fugitius. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
0: I la Policia Nacional Espanyola ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. A l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos de droga i s'han detingut 15 persones. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles d'alta gamma. Aquí, la cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a d'altres països. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant aquesta operació.
17: On es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
0: La xarxa tenia tallers mecànics i empreses de lloguer de vehicles propis, una infraestructura que, segons la policia, va complicar la investigació. Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
18: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
0: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i també 37 vehicles.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Atenció a aquesta notícia. Descoberta a Bolívia una nova espècie de felí molt semblant a un gat. Fa 45 centímetres de llargada, pesa poc més d'un quilo i mig, té el pèl com el d'un lleopard i viu als boscos andins, a la zona de Yungas. Els investigadors l'han anomenat Tilcayo, que és com les comunitats locals anomenen els gats. L'estudi, que es publica a la revista Current Biology, ha determinat, després d'analitzar-ne el genoma, que aquest exemplar forma part d'una nova espècie de felins. Feia més de 100 anys de l'última descoberta d'una nova espècie de felins. I es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter Europe, que comença aquest divendres i se celebra fins diumenge. Dels 20 milions de l'any passat, calculen que ara gairebé es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
20: Els organitzadors de la Sea Otter calculen que s'arribarà als 40 milions d'euros d'impacte econòmic, i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies del festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera, ha concretat el seu director, Albert Balcells.
21: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra, perquè ja és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades, i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
20: Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però avança 3Cat Info que no està assegurat per a més endavant.
21: La nostra intenció seria poder seguir aquí. El que passa que la Sea Otter doncs, comença a tenir una sèrie de requisits i això sempre fa doncs, que hi hagi hi altres opcions. Els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
20: En aquesta desena edició de la Sea Otter hi participen 500 marques i l'any passat hi van anar 74.000 visitants.
0: I les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida també han afectat alguns conreus minoritaris, com el de codonys. La calor en farà baixar la producció. Això després que l'any passat s'arribés al rècord d'exportacions al mercat europeu. Lleida, Júlia Albacar.
22: La collita de codons ha començat este mes de setembre marcada per la calor, que ha fet reduir el calibre de la fruita. Gaspar Filella és un dels principals productors de codony a tot l'estat que té finques a la plana de Lleida.
23: T'abre també de tanta calor los calibres més petits de lo normal i molta pues, cremada del sol també, bastante.
22: L'any passat, però, les exportacions d'esta fruita de tardor van ser de rècord per les males collites que hi va haver en zones productores com Turquia. Això va permetre arribar a nous mercats i augmentar venders en països com Alemanya.
24: Alemanya l'any passat, doncs ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I, clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, doncs, clar, la gent busca codonys i doncs, mos van trobar nosaltres.
22: La guerra a l'Orient Mitjà també ha tingut conseqüències per als codonys. Israel era un dels grans països importadors d'esta fruita, popular a la seva gastronomia i especialment en algunes festivitats com l'any nou jueu, però des del començament de la guerra les exportacions van caure en picat i no s'han recuperat.
4: 3Cat Info.
0: Granyena de Segarra ha recuperat aquest dijous la campana de l'església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Dia de celebració a Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja a la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
2: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. I després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'ho imagina.
3: Jo, per mi, és un dia molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
1: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns, que van recollir 10.000 euros, als quals el bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
5: Estrato de baró, res selvático animal.
0: El Teatre Apolo porta a Barcelona el musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes, ja ho ha vist, la Marta Vives.
6: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Làgrimes és que les cançons són tan conegudes, i en aquest cas ben afinades, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Això ha viscut el públic de l'estrena.

0: Mares lejos en inglés.
1: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, eh? Soc molt fan del teatre musical, però mai he vist la pel·lícula. Fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat. O sigui, que a veure què ens trobem.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la novícia que, fent d'institutriu d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal. La producció dirigida per Sílvia Villaú ha sabut recrear l'emoció de la pel·lícula amb un càsting encertat, especialment en el paper de la Maria, interpretat per Judith Gayan, però amb una deficiència destacada en l'escenografia de cartró-pedra i canviada manualment en les escenes, en especial la que representa els exteriors que simulen els Alps. Malgrat tot, el públic ha xalat amb aquesta estrena, un muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar totes les notes de la partitura una vegada més.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, Eduard Solà, s'endinsa en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que s'acaba de publicar. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat, quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre la família, el dol, la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les mares, així en general, són dones que han estat sempre com... Oh, la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta, molt a molt, anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a la Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Eduard Solà ha avançat que ja ha entregat el guió.
1: Està en una fase molt bonica.
2: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica La Campana. Ediciones B ho fa en castellà amb traducció que ha fet el mateix autor.

0: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
2: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'handbol, un Barça que és el campió vigent de la Champions i que ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la màxima competició europea, a més d'encapçalar el seu grup de la fase inicial. Antonio Carlos Ortega, entrenador.
3: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos que creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: I feia, a més, 2 anys que el Montpellier no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors d'Icamem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, Aros 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació. El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, ha inaugurat a Martorell, la seva localitat, una pista Johan Cruyff. El blaugrana diu que hi ha equip per guanyar la Champions.
4: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els 2 últims anys que crec que hem fet les coses bé, que per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell ja està clar que podem estar allà dalt.
2: En clau blaugrana igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental. Es titula Corre és de covards, una frase seva.
5: Corres de covardes, és perquè un dia no sé quin un periodista em va dir, escolta, diguéssim, no has corregut gens, no sé què, quantos. I jo, una mica picat, però en plan educat, li vaig dir, pues escolta, mira si tinc que ser bo jo, que puc jugar sense córrer. I vaig dir, corres de covardes, i ja se m'ha quedat, saps?
2: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la 6ª jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la 7ª jornada amb l'espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González pensa que seria positiu guanyar abans de l'aturada de seleccions.
6: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: Omar és baixa per sanció pel que fa a l'Espanyol. Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la 4ª jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa. Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nec Nimega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: 3CAT Info.
2: La Cerdanyola del Vallès es disputa la 5ª edició de la Golden Cat d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. La masculina ha superat 1-4 França i empata en el liderat amb Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i envia un missatge als rivals.
7: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
8: M'agrada tenir més pressió. Normalment em dona més motivació. Sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
0: 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de

0: estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. Lluita contra les bandes juvenils i la millora de la policia de proximitat són els principals objectius de la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra. Ferran López, que ja exerceix com a nou director general de la policia, i Sílvia Catà, que és la nova comissària en cap, han comparegut al Parlament per exposar els eixos principals d'aquesta nova etapa després de la sortida de Josep Lluís Trapero. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució. Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNAC ha traslladat al segle XXI.
1: Esports. El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de primera amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio. A la Golden Cup d'hoquei patins, victòries dels equips nacionals catalans masculí i femení. La selecció femenina lidera la classificació.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral, els dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
4: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa del metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova. I la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda. I a tot això, el Departament d'Interior defensa la gestió de l'episodi de pluges que va afectar Catalunya aquest dimecres i que es va tancar amb una víctima mortal i centenars d'incidències pels aiguats. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat que els dos missatges és alert, que es van enviar a la població arribessin quan la pluja que queia era ja molt intensa i no pas abans.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Des de l'Ajuntament d'Olivella, municipi on vivia l'home de 48 anys que ahir va perdre la vida arrossegat per una riera que intentava creuar amb el seu cotxe, també han justificat que la carretera

0: era no estigués tallada. Marta Verdejo és l'alcaldessa del municipi.
1: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
0: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre l'ES Alert, el consistori ja havia advertit els veïns del risc que hi hauria durant el vespre i també la nit.
2: 3CAT Info.
0: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Agronomia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
3: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
4: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern assegura que prendrà mesures després dels problemes de traducció que hi ha hagut en la segona sessió del judici a quatre policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017. Els advocats de l'acusació popular han preguntat això en català esperant que la intèrpret ho traduís en castellà a la gent de la policia, però ha estat incapaç de fer-ho.
5: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
6: Pot tornar a repetir la pregunta?
5: Sí. Si ell va participar...
6: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Podria volver a repetir, per favor?
0: El jutge ha proposat un altre intèrpret que també ha acabat tenint dificultats.
7: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
8: No és això.
7: No sento bé.
8: Vale.
0: Al final, i per evitar malentesos, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia. El contracte es va fer per 2,2 milions d'euros. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, diu que no es tracta d'un cas aïllat.
9: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: La traductora assignada al judici està especialitzada en ucraïnès i rus. Mentrestant, el judici, els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma.
8: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
0: El comandament ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants a les d'altres actuacions, com per exemple una final de la Champions. I la nova direcció dels Mossos d'Esquadra potenciarà la policia de proximitat, incrementarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, el nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Miquel Jarque.
10: Amb els nous nomenaments, Parlon reitera que es mantindrà una línia continuista amb un increment dels mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes, i així es donarà un impuls també a la policia de proximitat.
11: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
10: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
12: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
10: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero. Els tres compareixents han subratllat que els canvis que donen lloc a aquesta nova etapa són naturals i sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: I les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, l'Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han signat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
13: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
0: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla d'estiu aboca bones dades, amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrenyar llaços farà més forts els dos territoris. El seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot, però, el terme d'estat associat que li va proposar la comissió, però sí que s'ha mostrat a favor d'una relació bilateral més intensa. Donald Trump ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les amenaces davant les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell. Estrasburg, Bruno Fordea, mires.
14: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
15: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
14: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
15: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
14: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
15: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
14: Carni ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Encara mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, i amb unes temperatures remuntant una mica.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i dos minuts, l'Audiència Nacional aixeca la suspensió a la instal·lació d'un acampament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta. El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària. La resolució judicial veu justificades les raons a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'Audiència ha rebutjat paralitzar-ho, que és el que demanava un sindicat de policia al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministre espanyol, Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat aquesta resolució.
17: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: Davant la crisi migratòria, aquest dijous, el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes, sense concretar quins, perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. El Parlament Europeu, el Partit Popular i l'extrema dreta han aprovat un text no vinculant que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats. I la Comunitat de Madrid activa un nou mecanisme de venda per al polèmic àtic de luxe que va comprar a l'abril després que la primera subhasta hagi quedat deserta. L'empresa pública que el gestiona no ha rebut cap oferta pel pis d'alta categoria que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir per 6,3 milions d'euros i ara vol vendre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa ni tan sols de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I el judici pel cas Inipro arrenca aquest divendres a l'Audiència de Tarragona 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó, juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
18: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal l'empresa Inipro amb l'excusa de treballar per la integració de nouvinguts. Es va contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
19: Que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les fenyes estan acreditades i s'han fet.
20: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, tot plegat és una confusió.
18: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini, 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns en les eleccions al Congrés del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar Sumar i aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de la coalició. El també ministre, Pablo Bustinduy, s'ha descartat i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part de l'aliança d'esquerres.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho ha fet dirigint el clàssic francès Les Criades de Jean Genet. París, Isabel Galí.
21: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie.
22: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdalt del dramaturg Jean Genet, Les Criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
23: Volia que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon... Jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no?
22: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Atenè, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Xeli la portada als nostres temps.
23: Jo crec que parla de tres dones tancades... tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
22: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca al tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
0: Momi Maiga i Amaro Freitas, Marc Pujol o Magalí Datzira i Xavier Badiola han estat alguns dels protagonistes de la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint el Marc Ruiz.
24: Una de les meravelles d'aquesta nit de dijous ha estat la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cor català d'origen senegalès, Momi Maiga. Han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després amb un desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat. I tot passat pel sedàs del jazz que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano que han disparat l'entusiasme entre el públic. Molts artistes han presentat nou repertori aquest dijous, com ara Marc Pujol. Torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia cançons de Rebost, però els temes del nou disc, d'aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi dona cos, sinó que també té una veu pròpia. També hem pogut veure una altra estrena, la de la col·laboració entre el músic basc Xavier Badiola i la barcelonina Magalí Datzira. És inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young, i una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. I s'ha fet curt, com també s'ha fet curtíssima l'estona que hem pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i la veu amb bases, veu i percussió que passen de fer sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
2: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
25: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'en Bol després de 61 partits.
2: 3Cat Info.
25: El campió vigent de la Champions d'en Bol, el Barça, ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la competició, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Feia 2 anys que l'equip francès no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dika Mem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, en aquesta fase de grups, Aros 25, Dinamo de Bucarest, 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
2: 3CAT Info.
25: El Barça juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre Garcia del Barça, Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamine Pilota d'Or.
3: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos los decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón d'Or.
25: En clau blaugrana, igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental.
4: Per mi, una mica, saber el que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist. I això ho he fet a trossos i exactament ho tinc a veure encaixat amb un, tot sencer, no? I avui, per mi, és una incògnita, aviam què serà.
25: El títol d'aquest documental de Charlie Reixac és «Corre és de coberts», una frase seva. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la 6a jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la 7a jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
5: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
25: Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la 4a jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. Pere Romeu, el tècnic, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui el mercat, que serà aquest divendres a mitjanit.
6: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
25: S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, destacant el Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nègni Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: A Cerdanyola del Vallès es disputa la 5a edició de la Golden Cup d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. Aquest divendres, França-Catalunya. La selecció nacional catalana masculina ha superat 1-4 a França i empata en el liderat amb Portugal. A falta dels partits d'aquest divendres, Catalunya-Angola i Catalunya-Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, a Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres, igualment, comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat. I podreu seguir les curses d'aquest Gran Premi d'Àustria als canals digitals de Catalunya Ràdio dissabte a les 3 de la tarda i diumenge a les 2 del migdia.
2: Són 2:15.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa en els 4.000 i 5.000 euros. I a partir d'ara també us explicarem que el recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia. Després de 4 anys de govern de dretes, amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició. I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Sumari d'esports també amb en Damià Aguilar.
1: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan Garcia, és dubte per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de la primera divisió amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral, des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades del nord-est, on no es descarta algun ruixat. Comencem, doncs. Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda ja tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
2: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
3: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova. I a la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF van reforçar aquest dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França on s'havien produït els robatoris per mirar de localitzar aquest lladre. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixarà.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
6: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat. I el govern espanyol es compromet a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte, el preu de la benzina, ha de caure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sanitaja.
7: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb més ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
8: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
9: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
7: A la reunió també hi ha participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El recompte del vot exterior ha confirmat la victòria a Suècia de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per apenes 50.000 vots. L'ex-primera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Andersson, en un missatge a les xarxes socials, ha dit aquest dijous que treballarà per la cohesió del país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
10: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
0: El Partit Socialdemòcrata suec ha guanyat els comicis amb el 28% dels sufragis, el seu pitjor resultat en gairebé un segle, però podrà governar si aconsegueix formar un executiu de coalició amb els Verds i el Partit de l'Esquerra. El Bloc Progressista ha obtingut en conjunt 176 diputats, 3 més que el Bloc de la Dreta i l'Extrema Dreta. Andersson, que ja ha obert negociacions per formar govern, és economista i la comparen amb l'excancellera alemanya Angela Merkel. Ha avançat que mantindrà la línia dura en matèria de migració i també de seguretat. I el metge valencià Raül Incertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana, ha presentat el llibre on relata la seva experiència. Titulat Ojalá curar fuera más fácil, és el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Incertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar va superar el que havia vist als mitjans de comunicació.
11: Yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días y sobre todo ver tantos niños mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax por el con balas, ¿no?, por el ejército israelí.
0: Incertis ha expressat el seu desig de tornar a Gaza, però creu que Israel no li permetrà per haver explicat el que va veure a la franja. I la Unió Europea vol vetar l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'ús a només una hora entre els que tenen de 13 a 15 anys. Són només dues de les idees que incorpora la proposta de llei per restringir l'ús d'aquestes plataformes que ha presentat aquest dijous la Comissió Europea. La seva presidenta, Ursula von der Leyen, ha dit que una normativa com aquesta és essencial per garantir el benestar dels infants.
12: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: La idea és que els menors, a partir dels 15 anys, ja tinguin més llibertat d'ús. Tot i això, Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat, per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los amb continguts personalitzats.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Carles III adverteix els principals directius del sector d'intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que aquesta tecnologia caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia. Londres, Quim Olivares.
13: Carles III ha advertit a directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, dels perills per a la humanitat si la intel·ligència artificial cau en mans equivocades. Sentim Carles III.
14: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
13: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat en productes que no estaven preparats per sortir al mercat. Per això ha fet aquesta petició.
15: Els que desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
13: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
0: I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
16: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Aquest dijous ha aprofitat una sortida programada del centre penitenciari per fugir. L'home formava part d'un grup de 4 presos que han fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, un espai allunyat dels nuclis urbans entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Els fets han passat a les 2 del migdia. Els Mossos han organitzat un dispositiu de recerca que s'ha tancat al voltant de les 5 de la tarda sense resultats. Ara el cas està en mans dels investigadors encarregats de localitzar els fugitius. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
0: I la Policia Nacional Espanyola ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. A l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos de droga i s'han detingut 15 persones. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles d'alta gamma. Aquí, la cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a d'altres països. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant aquesta operació.
17: A Estepona, 1.434 quilos, i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
0: La xarxa tenia tallers mecànics i empreses de lloguer de vehicles propis, una infraestructura que, segons la policia, va complicar la investigació. Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
18: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
0: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i també 37 vehicles.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Atenció a aquesta notícia. Descoberta a Bolívia una nova espècie de felí molt semblant a un gat. Fa 45 centímetres de llargada, pesa poc més d'un quilo i mig, té el pèl com el d'un lleopard i viu als boscos andins, a la zona de Yungas. Els investigadors l'han anomenat Tilcayo, que és com les comunitats locals anomenen els gats. L'estudi, que es publica a la revista Current Biology, ha determinat, després d'analitzar-ne el genoma, que aquest exemplar forma part d'una nova espècie de felins. Feia més de 100 anys de l'última descoberta d'una nova espècie de felins. I es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter Europe, que comença aquest divendres i se celebra fins diumenge. Dels 20 milions de l'any passat, calculen que ara gairebé es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
20: Els organitzadors de la Sea Otter calculen que s'arribarà als 40 milions d'euros d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies del festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera, ha concretat el seu director Albert Balcells.
21: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calcular amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
20: Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però avança 3Cat Info que no està assegurat per a més endavant.
21: La nostra intenció seria poder seguir aquí. El que passa que la Sea Otter comença a tenir una sèrie de requisits i això sempre fa doncs, que hi hagi hi altres opcions. Els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
20: En aquesta desena edició de la Sea Otter hi participen 500 marques i l'any passat hi van anar 74.000 visitants.
0: I les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida també han afectat alguns conreus minoritaris, com el de codonys. La calor en farà baixar la producció. Això després que l'any passat s'arribés al rècord d'exportacions al mercat europeu. Lleida, Júlia Albacar.
22: La collita de codons ha començat este mes de setembre marcada per la calor que ha fet reduir el calibre de la fruita. Gaspar Filella és un dels principals productors de codony a tot l'estat que té finques a la plana de Lleida.
23: T'abre també de tanta calor los calibres més petits de lo normal i molta pues, cremada del sol també, bastante.
22: L'any passat, però, les exportacions d'esta fruita de tardor van ser de rècord per les males collites que hi va haver en zones productores com Turquia. Això va permetre arribar a nous mercats i augmentar venders en països com Alemanya.
24: Alemanya l'any passat pues, ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia lo fred va fer molt mal. Llavors, pues, claro, la gent busca codonys i pues, mos van trobar nosaltres.
22: La guerra a l'Orient Mitjà també ha tingut conseqüències per als codonys. Israel era un dels grans països importadors d'esta fruita, popular a la seva gastronomia i especialment en algunes festivitats com l'any nou jueu, però des del començament de la guerra les exportacions van caure en picat i no s'han recuperat.
4: 3Cat Info.
0: Granyena de Segarra ha recuperat aquest dijous la campana de l'església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Dia de celebració a Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja a la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
2: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. I després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'hi imagina.
3: Jo, per mi, és un dia molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
1: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
5: Estrato de baró, res selvático animal.
0: El Teatre Apolo porta a Barcelona musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes, ja ho ha vist, la Marta Vives.
6: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Làgrimes és que les cançons són tan conegudes, i en aquest cas ben afinades, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Això ha viscut el públic de l'estrena.

0: Eres lejos en inglés.
1: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, eh? Soc molt fan del teatre musical, però mai he vist la pel·lícula. Fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat. Sí, que a veure què ens trobem.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la novícia que, fent d'institutriu, d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal. La producció dirigida per Sílvia Villaú ha sabut recrear l'emoció de la pel·lícula amb un càsting encertat, especialment en el paper de la Maria, interpretat per Judith Gayan, però amb una deficiència destacada en l'escenografia de cartró-pedra i canviada manualment en les escenes, en especial la que representa els exteriors que simulen els Alps. Malgrat tot, el públic ha xalat amb aquesta estrena, un muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar totes les notes de la partitura una vegada més.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, Eduard Solà, s'endinsa en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que s'acaba de publicar. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat, quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre la família, el dol, la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les mares, en general, són dones que han estat sempre com... Oh, la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta molt anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a la Casa en Flames que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Eduard Solà ha avançat que ja ha entregat el guió.
1: Està en una fase molt bonica.
2: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica La Campana. Ediciones B ho fa en castellà amb traducció que ha fet el mateix autor.

0: Esports.
1: Amb en Dami Aguilar.
2: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'handbol, un Barça que és el campió vigent de la Champions i que ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la màxima competició europea, a més d'encapçalar el seu grup de la fase inicial. Antonio Carlos Ortega, entrenador.
3: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos que creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: I feia, a més, dos anys que el Montpellier no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dicamem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, Aros 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació. El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, ha inaugurat a Martorell, la seva localitat, una pista Johan Cruyff. El blaugrana diu que hi ha equip per guanyar la Champions.
4: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
2: En clau blaugrana igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental. Es titula Corre és de covards, una frase seva.
5: Corres de covardes, és perquè un dia no sé quin un periodista em va dir, escolta, diguéssim, no has corregut gens, no sé quantos. I jo, una mica picat, però en plan educat, li vaig dir, pues escolta, mira si tinc que ser bo jo, que puc jugar sense córrer. I vaig dir, corres de covardes, i ja se m'ha quedat, saps?
2: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González pensa que seria positiu guanyar abans de l'aturada de seleccions.
6: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: Omar és baixa per sanció pel que fa a l'Espanyol. Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la quarta jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa. Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nègni Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: 3CAT Info.
2: A Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cat d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. La masculina ha superat 1-4 França i empata en el liderat amb Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i envia un missatge als rivals.
7: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
8: M'agrada tenir més pressió. Normalment em dona més motivació. Sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
7: I'm feeling a bit better.
0: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'Esvoranc, que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret, que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia, no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. La lluita contra les bandes juvenils i la millora de la policia

0: represàlies si aquest projecte tira endavant. Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució. Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNAC ha traslladat al segle XXI.
1: Esports.
2: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de primera amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio. A la Golden Cup d'hoquei patins, victòries dels equips nacionals catalans masculí i femení. La selecció femenina lidera la classificació.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral, els dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
4: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa del metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova. I la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda. I a tot això, el Departament d'Interior defensa la gestió de l'episodi de pluges que va afectar Catalunya aquest dimecres i que es va tancar amb una víctima mortal i centenars d'incidències pels aiguats. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat que els dos missatges és alert, que es van enviar a la població arribessin quan la pluja que queia era ja molt intensa i no pas abans.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Des de l'Ajuntament d'Olivella, municipi on vivia l'home de 48 anys que ahir va perdre la vida arrossegat per una riera que intentava creuar amb el seu cotxe, també han justificat que la carretera no estigués tallada. Marta Verdejo és l'alcaldessa del municipi.
6: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
0: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre les alert, el consistori ja havia advertit els veïns del risc que hi hauria durant el vespre i també la nit.
1: 3CAT Info.
0: El preu de l'habitatge marca un nou rècord.

0: Quora, el preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
1: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
2: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern assegura que prendrà mesures després dels problemes de traducció que hi ha hagut en la segona sessió del judici a quatre policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017. Els advocats de l'acusació popular han preguntat això en català esperant que la intèrpret ho traduís en castellà a la gent de la policia, però ha estat incapaç de fer-ho.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí. Si ell va participar...
5: Sí, pregunta si ell ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Perdó. Podria volver a repetir, por favor?
0: El jutge ha proposat un altre intèrpret que també ha acabat tenint dificultats.
6: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
7: No és això.
6: És que no sento bé.
7: Vale.
0: Al final, i per evitar malentesos, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia. El contracte es va fer per 2,2 milions d'euros. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, diu que no es tracta d'un cas aïllat.
8: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: La traductora assignada al judici està especialitzada en ucraïnès i rus. Mentrestant, el judici, els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma.
9: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
0: El comandament ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants a les d'altres actuacions, com per exemple una final de la Champions. I la nova direcció dels Mossos d'Esquadra potenciarà la policia de proximitat, incrementarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, el nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Miquel Jarque.
7: Amb els nous nomenaments, Parlon reitera que es mantindrà una línia continuista amb un increment dels mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes, i així es donarà un impuls també a la policia de proximitat.
10: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
7: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
11: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
7: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero. Els tres compareixents han subratllat que els canvis que donen lloc a aquesta nova etapa són naturals i sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: I les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, l'Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han signat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
12: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
0: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla d'estiu aboca bones dades, amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrenyar llaços farà més forts els dos territoris. El seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot, però, el terme d'estat associat que li va proposar la comissió, però sí que s'ha mostrat a favor d'una relació bilateral més intensa. Donald Trump ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les amenaces davant les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell. Estrasburg, Bruno Fordea Mires.
13: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
14: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
13: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
14: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
13: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
14: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
13: Carney ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
3: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
15: Encara mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, i amb unes temperatures remuntant una mica.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i dos minuts, l'Audiència Nacional aixeca la suspensió a la instal·lació d'un acampament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta. El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària. La resolució judicial veu justificades les raons a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'Audiència ha rebutjat paralitzar-ho, que és el que demanava un sindicat de policia al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministre espanyol, Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat aquesta resolució.
16: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: Davant la crisi migratòria, aquest dijous, el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes, sense concretar quins, perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. El Parlament Europeu, el Partit Popular i l'extrema dreta han aprovat un text no vinculant que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats. I la Comunitat de Madrid activa un nou mecanisme de venda per al polèmic àtic de luxe que va comprar a l'abril després que la primera subhasta hagi quedat deserta. L'empresa pública que el gestiona no ha rebut cap oferta pel pis d'alta categoria que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir per 6,3 milions d'euros i ara vol vendre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa ni tan sols de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I el judici pel cas Inipro arrenca aquest divendres a l'Audiència de Tarragona 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó, juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
17: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal l'empresa Inipro amb l'excusa de treballar per la integració de nouvinguts. Es va contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
18: Que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les fenyes estan acreditades i s'han fet.
19: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, és tot plegat és una confusió.
17: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini, 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns en les eleccions al Congrés del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar Sumar i aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de la coalició. El també ministre, Pablo Agustín Duy, s'ha descartat i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part de l'aliança d'esquerres.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho ha fet dirigint el clàssic francès Les criades de Jean Genet. París, Isabel Galí.
1: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie.
21: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdalt del dramaturg Jean Genet, Les criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
22: Volia que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon... Però jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no?
21: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Athénée, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta Txell la portada als nostres temps.
22: I jo crec que parla de tres dones tancades... tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
21: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca el tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
1: Qui ha pu mettre au point une pareille machination?
0: Momi Maiga i Amaro Freitas, Marc Pujol o Magalí d'Atzira i Xavier Badiola han estat alguns dels protagonistes de la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint el Marc Ruiz.
23: Una de les meravelles d'aquesta nit de dijous ha estat la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès, Momi Maiga. Han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després amb un desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat. I tot passat pel sedàs del jazz que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano que han disparat l'entusiasme entre el públic. Molts artistes han presentat nou repartiments aquest dijous, com ara Marc Pujol. Torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia cançons de Rebost, però els temes del nou disc, D'aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi dona cos, sinó que també té una veu pròpia. També hem pogut veure una altra estrena, la de la col·laboració entre el músic basc Xavier Badiola i la barcelonina Magalí d'Atzira. És inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young, i una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. I s'ha fet curt, com també s'ha fet curtíssima l'estona que hem pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i la veu amb bases, veu i percussió que passen de fer sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
3: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
24: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'handbol després de 61 partits.
3: 3Cat Info.
24: El campió vigent de la Champions d'handbol, el Barça, ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la competició, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Feia 2 anys que l'equip francès no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dick Amem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, en aquesta fase de grups, Aros 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé i, si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
3: 3Cat Info.
24: El Barça juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamine Pilota d'Or.
2: campaña dentro del club yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón d'Or.
24: En clau blaugrana, igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental.
4: Per mi, una mica, saber el que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un... tot sencer, no? I avui, per mi, és una incògnita, aviam què serà.
24: El títol d'aquest documental de Charlie Reixac és Corre és de coberts, una frase seva. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol, amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
5: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
24: Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la quarta jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. Pere Romeu, el tècnic, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui el mercat, que serà aquest divendres a mitjanit.
6: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
24: S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, destacant el Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nijmegen 0. La Supercopa espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: A Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cup d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. Aquest divendres, França-Catalunya. La selecció nacional catalana masculina ha superat 1-4 a França i empata en el liderat amb Portugal, a falta dels partits d'aquest divendres Catalunya-Angola i Catalunya-Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, a Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres, igualment, comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat. I podreu seguir les curses d'aquest Gran Premi d'Àustria als canals digitals de Catalunya Ràdio dissabte a les 3 de la tarda i diumenge a les 2 del migdia.
3: Són 4:45.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona, de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa en els 4.000 i 5.000 euros. I a partir d'ara també us explicarem que el recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia. Després de 4 anys de govern de dretes, amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició. I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Sumari d'esports també amb en Damià Aguilar.
1: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan Garcia, és dubte per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de la primera divisió amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral, des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Comencem, doncs. Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda ja tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
2: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
3: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova. I a la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF van reforçar aquest dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França on s'havien produït els robatoris per mirar de localitzar aquest lladre. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixarà.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
6: L'habitatge és l'únic bé al món que és, al mateix temps, un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat. I el govern espanyol es compromet a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte, el preu de la benzina, ha de caure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sanitaja.
7: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb les ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
8: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
9: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
7: A la reunió també hi ha participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El recompte del vot exterior ha confirmat la victòria a Suècia de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per apenes 50.000 vots. L'ex-primera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Andersson, en un missatge a les xarxes socials, ha dit aquest dijous que treballarà per la cohesió del país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
10: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
0: El Partit Socialdemòcrata suec ha guanyat els comicis amb el 28% dels sufragis, el seu pitjor resultat en gairebé un segle, però podrà governar si aconsegueix formar un executiu de coalició amb els Verds i el Partit de l'Esquerra. El Bloc Progressista ha obtingut en conjunt 176 diputats, 3 més que el Bloc de la Dreta i l'extrema dreta. Andersson, que ja ha obert negociacions per formar govern, és economista i la comparen amb l'excancellera alemanya Angela Merkel. Ha avançat que mantindrà la línia dura en matèria de migració i també de seguretat. I el metge valencià Raül Incertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana, ha presentat el llibre on relata la seva experiència. Titulat Ojalá curar fuera más fácil, és el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Incertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar va superar el que havia vist als mitjans de comunicació.
11: Yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días y sobre todo ver tantos niños mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax por el con balas, ¿no?, por el ejército israelí.
0: Incertis ha expressat el seu desig de tornar a Gaza, però creu que Israel no li permetrà per haver explicat el que va veure a la franja. I la Unió Europea vol vetar l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'ús a només una hora entre els que tenen de 13 a 15 anys. Són només dues de les idees que incorpora la proposta de llei per restringir l'ús d'aquestes plataformes que ha presentat aquest dijous la Comissió Europea. La seva presidenta, Ursula von der Leyen, ha dit que una normativa com aquesta és essencial per garantir el benestar dels infants.
12: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: La idea és que els menors, a partir dels 15 anys, ja tinguin més llibertat d'ús. Tot i això, Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat, per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los amb continguts personalitzats.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Carles III adverteix els principals directius del sector d'intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que aquesta tecnologia caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia. Londres, Quim Olivares.
13: Carles III ha advertit a directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, dels perills per a la humanitat si la intel·ligència artificial cau en mans equivocades. Sentim Carles III.
14: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
13: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat amb productes que no estaven preparats per sortir al mercat. Per això ha fet aquesta petició.
15: Els que desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
13: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
0: I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
16: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Aquest dijous ha aprofitat una sortida programada del centre penitenciari per fugir. L'home formava part d'un grup de 4 presos que han fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, un espai allunyat dels nuclis urbans entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Els fets han passat a les 2 del migdia. Els Mossos han organitzat un dispositiu de recerca que s'ha tancat al voltant de les 5 de la tarda sense resultats. Ara el cas està en mans dels investigadors encarregats de localitzar els fugitius. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
0: I la Policia Nacional Espanyola ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. A l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos de droga i s'han detingut 15 persones. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles d'alta gamma. Aquí, la cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a d'altres països. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant aquesta operació.
17: Es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
0: La xarxa tenia tallers mecànics i empreses de lloguer de vehicles propis, una infraestructura que, segons la policia, va complicar la investigació. Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
18: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
0: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i també 37 vehicles.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat al Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Atenció a aquesta notícia. Descoberta a Bolívia una nova espècie de felí molt semblant a un gat. Fa 45 centímetres de llargada, pesa poc més d'un quilo i mig, té el pèl com el d'un lleopard i viu als boscos andins, a la zona de Yungas. Els investigadors l'han anomenat Tilcayo, que és com les comunitats locals anomenen els gats. L'estudi, que es publica a la revista Current Biology, ha determinat, després d'analitzar-ne el genoma, que aquest exemplar forma part d'una nova espècie de felins. Feia més de 100 anys de l'última descoberta d'una nova espècie de felins. I es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter Europe, que comença aquest divendres i se celebra fins diumenge. Dels 20 milions de l'any passat, calculen que ara gairebé es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
20: Els organitzadors de la Sea Otter calculen que s'arribarà als 40 milions d'euros d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies del festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera, ha concretat el seu director Albert Balcells.
21: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
20: Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però avança 3Cat Info que no està assegurat per a més endavant.
21: La nostra intenció seria poder seguir aquí. El que passa que la Sea Otter doncs, comença a tenir una sèrie de requisits i això sempre fa doncs, que hi hagi hi altres opcions. Els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
20: En aquesta desena edició de la Sea Otter hi participen 500 marques i l'any passat hi van anar 74.000 visitants.
0: I les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida també han afectat alguns conreus minoritaris, com el de codonys. La calor en farà baixar la producció. Això després que l'any passat s'arribés al rècord d'exportacions al mercat europeu. Lleida, Júlia Albagar.
22: La collita de codons ha començat este mes de setembre marcada per la calor que ha fet reduir el calibre de la fruita. Gaspar Filella és un dels principals productors de codony a tot l'estat que té finques a la plana de Lleida.
23: L'arbre també de tanta calor, los calibres més petits de lo normal i molta pues, cremada del sol també, bastante.
22: L'any passat, però, les exportacions d'esta fruita de tardor van ser de rècord per les males collites que hi va haver en zones productores com Turquia. Això va permetre arribar a nous mercats i augmentar venders en països com Alemanya.
24: Alemanya l'any passat doncs, ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, pues, claro, la gent busca codonys i pues, mos van trobar nosaltres.
22: La guerra a l'Orient Mitjà també ha tingut conseqüències per als codonys. Israel era un dels grans països importadors d'esta fruita, popular a la seva gastronomia i especialment en algunes festivitats com l'any nou jueu. Però des del començament de la guerra les exportacions van caure en picat i no s'han recuperat.
4: 3Cat Info.
0: Granyena de Segarra ha recuperat aquest dijous la campana de l'església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Dia de celebració a Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja a la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
2: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. I després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'hi imagina.
3: Jo, per mi, és un dia molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
1: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
5: Don Estrato de Baró, res selvàtico animal.
0: El Teatre Apolo porta a Barcelona musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes, ja ho ha vist, la Marta Vives.
6: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Làgrimes és que les cançons són tan conegudes, i en aquest cas ben afinades, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Això ha viscut el públic de l'estrena.

0: Mares lejos en inglés.
1: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, Soc molt fan del teatre musical, però mai he vist la pel·lícula. Fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat. O sigui, que a veure què ens trobem.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la novícia que, fent d'institutriu, d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal. La producció dirigida per Sílvia Villaú ha sabut recrear l'emoció de la pel·lícula amb un càsting encertat, especialment en el paper de la Maria, interpretat per Judith Gayan, però amb una deficiència destacada en l'escenografia de cartró-pedra i canviada manualment a les escenes, en especial la que representa els exteriors que simulen els Alps. Malgrat tot, el públic ha xalat amb aquesta estrena, un muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar totes les notes de la partitura una vegada més.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, Eduard Solà, s'endinsa en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que s'acaba de publicar. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat, quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre La família, el dol, la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les mares, en general, són dones que han estat sempre com... Oh, la meva mare és perfecta, no? com certs angelicals i tal, i de cop i volta mola molt anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a la Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Eduard Solà ha avançat que ja ha entregat el guió.
1: Està en una fase molt bonica.
2: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica La Campana. Ediciones B ho fa en castellà amb traducció que ha fet el mateix autor.

0: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
2: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'handbol, un Barça que és el campió vigent de la Champions i que ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la màxima competició europea, a més d'encapçalar el seu grup de la fase inicial. Antonio Carlos Ortega, entrenador.
3: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos que creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: I feia, a més, 2 anys que el Montpellier no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dicamem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, Aros 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació. El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, ha inaugurat a Martorell, la seva localitat, una pista Johan Cruyff. El Blaugrana diu que hi ha equip per guanyar la Champions.
4: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els 2 últims anys que crec que hem fet les coses bé, que per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
2: En clau blaugrana igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental. Es titula Corre és de covards, una frase seva.
5: Corres de covardes, és perquè un dia no sé quin un periodista em va dir, escolta, diguéssim, no has corregut gens, o no sé què, no sé quantos. I jo, una mica picat, però en plan educat, li vaig dir, pues escolta, mira si tinc que ser bo jo, que puc jugar sense córrer. I vaig dir, corres de covardes, i ja que m'ha quedat, saps?
2: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la 6ª jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la 7ª jornada amb l'espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 PM. El tècnic Manolo González pensa que seria positiu guanyar abans de l'aturada de seleccions.
6: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: Omar és baixa per sanció pel que fa a l'Espanyol. Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a 8:00 PM al camp de l'Alavés per obrir la 4ª jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa. Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Negni Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: 3CAT Info.
2: A Cerdanyola del Vallès es disputa la 5ª edició de la Golden Cat d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. La masculina ha superat 1-4 França i empata en el liderat amb Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i envia un missatge als rivals.
7: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
8: M'agrada tenir més pressió, normalment em dona més motivació, sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
0: 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. La lluita contra les bandes juvenils i la millora de la policia de proximitat són els principals objectius de la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra. Ferran López, que ja exerceix com a nou director general de la policia, i Sílvia Catà, que és la nova comissària en cap, han comparegut al Parlament per exposar els eixos principals d'aquesta nova etapa després de la sortida de Josep Lluís Trapero. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal

0: al seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de primera amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio. A la Golden Cup d'hoquei patins, victòries dels equips nacionals catalans masculí i femení. La selecció femenina lidera la classificació.
1: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral, els dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat.
2: 3Cat Info.
1: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
4: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
1: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa del metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova. I la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda. I a tot això, el Departament d'Interior defensa la gestió de l'episodi de pluges que va afectar Catalunya aquest dimecres i que es va tancar amb una víctima mortal i centenars d'incidències pels aiguats. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat que els dos missatges és alert, que es van enviar a la població arribessin quan la pluja que queia era ja molt intensa i no pas abans.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
1: Des de l'Ajuntament d'Olivella, municipi on vivia l'home de 48 anys que ahir va perdre la vida arrossegat per una riera que intentava creuar amb el seu cotxe, també han justificat que la carretera no estigués tallada. Marta Verdejo és l'alcaldessa del municipi.
6: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades, però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
1: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre l'ES Alert, el consistori ja havia advertit els veïns del risc que hi hauria durant el vespre i també la nit.
2: 3Cat Info.
1: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
7: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
1: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de

0: Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3Cat Info.
1: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un de tomar. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern assegura que prendrà mesures després dels problemes de traducció que hi ha hagut en la segona sessió del judici a quatre policies acusats de buidar un ull a Roger Español l'1 d'octubre del 2017. Els advocats de l'acusació popular han preguntat això en català esperant que la intèrpret ho traduís en castellà a la gent de la policia, però ha estat incapaç de fer-ho.
3: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
4: Pot tornar a repetir la pregunta?
3: Sí. Si ell va participar...
4: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Podria volver a repetir, per favor?
0: El jutge ha proposat un altre intèrpret que també ha acabat tenint dificultats.
5: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
6: No és això.
5: És que no sento bé.
6: Vale.
0: Al final, i per evitar malentesos, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. És el cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia. El contracte es va fer per 2,2 milions d'euros. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, diu que no es tracta d'un cas aïllat.
7: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: La traductora assignada al judici està especialitzada en ucraïnès i rus. Mentrestant, el judici, els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma.
8: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
0: El comandament ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants a les d'altres actuacions, com per exemple una final de la Champions. I la nova direcció dels Mossos d'Esquadra potenciarà la policia de proximitat, incrementarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, el nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Miquel Jarqué.
9: Amb els nous nomenaments, Parlon reitera que es mantindrà una línia continuista amb un increment dels mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes, i així es donarà un impuls també a la policia de proximitat.
10: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
9: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
11: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
9: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero. Els tres compareixents han subratllat que els canvis que donen lloc a aquesta nova etapa són naturals i sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: I les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, l'Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han signat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
6: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTES, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
0: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla d'estiu aboca bones dades, amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrenyar llaços farà més forts els dos territoris. El seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot, però, el terme d'estat associat que li va proposar la comissió, però sí que s'ha mostrat a favor d'una relació bilateral més intensa. Donald Trump ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les amenaces davant les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell. Estrasburg, Bruno Fordea Mires.
12: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
13: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
12: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
13: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
12: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
13: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
12: Carney ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
14: Encara mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat al Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
0: Un quart i dos minuts. L'Audiència Nacional aixeca la suspensió a la instal·lació d'un acampament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta. El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària. La resolució judicial veu justificades les raons a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'Audiència ha rebutjat paralitzar-ho, que és el que demanava un sindicat de policia al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministre espanyol, Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat aquesta resolució.
15: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: Davant la crisi migratòria, aquest dijous, el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes, sense concretar quins, perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. El Parlament Europeu, el Partit Popular i l'extrema dreta han aprovat un text no vinculant que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats. I la Comunitat de Madrid activa un nou mecanisme de venda per al polèmic àtic de luxe que va comprar a l'abril després que la primera subhasta hagi quedat deserta. L'empresa pública que el gestiona no ha rebut cap oferta pel pis d'alta categoria que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir per 6,3 milions d'euros i ara vol vendre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa ni tan sols de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I el judici pel cas Inipro arrenca aquest divendres a l'Audiència de Tarragona 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó, juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
16: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal l'empresa Inipro. Amb l'excusa de treballar per la integració de nouvinguts, es va contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
17: Que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les fenyes estan acreditades i s'han fet.
18: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, és tot plegat és una confusió.
16: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini i 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns en les eleccions al Congrés del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar Sumar i aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de la coalició. El també ministre, Pablo Bustinduy, s'ha descartat i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part de l'aliança d'esquerres.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho ha fet dirigint el clàssic francès Les Criades de Jean Genet. París, Isabel Galí.
20: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie.
21: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra cabdal del dramaturg Jean Genet, Les Criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
22: Volien que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon,
1: Ai, vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no?
21: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Atenée, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Txell i la portada als nostres temps.
1: Jo crec que parla de tres dones tancades.
21: Va estrenar-la per cop. Aquesta història de dues criades germanes s'han passat per la seva pressa, la qui en ve i planeja tot i la dels nostres temps.
1: I que parla de dones tancades, tancades en una casa, tancades amb la com d'un tipus pornografia, la porqueria.
21: Que la portatge li obre la comèdia i tanca tornar 6 anys davant del Teatre Nacional de Catalunya. Qui ha proposat que em paga amb això? Jo!
0: Montmaiga i Arofreitz, Marc Pujol o Magadzira i Eva Dima han estat uns dels protagonistes de la segona jornada del Mercat de Música Viva d'Alc. Ho està seguint a Marc.
3: Una de les meravelles d'aquesta nit de dijous ha estat la forma pel pianista brasiler Arofreitz i l'entrat de cor a cap vigencenalès Montmaiga. Encat primer amb vocació del mas i després amb un desig que els ens pugui decidir el seu futur empertat i passat sedats de jazz forma aquesta connexió musical oceànica que ha contingut menys espectaculars de la cor i el piano que han disparat l'entusiasme entre el públic. Moltes amb nou retori que dijous, com Marc Pujol, torna sons amb guitarra violoncel·leu, com fent sons de bosc, o els temes disquets d'aigua. No? El violoncel de Bruno González tenia protagonista. Ja no és més una textura que hi ha cos, sinó que té una veu propi. També pots veure una altra nena, la de la curació de música que Xavier Viola i la barcelonina Lida. És inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Nil. I una de les inspiracions que pensen de Nil és la de l'Antia Spinetta. Curt, com tan curtís l'estona que em puc dedicar a l'italià Gaia. En fi, quina bèstia de la crònica i veu ases, veu percus, que passa a sentir un torrent d'emocions quan allà la seva veu drosa.
0: Amb Damià Aguilar.
22: Aquest divendres farà un any de la derrota del Sandbol des de 61 partits.
2: 3 Info.
22: El campió vient de la Champions d'en Barça ha superat allà a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a competició. A més d'en català, el grup E en la fase de grups. Fa 2 anys l'equip francès no perdia casa. El Barça ha estat el 5 de notadors i camem amb 5 i Aleix Gost i Fede amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, en aquesta fase de grup, als 25 Dinamo de Bucarest, 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 3 anys, hospitalitzat als Països Baixos des d'abans de setmana passat per una inflamació de la medul·la provocada per un infartó. Segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esport d'Hivern, l'estan tractant i sembla evolucionar bé i, si segueix, traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
2: 3 Inf.
22: El Barça dissabte filla amb el dur de Joan García, el molesti en un genoll. Aviam què passa divendres, però el senyor De La Fuente dona la llista d'advocats per 4 partits inicials de Nation League. Hi haurà finestra de selecció en 3 setmanes sense fut primera. Una altra cia del Barça, Eric, coneix campanya prolimpiador.
23: Campeonato del club, creo que se lo merece. Claro. Obviamente creo que todos los de por sentimos que lo demuestra cada partido. Como has dicho, la edad que tiene cosas que hace, bueno, obviamente, obviamente, y ahora lo veo él, así que bueno, obviamente que se merece el mejor.
22: En nou Brana, igualment, l'exoi tècnic per la Reixac, té documental.
24: Per mi una mica sàpiga que és una mica la tècnica de la meva biolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir, no, vist, i això ho he fet, exactament, ho tinc que haver deixat amb tot sencer. I avui, per mi, d'una unitat aviat d'anar.
22: El títol de documentat de Charlie Shack és Corre és a coberts, una frase seva. Aquí jo s'atac parcialment 6a jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Jafé 0, Màlaga 1, Vila 3. Divendres comença la 7a jornada amb l'Espol L en directe a Catalunya Ràdio a partir dels quarts del vespre. El tecnòleg Onza espera que els jugadors prenguin de la derrota contra el Rio.
25: No puedes salir petición sin estar en el partido viendo errores de vuelta paso otro. Cuando cometes errores de vuelta en primera jornada y ponerte a repostero en presión generalmente hace que el partido sea complicado. A partir de ahí, Wario está fuerte y tenemos que ser autocríticos, conscientes y lo somos.
22: Aquest divendres també Barça farà a les 8 del vespre al camp de l'Alaver obrir la jornada amb Clara Jordi a la llista, amb mèdica, però sense Cata Coll. Pere Romeu, tècnic, es poder fitxar una defensa abans no estar en mercat, que serà aquest divendres a mitjanit.
26: Ja sabeu la meva opinió, una opinió que expreso aquí de forma unitat, sinó que l'expreso al club, que expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats, intentar que això succeeix, i si no segueix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar.
22: S'han entrat diversos partits de l'Europa, atacant el Real Sociedad un Bournemouth 2 i Tascra Marcia 1 i Utu 5 ni Mega. La Supercopa la passa via Saudita de Turc. Serà com a nens de febrer. El Barça juga semifinal contra l'Atlet de Madrid 2 de febrer, estadi del Bitcas.

0: Entendre. La senyora del Vallès és la cinquena de la Golden Cup Hockey Teens, competició internacional amb presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 3 i lidera la classificació. Aquest divendres, Catalunya. La selecció nacional carana masculina ha superat 1-4 a França i ha d'anar al líder en Portugal. A falta dels partits d'aquest divendres, Catalunya i Catalunya-Portugal. En polo, el segon masculí a partir d'aquest divendres, fas a perdre la Champions a Blisi. A Georg, els Vallesans, el primer partit al Brescia. Aquest divendres, igualment, comencen els entrenadors al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, Marc Márquez, Estena Lida, tipus de l'escurs, aquest Gran Premi d'Àustria, els digitals de Catalunya, dissabte a les 3 de la tarda i enja a les 2 del migdia.
1: Són dos quarts de 6.
2: Moment de passar algunes notícies més destacades de la jornada. Us hem explicat que estan fets provocat l'acció de dos forats sota les del tren a Ri de Vall a Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers. Entra durant més de 7 hores. El punt és a prop del voran que va amb una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu d'habitatge marca un nou record. El mitjà del metre quadrat arriba a 2.800 euros a Catalunya. En ciutats com Sant Cugat, el Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, el preu es situa en els 1.005 euros. I a partir d'ara us explicarem recompte del vot anterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerra a eleccions legislatives d'Escòcia. De 4 anys a govern a dreta, amb el suport extern de l'extrema, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Anderson, que ja comença a negociar un executiu de visió. Els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que ha d'aprofitar una subprogramada. Es tracta d'un home demanat de 20 anys per assassinat. Sumari després també amb Maria Aguilar.
0: El Barça supera el Paller 27-28 i suma segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més de salar el set de la primera fase. El líder del Barça vol Joan Garcia és dubte per jugar amb el Sevilla sabta per molestar un gill. Aquest vendres començarà la set jornada de la primera divisió espanyola Elx directe a l'Unya Ràdio.
2: I el temps, vendres, matí fresc, i alguns ruixats al litoral des del Maresme fins als Terrals, que poden ser només intensos. Tornem a estar als dos extrems amb calor moral al mitjà. Les màquines metes tornaran als 9 o 10 graus. A la creixerà des del nord-est, no es descarta un ruixat. Comencem les pluges de les últimes hores. Provocat l'edició de dos forats sota les vies tren al barri de Vallbona de Barcelona a esvorant grans dimensions que ve el juliol. Això ha obligat a tallar més de 7 hores les línies R2 i R1 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics de RIF reparen els forats i han fet les excavacions de seguretat amb bois buits a recuperar els veïns 5 de la tarda aixecades. Els forats han hagut a 200 metres escaus de l'esvorant a pos que han col·lit una grua a venar gairebé 2 mesos durant els treballs de rament de les vies de Montcada i RAC, però les cavitats tenen característiques diferents. Situació que molesta els usuaris de l'R2 i R11, que han hagut d'esperar per agafar els autocars alternatius de Renfe. I ho descriuen alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús, que és el que he pogut agafar. Però és insultable, ja. Horrorós. No diuen, no informen de res. Res.
2: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de Barcelona. La línia 4 s'ha de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova. I la línia 1 tampoc formava l'antena central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda.
1: Per t'impor el què, però tampoc. Connecta't a Catimbo.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen robatoris de cable de cura a la seva ferroviària de Barcelona. A més, 10 els robatoris d'aquest material han provocat greus accions en la col·lació de trens amb nombrosos rars en diverses línies. El detingut, 20 anys, segons fons polítics, té 14 antecedents fets delicte. De fet, els Mossos d'Esquadra i l'estat privatiu van reforçar aquest divendres a la nit la vigilància entorn de la de França, on s'havien produït el risc per miracolitzar aquest. El preu de l'habitatge marca un rècord. El mitjà del quadratge arriba als 2.800 euros a Catalunya segons la massa dada del govern espanyol. Hi ha ciutats com Sant Cugat, Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 1.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els es creuen que no es cap sostre. En revista Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no està creant una nova bombolla i ha justificat els preus.
4: Tenia que és un acte de demanda, que no hi ha cap

0: expectació, que seria una altra forma, seria més complicat, no? El comprar per rebre, perquè com que el revendré més car, sí que generaria una boom, que és molt perillós, i de fet està vigilant molt que no passi.
1: En tot cas, el director de Càtedra d'Habitatge, la Rubí i Virgil, Héctor Simón, defensa la necessitat de regomarcat. Són declaracions a 3Cat.
2: L'habitatge és un que veuen que és mateix una que vinen sent de tomar. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar equilibri.
1: Un exemple de l'impacte de la pujada dels seus en una dècada seria el pis de 20 metres quadrats de Barcelona, que si 10 anys fa 225.000 euros. Ara val 368.000 de mitjana. Això dir que ha pujat un 60%. Avui, a 225.000 euros de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa estat. L'Espanyol compromet a recuperar unes de les mesures que han servit contra els preus del carburant. El desfar, el preu de benzina, ha de caure a finals d'aquest mes. La situació mitjà obliga a la matèria de crum a quedar plans. Rit, Tanitaja.
3: Abans, diu Carlos Pou va anunciar la retirada esglaona de les ajudes a la gasolina per la treu Washington i Teheran, però la guerra s'itza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà si s'ajuda o no en compte cap. Abans, pres el post dels ajuts socials en una reunió que ha durat més d'una hora. Ara, dels líders de comissions obreres i UGT han reclamat més per intervenir els preus del gas, la benzina i per evitar que les pelleres s'encaixin amb les ajudes públiques. Sentim un ato i P. Álvarez.
4: La inflación está creciendo por la situación internacional, por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo apio de precios de una forma absolutamente irresponsable.
5: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay subida de precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
3: A la reunión también ha participado el presidente de la CB, Antonio Garamendi. La setmana comenzará a estrobar amb el sector afectat, com l'agricultura, la indústria i el port, que ve reclamar ajudes de les carburants.
1: Compte de vot extern confirma la victòria a Suècia d'oposició a les eleccions diumenge per a més 50.000 vots. La primera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys a govern conservador amb suport extern del ultranacionalista. La mateixa Andersson, amb missatge a xarxes socials, ha dit aquest dous que treballarà per la cohesió del país després de campanya electoral marc per divisió política.
6: O sea, pobles que ha votat a favor una nova opció pel nostre país, ha votat la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha per defensar Suècia i vull imparar el país en aquesta nova direcció per garantir el dret del creixement i reduir l'elevada d'edat.
1: El Partit Socialdemòcrata ha guanyat comicis a 28% dels sufragis. El seu pitjor resultat ve un sema, però podrà governar i aconsegueix formar una coalició amb els Verds i el Partit de l'Esquerra. El progressista ha obtingut conjunt 176 diputats, 3 que el bloc de la dreta i l'extrema dreta. Andersson ja ha obert accions per formar govern, és economista i la comparen amb l'excancellera alemanya Angela Merkel. Ha avançat que mantindrà la línia en matèria de migració i també de seguretat. I el metge valencià Raül Inferts, que va treballar a Gaza en l'ofensiva israelià, ha estat al llarg on de la seva experiència, titulat Ojalá curar fos fàcil. És el testimoni de persones fets en passar-se que hi hagués per a Occidental perquè Israel no ho metra. En una entrevista al Catalunya de Catalunya Ràdio, Ferti ha reconegut que la meitat d'allò que es va trobar va superar el que havia estat als xarxes de comunicació.
7: Pensava que ese nivel, esa magnitud, cantidad de heridos llegando al hospital todos los días y solo ver tantos mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparar a propósito en la cabeza y el tórax por el con balas del ejército israelí.
1: Invertis ha expressat el seu desig d'anar a Gaza, però creu que Israel no li parlarà per haver quedat el que va veure a la granja. I l'Europea vol vetar l'accés a les xarxes socials a menors de 3 anys i restringir l'ús a només un home entre els que tenen de 15 anys. Són més dues les idees que inclou la proposta de llei per restringir l'ús d'aquestes plataformes que ha presentat aquest dijous a la Comissió Europea. La seva presidenta, Ursula von der Leyen, ha dit que una normativa aquesta és essencial per garantir el benestar dels infants.
8: Molts nens han exposat des de massa a un món tal que han preparat a navegar un torn on l'assetjament es pot col·lapsar dins d'aquí on qualsevol error en registre per sempre.
1: És que els a partir dels 15 anys ja tinguin més llibertat. Tot i això, Brussel·les vol donar-li seguretat fins que compleixi la majoria. Per exemple, fent que xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador que deixin bombardejar-los continguts penalitzats.
9: És que info, formar, explicar, entendre.
1: Bastaré adverteix els principals directius del sector d'intel·ligència artificial dels perills existencials que comporta que aquesta tecnologia caigui en

0: mans acabades. El monarca britànic va enraonar a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia. Altres, Olivares.
1: Carles ha advertit a directius Nvidia, Google DeepMind, AI o Anthropic, per altres, dels perills per a la humanitat si l'intel·ligència artificial cau en mans acabades. Sentim tercer.
2: Els d'aquesta tecnologia advertiu que, a més, que el risc que la IA desenvolupi capacitats sinistres, com la de i tot llevar vida, llavors dubte que l'ams de control eficient no sigui de tard.
1: El de intensificar aquest estiu després que professionals de l'indústria han refet els de molt intel·ligent oficial pot perdre el rol de les creacions i girar-se contra ens. Un dels vents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'Nvidia, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat en productes que no van preparats per sortir al mercat. Per fet aquesta millor.
3: Els qui desenvolupem i aprovar el sistema de manera quan un producte prou segur, l'hem de reunir i continuar treballant-hi, però ho hem fet, ho hem de confent.
1: L'únic de la reunió d'Escòcia era aturar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els ús de la intel·ligència artificial, però no se sap cap acord mal.
0: Els Mossos busquen un intern de la presó de Maastricht que ha acabat d'aprofitar una sortida programada. Es tracta d'un condemnat de més de 20 anys per assassinat.
4: El fugit és Pedro, que ha complit una condemna de 20 de presó a Tarragona per haver matat fets amb el seu germà, l'ella de la seva germana Clebre, la Terra Alta, l'any 2006. Aquest dijous ha portat una sortida programada al centre penitenciari per Gí. Va formar part d'un grup de 4 presos que han fet torturada a la comercial de Gavarres, un espai lluny dels nuclis urbans entre Osi i Tarragona. Han entrat un establiment de menjar pit per dinar. Ha la va i ha aprofitat que per la porta d'emergència. Han passat a les 2 del mig els Mossos organitzat un fugitiu de recerca que s'ha tancat al voltant de les 5 de la tarda sense saltats. La casa està en mans dels investigadors encarregats de localitzar els fugitius. Fonts penitenciàries han contat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunta a un risc violent i que tenia un bon component.
0: I la Policia Nacional es va desmantar una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Maga i Bona. A l'operació s'han decomissat més de 700 quilos de droga i ha detingut 4 persones. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Balona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i traslladava per carretera cap a Maga i Catalunya amb bres de gama. La cocaïna s'emmagatzemava abans d'atribuir-la a altres països. El delegat govern espanyol de Catalunya, Expriet, talla on s'han fet els decomissos d'aquesta operació.
5: On es ponen 1.430 quilos i a Sant Joan intervenen 1.350 quilos de cocaïna abans que distribuït als punts d'Europa. No? La principal de l'organització estava prohibit a Màlaga, però que tenia formada aquesta estructura logística.
0: L'arxiva tenia taller mecànic, empreses de vehicles propis, una infraestructura que, segons la policia, va complicar la investigació. Lluís Arco, inspector en cap policia general a Costa del Sol.
6: El primer registro que tiene del príncipe investigado da, si recuerdo mal, 2016. Y ha sido investigación en tres ocasiones por los mismos tráfico de droga y asociación criminal. Y te felicito.
0: De la cuina, els gens han intentat 800 tubi, una altra sintètica, dues a foc i de 7 vehicles. La Geuig.
7: Ara mantenim una mica d'inestabilitat aquest vendres, la possibilitat del ruixat entre el sud, Costa Brava, Costa Estral, els usos d'intentat, el Cent Meteorològic de Catalunya, Maresme, al Baix Pedès, normalment emintat, 20 litres per metre quadrat, 20 litres per quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols al sector entre nord i nord, és cert arbolit matí, fresc, a primera hora, al migdia una lou mudada, suport aquests valors alts, tornaran a l'esport, 30 graus, i moltes màximes entre 2 i 17 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben molta cosa. Altra setmana, temps més estat, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
8: Informa't l'any de tot passa a Cunha i a... Segueix-nos al web i al Telegram d'Escat i Fo.
0: Aquesta notícia s'ha descobert a Bolívia, una nova espècie de fi molt semblant a un. Fa 45 centres de llarg, pesa més d'un cu i mig, el pèl mal lleupat, i viu als boscos andins, a la zona de Tungas. Els estiadors l'han anomenat Tilayo, que és com les ciutats l'anomenen. Els estudi, que es publica a la revista Conbiology, ha determinat, després d'anar al gener, que aquest exemplar for part d'una nova espècie de fins. Feia més 100 anys que va descobrir una nova espècie de fins. I es dispara l'impacte econòmic Fira Interna del Ciclisme de Girona, la CIOTA, que comença divendres i s'arriba fins ja. 20 milions de l'entitat calculen que ara gairebé es du aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
9: Els organitzadors de CIOTA calculen que arribarà als 40 milions d'impacte econòmic i no només per la reacció en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies del fall, per la feina que hi ha durant amb reparatius i l'hum de negoci que genera, concretat el director Balcell.
10: Estamíem al cap dels 10 milions, però estamíem a prop d'aquesta xifra perquè és un treball clany de proveïdors, de les empreses lucrades i no només el càlcul, diguem, calculat amb el que són la pernoctació i la restauració, no? Sinó tot el que implica una d'aquesta magnitud, tot el que ja no només doncs, els defires, sinó tant tot l'any.
9: Per al 2017, confirmada la quantitat a Girona, però pensa que Escat Info no s'ha curat per a més endavant.
10: La nostra intenció seria ser

0: I el que passa que nosaltres pues, s'ha de tenir una sèrie de requisits i això sempre fa doncs, i altres opcions d'entorn canvien i nosaltres també hem d'estar amb l'habilitat d'adaptar-nos que aquests entorns puguin canviar.
1: En aquesta desenació de la Terri, si pensi les marques, l'any passat han anat 64 visitants.
2: I altres tant per aquest estiu, la plana de Lleida també han afectat alguns cursos minoritaris, com el de Codonys. La Lo ha baixat la pressió. Això és que l'any passat arriba el rècord d'exportacions al mercat peu. Lleida, Júlia Lagar.
3: Recollir Codonys ha començat més de 7 anys marcat per la calor, fet reduir el calibre de fruita. Barfilell és un dels principals productors de conya a tot l'estat que té fiques a la plana de Lleida.
4: Té també de calor los calés més de lo normal. I molta posemada de solta, bastant.
3: L'any passat, però, les exportacions d'esta fruita de tardor se de rècord per les collites de vents o reductores en Turquia. Això permetrà que el mercat augmenta més en pocs com a Alemanya.
5: Alemanya l'any passat, doncs, allí l'objectiu és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer mal. Llavors, doncs, en busquen i van trobar altres.
3: La guerra a l'Orient Mitjà ha tingut conseqüències per als conys. Israel és un dels grans països impost d'esta fruita, volar a la seva gastronomia i especialment en algunes festivits com l'any jueu, però des de començament de la guerra les rotacions van caure en picat i no s'han recuperat. 3.info.
2: Granyena de Sagarra ha recuperat aquest dijous la campa de l'Església Santa Maria, que ha estat més d'un any repassant un taller d'Àustria. Feia més de 80, no sonava una esquerda. Lleida, Pere Juárez.
6: Dia celebració Granyena de Sagarra, diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que l'acampà dalt del Panà de l'Església. Una campa del 1747, durant més de 80 anys sense sonar per una i que el maig de l'any passat van despenjar per traslladar-la un taller Innsbruck per reparar-la. S'ha uns 6 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns claven el dia històric.
7: Ho ha sentit so de campana. Després de 80 anys, la poble a gaudir de campana i del so. Avui és un històric, un dia que ningú s'hi imagina.
8: No, per mi seria molt, molt mac, un històric per poble.
6: La reparació és possible si s'ha empanyat a tió entre els veïns, recollit 1.000 euros, als quals el bisbat de Sona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins 20.000 que ha costat l'operador.
2: El tema por porta a versa musical Sorrises d'àgrima, producció castellà basada en les memòries de Mari Trapp. Es va veure durant dues setmanes, ja ho ha dit la Tana Vives.
9: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lis tan famós com Sorrises i l'àgrimes és que cançons tan conegudes i en les tenen finals que la història llisca a l'altre com qui es roba un vell conegut. Ell ho ha viscut públic de la...
10: Do al mestinador, re, final d'un llac carrer, i sent amb mi som dos,
11: fares el cos en inglés,
10: fa molt temps que faltem, na, na, na, na, na.
12: A veure, el meu primer qui, som molt fan musical, però mai he vist pel·lícula, la Julià, però jo més un títol que se m'escapa ara. Aleshores, bé, és el primer contacte, tinc moltes ganes, la veritat. Sí, a veure què ens trobem.
9: El mèrit de Richard Roger, autor de música original, Oscar Hersey, responsable de les lletres, d'una història en què coneixem bé l'ambició que ha fet d'institriu una família nombrosa de maravidú acaba cobrint d'amor terrenal. Producció dirigida per Sílvia Llaú es recrea la música de la pel·lícula amb un càting encertat especialment en el bap de la mare interpretada per Judit Gaian, però amb una deficiència destacada en l'escenografia que troba pedra i canvia anualment les escenes, en especial la que representa els exteriors que semblen apps. Malgrat tot, públic calat que està estret, un que ja pensa anar-hi a la falla i torna a donar totes les notes de la partitura una vegada.
13: Informar-se bé a les xarxes possible. 3 que fo a Instagram, Facebook, X.
14: Crema el rescat per segueixen i les por que no tenen veure.
2: El guió de l'aclamada pel·lícula Casa en Flaps, Eduard Solà, sense en la fura de la mà, en la primavera, el tu que s'acaba de publicar. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el fill marxa a desar i torna a la seva antiga de vacances, Delta de l'Ibre. Allà s'obren fides del passat, quan va viure aquest trauma. Sola explora el llibre, la família, el dol, la sexualitat, i fa el retrat impre d'una mare. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
15: Les mares, en general, són dones que hem estat sempre com la meva mare perfecta, no? com angèlic i tal, i de cop molt amor, anar a explicar les seves cabells i anar a buscar les seves coses, i són les arenes, no? O sigui, ficar aquestes dones a persones amb tota la seva excitat, perquè és molt interessant.
2: Explores que ja va fer a casa la massa, com a anunciar una escena part i la de casa encens. Barçola ha avançat que ja ha agafat el llibre.
15: Està una única. Que és? Que ja hem agafat el guió i jo he res a fer. Acabar la feina. No, en parlant

0: imatge que s'ha dit de poc, no, que no la gent que s'encendre repre de mirar, però igual.
1: Algú aplica la campana. Ediciones B ho fa allà, traducció que té autor.
2: La resta no són espectadors.
1: Amb Damià K.
3: Divendres farà any de l'última derrota del Barça d'handbol, un Barça que campió vint de la Champions i que ha superat un Pallier al Cili 27-21 i suma la victòria cotiva a la màxima competició europea d'encapçalar el seu grup de la fase inicial. Antonio Carlos Ortega, entrenador.
4: Yo creo que un partido defensivo, muy defensivo. En ataque final los equipos han tenido problemas. Nosotros en portería hemos estado bastante mucho mejor, quizás ellos y nos dan un poco la ciudad. Pero se ha dicho el resultado fácil aquí y con hoy llevamos uno y dos que creo que es una tica machada.
3: I feia més a més l'anxa al Montpellier no perdia casa. El Barça és màxim dotadors, Mem amb 5 gols, Aleix Gómez i Frey amb 4. Sergei Hernández a 16. És del mateix grup E, Aros 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Llop, de 23 anys, hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflació de la mà va provocar una inflació, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estat tant i sembla que evoluciona i si segueix així, altres darien a teories per seguir amb la recuperació. El Barça ha jugat dissabte a Sevilla, el dubte de Joan Garcia, el porter de molèsties en genoll. I a què passa divendres? El selecció espanyol Fuente dona una llei convocats 4 per oficis de l'Ixons i qui haurà fet la de Salons amb 3 setmanes és a futbol d'Himera. Un altre Garcia del Barça, Eric, ha augurat a Marto la seva localitat una de Johan Cruyff, el blaugrana que hi ha equip per guanyar Champions.
5: Bé, crec que el gran objectiu de tothom. Portem els dos anys que hem fet les coses bé, que ens, coses ens han anat fora, i crec que amb l'equip que tenim una gran platilla i si aquest nivell ja està clar que podem tallar dalt.
3: En clau blaugrana igualment, l'exotècnic Reixac és un documental. Titula Cor és de covards, una frase seva.
6: Cor de covarde? És perquè no sé qui un periodista em va dir, escolta, si no has escut gent, no sé quan. I jo, quan he picat plan educativa, i pues, escolta, mira si tinc que ser bo jo, que puc jugar a córrer. Jo vaig dir, córrer és de covardes, ja m'ha quedat.
3: Aquí s'ha tancat parcialment la sisena jornada de primera de futbol amb els equips Betis, Getafe i Màlaga, un Villarreal 3. I divendres comença la setena jornada amb Espanyol en directe a Catalunya. Arriba a partir 3:15 del vespre. El tècnic Manolo González pensa que seria positiu guanyar abans de la tarda de selecció.
7: Està tranquil, la puntuació bona de cara a l'alada per millorar coses, per parar i callar fins al ritme, tenir Puado pues, ja per tornar. I bueno, seria bo perquè, lògicament, que entri en Javi, en Maia, en Goroseldas i tots aquests jugadors que agafin rival més a l'època, pues, pujar un 10.7, està claríssim.
3: Omar i Xa per sanció pel que fa a l'Espanyol. Aquest divendres també juga el Barça Nice, a les 8 del vespre al camp de l'Est per obrir la quarta jornada. Ara Serra Jordi a la llista amb alta mica, però sense cap coll. S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, Real Societat 1, Barnauz 2, Besiktas 4, Marseille 1 i Juventus 5, Nimega 0. La Copa Espanyola de l'Arabia Saudita a Turquia serà a començaments d'abril. Se jugarà a finals contra l'Atlètic Madrid el 2 d'abril a l'estadi Besiktas.
8: Trecat por.
3: La Cerdà del Vallès es disputa una edició de la Golden Ducati Teams, competició internacional a presència de les nostres seccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8, Portugal 1-3 i la classificació. La masculina ha superat 1-4, França i pata liderat en Portugal. El Polo, el Sadell masculí juga per divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, Geòrgia. Vallès Àngel, el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez està liderat i amb missatge als rivals.
9: Normally the extra pressure I like, I feel comfortable.
10: M'ha de tenir més guió, normalment dona motivació. Sento ara puc gaudir. Estic en un moment començant a vida les curses. És que vindran curses difícils, però a poc a poc he adaptat al meu estil, les necessitats de la moto i em sento millor.
11: Senyores i senyors, bon dia. A les 6.
12: Comença la tira que ràdio amb Ricard Trell.

0: I atenció perquè avui fins al migdia tenim just groc per intensitat de pluja litoral des del Terrat fins al Maresme. Eloi, bon dia.
1: Dia, sí. Avui tenim aquest temps sobre el mar. En algun moment poden arribar a tocar terra a la costa central i al nord de la costa d'Obrada. Semblen molt puntuals. També hi ha molts i petits a les comarques del nord. Tendents

0: que s'obri clariana i que la setmana faci més sort.
1: Això avui, en ple desmarcament, líders d'esports d'aquests dies a Catalunya. Ambient clarament prela el cap de Sant Gran. Pedro Sánchez, Albert Nefeijo, que no ho feia abans de les... I és el també del líder de Vox, Santiago Cal, Àlex Giralbert, bon dia.
2: Bon dia, Pedro Sánchez. Participa dins a la festa rosa de PSC al costat Salvador Illa. I Albert Núñez Feijóo capçala el mateix dia un acte de Badalona. Qui avui míting a Badalona és el líder de Vox, Santiago Cal, ahir ja va a Lleida.
1: I el que vindrà a ti també és el ministre de la presidència, Ferro Laños, que serà rebut a Palau pel president Salvador Illa. Un altre, en aquest cas, líder, Iglesias, Butcha, que surta encapçali una sonada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Això després que el ministre de Cultura obrís la porta ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio.
3: Jo estaré, estic i estaré amb el espai públic. Els meus companys comuns saben que van comptar amb mi. Parlava allà, molt important, que era l'any que protegir el govern de Corralicis, evitar que es caiguin al mar d'influència de Donald, que crec que seria molt, molt preocupat, i tant jugant el paper.
1: Tots un article al Red, de Podem dubtar que Hurtado sigui un actual, per fer front a Sánchez, ja que diu perfectament que podem a part de la llista del PSC. I per últim, la versió del govern sobre el deluxe d'Isabel Diosso. Primer es va dir que és oficina. Després assegurar que seria residència oficial. Ja admet sí que podria convertir en un allotjament local. Diuen Miguel Helgar Martín, conseller de la presidència.
4: Con un inmueble institucional, una zona de al lugar de abajo, un de descanso y alojado ocasional, paridades de visita oficial a la región o a las propias autoridades de la comunidad.
1: Analitzarem d'agora fins a quin punt passa factura a ius polèmica aquest àtic d'Ossa, que ha passat algun l'any. Encara no podrà. I una de les grafies del tindrem a seu perquè avui visita el diputat autònoma Florentino Pérez.
5: Entre el jugador y humano, pero bien, yo quería también

teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc. Era un tractament que la terapeuta de Jonathan Andic havia pensat per un altre pacient, que diu que odiava la seva mare, i que consistia en anar a Montserrat i simular... Bum! Que llançaves un familiar per un barranc. Diu que el fill del fundador de Mango, quan ho va saber, es va mostrar interessat per aquesta teràpia. Bé, en temps d'Àgora en parlarem i també analitzarem el carrusel de concerts que va començar, en aquest cas, avui amb Shakira a Madrid.

La cantant colombiana s'ha fet construir un estadi, un recinte immens de 15 hectàrees, que inclou 8 pavellons. Shakira, que hi farà 12 concerts durant les properes 3 setmanes. Avui en parlarem amb Lorena Monton, periodista musical especialitzada precisament en el fenomen Monton. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Shakira, Shakira. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I ara comencem aquest repàs a l'actualitat amb aquest cas Marc Jurado. Bon dia, Marc.
2: Molt bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: I comencem per la primera notícia que explicàvem. Els líders polítics comencen a escalfar ja motors de cara a les eleccions municipals i també generals de l'any vinent. I prova d'això és que aquesta setmana hi ha desplegament de líders polítics espanyols a Catalunya.
3: Sí, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal desfilen pel país en ple enlairament del curs polític.
0: Àlex Gerald Robert.
4: El president espanyol tancarà diumenge la Festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa al juny. Camí paral·lel al de Feijó, que també actua demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic al Principat des del juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
5: Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Catalunya, y mucho menos con contra Catalunya.
4: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona després d'haver estat ahir a Lleida.
6: La polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilització i barbàrie.
4: Vox té entre cella i cella que s'ha el votant socialista descontent del cinturó metropolità. Àlex Gerald Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara sobre el líders, Pablo Iglesias no acaba de veure Ernest Urtasun, en aquest cas, com a candidat de Sumar. L'exlíder de Podem creu que no és la figura que pugui fer front, en aquest cas, a un vot útil en què apel·larà Pedro Sánchez.
2: Iglesias ho ha dit després d'aquestes paraules del ministre de Cultura ahir al matí de Catalunya Ràdio, postulant-se.
7: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: I atenció al que publica avui La Vanguardia sobre el cas Endic. Jonathan Endic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
3: Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Júlia Liderval, que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava. Això va explicar la professora d'anglès de Jonathan Endic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi

0: a la seva mare. Consistia en portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a tocar del precipici. Després animaria en Penyal per demostrar-li la incapacitat de fer-ho, de poder-la empènyer. L'1 de desembre del 2024 van recórrer el camí de les Feixades de Montserrat, que és la mateixa ruta on després moriria el fundador de Mango.
1: I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà que hi va haver ahir en el judici a Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que prendrà mesures, Marc.
2: La intèrpret sí que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
3: A l'interrogatori del primer testimoni...
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí, si ell va participar...
5: Podria volver a repetir, per favor?
3: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
6: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
7: No és això.
6: No sento bé.
3: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Audiència Nacional, en aquest cas, aixeca la suspensió a la instal·lació d'un campament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta.
0: El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària, tal com li reclamava el govern espanyol. Especifica més que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i protegir l'estabilitat de la ciutat. El ministre que comanda la crisi, Ángel Víctor Torres, ha celebrat la resolució.
8: És una magnífica notícia perquè ens permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: El sindicat unificat de la policia havia presentat un recurs contra la instal·lació d'aquest campament i n'havia aconseguit la paralització. Mentrestant, a Brussel·les, el govern espanyol ha reclamat introduir canvis legislatius que permetin accelerar el retorn dels immigrants.
1: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però també evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat, en aquest cas, Brussel·les.
2: El primer ministre canadenc, Mark Carney, va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant.
1: A Estrasburg, Bruno Fortea.
9: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
10: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
9: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, els russos voten des d'avui fins diumenge per escollir un nou parlament. Com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Putin. Rússia unida. Moscou, Cristina Solies.
11: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
12: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
11: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una altra de les eleccions que hi ha aquest diumenge són, en aquest cas, a Alemanya. El canceller alemany Friedrich Merz se la juga en unes noves eleccions regionals en dos estats federals, després de la desfeta de fa 15 dies, recordem, a l'est del país, que va guanyar l'extrema dreta.
0: Aquesta vegada hi ha comicis a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín.
1: Berlín, Jordi Regàs.
13: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
14: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
13: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar el mes d'abril. La primera subhasta ha quedat deserta.
2: El govern madrileny ha pagat 6,3 milions d'euros per adquirir-lo i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7. També 400.000 euros, de fet, més car que no pas el va adquirir abans. El mercat, però, li ha girat l'esquena. Ara, el govern d'Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. La Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu principal, de fet, provisional, però el fet és que no disposava de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
1: I detingut un jove de 21 anys. En aquest cas, aquí atribueixen 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona.
0: Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens en els últims dies, amb nombrosos retards en diverses línies. Segons fonts policials, el sospitós té 14 antecedents per fets delictius. La detenció s'ha fet després que els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF reforcessin la vigilància nocturna de la xarxa ferroviària per mirar de localitzar el lladre.
1: I, mentrestant, la nova direcció dels Mossos d'Esquadra vol potenciar, diu, la policia de proximitat. Augmentarà els recursos per investigar i preparar també un pla contra les bandes llatines.
2: Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com el nou director general de la policia, Ferran López, i també la nova comissària en cap, Sílvia Catà.
7: Amb els nous nomenaments, Interior obre una nova etapa amb una línia continuista en els plans Campai o Daga, per exemple, però s'incrementen els mitjans per millorar la investigació i l'assistència a les víctimes i es donarà un impuls a la policia de proximitat. En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes llatines i el director de la policia, Ferran Gómez, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero.
15: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la Comissaria d'Inspecció i Avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
7: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Perquè els Mossos també estan buscant ara un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
0: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan ha entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se de la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apuntant que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, sí que complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007.
1: I desmantellen una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna.
2: L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de droga. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles, per cert, justament a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesides i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya, amb vehicles d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
16: Es taponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
2: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una droga sintètica, 2 armes de foc i també 37 vehicles.
1: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: La primera.
17: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que m'agrada caminar de nit, carrers petits. Hi ha màgia, la cosa de perdre, dius en puc...
0: Avui comença la setmana del llibre en català. Ho fa sota el lema molt per veure, molt per llegir, i un any més es farà el passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris, també s'hi faran podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serrer rebran els premis Trajectòria i Difusió.
1: La segona.
17: I tu

0: banda a Madrid. Avui a casa nostra hi actua Nacho Vegas. Ho fa al Mercat de Música Viva de Vic. Ho fa el mateix dia. Queden per Albol, València, Pep Quimeno Butifarra i Lia Cali.
1: I la tercera, eh?

0: el Premi Billboard, ícono com a reconeixement als 50 anys de trajectòria, serà el 22 d'octubre en una gala que se celebrarà a Miami.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Barça no vol córrer riscos amb Joan Garcia. Es planteja un canvi a la porteria en el partit de demà contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el cué de la primera divisió, l'Elx, a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els sautins després de la polèmica de les samarretes. I victòria de prestigi a la Champions d'handbol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier. Els blaugrana fa un any que no perden.
1: Tot això avui, que és divendres, 18 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arnau, amb 3 quilos 50 grams a l'Hospital del Mar, i també la Maia, amb 2 quilos 860 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, encara tenim algunes tempestes davant de la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, són tempestes que estan descarregant des de fa estona, es mantindran durant aquest matí i en algun moment poden tocar terra. Ha passat el Barcelonès, ha passat el Garraf, ara mateix està passant cap a la zona de Castelldefels, són extremadament locals. Llavors, de cara a la tarda, creiem que aniran desapareixent, però sí que quedaran restes de núvols, sobretot a les comarques del nord-est. Girona, Barcelona, amb algun ruixadet a les comarques de l'interior, a la resta moltes més estones de sol i amb temperatures que avui quedaran frenades, màximes de 24-26 graus, potser les més altes 28 graus al sud. I de cara a aquests pròxims dies, els núvols van marxant a poc, demà en quedaran alguns a prop de la costa i diumenge sí, posarà el sol a tot arreu amb una temperatura ja més alta.
1: Són les 6:20.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A partir de les 9, entrevistarem el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
6: A les 10, analitzarem els concerts en format residència de Shakira a Madrid. En parlarem amb Lorena Montón, periodista especialitzada en el fenomen fan.
5: A 11:15, taula de recomanacions per al cap de setmana, amb Mariola Cubells, Marc Viernés, Clara Molins, Roger Escapa, Marta Viana, Francesc Soler, Robert Prat i l'Armínia. Sortejarem fanpacks del Festival de Sitges.
6: I a les 11, els dilemes amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Hem d'evitar les persones amb qui no congeniem? Et faries una cirurgia plàstica per conservar la feina de la teva vida? Hem de cridar l'atenció a qui no respecta les normes a l'espai públic?
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
7: Good morning.
1: A Pequín, Francesc Canals, ni hao.
8: Ni hao.
1: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, buenos días.
9: Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
1: I a Madrid, bon dia. A Paula Brujats, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Comencem al Regne Unit i ho fem centrats també en una de les preocupacions del moment arreu del món, que és la intel·ligència artificial. A Escòcia, el Parlament ha aprovat aturar durant un any els permisos per construir futurs centres per amagatzemar dades de la IA, Quim.
11: Sí, el Regne Unit és el tercer lloc del món al darrere dels Estats Units i Alemanya amb més centres de dades. A Escòcia viu un boom de sol·licituds perquè el sol és barat, hi ha força aigua i energia eòlica. Molts xoquen, però, amb les protestes ciutadanes que critiquen les elevades emissions i ús d'aigua i els pocs llocs de treball que generen. També temen que l'electricitat s'encareixi, ja que aquests centres en consumeixen molta. De moment, el Parlament escocès ha votat perquè no es donin més permisos de construcció fins que el govern d'Edimburg publiqui una estratègia nacional sobre el tema.
1: I d'una preocupació futura a una altra, la catàstrofe al Nepal i al Tibet a finals d'agost és, segons diversos estudis mediambientals, el començament d'una era de greus dèficits hídrics a tots els territoris que proveeix l'aigua l'Himàlaia. Francesc.
12: Sí, un fenomen, el despreniment de la glacera i la riuada, que un estudi conjunt de tres organismes especialitzats en alta muntanya consideren que anirà a més. La pèrdua de massa de gel de les glaceres, en gran mesura per l'escalfament global, és general a la zona. 200 es consideren de gran risc i 56 de molt alt risc. Que les glaceres es fonguin i no es regenerin perquè no neva prou i la neu es desfà massa ràpid, fa creure que els rius de l'Himàlaia arribaran al pic del seu cabal a meitat de segle i aleshores ja sempre serà menor, amb la falta d'aigua per al consum i l'activitat agrícola que comportarà.
1: I més mal de caps, aquests més locals. Preocupació a l'Argentina pels robatoris de cavalls en diversos clubs hípics. Fins i tot, en algun cas, han fugit muntant-los al galop. Joan.
9: El darrer cas ha estat el més espectacular, per dir-ho d'alguna manera. En plena nit, en un poble proper a la ciutat de Còrdoba, els lladres es van emportar fa pocs dies 4 cavalls. En ser enxampats per un vigilant que els va començar a perseguir és que aquests lladres van decidir fugir al galop muntant els exemplars pels carrers de la localitat. Per recuperar-los, els seus propietaris han pagat uns 1.500 euros als lladres a qui la policia continua buscant.
1: I el millor antídot contra les preocupacions és la música. Doncs bé, sapigueu que comença el show de Shakira a Madrid. Aquest vespre, primer dels 12 concerts que l'artista colombiana hi farà fins a l'11 d'octubre. És una residència, el més pur estil americà, que paralitza un barri sencer de la ciutat. Paula.
7: Madrid és l'única parada de la gira europea. 3 concerts per setmana durant un mes, 600.000 persones i un estadi Macondo construït per a l'ocasió. Obrirà de migdia fins a la mitjanit amb 8 pavellons, museus, biblioteca, gastronomia, on Shakira aterra.
8: Con la ilusión de darles lo mejor de mí, de ofrecerles lo mejor de nuestra cultura latina.
7: Però el show desperta tanta eufòria com malestar. Els veïns protesten per un macroesdeveniment que, en lloc de Barcelona, Shakira ha preferit fer a Madrid, la ciutat que els 2000 era un amor que volia deixar enrere.
1: Així tenim el món. Són les 6:25. I avui arriba al cinema, és una de les pel·lícules més turbulentes dels últims anys. Coyote versus Acme. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia, sí, és una història interessant. Anem a pams.
1: Els jo no sé fans... què és Acme, eh?
2: Acme, ara t'ho explico. Val. Els fans dels... És que et pillo una mica així, perquè això és una mica... Ja té anys. Ja. Els fans dels clàssics dels dibuixos animats, dels Looney Tunes, recordaran el Coyote perseguint el Correcamins.
1: Fins aquí bé.
2: Vinga, doncs el coiot feia servir dinamita, coets, imants gegants, catapultes, tot per carregar-se el Correcamins o intentar-ho. Tot això era de la mateixa marca Acme. Acme era una broma que feia Looney Tunes perquè a principis del segle XX era molt habitual que les empreses es posessin Acme en els seus negocis, diuen, perquè com que començava a parar, així sortia al principi del llistí telefònic. El tema és que molts dels invents d'Acme pel que fa als Correcamins en aquests dibuixos animats, molt sovint sortien malament. La dinamita esclatava quan no tocava, les catapultes anaven en la direcció equivocada, en fi, un desastre. Arran d'això, la revista New Yorker va publicar un conte molt recomanable, ja fa uns anys, on el coiot presenta una querella contra Acme per danys i perjudicis. Fan aquest conte en què el coiot diu, escolteu, m'heu venut tots aquests productes, no funcionen, per tant, jo em querello. Això va agradar molt a Hollywood, que en va fer una pel·lícula. La va produir Warner, en va dir Coyote versus Acme, s'havia d'estrenar el juliol del 2023, però aquí la cosa es va complicar.
10: La Barbie, el món real...
2: Perquè el juliol 23 Warner havia d'estrenar Barbie i va dir, saps què, no podem fer dues estrenes potents alhora, per tant, ajornem Coyote versus Acme. Però després a la Warner li comencen a tremolar les cames. I si la pel·lícula no funciona? I si no agrada? I si no recuperem els diners? I el que van fer? Doncs que tot i que la pel·lícula ja estava acabada, muntada, i del tot dient, la guardem en un calaix. No l'estrenem per poder obtenir beneficis fiscals. Els 70 milions que ens ha costat aquesta pel·lícula la registrem com a pèrdues i així com a mínim pagarem menys impostos.
13: Hello, Gotham. Batgirl here.
2: Això ha passat altres vegades. Un dels casos més famosos és aquest que sentim, Batgirl, que el mateix es va rodar, muntar i guardar en un calaix. Amb Coyote versus Acme, què va passar? Doncs que va haver-hi un moviment de fans enorme dient feu el favor d'estrenar-la. Al final, Warner va acceptar negociar amb altres distribuïdores. Una empresa que es diu Ketchup Entertainment en va comprar els drets per 50 milions i ara l'ha portat al cine.
14: Name of the case is Coyote versus Acme.
2: Wiley Coyote. I la sorpresa és que ho està petant. Avui arriba als cinemes catalans, veurem què passa, però de moment la pel·lícula ja porta 70 milions de dòlars recaptats.
15: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
16: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
15: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 2 minuts serà 6:45.
18: Are you women who want a man on the street? Don't know it, where you
1: I en esports, el Barça contempla reservar Joan Garcia i no fer-lo jugar en el partit de demà contra el Sevilla.
2: Les molèsties que té el genoll plantegen aquest canvi a la porteria blaugrana, ja que el club no vol prendre riscos innecessaris. Eric Garcia assegura que l'equip es confia plenament en el porter Chesney.
18: Tots sabem que el Joan per mi és el millor porter del món, per tant mai és fàcil, però bueno, crec que tots tenim confiança en ell. Crec que la temporada que va jugar ho va fer un molt bon nivell, vam arribar a les semifinals del Champions.
2: El mateix Flick el va ratificar després del partit contra el Racing.
19: Of course, as our goalkeeper and of course...
20: És el nostre porter i, evidentment, Tec ha comès una errada, però tots nosaltres cometem errades, així que és normal, és la vida, aquestes coses passen.
1: L'Espanyol rep avui l'Elx, que arriba a Cornellà com a cuer de la Lliga.
2: A partir de les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
21: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
1: El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja avui a Ceuta per tancar la crisi de les samarretes.
2: I va acompanyat de Pirri, president d'honor del Club Blanc de Butragueño. El club vol mostrar públicament el seu suport a Ceuta. Reunirà amb el president saudí Juan Jesús Vives.
1: En punt 6:45. Comencem el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Besalú, a la Garrotxa, a les 7:32.
22: I es pondrà a les 7:54 del vespre.
1: Quina veu més neta que tens avui, Francesc. Les temperatures a aquesta hora?
23: A Malgrat de Mar, 17 graus, a Solsona, 13, i el Dover, 20.
1: Pel que fa al temps, avui encara hi ha risc de tempestes en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia. Hola, Eloi. No tenim l'Eloi. I a les carreteres i el transport públic a aquesta hora, com els tenim ara mateix? Maria Ferrandez, Noguera.
24: Bon dia. Doncs ara mateix, primeres retencions a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat, i a la litoral en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, avui el servei de Rodalies arrenca amb normalitat després que ahir l'R2, R2 Nord i R11 estiguessin tallades entre Sant Andreu i Granollers durant 7 hores per aquests dos nous esvorancs que es van fer sota les vies del tren a Vallbona.
1: Ara sí, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia.
1: Deia que pel que fa al temps hi ha risc de tempestes.
3: Sí, en tenim algunes molt localitzades davant de la costa i poden arribar a tocar terra entre la costa central i el nord de la Costa Daurada, especialment aquest matí i migdia. Després tendiran a marxar, sí que quedaran alguns núvols, sobretot a les comarques del nord-est, on poden arribar a caure alguns ruixats a l'interior de les comarques de Girona, i la tendència és que faci més sol, sobretot al cap de setmana.
1: Tot això avui, que és 18 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Sánchez, Feijóo i Abascal.
25: Tots tres passaran aquest cap de setmana per Catalunya. El primer a fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la Festa de la Rosa diumenge a Gavà i Feijóo serà a Badalona. Comencen a escalfar motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
1: El segon, Jonathan Andic.
26: Que es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès. La teràpia estava pensada per un altre pacient. Consistia a comprovar que no es podia empènyer per un precipici un familiar a qui s'odiava.
1: El tercer, Roger Espanyol.
25: El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà que hi va haver ahir al judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que prendrà mesures. La intèrpret que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
1: El quart, Canadà.
26: Accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de represàlia si el projecte tira endavant.
1: El cinquè, Shakira.
25: Avui comencen els concerts a Madrid, convertit en la seva residència europea. Farà 12 concerts en total.
1: I què més ens deixa la matinada, Freddy?
27: A Brussel·les miren cap a París, on avui el president Emmanuel Macron ha convocat tots els líders dels partits i els candidats presidencials a una reunió al Palau de l'Elisi. Segons la presidència francesa, la idea d'aquesta reunió és debatre textualment el ràpid deteriorament de la situació internacional. Els mitjans francesos diuen que Macron bàsicament vol implicar els futurs candidats presidencials en la gestió de qüestions de seguretat, però també dels preus de l'energia.
1: amb què ha de dormir als Estats Units.
27: Demà Ed Sheeran actua a Filadèlfia i encara no se sap si tindrà taloners. Recordem que els artistes han deixat la gira després de la decisió de prescindir de Macklemore, un dels taloners, pels seus missatges de suport a Palestina. Segons el mateix Macklemore, el veto procedia del multimilionari Robert Kraft, que és propietari d'un dels estadis on s'havia de fer un dels concerts. Sobre això, la novetat de les últimes hores és que Kraft ha explicat que Ed Sheeran li ha demanat que doni $2 milions en ajuda humanitària a l'Orient Mitjà. Ho ha explicat el propi Kraft, que no ha precisat si ho farà o no.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
27: Amb els preparatius de la reunió la setmana que ve entre Donald Trump i Xi Jinping. És la seva primera visita, és la primera visita d'un president xinès a Washington en una dècada. Sobre la taula, les disputes comercials, evidentment, o Taiwan. Sobre això, just aquesta nit, el president de l'illa ha presenciat i participat en un exèrcit militar en un exercici militar amb míssils.
1: I repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
0: Bon dia.
1: Centrades sobretot en l'Eurocambra, en una doble vessant, el Canadà i la crisi de Ceuta.
0: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia, l'Eurocambra prova dividida una moció sobre Ceuta, diu El Periódico. També és el tema principal a la premsa de Madrid, El País. El Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump i, per la seva banda, El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta. Altres temes de portada, ho hem explicat, La Vanguardia titula, atenció, que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare, i acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
1: I a la premsa comarcal, els pagesos alerten que omplir el dipòsit del tractor costa 179 euros més al febrer. Que al febrer, Lara García.
4: Ho llegim al Segre. Omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres costa 467 euros. Els joves agricultors i ramaders de Catalunya denuncien que l'encariment del gasoil agrícola, que des del mes de febrer passat ha incrementat el preu un 62%, posa en risc la sembra del cereal d'hivern i la viabilitat de moltes explotacions. Per aquest motiu, el Sindicat Agrari reclama al Ministeri d'Agricultura que adopti mesures urgents. Avui el Diari de Tarragona explica que els tribunals han aturat la instal·lació d'una quarantena de lectors de matrícules als accessos de Reus i de diferents urbanitzacions. La resolució diu que l'Ajuntament ha de revisar la solvència de l'empresa a qui ha adjudicat la instal·lació. De moment no cal que repeteixi el concurs públic, però el jutge veu necessari que el consistori revisi aquesta documentació. I la premsa comarcal avui també està pendent dels bolets. El 9-9 destaca que aquest cap de setmana, a Setcases, el Ripollès celebra la festa del bolet, coincidint, diu, amb una arrencada fluixa de la temporada marcada per la manca d'aigua i per la calor.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat es manté la incògnita a la porteria del Barça.
2: El club no vol córrer riscos amb Joan García. Es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el Cué de primera, l'Elx, a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes i victòria de prestigi de la, a la Champions d'handbol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier.
1: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 46 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
5: Good morning, Catalunya. Se li poden discutir moltes coses, però ningú no pot negar que Donald Trump és un cap de família exemplar. De fet, alguns dels fills i gendres del president han estat un factor clau en la seva administració. I aquesta mateixa setmana ha estat notícia el seu hereu, Donald Trump Jr. Gràcies a una investigació de ProPublica, hem pogut saber que el magnat rus Omar Kreflev va pagar 2 dies de xerinol a les Bahamas per una cinquantena de persones en ocasió de la boda del fill gran amb la seva esposa Bettina. Quan ha esclatat el cas, Trump Jr. ha confessat que Kremlev és un amic molt proper. De fet, va assistir a les noces. I la cosa no seria delictiva si no fos que aquest magnat té una relació molt propera amb un tal Vladimir Putin. De fet, dies abans de l'enllaç, havia acompanyat el president rus a una visita a la Xina. El patriarca Trump no va assistir a l'enllaç. Encara no sabem si perquè no li interessa el seu primogènit o perquè la cosa encara no canti més del compte.
6: Dos quarts i mig de set del matí.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
6: Catalunya es desperta amb la mirada posada al desplegament de líders polítics espanyols aquest cap de setmana al país.
9: El primer a fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox amb un míting a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la Festa de la Rosa diumenge a Gavà. L'últim cop que va trepitjar Catalunya, de fet, va ser per la visita del Papa al mes de juny. I Feijó també serà diumenge, en aquest cas a Badalona. Comencen així a escalfar motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
6: I encara sobre líders. Pablo Iglesias no acaba de veure Ernest Urtasun com a candidat de Sumar.
9: L'exlíder de Podem creu que no és una figura que pugui fer
7: fer front al vot útil a capelarà, diu Pedro Sánchez. Iglesias ho ha dit després d'aquestes paraules del ministre de Cultura i el Matí de Catalunya Ràdio.
10: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
25: I aquest matí també tenim novetats del cas Andic.
7: Sí, segons publica avui La Vanguardia, es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Julia Liederwald, que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava. Així ho va explicar la professora d'anglès de Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare, i es col·locaria a la tocada al precipici. Després l'animaria a empènyer-la per demostrar-li la incapacitat de fer-ho. L'1 de desembre del 2024 van recórrer al camí de les Feixades de Montserrat, que és just la mateixa ruta on després moriria el fundador de Mango.
25: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les.
7: El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha fet aquest pas just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
11: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
7: El Canadà ha ofert a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas liquat que hi ha al país. Planteja també que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos països.
25: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer aconsegueix eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% de tumors en ratolins.
7: Es tracta d'un estudi fet per la Vall d'Hebron, l'Institut de Recerca, el Becker, que es podria ser una opció per a un tipus de tumor agressiu amb baixa supervivència.
25: Mònica Mas.
12: Actualment aquests casos només tenen la quimioteràpia clàssica com a tractament principal amb molts efectes secundaris i recaigudes. La investigació feta a partir d'inserir en ratolins teixit de tumors reals de dones que es tracten a l'Hospital Vall d'Hebron ha donat resultats prometedors, segons la investigadora Valeria Tubita d'Alvir.
13: Con la terapia combinada conseguimos una respuesta completa de los modelos preclínicos frente a este nuevo tipo de combinación, ¿no? Respuesta completa, que quiere decir que hay la eliminación total del tumor. Y eso frente a un 27% o un 7% de ambas terapias por separado.
12: La novetat, doncs, és la combinació d'un anticòs contra la proteïna HER2 sumat a un fàrmac molt potent i a un inhibidor de reparació de l'ADN del tumor. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
25: Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys. Els investigadors ho vinculen a la pandèmia.
7: Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre l'any 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes. Entre aquestes hi ha l'hepatitis B, el pneumococ o el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït a aquest descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%.
25: I avui comença a Girona la gran fira internacional del ciclisme, la Sea Otter Europe.
7: La mostra ha disparat el seu econòmic per la ciutat i el seu entorn, i dels 20 milions de l'any passat calculen que es doblarà aquesta xifra.
25: Girona, Fèlix Martín.
14: Calculen que s'arribarà als 40 milions d'impacte econòmic, i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies de festival, sinó també per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera. Ha concretat el director del Sea Otter, Albert Balcells.
15: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra, perquè ja és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades, i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
14: En aquesta desena edició hi participen 500 marques i es preveuen 74.000 visitants. Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però els organitzadors de la Sea Otter no ho asseguren per a més endavant. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
25: I la crònica cultural avui la comencem parlant de la nova edició de la Setmana del Llibre en català que arrenca just avui.
16: I ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Té com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. S'hi faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Ània Posada i també podcast en viu, entre els quals el de Tresclat, el de Trescat Club Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. Els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió i també es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit.
25: Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek entre les estrelles de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que també comença avui.
16: Oficialment engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues d'elles a competició oficial.
25: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
17: Cinco minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras i Isaki La Cuesta, Meritxell Colell i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Serà l'edició de l'adeu del seu director José Luis Rebordino que plega, ha dit a 3Cat Info, definitivament, i admet que no ha defugit les polèmiques.
18: Que hay temas que sabemos que las pueden generar, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos y creo que el pequeño altavocito que tenemos sirve para defender, bueno, pues las polémicas han sido muy concretas. Pero yo, mientras no tenga una orden judicial, esa película se va a proyectar.
17: Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
25: I avui al Mercat de Música Viva de Vic, els grans escenaris de la plaça Major i la Catedral amb bandes com Dan, Peralbo i el Comboi o Mamaduixa.
19: Jo te d'acords a partir demà, si entres a la barra encara de caramelat.
16: Això l'endemà d'una primera jornada que va acabar amb un concert de Lluqui Valverde, que és membre de la Ludwig Band.
25: Vic Marruiz.
20: Lluqui Valverde, el també saxofonista de la Ludwig Band, ha revolucionat la carpa de l'Atlàntida amb rumba, rock, sons tropicals i molt d'humor. La seva banda, els Ambaixadors de la Bona Onda, el fan sonar a orquestra tronada dels anys 60, però amb molta sornegueria. Ha estat la cirereta divertida que ha tancat una jornada intensa. Un dels concerts més rellevants d'aquest dijous ha estat el de la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès Momi Maiga. Avui el Mercat de Música Viva de Vic activa els grans escenaris per la plaça Major, per exemple, passaran d'en Peralbo i el Comboi o Mamaduixa. Però un dels noms potents de la jornada és Nacho Vegas, que actuarà a l'Atlàntida.
25: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio. I acabem al teatre.
21: Je suis bonne. Mais je suis belle et je te défie. Mon désespoir.
16: Perquè la directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, va fer història ahir a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comèdia Francesa amb el clàssic Les Criades de Jean Genet.
25: París, Isabel Galí.
22: Estrenar la temporada de la Comèdia Francesa, la companyia de teatre més antiga d'Europa, i fer-ho amb Les Criades, en francès Le Bon, és un doble mortal que Carme Portacelli ha entomat amb èxit.
23: Estaven entusiasmats amb l'espai escènic, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. Això ha estat com un matalàs de cotofluix fantàstic per afrontar una obra que és molt bèstia i que ja s'arriba molt a fons, no?
22: Gairebé no queden entrades. Fins al 25 d'octubre, al Teatre de l'Atenea, el de la Comèdia, està en obres. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
25: Passa un minut de 6:45 del matí pel que fa el temps. Sembla que les tempestes que tindrem avui seran molt puntuals. Eloi Cordomí, bon dia.
28: Bon dia. Sí, les tenim situades sobre el mar i en algun moment poden arribar a tocar terra entre la costa central i el nord de la Costa Daurada, i això podria passar sobretot aquest matí i al migdia. Després hi ha núvols també a les comarques de Girona. La tendència és que vagin marxant, que s'imposi el sol a la majoria de comarques, però al nord-est, encara en aquests sectors, podrien tornar a créixer algunes nuvolades amb petits ruixats a l'interior. Poca cosa. Avui en temperatures que quedaran frenades. Ara mateix hi ha 21 graus a Blanes, 19 a Valls, no ha refrescat gaire el Pirineu, 15 a Ripoll, 9 al Pont de Suert. Les màximes arribaran entre els 24 i 26 graus, potser 28 al sud de Catalunya. I el cap de setmana, demà encara algunes restes de núvols a prop de la costa, però amb sol a la resta i més sol de cara a diumenge.
25: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
24: Pel que fa al trànsit, retencions a la C58 d'entrada a Barcelona i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Situació més complicada de l'habitual a la ronda de dalt perquè hi ha un accident. Pel que fa al transport públic, avui el servei de Rodalies arrenca amb normalitat després que ahir l'R2, R2 Nord i R11 estiguessin tallades durant 7 hores entre Sant Andreu i Granollers pels dos esvorancs que hi va haver al barri de Vallbona de Barcelona. Normalitat que aquí a Rodalies vol dir que hi ha alguns retards, com el del tren de l'R4 de Manresa a Lleida, que va amb 3/4 d'hora de demora per una incidència que hi ha hagut entre Calaf i Manresa.
0: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
1: Avui hem rebut el missatge del Sergi. Es queixa d'una situació viscuda a Cabrera de Mar. Va aparcar el seu cotxe al costat de la platja, en una zona senyalitzada de color verd. El problema, però, és que a Cabrera la zona verda és exclusiva per a residents.
2: Quan tornem de la platja resulta que tenim una multa posada en el cotxe, truco a la Guàrdia Urbana d'allà, i com que no he identificat el cotxe com a resident, doncs tinc una multa. Bueno, però és que la màquina m'ha deixat treure el tiquet.
1: El Sergi lamenta que ha acabat pagant l'estacionament i 80 euros de multa i critica que no hi havia una senyalització adequada. L'Ajuntament respon que lamenta la confusió, però considera que les màquines sí que informen degudament de les normes d'aparcament.
0: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Crescudes sòlides a les borses europees després de la pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal. La contenció del preu del petroli també ajuda a millorar els índexs. Ahir l'IBEX 35 va sumar un 1% i avui obrirà des dels 19.800 punts. A Wall Street, el Nasdaq ha sumat un 1,7% gràcies a la remuntada de les tecnològiques com Nvidia, que després de l'enrenou dels darrers dies, ara, doncs, repunten un 3% les seves accions. Les borses asiàtiques també registren guanys aquest matí. El Nikkei de Tòquio creix un 2% i el Hang Seng de Hong Kong un 1%. El preu del barril de petroli de Brent, tot i que continua molt inflat, baixa a 103 dòlars. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres, perquè ara fem història. La Quiniela, ara amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
5: Hola, bon dia.
25: Girona, Maria Rovira, bon dia.
8: Hola, bon dia.
25: Barcelona, Mar Jurado, bon dia.
26: Molt bon dia.
25: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
27: Bon dia.
25: Comencem aquesta roda informativa a Tarragona. Aquest matí arrenca finalment el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys des que la CUP va denunciar una suposada trama de corrupció del PSC a l'Ajuntament de Tarragona, Ricard.
5: A veure, per situar-vos, us explicaré que l'exalcalde socialista, Josep Félix Ballesteros, s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó juntament amb 8 acusats més. Segons la Fiscalia, el PSC va crear una xarxa de clientelisme polític per desviar 275.000 euros de fons públics en benefici del partit. Els diners que s'havien de destinar a un programa per a la integració de la població nouvinguda es van utilitzar per contractar treballadors i militants afins perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de Ballesteros. Per cert, el judici se celebrarà a l'antiga presó de Tarragona per manca d'espai adient a les dependències del Palau de Justícia.
25: Saltem a les comarques gironines. Ara us ho apuntàvem. Calculen que es dispararà l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter, que comença avui i fins diumenge, Maria.
29: Sí, de fet, es preveu que gairebé es pot doblar la xifra dels 20 milions d'impacte econòmic de l'any passat, no només per la repercussió en hotels o comerços, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius. L'any passat hi van assistir 74.000 persones i més de 500 marques internacionals i presentaran novetats de la temporada. I d'altra banda, quan falta una mica més d'un mes per les fires de Girona, ja sabem alguns dels grups que actuaran a la Copa, Caral Laoz, els Amics de les Arts, el Petit de Calaril o 31 FAM. Són alguns dels caps de cartell d'una festa major amb més de 200 activitats.
25: A Barcelona, avui la notícia al món casteller. Per què, Marc?
26: Doncs perquè avui es presenta el nou casc casteller i el primer protector facial específic per nens que pugen ben amunt als castells. Els presentaran la consellera de Cultura, Sonia Hernández, i la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Això en un dia de molta cultura a la demarcació i amb epicentre a Vic, al Mercat de Música Viva. D'una banda, Nacho Vega es presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali protagonitzaran els concerts a la plaça Major.
25: I més cultura avui al Pallars. El protagonista serà el cinema perquè arrenca el Tabaca Film Fest, Júlia.
6: Sí, el Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus. Esta edició estarà marcada pels animals, ja siguin lleons, llops o serps o criatures mitològiques. Avui, durant tot el cap de setmana, arrenquen les projeccions al Baix Pallars i a Sort i el festival seguirà fins al 27 de setembre amb una quinzena de sessions on es projectaran 60 curtmetratges dels més de 500 que s'han rebut provinents d'una cinquantena de països.
25: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
25: I els esports, Robert Prat.
8: El Barça no vol córrer riscos amb Joan García. Es planteja un canvi a la porteria en el partit de demà contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera d'ells a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes i victòria de prestigi a la Champions en vol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier. Els blaugrana fa un any que no perden.
25: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
9: Som a les portes de la primera aturada de seleccions de la temporada i la primera que serà tan llarga. 3 setmanes on els jugadors marxaran amb els seus països i això arriba en el pitjor moment per l'equip. Primer, perquè talla la dinàmica positiva dels blaugranes. Segon, perquè és una incògnita saber com afectarà físicament els jugadors aquests canvis de dinàmiques d'entrenament. I tercer, perquè es juguen més partits, 4 per selecció, i això augmenta el risc de lesió. Avui al migdia De La Fuente donarà la convocatòria d'Espanya amb el dubte de Joan García. En principi, el porter del Barça només té molèsties, cap lesió greu. Flick el voldria per dissabte a Sevilla, però si el convoca, sap que això vol dir que també marxarà aquestes 3 setmanes amb Espanya i preferiria que descansés. Quina serà la prioritat? Doncs en unes hores ho sabrem.
25: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I supem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
15: I fem i no deixem de fer.
27: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
30: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
31: Generalitat de Catalunya.
32: El govern de tothom.
33: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
34: Amb un horari nou.
35: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
33: Catalunya nit.
36: Un informatiu en profunditat.
37: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
33: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
35: Amb horari nou.
36: De 9 del vespre a 11 de la nit.
37: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
38: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
39: No té cap mena de sentit això de les 3 bessones.
40: Per què?
39: 3 bessones? Bessones són 2!
40: Ah.
39: 3 són trigèmines!
40: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
39: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
40: Hòstia, és veritat, això?
41: És veritat, té raó.
39: 1, 2, 3, som 3 trigèmines!
38: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
42: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
25: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre l'informatiu de Telemadrid, on van voler alertar els consumidors de diversos productes provenients del Marroc.
43: Ahir, a Telemadrid, el seu informatiu de la nit, que presenta Antonio Naranjo, es va desplegar al plató com si d'un bodegó es tractara tot un seguit de productes alimentaris que ens arriben des del Marroc. Van dir que no volien promoure cap boicot, però que convenia que la gent estiguera informada per poder actuar amb tota la informació a l'hora d'anar a comprar. No sé per què em vaig recordar d'aquells dies, aquell temps de boicot cap al cava català que es va fer també des de determinats mitjans públics.
25: I a la recomanació del dia aquesta setmana que hem sabut que l'actriu i escriptora Lena Dunham ha estat mare per gestació subrogada, la Carlota Fragenet ens recomana el llibre La revolta de les mares.
44: Aquesta setmana estem parlant molt, malauradament, de la gestació subrogada, perquè les famoses han decidit que és normal comprar criatures. Per aquest motiu us vull recomanar La revolta de les mares, un llibre escrit per la Laia Gordi, que parla d'un assalt feminista a la maternitat, i és un llibre on hi trobareu maternitats de dones que han gestat i parit a les seves criatures i potser també de dones que han adoptat a les seves criatures, perquè adoptar una criatura és completament legítim, parir-la també, però comprar-la mai, mai de la vida hauria de ser una opció.
25: I ahir què deien els altres, Jovany?
0: Ahir vam sentir com els altres mantenien l'hostigament contra Kylian Mbappé, malgrat les explicacions que va donar el jugador després d'evitar posar-se una samarreta en solidaritat amb Ceuta. Jiménez Los Santos.
1: El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado. Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos.
0: Tant parlar de solidaritat, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, no en sortien les paraules.
2: Ceuta diu que té tota la solidaritat.
3: Com?
2: Solidaritat.
0: I els esports de la COPE explicàvem l'estat d'ànim del madridisme després de l'espectacular començament de Lliga del Barça.
4: Es que dan miedo. Es que yo me pongo a pensar cuando juegue con un equipo que yo me sé que viste de blanco y me cae la caquita por la pierna.
0: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
25: Gràcies, Joan. Gràcies, Joan.

0: Canalias, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Kate Ryan, versionant l'èxit de Desireless, Voyage, Voyage. I és que tal dia com avui, un 18 de setembre, però de l'any 1977, la sonda Voyager 1 va capturar la primera fotografia de la Terra i la Lluna juntes. Es va fer a 11 milions de quilòmetres del nostre planeta i va passar poc després del llançament de la sonda el 5 de setembre. Actualment, el Voyager 1 navega pel sistema solar i no hi ha cap objecte que estigui tan a prop per poder-la fotografiar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A partir d'avui començarem, atenció, a notar ja el clima preelectoral d'una manera especialment intensa a Catalunya, perquè desembarquen els principals líders espanyols en diversos actes a Catalunya. Pedro Sánchez participarà a la Festa de la Rosa, quan el seu govern encara no ha pogut tancar la crisi a Ceuta. Alberto Núñez Feijóo mirarà d'explotar justament aquesta crisi en l'acte que té diumenge a Badalona, i el líder de Vox, Santiago Abascal, ja ha començat a desfilar per Catalunya, aparcant el missatge contra el procés i centrant-se ja en els discursos contra la immigració. Repassem-ho tot plegat. Àlex Giral Robert.
1: El president espanyol tancarà diumenge la Festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa al juny, camí paral·lel al de Feijóo, que també actua demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic al Principat des del juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
2: Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
1: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona després d'haver estat ahir a Lleida.
3: La polémica entre catalanes y castellanos ya no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilización y barbarie.
1: Vox té entre cella i cella que Salvo tan socialista descontent del cinturó metropolità. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara en aquest ambient ja preelectoral, l'exlíder de Podem rebutja que Ernest Urtasun encapçali una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Ho ha dit Pablo Iglesias, això després que el ministre de Cultura hi obrís la porta ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
4: Jo estaré amb el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Doncs després d'aquestes paraules, Pablo Iglesias ha qüestionat que Urtasun sigui un actiu electoral per competir amb Pedro Sánchez. En un article a Diario Red, l'exvicepresident del govern espanyol apunta que el ministre de Cultura, textualment, podria formar part perfectament, diu, d'una llista del PSC. I encara un altre nom del clima preelectoral. Frederic Vincent, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Isabel Díaz Ayuso. L'enrenou per l'àtic de luxe s'ha enredat una mica més i el govern de la Comunitat de Madrid ha donat, atenció, una nova versió.
5: Sí, val la pena que recapitulem. El govern de la Comunitat de Madrid va comprar un àtic en una de les zones més cares de Madrid de més de 6 milions d'euros a l'abril. No en va dir absolutament res fins que El País ho va publicar el juliol. Quan surt això, primer l'executiu d'Isabel Díaz Ayuso diu que aquest pis era per fer d'oficina, residenta mentre es feien obres a la seu del govern. Ara bé, el propi Ajuntament de la Comunitat de Madrid, va admetre que l'àtic només tenia llicència per viure i no s'hi podia treballar. Llavors es va assegurar que en qualsevol cas no seria residència oficial, però, com deies, tenim una última versió d'ahir mateix, que és que aquest àtic podria convertir-se en allotjament ocasional.
6: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a les pròpies autoritats de la comunitat.
5: Per tant, mig-mig, és l'última versió del govern de la Comunitat de Madrid, que deia el seu conseller de la presidència, Miguel Ángel García Martín. Aquest anunci ha coincidit amb una novetat també important. Com recordareu, davant de la polèmica, el govern va dir que es vendria l'àtic i dedicaria els guanys als afectats pels incendis de l'estiu. Doncs bé, la primera subhasta ha quedat deserta, ningú no l'ha volgut comprar, i és per això que avui

0: Florentino Pérez, com sentiu, anirà a fer-se la fotografia a la ciutat autònoma per intentar tancar aquesta polèmica de les samarretes.
1: El president del Madrid encapçala una delegació del club que rebrà el president de Ceuta aquest matí. En aquesta delegació també hi serà Butragueño i Pirri, president d'honor del Madrid i nascut a Ceuta. Des del Madrid diuen que fa temps que es prepara aquesta visita, però en qualsevol cas arriba després de tot l'enrenou de les samarretes.
2: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras.
1: Entonces, així justificava Kylian Mbappé que ell, Vinícius i Konaté portessin malament la samarreta per no mostrar el missatge de suport a Ceuta que havia promogut l'Associació Valenciana d'Empresaris. Insistim que el Madrid diu que aquesta visita d'avui de Florentino a Ceuta fa temps que es prepara, però coincideix evidentment amb la tempesta mediàtica i política d'aquest cas.
3: Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
4: Tú estás jugando en un equipo español y aquí ha habido una invasión ilegal.
5: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos, ¿no?
1: Insistint que és tempesta mediàtica, però també política. De fet, l'última que sentíem era Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular.
0: I parlant de Ceuta, és notícia d'ara mateix. Ja ha començat el trasllat de migrants des de les platges fins al port.
1: Sí, diverses unitats de la policia, de guàrdies civils i militars s'han acostat a primera hora a la platja per traslladar els migrants fins al campament provisional que hi ha la idea de posar al port de Ceuta. És una operació que ha arrencat poc abans de les 7 del matí. Recordem que l'Audiència Nacional ha denegat la suspensió temporal del campament migrants del port de Ceuta, amb la qual cosa el govern espanyol pot tirar endavant amb els plans com tenia previst.
0: Avui parlarem de Ceuta precisament amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Serà a partir d'un quart de 10 del matí. Serà a l'Àgora del Matí amb Laura Aznar, amb Mohamed El Amrani, Marc Bataller i Jordi Cominal. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és divendres 18 de setembre, el dia comença amb 11 graus a Viella, 14 a la Pobla del Lillet i 19 graus a Torredembarra. I amb algunes tempestes que descarreguen sobre el mar a la costa central i que en algun moment podrien arribar a tocar el litoral. Seran fenòmens molt puntuals, també comencem el dia amb força núvols, la tendència és que vagin marxant, excepte els del nord-est. A les comarques de Girona, de Barcelona i en alguns punts del Pirineu quedaran nuvolades que a la tarda podrien deixar petits ruixats. Al cap de setmana, restes de núvols dissabte al matí a la costa, però molt més sol, i clarament amb més sol de cara a diumenge i amb unes temperatures més altes.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb un carril tallat a la P7 per retirar un camió avariat a Castellet a la Gornal en sentit Tarragona i amb les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i a les dues rondes en sentit Llobregat.
0: Ara són les 7 i 7. I ampliem tota l'actualitat que cal saber d'aquest divendres 18 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Nova aliança.
10: El Canadà accepta formalment la invitació d'associar-se amb la Unió Europea, tot i les amenaces de Donald Trump. El primer ministre, Mark Carney, ho ha dit des del Parlament Europeu, encara que de moment s'ha evitat concretar fins on arribarà aquesta aliança.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
11: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
12: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
11: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara a Estrasburg, la Unió Europea sí que ha donat més detalls de la proposta de vetar l'accés dels menors a les xarxes. Només una hora.
13: La llei preveu prohibir l'accés a Facebook i Instagram als menors de 13 anys. Si la llei s'acaba aprovant, entre els 13 i els 15 anys només hi podran accedir durant una hora. A partir dels 15 ja tindrien més llibertat. Ursula von der Leyen posa l'accent en garantir el benestar dels infants.
14: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: Prova de foc.
15: Aquest diumenge torna a haver-hi eleccions regionals a dos estats federats alemanys després de la victòria de la ultradreta a Saxònia-Anhalt fa 15 dies. El càrrec del canceller Friedrich Merz podria perillar en funció dels resultats de diumenge a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín.
0: Sense gaire secret.
12: També hi ha eleccions des d'avui fins diumenge a Rússia. S'escull el nou Parlament. No són eleccions lliures, tampoc transparents. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin, Rússia Unida.
0: Canvi de govern.
10: El recompte del vot exterior a Suècia ha confirmat la victòria del bloc de centre-esquerra. Ha tret un 49,5% dels vots pel 48,8% del bloc de conservadors fins ara al govern.

0: ni l'extrema dreta. El primer ministre conservador, Ulf Kristersson, ja ha presentat la seva dimissió.
1: Estimbar un familiar.
2: Atenció al que publica avui La Vanguardia sobre el cas Andic. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. L'havia dissenyat la seva terapeuta per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare.
3: Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta faria de mare i es col·locaria a tocar del precipici per demostrar-li que no podia empènyer-la. Això ho ha explicat als Mossos la professora d'anglès i col·laboradora de la terapeuta, que va afegir que Jonathan Andic, que ho va fer saber, s'hi va mostrar molt interessat i fins i tot es va oferir a presenciar l'exercici.
1: Nou rècord.
4: Del preu de l'habitatge, el preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. A Sant Cugat del Vallès, a Sitges o a Barcelona, el preu pot arribar als 5.000 euros. La capital catalana, de fet, un pis de 80 metres quadrats que fa 10 anys podia costar 225.000 euros, ara ja en val 368.000.
0: Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, diu que no creu que estiguem davant d'una nova bombolla immobiliària.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
1: L'habitatge és una de les principals causes d'empobriment a Catalunya i un dels factors que marca més desigualtat. A quarts de 10 en parlarem també amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Paral·lel 41.
2: És el nom de la plataforma que ha presentat l'exconsellera d'Acció Exterior i regidora de Junts a Barcelona, Victòria Alsina. Té per objectiu promoure el relleu generacional en els lideratges del catalanisme polític i construir una agenda amb voluntat d'incidència pública.
6: Sobre cada un d'aquests temes, la idea és convidar persones que totes estan compromeses amb Catalunya, però no necessàriament pensen igual. I a partir d'aquí, elaborar propostes, projectes, iniciatives que busquin el consens i que sempre es tradueixin en acció.
3: A l'acte de presentació de la Fundació Paral·lel 41, aquest dijous a la nit, s'hi ha deixat veure l'expresident Jordi Pujol.
1: Un desgavell.
4: La traducció del català al castellà durant el judici contra els policies nacionals que van buidar un ull a Roger Espanyol. El govern espanyol admet que és inacceptable i que prendrà mesures.
1: Maria Costa.
7: A l'interrogatori del primer testimoni,
8: si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
9: Pot tornar a repetir la pregunta?
8: Sí. Si ell va participar...
9: Perdó. Podria volver a repetir, per favor?
7: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
10: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
11: No és això.
10: No sento bé.
7: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant de coses que funcionen, que sovint no funcionen, nou contratemps.
0: A Rodalies, per l'aparició de dos petits esvorancs sota les vies del barri de Vallbona, Barcelona, els va provocar la pluja de dimecres i ahir es va trigar força estona a reparar-los.
2: Les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre van estar tallades durant 7 hores i el servei alternatiu per carretera establert per Renfe tampoc era capaç de satisfer tota la demanda.
1: Alertes menys estridents.
3: El periódico explica que la Generalitat ha demanat al Ministeri canviar el sistema d'alertes que rebem al telèfon en cas de fenòmens meteorològics extrems. Es tracta de tenir diverses opcions, amb alguns avisos que tinguin alarmes no tan estridents quan el perill no sigui molt gran o molt imminent.
4: D'aquesta manera no es perdria l'efecte de cridar l'atenció quan la situació ho requereixi. Després de l'enviament de les alertes aquest dimecres, el diari, en aquesta informació, apunta que la Conselleria encara hi ha dubtes de com i quan s'han d'enviar aquests avisos i que en alguns casos aquesta setmana potser no estava del tot justificat o es van enviar tard.
1: I setmana del llibre en català.
0: Avui arrenca i ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Un any més es farà el passeig Lluís Companys i hi haurà trobades amb prescriptors literaris, podcast en directe i els escriptors Ramon Solsona i Mario Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió.
1: Això el dia en què Shakira també arrenca residència europea i avui també en parlarem al matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa als esports, Robert Prat sense porter.
12: El Barça es planteja fer un canvi a la portaria el partit contra el Sevilla perquè no vol córrer riscos amb Joan Garcia. Eric Garcia diu que confien en Chesna.
13: Tots sabem que el Joan per mi és el millor porter del món, per tant mai és fàcil, però bueno, crec que tots tenim confiança en ell, crec que a la temporada que va jugar ho va fer un molt bon nivell, vam arribar a la semifinal de Champions.
12: De la salut del porter també en depèn la convocatòria d'avui amb Espanya pels 4 partits de la Nations League. L'Espanyol rep l'Elx a partir de les 9.
1: D'aquí un minut serà un quart de vuit del matí. Connectem ara amb el quiosc.
0: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en les notícies que ens arriben des del Parlament Europeu, d'una banda sobre Canadà i de l'altra sobre la crisi de Ceuta. El País explica l'aliança del Canadà amb la Unió Europea, també ho fan portada el diari Ara, mentre que el periòdico explica que l'Eurocambra ha aprovat dividida una moció sobre Ceuta i el Mundo doncs posa l'accent en el fet que el Parlament acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta. L'altre tema del dia és el que treu La Vanguardia en portada i titula "Atenció, que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare." El País avui també explica que la vacunació infantil va caient arreu d'Europa arran d'un estudi internacional publicat a la revista The Lancet que analitza l'evolució de les 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre el 1980 i el 2024.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
15: Mm-hmm.
14: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
15: I des de 16.400 euros.
14: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
11: Citroën.
14: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Navarcles, 17 a Vilafranca del Penedès i 21 a Badalona. Carreteres, Mireia Sala.
17: Retencions a la B20 a Cornellà per un accident que talla un carril en sentit sud. Problemes també a la 2 a Sant Boi i a l'entrada de Barcelona per la Pota Nord i per la Ronda del Litoral.
3: Les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus.
18: La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià a partir del gener.
3: Oriol Pujador.
19: Després de Sarrià, el servei s'incorporarà a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Jaume Collbonis, alcalde de Barcelona.
20: Serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
19: El balanç del pla estiu a Barcelona mostra un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda del 24% en el nombre de furts. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, Oriol. Més notícies. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona.
2: Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat ja a la presó, 4 a Barcelona.
3: Precisament a Barcelona ha mort Pilar Malla, va ser la primera síndica de greuges de Barcelona. Ho ha mort als 95 anys.
18: Va ocupar el càrrec entre el 2004 i el 2010, després de ser nomenada per l'aleshores alcalde Joan Clos. Abans havia dirigit Càritas Diocesana de Barcelona, on també va desenvolupar una destacada tasca social.
2: La sindicatura ha destacat que Malla va posar els primers fonaments de la institució i va defensar el dret dels ciutadans a ser escoltats i rebre respostes de l'administració.
3: I el Vallès Patrimoni fa retirar la peanya instal·lada sense permís a l'església de Santa Maria de Llerona.
18: Es posa fi a 4 anys de queixes dels feligresos i és que l'informe de la Comissió Territorial de Patrimoni denega la modificació del pati adjacent.
3: Ara cultura. Avui amb Epicentre a Vic, al mercat de música viva, d'una banda, Nacho Vegas.
21: ¿Qué voy a hacer? He de pensar. L'encercenado la bebida.
3: Que presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, Dan Peralbo i el Comboi.
22: No passa res, si un dia ho diu més, si un dia ho diu només passarem. No passa res.
3: També Mama Duixa.
23: Pillar-me de tu.
3: Ilia Kali. Tots tres protagonitzaran els concerts. Avui a Vic serà a la plaça Major. Passen ara 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
24: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
25: El 15 de novembre del 1937.
24: I el número de la sort, el...
25: 7.
24: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres,
5: tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Quan rasques un rascar de l'11, ho trobes.
8: Sí! Que m'ha tocat, tia!
6: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
9: No, no, no, no, no, no, no.
6: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Sons del matí.
23: Pedro Sánchez participa diumenge a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona, i qui avui fa un míting a Barcelona és el líder de Vox, Santiago Abascal, que ahir ja va actuar a Lleida.
26: Jo estaré en el meu espai polític.
1: Jonathan Andica es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
2: Sí, era un tractament que havia ideat la seva terapeuta. Consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava.
27: Podria volver a repetir, por favor.
18: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
1: Ara són les 7 i 20, aquests són els sons del matí i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, líder.
3: Cap d'un partit polític, d'una associació, també cap d'una classificació, com de la Lliga o d'un sector com l'econòmic. En aquest cas ens referim als líders polítics Sánchez, Feijóo i Abascal, que com a líders visiten aquest cap de setmana Catalunya.
1: Traduir.
3: Escriure o dir en una llengua allò que ha estat escrit o dit en una altra. Els errors de les intèrprets del judici Roger Espanyol han obligat els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Ja diuen allò de traductore traditore, però tant...
1: Barranc.
3: Excavació profunda que fa l'aigua de la pluja en la terra, especialment en materials fàcils d'erosionar. D'aquí, per exemple, en deriva el barranquisme o descens de barrancs. El que no sabíem és que hi ha una teràpia que consisteix a simular que tires un familiar per un barranc i que Jonathan Andic s'hi hauria interessat, segons llegim a La Vanguardia, per al fill del fundador de Mango, no sembla que la cosa vagi pel bon camí.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 2.800 euros.
18: És el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. És un nou rècord. En ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre.
1: 60%.
18: Una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer ha aconseguit eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% dels tumors en ratolins. És un estudi fet per Vall d'Hebron, Institut de Recerca, que podria ser una opció per un tipus de tumor amb baixa supervivència.
1: I 467 euros.
18: És el que costa omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres. Són 179 euros més que el febrer. El preu ha pujat un 62%. Des del sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya denuncien que l'encariment del gasoil agrícola posa en risc la sembra del cereal d'hivern i la viabilitat de moltes explotacions.
1: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una carpa blanca de grans dimensions. Està oberta pels costats i està tota buida.
2: Sí, és la carpa del moll de Ponent del Port de Ceuta, on es preveu acollir fins a 1 miler d'immigrants. La veiem avui en alguns diaris, després que finalment la justícia hagi autoritzat aquest campament. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat la mesura cautelar aduint problemes de seguretat.
1: A la segona imatge hi veig l'edifici de la seu històrica de la Universitat de Barcelona, al centre de la ciutat, a la Gran Via. S'hi veu la torre amb el rellotge i s'hi veu poc moviment.
2: És la imatge que ha triat el periòdico per explicar que la Universitat de Barcelona desembarca a la Xina amb tres màsters científics, en concret d'enginyeria ambiental, de microbiologia avançada i de química analítica. Els programes amb més de 50 places arrencaran el curs 27-28 al campus de Weihai. La idea és ampliar l'oferta els pròxims anys.
1: I la tercera imatge ens l'envia, en aquest cas, a Estrasburg, al Parlament Europeu. Hi veig eurodiputats vestits amb americana, però al mig hi ha una dona que du una samarreta de la selecció canadenca d'hoquei gel. Corresponsal a Brussel·les i a Estrasburg, Bruno Fortea. Qui és aquesta dona?
28: Doncs no és cap esportista, Ricard. També és eurodiputada. És la líder dels Verds a l'Eurocambra, Terry Reinke. Es va posar aquesta samarreta per rebre ahir el primer ministre canadenc com un gest de complicitat, ara que el seu govern vol negociar una nova aliança amb la Unió Europea. Tots dos van saludar-se i entre rialles van fer-se una foto. Al Canadà, l'hoquei gel és tot un esport nacional.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: I avui a la cara ve del temps parlem de la previsió meteorològica més transcendental de la història. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Sí, aquesta setmana hem fet previsions molt interessants, però no crec que passin a la història, ni que ens dediquin una pel·lícula com la que avui s'estrena a les cartelleres. Estic parlant de Tiempo de Victoria, una pel·lícula que relata les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia, amb el meteoròleg britànic James Stack com a figura central. Recordem que ens situem al juny del 44, Segona Guerra Mundial, i que s'havia de decidir en quin moment es faria el desembarcament de 150.000 soldats per mar i aire, i tot això en funció d'una previsió meteorològica. I recordem també que en aquella època no hi havia ni satèl·lits, ni radars, ni models meteorològics, simplement uns mapes del temps dibuixats a mà, traçats a partir de dades d'observatoris manuals i d'alguns vaixells, i amb una mica de sort podien arribar a llançar algun globus sonda per saber la temperatura a les capes mitjanes de l'atmosfera. Les eines de llavors eren molt rudimentàries, però l'objectiu final de les previsions han estat sempre els mateixos: salvar vides humanes. Tothom sap com ho intentem fer avui en dia, però la pel·lícula El Tiempo de Victoria ens expliquen com ho van fer fa 82 anys.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dijous l'Enigmàrius feia esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. I la resposta era s'agoviar. S'agoviar és esquilar la llana de la cua i les anques de les ovelles per facilitar-ne la còpula. I a Segòvia hi ha un conegudíssim aqueducte romà. Acabem la setmana al camp. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. De 5 lletres. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. 5 lletres.
16: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un conductor multiplica per 4 la taxa d'alcoholèmia en un control de carretera i diu que és per culpa del gaspatxo. Marc Amorós, bon dia.
11: Bon dia. Diu la notícia que l'home va ser aturat per la policia perquè el van veure fent maniobres estranyes amb el cotxe. Un cop parat, el conductor es va sotmetre al control d'alcoholèmia i va multiplicar per 4 la taxa màxima permesa. Davant d'aquesta situació, l'home va dir als agents que ell no havia begut i que segurament donava positiu per culpa del vinagre del gaspatxo. L'home, a més, en diu la notícia, conduïa sense el cinturó de seguretat acordat i manipulant el telèfon mòbil amb les mans. El conductor s'enfronta ara a una possible pena de presó de 3 a 6 mesos i la retirada del carnet de conduir d'un a 4 anys.
1: I això és real o fals?
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un conductor multiplica per 4 la taxa d'alcoholèmia en un control de carretera i diu que és per culpa del gaspatxo és una notícia real. Ha passat a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La mateixa policia local d'aquesta localitat ha explicat a X aquest cas i l'il·lustra amb una vinyeta on veiem un home amb el nas i les galtes vermelles i la mirada perduda, bufant en el control d'alcoholèmia i sostenint una ampolla de gaspatxo en una mà.
1: Gràcies, Marc.
11: Adéu, bon dia.

0: I ara sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Regina Rodríguez Sirvent.
1: Avui serà un bon dia perquè un home entrarà en una biblioteca ofuscat per un problema que d'aquí un any no recordarà, però que ara i aquí el travessa i li enfosqueix el món. De cop, a l'altra banda de la taula antiga, dues estudiants intentaran reprimir el meravellós espiral d'un atac de riure. No ho aconseguiran. L'home ofuscat, enfosquit i enrabiat lluitarà amb totes les seves forces per no saltar a la llum, per no ser absorbit per la simple i fulminant alegria d'existir. Però per sort, tampoc ho aconseguirà.

0: Són 8:15. I avui és divendres, 18 de setembre. Ens despertem amb 12 graus al Santuari de Caral, 20 graus a Castelló d'Empúries i 13 a la Granadella, el dia en què entrevistarem a 9:15 del matí el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: A primera hora del matí ha començat a Ceuta el trasllat de migrants al campament que s'ha instal·lat al port i que ha rebut el vistiplau de la justícia.
3: Agents de la policia, la Guàrdia Civil i militars s'han presentat abans de les 7 del matí a la zona de les platges on fa un mes i mig que hi dormen centenars d'immigrants.
2: De Ceuta se'n parlarà molt a Catalunya aquest cap de setmana. Tenim desembarcament de líders espanyols. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo vindran diumenge. Avui ho farà Santiago Abascal, que ahir ja va ser a Lleida.
3: Novetats també el cas Andic, el fill del fundador de Mango, investigat per la mort del seu pare, es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar.
2: Ho explica avui La Vanguardia. El tractament el va preparar la terapeuta per un altre pacient que sentia odi per la seva mare. Es tractava de recrear una situació perquè s'adonés que era capaç d'empènyer-la.
3: El govern de Madrid admet ara per primer cop que l'àtic de luxe comprat per més de 6 milions podria servir ocasionalment com allotjament per les autoritats.
2: I Shakira comença avui a Madrid la seva residència europea. Ha construït un estadi i 8 pavellons per fer-hi 12 concerts en les properes 6 setmanes.
4: En esports, el Barça no vol córrer riscos amb Joan García. Es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera a l'Elx a partir de les 9. I el president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes.
0: I pel que fa al temps, tenim les últimes tempestes que resisteixen a marxar. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, estan situades davant de Barcelona i del Maresme i durant el matí podrien arribar a tocar el litoral de manera molt puntual. A la resta, els núvols aniran marxant, excepte al nord-est, on encara podrien tenir algun ruixat de tarda a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
0: I mobilitat també a aquesta hora, avui, després dels problemes d'ahir, amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Els trens avui circulen sobre el previst, de moment, a l'R2, R2 Nord i R11, malgrat que ahir aquestes línies van estar tallades durant 7 hores per dos esvorancs. Pel que fa a la resta de la xarxa de Rodalies, hi ha, com és habitual, alguns retards, com per exemple el de l'RL4 de Manresa a Lleida, que va amb 3/4 d'hora de demora per un problema en la senyalització entre Calaf i Manresa. A l'R15, el tren que va de Reus a Barcelona va 20 minuts tard. I a Ferrocarrils de la Generalitat, el funicular de Vallvidrera no funciona per una avaria i hi ha servei per carretera.
0: I a les carreteres, un accident complica ara mateix el trànsit a la Ronda de Dalt. Mireia Sala.
7: L'accident talla un carril de sortida de Barcelona i hi ha cua fins a Esplugues. A més, hi ha retencions a la 2 a Sant Boi per un altre accident, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a la C58 a Sant Quirze i Montcada.
0: I ara fem un cop d'ull també a la premsa. A les portades, Marc Jurado.
8: Bon dia. Centrada sobretot Ricard en l'Eurocambra, en una doble vessant, al Canadà i la crisi de Ceuta. Per exemple, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara. Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia. També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump i també ho explica El Mundo. Ara bé, l'altre gran tema de portada el trobem a La Vanguardia, ho hem explicat. Jonathan Andy, que es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat, explica el diari, per una altra persona que tenia mala relació, en aquest cas amb la seva mare.
0: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Mohamed El Amrani, Marc Bataller i Jordi Cominal. Són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió reflexionen precisament sobre Ceuta.
9: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus. O pel Mundo, diu, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària. La Vanguardia diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços per resoldre aquesta situació a Ceuta, mentre que El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de tres jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta del seu equip la campanya Tots som cavalles revela fins a quin punt aquesta crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola. Per últim, l'Ara, l'Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta, quanta comèdia. Troba paradoxal que les crítiques als jugadors vinguin dels que defensen que no es pot barrejar política i esport quan es tracta de l'independentisme.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Llucia Ramis.
1: La Vanguardia publica que l'any 2025 va ser un dels més secs de les darreres tres dècades per als rius de tot el món, segons el nou informe de l'Organització Meteorològica Mundial sobre l'estat de recursos hídrics, que també adverteix d'una disminució contínua de les reserves d'aigua dolça. L'informe apunta que el cicle global de l'aigua és cada cop més erràtic i imprevisible. Els darrers cinc anys s'han reportat inundacions i sequeres sense precedents. Aquesta organització reclama més cooperació internacional per afrontar un problema que no entén de fronteres, atès que el retrocés de glaceres o les alteracions en una conca poden afectar poblacions situades a molts quilòmetres de distància.
10: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
13: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
14: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
15: Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i mig de vuit, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina sèrie arrasa la Xina?
2: Una de fet amb intel·ligència artificial amb el títol de Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia. No té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
0: On fan el millor pa de tot l'estat?
3: Doncs a Murcia, el Fort Joaquín, que s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet al Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana d'Osca i el forn Roiser de Coristanco, a la Corunya. De Barcelona hi ha 7 establiments i de Tarragona 4. Ho recull l'opinió de Murcia.
0: Què hem de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la Festa del Cel de Salou aquest cap de setmana?
2: Que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim el mes que hi haurà tres grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són tres dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
0: I què dona valor?
3: Els carrils bici i les estacions de bicing revaloritzen els pisos de l'entorn fins a un 3,5%. Així ho recull una investigació de l'Institut d'Economia de Barcelona que analitza l'impacte econòmic a l'Eixample i que publica El País. Tot i que és poc significatiu, destaquen que en els pisos de propietat el pis puja més si està pròxim d'una estació de bicing. En canvi, en el de lloguer valora més la presència de carrils que d'estacions.
0: I polèmica amb la geganta gitana.
2: La geganta gitana no es presentarà durant el pregó de les festes de la Barceloneta. L'Associació Gitana de la Barceloneta assegura que ho ha demanat a la Comissió de Festes i que no els ho han permès i que és racisme la solució. Faran un pregó paral·lel, el pregó gitano a la plaça on hi ha la font de Carmen Amaya. La Comissió de Festes diu que la petició els va arribar per sorpresa i no s'han pogut posar d'acord. Ho llegim a BTV.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
16: El Wall Street Journal avança un altre cas de seguretat en intel·ligència artificial. Explica que hi ha pirates informàtics que van utilitzar el model d'Anthropic, que es diu Claude, per entrar als sistemes d'OpenAI. En aquest cas, no és un sistema d'intel·ligència artificial que actua pel seu compte, sense que li ordenin, sinó un equip de recerca de seguretat independent que buscava errors i va utilitzar una intel·ligència artificial per entrar en una altra. La notícia, diu el diari, el Wall Street Journal, és que això ha exposat els riscos. La premsa britànica continua abordant el llibre llibre del germà de Lady Di. El Times cita un altre fragment del llibre, de les memòries, en què el germà diu que l'actual rei, llavors príncep de Gales, el va trucar després de la mort de Diana i que semblava eufòric, textualment, com si hagués guanyat la loteria. El Daily Mail avança un altre punt del llibre. La reina, Elisabet II, va proposar tornar-li a Lady Di els seus títols reials literalment el dia del seu funeral. A Alemanya, diumenge, hi ha eleccions a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. A Mecklenburg, sobretot, l'extrema dreta encapçala els sondejos per davant de la socialdemòcrata Manuela Schweizig, que és la ministra presidenta de l'Estat. El Süddeutsche Zeitung es centra avui en ella, diu que el lema final de la campanya ha estat la dona contra l'extrema dreta.
3: Aquests últims dies hem vist com el Banc Central Europeu i la Reserva Federal dels Estats Units han pujat els tipus d'interès i ara ho ha fet també el Banc del Japó. Cinco Días explica que l'autoritat monetària nipona ha pujat el tipus del ien un quart de punt, fins a l'1,25, al nivell més alt en 31 anys. Ho fan davant del creixement del risc d'inflació. Parlant de bancs, el Santander farà un expedient de regulació d'ocupació en dues filials tecnològiques, ho llegim a l'Economista i Expansió. De moment, l'entitat no ha comunicat els motius d'aquesta decisió, ni tampoc el nombre de treballadors que es veuran afectats. I l'Economia, que fa dies que publica inversions d'AEN als aeroports, avui explica que l'aeroport del Prat tindrà noves xarxes i més wifi. La companyia que presideix Maurici Lucena busca una empresa que dissenyi les noves infraestructures de comunicacions, decideixi com es connectaran amb les xarxes que ja existeixen i en supervisi la instal·lació.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca la preocupació que hi ha al Barça per la lesió de Joan García.
4: Un Joan García que està tocat.

Amb Joan García, el Barça està bé, està millor, està segur, però la incògnita passa ara mateix per si s'ha de fer un relleu a la porteria. El Mundo Deportivo afegeix que està descartada una lesió greu, però que el jugador ja arrossegava molèsties abans del partit contra el Racing i descansar és ara mateix el més recomanable. L'Esport va una mica més lluny, dona a Szczęsny com a titular i avisa que Hansi Flick no tremola i confia en Tec pel seu compromís, la seva feina al vestidor del Barça, un Szczęsny, això sí, que genera dubtes, molts dubtes, entre els aficionats per la seva última errada contra el Racing.

esportiu diu que Joan García no està descartat per jugar demà contra el Sevilla perquè no té formalment cap lesió important i que Chesna és el recanvi, és el porter, ja que té l'aval de Hansi Flick. El cor

0: Abans del debat a la porteria del Barça, Albert Masó a l'Esport dona irònicament una pilota de platja per Mbappé, no guanya títols, pel paperot que fa amb Ceuta i per la seva actitud poc esportiva animant els companys a marxar del camp quan li donaven al Barça el títol de la Supercopa. El País alerta que el Barça necessita aprovar demà a l'Assemblea un crèdit de 500 milions.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Per matisar-ho i recordar als oients, no som ràdio, les som Catalunya Ràdio, però atenció, perquè cobra la pensió de la seva mare morta durant 22 anys i al·lega no haver-se donat.
3: Sí, l'home ha declarat a l'Audiència de Granada i ha al·legat no haver rebut cap notificació per part de la Seguretat Social i que, per tant, no n'era conscient. Se li imputa apropiar-se de més de 210.000 euros. Fiscalia demana 5 anys de presó per un delicte continuat de frau i una multa de 350.000 euros. També una indemnització per la Seguretat Social de 168.000 euros. Ho hem llegit a Andalusia Informacions.
1: Sembla la fitxa policial de Jennifer López, però no. És un lladre, és una lladra en aquest cas, que s'ha fet viral per la semblança amb la cantant.
4: Sí, es diu Sairena Enquest, té 35 anys i va ser arrestada a l'agost després de ser acusada d'un robatori a Monticello, a Minnesota. 20 minuts publica la fotografia de la fitxa policial i el cert és que és clavada a J-Lo. La imatge ha provocat moltíssims comentaris. De fet, alguns usuaris han animat a López a fer-se una prova d'ADN.
1: I Julio Iglesias Jr. recorda els concerts del seu pare, diu, ens treia sempre a l'escenari a recollir els sostenidors que li tiraven.
3: Ho va explicar ahir a l'Hormiguero i ho recull avui el diari Marca. Ells eren els encarregats d'agafar els sostenidors que les fans tiraven a l'escenari després dels concerts del seu pare. I també ha explicat que quan era petit les mares dels seus amics sempre li preguntaven si el seu pare l'aniria a buscar algun dia a l'escola.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Comencem felicitant el presentador de Telemarc Giró, que avui fa 42 anys, també 52, també fa anys l'actriu Pilar Lozoriala. No, està bé, sí, estarà sí. Content.
1: Bueno, l'actriu Pilar... Qui fa anys avui és Elena García Melero, que ho vas dir ahir.
4: Demà fa anys.
1: Demà, imagina't. Ho vas dir ahir, que era...
4: Ahir la tarda rebo un missatge de la Melero i em diu gràcies per inundar-me el WhatsApp.
3: Però és demà passat.
4: És demà passat. Però em vaig disculpar. No, és demà.
1: Sí, no, però era demà passat.
3: Ahir devia dir que és demà passat.
4: És igual, avui també faig l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes.
1: No sé qui és.
4: Sí, home, sí, i acabem felicitant l'actriu Jada Pinkett Smith, que avui divendres en fa 55.
1: Que és Sant Oral.
4: Avui és Sant Ferriol.
1: Ara ve Sant Ferriol.
4: Santa Ariadna. I un petonet per la Melero. T'estimo, Melero.
1: Per cert, deixeu-me dir que ara mateix el web de l'Enigmarius no funciona. L'app va bé, vaja, però la pàgina web no, ho dic perquè no està trucant molts oients preocupats per no, que no poden concursar. A través de l'app sí que podran fer-ho. Ara mateix intentarem arreglar les incidències. I acabem el repàs amb la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 18 de setembre de 1976, aquell dia es posava a la venda el primer disc dels Segadors, autoritzat a l'Estat espanyol des de la Guerra Civil. L'havia editat la discogràfica Hispavox i era un enregistrament de l'Orfeó Enric Morera, dirigit pel mestre Ricard Macias. El single tenia els Segadors a la cara A i la Sardana de les Monges a la cara B. Ara fa 50 anys, les cartes al director de l'Avui encara parlaven del que havia passat l'11 de setembre, la primera diada després de la mort de Franco. Per primera vegada s'havien vist banderes catalanes als balcons. Ramon Clop deia que per la Mercè encara n'hi hauria d'haver més. I Francesc Comerma explicava com, per la manca d'existències, en algunes cases van agafar tisores i agulles per convertir banderes espanyoles en catalanes. També moltes cartes a l'Avui contra Televisió Espanyola, l'única en aquella època, que va rebaixar a 30.000 els assistents a Sant Boi. Els aconsellaria una visita a la Clínica Barraquer, deia Vicenç Galera. Érem tants com a la Plaza d'Oriente en Franco i allà Televisió Espanyola sempre deia que eren 1 milió.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
9: Catalunya Ràdio.
10: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
11: La veritat és que va sobre rodes.
10: Tan content estàs?
11: Això també.
10: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
12: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial. innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a segit.com. Places limitades.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 12 minuts seran les 8 del matí. Repassem ara els titulars del dia en 2 minuts. A primera hora del matí ha començat a Ceuta el trasllat de migrants al campament que s'ha instal·lat al port.
2: Agents de la policia, la Guàrdia Civil i Militar s'han presentat abans de les 7 del matí a la zona de les platges, on fa un mes i mig que dormen centenars de migrants. Els migrants hi intenten arribar en massa corrent.
1: I atenció a aquest cap de setmana a Barcelona i a Catalunya, perquè hi arriben Sánchez, Feijóo i Abascal.
13: El primer fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la festa de la Rosa diumenge a Gavà i Feijóo serà a Badalona. Comencen a escalfar així motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
1: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
2: Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès. La teràpia estava pensada per un altre pacient, consistia a comprovar que no es podia empènyer per un precipici un familiar a qui s'odiava.
1: I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà al judici de Roger Espanyol són un despropòsit.
13: Assegura que prendrà mesures la intèrpret que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
1: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
2: Per evitar comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les, el primer ministre canadenc va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu després que Trump amenacés de represàlies si el projecte tirava endavant.
1: Shakira comença avui els concerts a Madrid.
13: Farà 12 concerts en la seva residència europea, un recinte immens de 15 hectàrees i que inclou 8 pavellons.
1: I avui també comença, arrenca, la nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
2: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? És hora de fer una ronda de connexions pel país. Des de Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: A Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Molt bon dia.
1: I Girona, Fèlix Martí, bon dia.
17: Bon dia.
1: Comencem a les comarques de Tarragona perquè els Mossos busquen un intern a la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada, Clara.
14: Sí, l'home complia una condemna de 21 anys de la presó de Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Fonts penitenciàries, però, apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. I d'altra banda, ahir a Tarragona, en plena festa major, va tenir lloc una acció reivindicativa. És la coordinadora de barraques de la ciutat que es va instal·lar ahir al vespre al passeig de les Palmeres, tot i la prohibició de l'Ajuntament. Protestaven perquè el consistori no els ha deixat fer els actes de Santa Tecla a l'espai que havien utilitzat els últims 20 anys.
1: I en aquest cas a Lleida, avui el govern presenta noves línies d'ajut per als pagesos afectats pels efectes del canvi climàtic. Estela.
18: Un sector agroalimentari que els últims anys ha hagut de fer front a sequeres, fortes gelades i més pedregades. A les 11, les noves mesures de suport les presentarà el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la d'Economia, Alicia Romero, perquè també parlaran de l'ampliació de les línies de finançament públic per al sector. I ho faran des d'una granja de vedells de Gibanells, al Segrià, que s'ha acollit aquests crèdits. I en l'àmbit cultural tenim la vista posada al Pallars Sobirà, on avui arrenca la tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus dedicat als animals i que projectarà fins al 27 de setembre uns 60 curtmetratges seleccionats dels 500 que han rebut de tot el món.
1: I a Barcelona avui serà notícia al món casteller, Marc.
16: Sí, perquè es presenta el nou cas casteller i el primer protector facial específic per nens que pugen ben amunt als castells. Els presentaran la consellera de Cultura i la coordinadora de colles castelleres de Catalunya. Això en un dia de molta cultura de demarcació i amb epicentre a Vic, al Mercat de Música Viva. No passa res, un dia o diu més, un dia o diu només. La banda Nacho Vegas presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, ara el sentim, d'en Pere Albo i el Comboi, també Mamaduixa i Lia Cali protagonitzaran els concerts a la plaça Major.
1: I acabem a Girona perquè avui comença la Fira Internacional de Ciclisme, la CIA Otter. Preveu més de 70.000 visitants a la ciutat i els hotels estan plens i ja fan càlculs de l'impacte econòmic que pot representar, Fèlix.
19: Sí, uns càlculs que diuen que es podria arribar als 40 milions d'euros, el doble que l'any passat, i no només per la repercussió en hotels, que, com dius, estan plens, restaurants o comerços, sinó també per la feina que hi ha tot l'any i el volum de negoci que genera 500 marques i presenten novetats. Per tant, aquest cap de setmana, que Girona s'omple de professionals i d'aficionats al ciclisme, això quan ja es prepara també per les fires de Sant Narcís d'aquí un mes. Acaben de fer públic el programa de concerts i actuaran Queralt Lahoz, Els Amics de les Arts, Joan Miquel Oliver, El Petit de Calaril o 31 Fam, entre d'altres. Una de les novetats serà un espectacle de drons la nit d'estrena.
1: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, que tingueu un bon dia i un bon cap de setmana.
16: Igualment.
15: Bon dia. Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui encara tenim alguna tempesta, però som a les portes d'un cap de setmana de sol. Eloi.
17: Bon dia, sí, sol de cara demà dissabte amb algunes restes de núvols. Diumenge, temps molt estable, amb temperatura que s'enfila fins als 30 graus en alguns llocs de l'interior. Però avui encara amb aquestes tempestes que comentaves, les tenim just davant de Barcelona, sobre el mar, però poden arribar a tocar terra en algun moment durant aquest matí i migdia. Això passaria just al litoral. A la resta, els núvols que tenim ara tendiran a marxar, s'obriran clarianes, excepte al nord-est, comarques de Girona i de Barcelona. A l'interior podien tenir algun ruixadet aquesta tarda molt puntual, també.
1: I pel que fa al trànsit, la via més complicada és l'AP7. Mireia Sala.
20: Sí, hi ha retencions a Santa Perpètua en sentit Barcelona-Tarragona per una topada. Cua també a la ronda de dalt a Cornellà en els dos sentits i a l'entrada de Barcelona per la 2, per la B23 i la C58. També hi ha aturades a la ronda del litoral, sobretot en sentit Llobregat.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
22: Catalunya Ràdio.
23: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
24: El transport marítim continua sent un dels motors del comerç internacional. N'és una prova l'increment del trànsit de mercaderies al port de Barcelona, que ja supera els 41 milions de tones acumulades aquest any. Davant d'aquest escenari, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en Dret i Negoci Marítim. Aquest màster ofereix una formació especialitzada perquè els professionals afrontin els reptes jurídics i empresarials vinculats al sector del transport marítim.
23: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
1: Són les 7:55.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
3: Avui hem rebut el missatge del Sergi. Es queixa d'una situació viscuda a Cabrera de Mar. Va aparcar el seu cotxe al costat de la platja, en una zona senyalitzada de color verd. El problema, però, és que a Cabrera la zona verda és exclusiva per a residents.
25: Quan tornem de la platja, resulta que tenim una multa posada en el cotxe, truco a la Guàrdia Urbana d'allà, i com que no he identificat el cotxe com a resident, doncs tinc una multa. Bueno, però és que la màquina m'ha deixat treure el tiquet.
3: El Sergi lamenta que ha acabat pagant l'estacionament i 80 euros de multa i critica que no hi havia una senyalització adequada. L'Ajuntament respon que lamenta la confusió, però considera que les màquines sí que informen degudament de les normes d'aparcament.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: I ara és moment de repassar el preu de les coses. I avui parlarem, atenció, ara de cinemes.
18: Doncs sí, ens hem fixat en els preus de sales petites, de cinemes locals. Comencem pel cinema de l'Espai Foràtic de Lleida, l'Screenbox. És el cinema més antic de la ciutat i projecten estrenes, però també aposten per pel·lícules d'autor. El preu de l'entrada general és de 6 euros.
26: Durant la setmana, el preu de l'entrada és de 6 euros. I el cap de setmana, de divendres a diumenge i festius, 8. El dia de l'espectadora, només a 4,50, encara que cada dia de la setmana fan ofertes d'algunes pel·lícules.
18: A Terrassa hi ha el Cinema Catalunya, que és un dels més antics de Catalunya. De fet, té més de 110 anys d'història, Ricard?
1: Cago a trossos.
18: No és veritat. És un cinema públic.
1: M'agrada molt aquest cinema.
18: És preciós, eh?
1: Sí.
18: És molt antic, és un cinema públic. Això ens permet posar també preus més assequibles. L'entrada general costa 6,5 euros entre setmana, 7 euros els caps de setmana. Té només dues sales, és petitet i una programació molt variada.
27: Sí que fem estrenes comercials, però també oferim cinema d'autor, pel·lícules que toquin temàtiques socials, temàtiques actuals. Intentem potenciar les produccions catalanes, produccions locals.
1: I, a més, és molt bonic. És veritat que és molt bonic i recomanem anar-hi. Sí, sí.
18: Sí, és fantàstic. I a Barcelona hi trobem el cinema de l'Espai Texas, on l'entrada costa 9 euros i 7 en 20 pels socis.
28: Els nostres preus s'intenten equiparar al mercat per gaudir de les oportunitats d'estrenar pel·lícules, però al mateix temps també intentem cuidar l'espectador i busquem maneres de fidelitzar el públic, aquell que s'ho treballa i ve regularment a les nostres sales, a través de descomptes especials.
18: Tots aquests preus dels cinemes locals contrasten, evidentment, amb els de les grans sales. Per exemple, els
0: UB Cinemas, l'entrada costa 9 euros i al Cinesa gairebé 11.
1: I en aquest cas, els impostos. On van a parar els impostos? Avui divendres, atenció, què costa instal·lar gespa artificial en un camp de futbol? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. A Gavà, l'Ajuntament farà diverses obres de millora al camp de futbol de Can Torelló. S'han de canviar porteries, banquetes, un aspersor de rec i la principal actuació, la gespa artificial. L'última vegada que es va posar nova va ser el 2010, però s'ha desgastat molt. Substituir la gespa s'ha pressupostat amb 144.200 euros.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui s'ha fet viral un noi que va decidir posar-se una gorra, una bandera i una samarreta carlistes i manifestar-se en defensa del poble de Ceuta. Fins aquí, mira. La sorpresa, però, arriba quan li posen un micròfon davant i la criatura queda posseïda per l'esperit del CID. Molta atenció.
7: Tenemos una ciudad que está ahora mismo sufriendo una auténtica ocupación extranjera que tiene su población clamando como milicianos, que están creando ahí armas caseras. Y estamos ahí viendo cómo los niños, los ancianos, los vecinos están sufriendo todos los días durante todo un mes. Por eso estamos todos aquí. Por Ceuta. Porque Ceuta es España. Ya siendo desde España desde el principio. Desde los cartagineses esta zona ya era parte de esta zona. Siempre lo era. Ceuta siempre fue España. Incluso cuando Portugal era parte de España.
5: Estàs barat, eh? Li ha faltat acabar el discurs dient viva don Carlos V. A veure, el meu rei té una mica de batibull històric, ha colat un parell de mentidotes, potser no calia que parlés amb aquest to fregant l'infart. És veritat que s'ha de polir una mica, Ricard, però amb un parell de retocs i uns calçotets per sobre les malles, ja tenim la primera versió del Capità Espanya. Si el vols cridar, només cal que projectis al cel la silueta d'un toro d'Osborne i l'esperis al bar. Això sí, fes-ho després de la migdiada, eh, Ricard, que abans no estarà operatiu, ja t'ho dic ara.
1: Així ho farem. Elisenda Pineda, fins ara, que ens veiem,
5: fins ara.
1: Ens veiem a quina hora? A les 11, no? A les 11,
5: d'acord,
1: el dilema.
5: Sí.
1: Vaig allà, Sara Judit Mascó. Fins ara, adéu.
5: Fins ara, adéu, adéu.
8: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Retencions a la Ronda de Dalt, a Cornellà, en els dos sentits. A l'entrada de Barcelona, per l'A2, a Cornellà, també. A la B23, a Sant Feliu i Esplugues. I la C58, a Sant Quirze i Montcada. També hi ha aturades a Santa Perpètua, a l'AP7, en sentit Barcelona. I a la Ronda del Litoral, de Bac de Roda, a Cantunis.
0: Comença el trasllat dels migrants a les platges de Ceuta al campament instal·lat al port de la ciutat, una operació que es pot dur a terme perquè l'Audiència Nacional Espanyola ha aixecat la suspensió cautelar del campament. La instal·lació ha d'acollir unes 2.000 persones. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin en una cita que no compleix els estàndards democràtics. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. Arribi a judici el conegut com a cas Inipro sobre una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. Entre la desena d'acusats hi ha l'exalcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, que s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó. L'Estat espanyol manté unes taxes de vacunació infantil elevades d'entre el 92 i el 97%, però un estudi publicat a The Lancet alerta d'un lleuger descens en els últims anys. Entre el 2019 i 2024 han baixat les cobertures de 5 vacunes, entre elles la de la hepatitis B, el pneumococ i el tètanos. Els investigadors apunten que la pandèmia hi podria haver contribuït. Una combinació de dos fàrmacs ja utilitzats contra el càncer aconsegueix eliminar el 60% dels tumors d'endometri agressius en ratolins. L'estudi del Vall d'Hebron, Institut de Recerca, obre una via de tractament per a un càncer amb només un 40% de supervivència als 5 anys. I aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Ho fa sota lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys a Barcelona.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per al partit de demà al camp del Sevilla de la setena jornada per molèsties al genoll dret. Una setena jornada que obre avui a les 9 del vespre l'Espanyol rebent l'Elx. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada, mentre que el Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. I el Barça d'handbol supera el Montpellier per 27 a 28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, mentre que el de futbol sala rep avui el Peníscola a les 9.
0: Matí fresc, amb cel mig anuvolat i alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. Tramuntana i mestral als dos extrems fins al migdia, amb la calor a ratlla, moltes màximes entre els 22 i 27 graus. Els valors més alts tocant els 30. A la tarda pot caure algun ruixat al nord-est.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, a primera hora del matí ha començat el trasllat dels migrants que són a les platges de Ceuta cap al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma. Aquesta operació es fa enmig d'una forta presència d'agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat per evitar aldarulls, ja que moltes persones havien optat per córrer cap a les noves instal·lacions per por de quedar-se sense lloc. Aquest trasllat és possible després que l'Audiència Nacional Espanyola

0: Obrim ara Crònica Internacional.
1: 3CAT Info.
0: Els russos voten des d'avui fins diumenge per elegir el nou Parlament en els primers comicis des que va començar l'ofensiva contra Ucraïna. La victòria del partit del president Putin, Rússia Unida, es dona per feta en unes eleccions que no compleixen els estàndards democràtics. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solías.
2: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia Unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
3: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
2: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
0: En canvi, el canceller alemany Friedrich Merz se la juga aquest diumenge en unes noves eleccions regionals en dos estats federats després de la desfeta de fa 15 dies a l'est del país que va guanyar l'extrema dreta. Aquesta vegada hi ha comicis a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat, estat de Berlín. Anem allà, Jordi Regàs.
4: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
5: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
0: El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc, Marc Carney, va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenaçés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. A Estrasburg, Bruno Fortià Miras.
6: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
7: Ningú ens dirà quina llengua parlem. Ningú dictarà la nostra cultura ni amb qui podem establir acords internacionalment.
6: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs.
0: 8 i 8 minuts, l'elevada demanda de cotxes d'ocasió dispara les importacions, sobretot de vehicles barats i vells de més de 10 anys. La bona marxa del mercat d'automòbils usats ha motivat que aquest any, fins a l'agost, s'hagin comprat a Catalunya més de 12.000 cotxes d'ocasió provinents de l'estranger, bàsicament europeus. Això és un 15% més que en el mateix període de l'any passat i s'afegeix a l'increment del 28% que ja va experimentar el 2025 la importació d'aquest tipus de vehicles. Són dades de la consultora MSI, especialitzada en el sector automobilístic. 4 de cada 10, 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat. I a més, la gran majoria, 3.200, són dièsel. Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM.
8: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol hi ha una oferta disponible.
0: A banda de la situació econòmica, Germán Palomas, president de la Federació Catalana de Tallers, afegeix també les incerteses que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions a l'ús del vehicle privat.
9: El que hi ha és el resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora, perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar o deixar de tenir aquestes incerteses.
0: Amb tot, les dades són similars a les del mercat de vehicles usats locals, on la majoria d'operacions també són de cotxes de més de 10 anys d'antiguitat.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: La nova direcció dels Mossos potenciarà la policia de proximitat, augmentarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Els màxims responsables de la policia, nomenats arran de la sortida de Josep Lluís Trapero, van exposar ahir a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública les prioritats que marquen en aquesta nova etapa. La comissària en cap, Sílvia Catà, va anunciar un pla contra aquestes bandes i el director de la policia, Ferran Gómez, diu que demanarà un informe al seu predecessor.
10: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat.

0: Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la Comissaria d'Inspecció i Avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
1: Tot i els canvis de nom, la nova etapa manté una línia continuista, però s'incrementen els mitjans per millorar la investigació i l'assistència a les víctimes i es donarà un impuls a la policia de proximitat. Ens hem de referir ara a un despropòsit a l'Audiència de Barcelona en la traducció del català al castellà durant el judici de Roger Espanyol per l'1 d'octubre. La traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista en rus i ucraïnès i no va ser capaç, per tant, de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els 4 policies espanyols que van participar en el dispositiu on Roger Espanyol va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció, com us dèiem, no va anar gens bé.
2: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí. Si ell va participar...
3: Perdó, podria volver a repetir, per favor?
1: El jutge va ordenar canviar de traductora, però tampoc se'n va sortir.
4: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? S'utilitza per a disparar? Com és?
5: No és això.
4: És que no sento bé.
1: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. A aquesta polèmica banda, el judici, els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma. El judici pel cas Inipro arrenca 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions de fins a 13 anys de presó juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
6: La Fiscalia manté la tesi que es va urdir una xarxa de clientelisme polític per desviar 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. S'hauria fet a través d'un contracte subscrit el 2010 per la integració de la població nouvinguda, que es va prorrogar fins al 2012. L'objectiu real, però, segons el fiscal, era contractar treballadors i militants afins perquè actuessin com a ciberactivistes i promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
7: Que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les fenyes estan acreditades i s'han fet.
8: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, és tot plegat és una confusió.
6: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrín i 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen Fiscalia i la CUP, que va destapar el cas i fa d'acusació popular. Encara hi ha un conflicte judicial obert pel contenciós presentat per Esquerra Republicana després que l'actual alcalde socialista Rubén Viñuales retirés l'ajuntament de l'acusació, tot i que el 2016, quan era portaveu de Ciutadans, deia això.
9: Però el que sí és una dada objectiva és el canvi processal. El Partit Socialista de Catalunya consta que va obtenir un lucre econòmic de la trama d'Enipro.
6: Els 9 acusats els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en funció pública. També hi ha 6 responsables més de títol lucratiu, entre els quals el PSC, 2 empreses com a responsables civils subsidiàries per fer front als 275.000 euros d'indemnització que es demanen.

0: 3cat.info.
1: Un quart de nou del matí, fem una pausa per repassar la situació del trànsit i la previsió meteorològica. Connexió, per tant, amb l'equip viari. Actualitzem dades. Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Doncs a aquesta hora encara queden retencions a l'entrada a Barcelona per la B23 a Sant Feliu, la 2 a Cornellà i la C58 a Sant Quirze i a Montcada. A la Ronda de Dalt també hi queda un tram de cua a Cornellà en els dos sentits i a Horta en direcció al Nus del Llobregat. La Ronda del Litoral també va molt carregada de Sant Adrià a Cantunis. Pel que fa al transport públic, el servei de funicular de Vallvidrera es fa per carretera a causa d'una avaria. Això és tot. Actualitzem la informació als titulars de 8:45.
0: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
3: Fins a primera de la tarda, algun ruixat pot caure de manera local a la costa central. Això pot passar entre el Maresme i també a l'àrea del Garraf, i també hi ha una certa possibilitat cap a l'àrea del Baix Penedès o el Tarragonès. Però on és més probable és a l'àrea del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès o Maresme, tal com ha passat durant les últimes hores. Ruixats que són més forts sobre el mar. De moment portem un total de gairebé 5 litres a Cunit, o també 4 al Raval, a Barcelona, o també 3 a l'àrea del Garraf, al Rascler, a l'àrea del Garraf. A la tarda també algun ruixat podria arribar a caure, d'alguna nuvolada que creixi a l'àrea d'Osona, Ripollès, Garrotxa, interior de la selva, en aquests indrets. Fenòmens locals. I avui la temperatura a ratlla, després d'una matinada fresca, amb valors mínims als més alts al voltant dels 20 graus, Espolla, Barcelona o també la Ràpita. De dia la temperatura, la màxima, es quedarà a molts indrets entre els 24 i els 28 graus, localment tocant els 30, per exemple, a l'àrea de Tortosa, el Dover, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre. En canvi, a la Vall d'Aran, doncs, en algunes poblacions, la temperatura no arribaria als 20 graus de màxima. Pel cap de setmana, en general, tranquil·litat. Diumenge la temperatura repunta una mica.
0: 3cat.info.
4: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. Hi vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
5: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
7: i aquest? A què es dedica?
6: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 3cat.info.
1: Un 3:15. Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys i els investigadors ho vinculen a la pandèmia. Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre el 1980 i 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors però adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes. Entre elles hi ha la d'hepatitis B, el pneumococ o el tètanos. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és la que menys, amb una taxa del 80%. Encara en l'àmbit sanitari, una combinació de 2 fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer aconsegueix eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% de tumors en ratolins. Es tracta d'un estudi fet per el Vall d'Hebron Institut de Recerca que podria ser una opció per a un tipus de tumor agressiu amb una supervivència de només el 40% en 5 anys de les dones que el tenen. Actualment, aquests casos, que suposen el 20% de tots els tumors d'endometri, només tenen la quimioteràpia clàssica com a tractament principal amb molts efectes secundaris i recaigudes. La investigació feta a partir d'inserir en ratolins teixit de tumors reals de dones que es tracten a l'Hospital Vall d'Hebron ha donat resultats prometedors, segons la investigadora Valeria Tubita.
9: En el 60% de los casos, con la terapia combinada, conseguimos una respuesta completa de los modelos preclínicos frente a este nuevo tipo de combinación, ¿no? Respuesta completa, ¿qué quiere decir? Que hay la eliminación total del tumor. Y eso frente a un 27% o a un 7% de ambas terapias por separado.
1: La novetat, doncs, és la combinació d'un anticòs contra la proteïna R2 sumat a un fàrmac molt potent i a un inhibidor de reparació de l'ADN del tumor que aconsegueix més del doble de remissió del càncer d'endometri. La també investigadora de Vall d'Hebron, Eva Calvo, avança que també s'està estudiant per altres tipus de càncer.
10: S'han començat a fer estudis dintre de càncer de mama i càncer d'ovari, no? Que també tindria sentit perquè ja són càncers on les teràpies aquestes que hem combinat s'apliquen d'alguna manera en monoteràpia, no? En teràpia individual.
1: Cada any a Catalunya es diagnostiquen un miler de casos de càncer d'endometri, el quart tipus de tumor amb més incidència entre les dones. 3CAT Info. 3CAT Info.

innocence. Avui arrenca la setmana del llibre en català que arriba amb novetats i s'acosta més que mai al món digital. Sota lema, molt per veure, molt per llegir, durant 10 dies al passeig Lluís Companys de Barcelona s'hi faran 350 activitats. Són 9.000 metres quadrats amb 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica amb 11 espais laterals on, per exemple, es faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Ània Posada i podcast en viu com ara Club Tàndem a Marina Porres i Juliana Canet. També entrevistes en profunditat al nou espai Oficis del Llibre, que aquest any donarà protagonisme a les biblioteques. Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió i la visitaran autors internacionals com la palestina Adania Shibli o la britànica Claire Pollard. També es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit amb la participació d'al·lèrgiques al polen que estem sentint de fons i minibús intergalàctic que competiran per endur-se el reconeixement de la millor actuació. El còmic, la ciència-ficció i distopies, la novel·la romàntica o la cuina són només alguns dels gèneres que hi tindran protagonisme i hi haurà unes 200 signatures d'autors. El gran aparador del món del llibre en català espera rebre més de 100.000 visitants.

0: Marxem ara cap a la capital francesa. La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portachel, va fer història i el vespre a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho va fer dirigint el clàssic francès Les Criades, de Jean Genet, i amb un repartiment format per tres actrius franceses, corresponsal a París, Isabel Galí.
1: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie.
2: A París, Carme Portachel fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra cabdal del dramaturg Jean Genet, Les Criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
3: Volien que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon, jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no? I vam començar a treballar, vaig fer el càsting fa un any i després hem començat a treballar i a assajar aquest temps i ha sigut una meravella, ha sigut un procés fantàstic. Aquestes tres actrius són sobrenaturals, realment.
2: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Atenè, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Txell i la portada als nostres temps.
3: Jo crec que parla de tres dones tancades, tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
2: Carme Portachelli obre a la Comédie i tanca al tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. El Barça no vol córrer riscos amb Joan Garcia.
5: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
4: Segons les proves mèdiques a què es va sotmetre el porter blaugrana, només té molèsties en un genoll, al dret, i és dubte per jugar demà al camp del Sevilla en partit de la setena jornada. Una jornada que donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. Aquest matí, precisament, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente donarà la llista de jugadors per als quatre partits de la Nations League contra Anglaterra, República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. Tornant al Barça, un altre jugador blaugrana, Eric García, va rebre ahir un homenatge a Martorell per la Copa del Món i va dir que hi ha equip per guanyar la Champions.
6: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
4: Eric també va dir que la Lamine Yamal es mereix guanyar la pilota d'or.
7: 3CAT Info.
4: La setena jornada l'obre avui l'Espanyol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
8: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos.
4: El conjunt blanquiblau, vuitè la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el cué amb només 2 punts en 6 partits. Omar és baixa per sanció. Ahir es va tancar la sisena jornada amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. A la Lliga Femenina, avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre i amb Clara Serra Jordi a la llista de convocades, però sense la portera Cata Coll. D'altra banda, Pere Romeu, el tècnic del Barça, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui avui el mercat d'incorporacions.
9: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
4: Afegir que la Supercopa Espanyola jugarà a Turquia a principis de febrer, a les semifinals, el 2 de febrer, el Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid, i l'endemà, el 3 de febrer, el Real Madrid contra la Real Societat. La final es jugarà el 6 del mes de febrer.
7: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
4: Triomf del Barça d'handbol a la segona jornada de la Champions. Va ser a la pista del Montpellier per 27-28 i ara el conjunt blaugrana encapçala ja el seu grup. Carlos Ortega és l'entrenador del Barça i celebra un any invicta.
10: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más activa quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, que creo que es una auténtica machada, ¿no?
4: Feia dos anys que el Montpellier, per seva banda, no perdia a casa. A Cerdanyola del Vallès, avui juguen més partits a la Golden Cat d'hoquei patins, l'equip masculí de Catalunya, que ahir va debutar amb una victòria sobre França per 1-4, avui té doble cita contra Angola a 1:15 i contra Portugal a 7:00. L'equip femení ahir va jugar dos partits i els dos els va guanyar. Va superar Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3. Avui s'enfronta a França a partir de 4:45.
7: 3CAT Info.
4: Pel que fa al waterpolo, el Sabadell juga a partir d'avui la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia. El conjunt vallesà s'enfronta al Brescia italià a 3:00 a la primera jornada. El jugador del Sabadell, Axel Corres, creu que arriben en un bon moment.
11: A nivell de, pues bueno, de sensacions amb l'equip i tot, la veritat que molt bé. Crec que hem fet un grup molt bo i espero que la temporada sigui bona durant tot l'any, no? Tenim un repte molt important aquest cap de setmana a la Champions perquè és el desig tant de l'equip com del club, però estic molt confiat en que les coses aniran bé i que farem un molt bon waterpolo.
4: L'equip sabadellenc jugarà demà contra el Budva de Montenegro i diumenge contra l'Apoloso Sport de Tbilisi, que és l'equip anfitrió. Els dos primers de cada grup passen a la fase de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa.
12: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Dos quarts de nou del matí, fem un cop d'ull a la situació del trànsit. Mireia, endavant, bon dia.
1: Bon dia. Milloren les entrades a Barcelona, però encara hi ha problemes a la Ronda del Litoral. Va molt plena des de Sant Adrià fins a Cantunis. També queda cua a la Ronda de Dalt de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i a Cornellà en sentit Besòs. I retencions també a l'entrada per la B23 d'Esplugues a la Diagonal i la P7 a Santa Perpètua.
0: Repassa les informacions més destacades d'aquest divendres 18 de setembre. Comença el trasllat dels migrants de les platges de Ceuta al campament instal·lat al port de la ciutat, una operació facilitada després que l'Audiència Nacional Espanyola n'hagi aixecat la suspensió cautelar. Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades, per tant, pel conflicte. Com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. I així es paren les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que els Mossos busquen un pres condemnat a 21 anys per assassinat que ahir es va escapar durant una sortida programada. És un intern de Masenric, a Tarragona, que va aprofitar una parada per dinar a les Gavarres per fugir pel lavabo d'un establiment de menjar ràpid. I avui arrenca al Pallars la tercera edició del Tabaca Film Fest, el Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus, que enguany posa el focus en els animals dins la mitologia. En els esports, Ricard, què destaquem?
2: Mira, d'una banda, que el porter del Barça, Joan García, és dubte per al partit de demà del Barça al camp del Sevilla de la setena jornada per molèsties al genoll dret. Una setena jornada que obre avui a les 9 del vespre l'Espanyol rebent l'Elx. Els blanquiblaus, que són vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada.
0: Tenim un matí fresc amb cel mig ennuvolat i alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme i fins al Tarragonès. Tramuntana i mestral als dos extrems del país fins al migdia amb la calor a ratlla. Moltes màximes entre els 22 i 27 graus, els valors més alts en qualsevol cas tocant els 30. A la tarda pot caure algun ruixat al nord-est. A primera hora d'aquest matí ha començat el trasllat dels migrants que són a les platges de Ceuta cap al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma. Aquesta operació es fa enmig d'una forta presència d'agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat per evitar aldarulls, ja que moltes persones havien optat per córrer cap a les noves instal·lacions per por a quedar-se sense lloc. Aquest trasllat és possible després que l'Audiència Nacional Espanyola aixequés ahir una primera suspensió. En la revisió de la decisió argumenta motius d'interès general i d'atenció humanitària, tal com li reclamava el govern espanyol. Especifica, a més, que el nou campament, que ha d'allotjar unes 2.000 persones, ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat autònoma. El ministre que lidera la gestió de la crisi, Ángel Víctor Torres, celebrava la resolució.
3: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: Alguns polítics espanyols passaran per Ceuta. Desplegament de líders polítics a partir d'avui i durant el cap de setmana a Catalunya també. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal desfilen pel nostre país en ple enlairament del curs polític. El president espanyol tancarà diumenge la festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del papa al juny. Camí paral·lel al de Feijóo, que també vindrà demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic a Catalunya des del juny. Va ser en la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
4: Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
0: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta mateixa tarda a Barcelona, després d'haver visitat ahir Lleida.
5: La discussió, la polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilització i barbàrie.
0: Pocs d'entre cella i cella, el votant socialista descontent del cinturó metropolità. Els russos voten des d'avui fins diumenge per elegir el nou Parlament en els primers comicis des que va començar l'ofensiva contra Ucraïna. La victòria del partit del president Vladimir Putin, Rússia Unida, es dona per feta en unes eleccions que no compleixen als estàndards democràtics. Moscou, Cristina Solias.
6: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia Unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
7: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
6: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
0: I a Suècia, el recompte del vot exterior ha confirmat la victòria de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per només 50.000 vots. L'exprimera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Andersson, en un missatge a les xarxes socials, va dir ahir que treballarà per la cohesió del país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
8: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
0: El fins ara primer ministre suec, Ulf Kristersson, ja ha anunciat la seva renúncia. L'elevada demanda de cotxes d'ocasió dispara les importacions, sobretot de vehicles barats i vells de més de 10 anys. La bona marxa del mercat d'automòbils usats ha motivat que aquest any, fins al mes d'agost, s'hagin comprat a Catalunya més de 12.000 cotxes d'ocasió provinents de l'estranger, bàsicament d'Europa. Això és un 15% més que en el mateix període de l'any passat i s'afegeix a l'increment del 28% que ja va experimentar el 2025 la importació d'aquest tipus de vehicles. Són dades de la consultora MSI especialitzada en el sector automobilístic. 4 de cada 10 vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, 3.200, són dièsel. Joan Blancafort és portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM.
9: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol hi ha una oferta disponible.
0: A banda de la situació econòmica, el president de la Federació Catalana de Tallers, Germán Palomas, afegeix també les incerteses que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions a l'ús del vehicle privat.
10: El que hi ha és el resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora, perquè intenta protegir-se o guanyar una mica de temps per clarificar o deixar de tenir aquestes incerteses.
0: Amb tot, les dades són similars a les del mercat de vehicles usats locals, on la majoria d'operacions també són de cotxes de més de 10 anys d'antiguitat. Canviem de qüestió. L'anestesista valencià Raül Insertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana, ha presentat el llibre on relata la seva experiència, titulat Ojalá curar fuera más fácil. És el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Insertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar va superar el que ja havia vist als mitjans de comunicació.
11: Jo no pensava que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días. Y sobre todo ver tantos niños mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax con balas, ¿no?, por el ejército israelí.
0: El metge ha expressat el seu desig de tornar a casa, però creu que Israel no li permetrà per haver donat a conèixer el seu testimoni.
11: Los médicos y enfermeros extranjeros, cuando salimos, no podemos dejar de contar lo que hemos visto, porque es tan atroz y clama tanto al cielo que tenemos que decirle al mundo. Es un acto natural, creo yo, ¿no? Y claro, si hablas demasiado, pues ya te ponen en una lista negra, ¿no? Y yo sospecho que estoy en esa lista negra.
0: Raül Insertis ha treballat a Gaza, però abans també va fer d'anestesista i va assistir parts a l'Afganistan i al Iemen. 9:05, Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc, segons publica avui el diari La Vanguardia. Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Júlia Liederwald, que consistia a simular que es llançava per un barranc un familiar que s'odiava. Així ho va explicar la professora d'anglès que Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que tenia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat. La terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a tocar del precipici. Després l'animaria a empènyer-la per demostrar-li la incapacitat de fer-ho. L'1 de desembre del 2024 van recórrer al camí de les Feixades de Montserrat, la mateixa ruta on després va morir el fundador de Mango, Isaac Antic.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek entre les estrelles de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Oficialment engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues de les quals a competició oficial, enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
13: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras, on Daniel Monzón dissecciona com funcionava el patronat franquista per a la protecció de la dona, i Isaki La Cuesta, Meritxell Colell i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. Naomi Watts i Werner Herzog rebran sengles premis de Nòstia i Rami Malek, guanyador d'un Òscar per interpretar Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love a la secció Perles. En aquesta secció es veuran joies estrenades en d'altres festivals, com ara La Bola Negra, la candidata espanyola als Oscars, o també rivals directes a la cursa de Hollywood, com la romanesa Fjord, la japonesa Sudan, la francesa Minotaur o la nord-americana La Invitación, que està basada en un guió de Cesc Gai que pot arribar als Oscars. Però si hi ha un títol que té molts números d'endur-se el premi del públic en aquesta secció és Naza, el documental palestí que Venècia va rebre 25 minuts d'aplaudiments. A més, en seccions paral·leles es presentarà la sèrie de 3CAT Genesi, que narra com el Bulli es va convertir en el millor restaurant del món, i serà l'edició de l'adeu del seu director José Luis Rebordinos, que plega a dit a 3CAT Info definitivament. Han estat 17 edicions en què ha posat en marxa tota la part d'indústria, ara ja indispensable, i ha recordat com a fites destacades els premis honorífics a Glenn Close i a Penélope Cruz, que li va entregar el cantant D2 Bono, i admet que no ha defugit les polèmiques.
14: Bueno, nosotros las polémicas no las buscamos, lo que pasa es que hay temas que sabemos que las pueden generar, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos y creo que el pequeño altavocito que tenemos sirve para defender, bueno, pues las polémicas han sido muy concretas. Pero yo, mientras no tenga una orden judicial, esa película se va a proyectar.
13: Això sí, ara tem que Vox arribi al govern i censuri aquestes pel·lícules o alguns convidats.
0: El Marc també ens ha deixat preparades les estrenes de cinema. Resident Evil torna a les pantalles, a la gran pantalla. La 8a adaptació del joc de la PlayStation s'estrena juntament amb la pel·lícula de Coyot i el Correcamins i dues produccions catalanes.
15: Hey, man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh, my God.
13: Zack Cregger, després de l'èxit de Weapons l'any passat, torna amb la millor adaptació que s'ha fet mai de Resident Evil, un reboot que el confirma com un dels creadors d'atmosferes més ben dotats del cinema actual. S'imbueix de l'esperit del videojoc per crear una història completament nova amb un esperit canalla divertidíssim, apte també per als neòfits. És un film extremadament enginyós que sedueix des de la primera escena, trepidant i emocionant. El protagonista és un missatger innocent però valent que s'endinsa sense saber-ho en la zona zero d'on ha sorgit el virus que transforma els humans en zombis o en monstres pitjors.
16: Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation?
17: It's not your fault. There's probably someone to blame.
13: De la ment de James Gunn, el mateix que ha ressuscitat Superman, va néixer fa uns anys l'original història de Coyote versus Acme, on el personatge dels Looney Tunes demanda a l'empresa que fabrica els artefactes amb els quals intenta caçar el Correcamins perquè sempre surten defectuosos. Té un aire a qui va enganyar en Roger Rabbit, és molt divertida, tot i que té alguns problemes de ritme, i ha estat 3 anys guardada en un calaix, però afortunadament ja la tenim aquí.
18: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
13: Els meteoròlegs ja estaven a l'ull de l'huracà als anys 40 i més encara just abans del dia D, el del desembarcament de Normandia. Ho mostra Anthony Maras al thriller dramàtic Tiempo de Victoria, on aconsegueix que la previsió del temps sigui emocionant, polèmica i disputada. La prestància d'Andrew Scott i la beligerància de Brendan Fraser en el paper d'Eisenhower brillen com sempre.
18: Call Gary into my office. There is a situation here.
19: I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive.
18: Gary!
13: Completen les novetats En la zona gris, una obra menor del mestre de l'acció desenfrenada, Guy Ritchie, tot i el repartiment de luxe, la irregular Sus Hijos, primera superproducció internacional del director argentí Pablo Trapero, la comèdia francesa Mis Queridísimos Padres, dues cintes catalanes modestes, Femení Singular i Tanit, basada en l'obra de Núria Albó, i un film d'animació per als més petits, Mambo Jambo es fa norma.
0: Tres quarts de nou. Contulla la situació carreteres i transport públic. Equip Viari i Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Milloren les entrades a Barcelona, però encara hi ha problemes a la ronda del litoral, des de Sant Adrià fins a Cantunis. També queda cua la ronda de dalt de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i a Cornellà en sentit Besòs. I retencions també a l'entrada per la B23 d'Esplugues, la Diagonal, i per l'AP7 a Santa Perpètua. Pel que fa al transport públic, a la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat, el servei de funicular de Vallvidrera es fa per carretera a causa d'una avaria. Això és tot. Actualitzem la informació als titulars de les 9.
12: El temps.
0: La crònica és de l'Enric Agut.
20: Fins a primera hora de la tarda pot caure algun ruixat aïllat a la costa central i al nord del Camp de Tarragona. Fenòmens puntuals, tal com ja ha passat durant les últimes hores. Descansen nuvolades sobre el mar, que descarreguen xàfecs, n'hi ha força, i alguns, de tant en tant, doncs, també afecten el sector de la costa central. I fins allà a les 3:15 de la tarda pot encara mantenir-se aquesta situació. De moment han caigut uns 4-5 litres, en el millor dels casos, per exemple, a Cunit, gairebé 5 litres, Barcelona, el Raval, 4 litres. I la temperatura avui, la diurna, doncs es quedarà situada a moltes zones entre els 24 i els 28 graus. Localment arriben als 29 o 30, per exemple, a l'àrea de del Baix Ebre, a Tortosa. En alguns llocs la temperatura quedarà més curta. Per exemple, a Viella la màxima serà de 20 graus o també a Puigcerdà. La tramuntana i la mestral anien a la baixa, el mestral desapareixerà i quedarà una tramuntana molt residual al voltant del Cap de Creus. En general, el cap de setmana el temps serà tranquil, la temperatura una mica més alta, sobretot diumenge.
12: Catalunya al dia.
0: Tres quarts de nou i dos minuts, els Mossos busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat. Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fons penitenciaris apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007. Hem de parlar ara d'un detingut, un jove de 21 anys, a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens en els últims dies, amb nombrosos retards en diverses línies. Segons fonts policials, el sospitós té 14 antecedents per fets delictius. La detenció s'ha fet després que els Mossos i la Seguretat Privada d'Adif reforcessin la vigilància nocturna de la xarxa ferroviària per mirar de localitzar aquest individu. Les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del mes de gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han firmat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer les denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTEs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
0: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. Al balanç del pla d'estiu aboca bones dades amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
12: 3CAT Info.
0: Incrementa la velocitat dels autobusos de Barcelona per millorar-ne el servei. És l'objectiu d'una prova pilot que comença avui mateix al carrer Balmes. S'han fet canvis a 4 cruïlles de l'Eixample perquè els vehicles que baixen per aquest carrer i girin a la dreta hagin de cedir el pas als autobusos. Els autobusos circulen a una velocitat mitjana d'11 km i mig per hora al conjunt de Barcelona. Però al carrer Balmes, on n'hi passen 200 al dia, el servei no supera els 8 km per hora, amb l'obligació que els vehicles que giren a la dreta cedeixin el pas als autobusos. Es vol millorar aquest registre. Laia Bonet és presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona.
2: Hi ha un dels objectius de l'agenda bus, que és la millora de la velocitat, que és molt important perquè realment el bus sigui una alternativa atractiva pels que es mouen per Barcelona i perquè siguin cada vegada més els usuaris del transport públic i del bus concretament. I per això cal que el bus vagi ràpid.
0: Les cruïlles on s'assajarà el sistema estan senyalitzades amb pintura vermella. S'ha segregat físicament el carril bus abans del pas de vianants per tal que la resta de vehicles no s'hi posin abans d'arribar a la cruïlla i hi alenteixin la circulació. Així han de girar des del segon carril i es troben un semàfor amb una fletxa intermitent que els indica que no tenen prioritat.

0: La coordinadora de barraques de Tarragona es va instal·lar ahir al vespre al passeig de les Palmeres, tot i la prohibició de l'Ajuntament. Va ser una acció reivindicativa després que el consistori no els hagi deixat fer els actes de Santa Tecla a l'espai que havien utilitzat els últims 20 anys. Ens ho explica des de Tarragona el Ricard Boigues.
1: Les entitats organitzadores de les barraques diuen que darrere de la decisió de l'equip de govern socialista de no cedir l'espai del passeig de les Palmeres, com havien fet els últims 20 anys, només hi ha raons polítiques. Ahir al vespre el col·lectiu va voler mostrar el seu desacord organitzant un acte reivindicatiu amb actuacions musicals i barra de bar inclòs al mateix lloc on fins ara s'instal·laven les barraques de Santa Tecla. El Lluís, portaveu de l'entitat, diu que seguiran lluitant per continuar el passeig de les Palmeres.
2: Nosaltres teníem programats 12 concerts durant 3 dies, música en directe, activitats molt diverses, i ens hem trobat que bueno, l'Ajuntament ha intentat improvisar amb unes entitats, ha intentat muntar unes coses alternatives, però aquí s'ha demostrat que qui té realment teixit popular en aquesta ciutat són les barraques i tots els seus col·lectius.
1: La regidora de Cultura i Festa, Sandra Ramos, sempre ha defensat que han pres la decisió per cedir l'espai a altres entitats.
3: Són diverses les entitats que també reclamaven, no?, tenir aquest espai, aquesta centralitat. Ens hagués agradat continuar amb la proposta de barraques en altre espai, però no ha pogut ser.
1: La coordinadora de barraques diu que els dos espais alternatius que ha plantejat l'Ajuntament, la Platja del Miracle i el recinte exterior del Palau de Congressos, no compleixen la normativa.

0: Avui arrenca al Pallars la tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus, que enguany posa el focus en els animals dins la mitologia. Lleons, llops, serps o criatures mitològiques serveixen de fil conductor d'una programació que ha rebut prop de 500 curtmetratges de 50 països i en 40 idiomes diferents. Anem cap a Gerri de la Sal. Pau Rovira.
1: D'aquestes 500 propostes, l'organització n'ha seleccionat 60, que es projectaran en 15 sessions al llarg dels 10 dies que dura el festival. Un festival que es consolida i que ve carregat d'animals i de sorpreses, tal com explica la directora de programació del certamen, Gisela Arnau.
2: És una edició especial que la dediquem als animals, perquè visualitzant els curtmetratges ens hem adonat que sorgien molts animals i que tenim molt vincle. I és que tenim moltes sorpreses i tenim algunes sorpreses animals que no puc desvetllar i que jo crec que seran sonades.
1: La primera cita és aquest vespre al celler de Bresca, amb la presència del productor iranià Mahdi Rezaiati Charan, que presentarà Teetan, un dels 5 curtmetratges de la sessió inaugural. Aquest dissabte, l'Era d'Ortega, a Peramea, acollirà una nit que combinarà cinema i música i que inclourà l'estrena del documental Mite, Càmera, Acció, produït pel mateix Tabaca Film Fest. I diumenge el festival es traslladarà a Sort amb una quinzena de curtmetratges. La programació principal arribarà del 24 al 27 de setembre aquí a Gerri de la Sal, amb la gala d'inauguració, 7 sessions de curtmetratges, amb tallers, xerrades, visites guiades, música, teatre i la presència de diversos cineastes.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El porter del Barça, Joan García, només té molèsties en el genoll dret, però es dubta per jugar demà al camp del Sevilla, en partit de la setena jornada. Ahir, el de Sallent es va sotmetre a proves mèdiques després que dimecres el substituïssin al descans del Barça 7-5 de Santander 2. Un altre jugador blaugrana, Eric García, va rebre ahir un homenatge a Martorell per la Copa del Món i va dir que hi ha equip per guanyar la Champions. També va dir que Lamine Yamal es mereix guanyar la pilota d'or.
3: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el balón de oro.
2: La setena jornada l'obre avui l'Espanyol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic Manuel González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo Vallecano.
4: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
2: El conjunt blanc i blau, vuitè a la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és al cué amb només 2 punts en 6 partits. Omar és baixa per sanció. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. Aquest matí, precisament, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente donarà la llista de jugadors per als 4 partits de la Nations League contra Anglaterra, República Txeca i el doble enfrontament amb Croàcia. Ahir, per cert, es va tancar la sisena jornada de primera amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. A la Lliga Femenina, avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre i amb Clara Serra Jordi a la llista de convocades blaugrana, però sense la portera Catacoll. D'altra banda, Pere Romeu, el tècnic del Barça, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui avui el mercat d'incorporacions.
5: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
2: També hi ha futbol, jugats a la Lliga Europa, Reial Societat 1, Bournemouth 2... i Juventus 5, Nenni Mega 0. Afegir que la Supercopa Espanyola jugarà a Turquia a principis de febrer, a les semifinals, Barça Atlètic de Madrid i Real Societat Real Madrid. La final es jugarà el 6 de febrer.
0: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
2: Triomf del Barça d'handbol a la segona jornada de la Champions. Va ser a la pista del Montpellier per 27-28 i encapçalant el seu grup. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana i celebra el fet d'arribar a un any sense haver perdut cap partit.
6: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo, en ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas, nosotros la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizás que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas, pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos que creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: A Cerdanyola del Vallès, avui juguen més partits de la Golden Cat d'hoquei patins. L'equip masculí de Catalunya, que hi va debutar amb una victòria sobre França per 1-4, avui té doble cita, contra Angola a 1/4 del migdia i contra Portugal a les 7 de la tarda. L'equip femení, per la seva banda, ahir va jugar 2 partits i tots dos els va guanyar. Va superar Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3. Avui s'enfronta a França a 4/5. Pel que fa al waterpolo, el Sabadell juga a partir d'avui la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia. El conjunt vallesà s'enfronta al Brescia italià a les 3 de la tarda a la primera jornada. El jugador del Sabadell, Sergi Cabanes, exposa els objectius de l'equip.
7: Des de fa uns anys l'objectiu del club sempre ha sigut disputar la Champions. Llavors cada cop ens hem trobat amb grups o més fàcils o més difícils. Grup super, super complicat i crec que l'equip està preparat, però clar, ens trobarem una guerra la que hem de saber gestionar i hem de saber l'objectiu, que és passar de fase.

Divendres 18 de setembre del 2026. Dos titulars a partir de la xerrada Seguretat, Generacions i Identitat Cultural celebrada ahir a la Vermuteria La Gralla. Primer, l'alcaldessa confirma que l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular en el cas de l'agressió al Punt Lila durant les barraques. Per tant, entenem que finalment alguna identificació o altra deu haver per aquí. I també es personarà en el cas dels aldarulls de la matinada de Sant Bartomeu, un cop avanci la investigació i la identificació dels autors. L'Ajuntament ha quantificat els danys en mobiliari urbà d'aquella nit en 11.000 euros. I segon titular, Mireia Paretes, la cap del Servei de Drets Civils, confirma que, per exemple, el Punt Lila de Barraques, durant una nit qualsevol, pot arribar a atendre 300 peticions, la qual cosa no vol dir, evidentment, 300 denúncies, però 300 peticions. Aquí cal garbellar perquè les raons de les consultes poden ser molt diverses, però en qualsevol cas, 300 atencions una nit qualsevol, déu-n'hi-do. I avui a les 9 al Prado, la nit del pobillatge. D'entre 5 aspirants hereu i 11 candidates a pobilla, ha de sortir la pobilla i l'hereu de Sitges que rellevaran en el càrrec a la Georgia Cossialls i en Joan-Marc Arnau, que l'any passat van fer doblet representant a la grupa. Tot això en el cap de setmana prèvia a Santa Tecla, demà a la nit de foc i diumenge l'exhibició de balls infantils i els versos de les colles infantils de Diables. Santa Tecla s'acosta i aquest cap de setmana serà un d'aquells caps de setmanes intensos previ a la celebració de la Festa Major de Santa Tecla. Que tinguin una gran nit en qualsevol cas, tots i totes. L'Oriol Borderia, l'Elga Piques, la Júlia Jiménez, en Mar Rodríguez, la Diana Vázquez, la Guiomar Soler, la Mar Ruiz, en Dylan Sawyer, en Martí Bielsa, la Rebeca Wright, l'Aina Sánchez, en Mar Martínez, la Nàixia Paniello, la Jade Paniello, l'Ona de la Torre i l'Emma Oñorbe. Com els dèiem, 5 hereus i 11 candidates a Pobilla de Sitges avui a les 9 al Prado. Estiguin atents a les nostres xarxes socials i, evidentment, el dilluns en parlarem, com parlarem també dels versos de les colles de Diables infantils i tot plegat. Avui que s'ha fet clar a les 7 i 8 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 36. El sol es pondrà a gairebé les 8 del vespre, a les 7 i 57, i es farà fosc a les 8 i 24 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 43 segons i tindrem 12 hores i 20 minuts de llum solar i 11 hores i 39 minuts de foscor. Vinga, anem per l'agenda d'avui, la de d'avui, la de demà, la de diumenge, en aquest cap de setmana especialment ple d'activitat. Avui, a partir de les 6 de la tarda, a Can Rocamora, els Museus de Sitges organitza la taula rodona Túrmix desapareguda, el retrat de Roger retrobat, Eva Túrmix Ginebra, aquella novel·la d'en Joan Duran, ha fet 10 anys. 10 anys després de la publicació de la novel·la Eva Túrmix Ginebra, de Joan Duran, el seu autor compartirà una taula rodona amb Toni Ruiz i Isidre Roset per tornar una obra estretament vinculada a l'imaginari sitgetà i descobrir noves lectures i històries que continuen emergint. La cita serà avui a partir de les 6 de la tarda a l'espai Rocamora del Museu Maricel. Més coses avui a la tarda vinculades al món de la cultura. A les 7 de la tarda s'inaugurarà a la capella de la Fundació Ave Maria l'exposició Art a quatre mans, amb obres d'en Pepe Nebleza i la Carmen Escrivà. Pintures d'en Pepe Nebleza i la Carmen Escrivà a partir d'avui divendres a les 7 de la tarda a la capella de la Fundació Ave Maria. Tot això avui, que poden, és el penúltim dia ja de l'exposició del Gratge al carrer. Per tant, aquells i aquelles que vulgueu veure cabeçuts, gegants, que participaran a les cercaviles de la matinal, avui a partir de les 6 i fins a les 8 del vespre i demà dissabte, de 11 a 2 i de 6 a 8 del vespre. Tot això encara disponible avui divendres. Avui divendres, que també serà protagonista l'òpera, perquè a partir de 6:45 de la tarda a la biblioteca una nova sessió que organitzen els Amics de l'Òpera de Sitges a partir de les òperes que es presenten al Liceu.

Anem per demà dissabte. Primera bona notícia, farà bon temps, farà bon sol, no caldrà patir, algun cap de setmana havíem patit, però aquest cap de setmana serà esplèndid, meteorològicament parlant, o sigui que cap problema. Demà dissabte, dia 19, a les 11 del matí, a Can Fals, la trobada de gegants, cabeçuts i dracs petits. O sigui que tiramilles, tot Can Fals per vosaltres, demà dissabte, a partir de les 11 del matí. Demà dissabte, a les 12 del migdia, a la Fregata, al vermut de Santa Tecla, organitzat pel Prado. I demà dissabte, a partir de les 5 de la tarda, a l'Hospital, al concert de la Suburban, un també dels actes previs a Santa Tecla més esperats. Demà dissabte, dia 19, a partir de les 5 de la tarda a l'Hospital, al concert de la Suburban. I demà dissabte, a les 7 de la tarda, s'inaugurarà l'exposició del 27è concurs fotogràfic de Festa Major que organitza la secció fotogràfica del grup d'estudis sitgetans. El mateix espai del grup d'estudis sitgetans s'inaugurarà demà aquesta exposició que romandrà oberta fins al 4 d'octubre. Teniu aquesta i a la Vermuteria La Gralla teniu la mostra de fotografies que es van presentar al concurs de fotografia de la grupa, del concurs de fotografia d'Instagram. Això, com els dèiem, el GES, a la seu del grup d'estudis sitgetans, demà dissabte a les 7, concurs fotogràfic de Festa Major, les obres que s'hi han presentat. Demà dissabte, a partir de les 8 del vespre, als Jardins del Retiro, Senyor Graham, el Sinatra de Sitges, com ho intitula el programa del Retiro. I demà dissabte, Nit de Foc, que començarà a partir de 8:15 del vespre amb la Timbalada, que començarà a la Fregata. Aleshores, l'Espetega Foc, a partir de 8:45, que sortirà des de la plaça de l'Ajuntament i farà Baluart, Fonollar, carrer de Sant Joan, Davallada, Barcelona, carrer de l'Aigua, carrer Sant Domènec, carrer Major, i arribarà a la plaça de l'Ajuntament, on hi haurà aquesta encès, aquest sostre de foc que cada any acompanya el final de l'Espetega Foc. I a partir de 9:15, el Correfoc, que anirà per Port Alegre, Fonollar i Ajuntament, on tindrà lloc una encesa conjunta. Colles que hi participen, les colles sitgetanes, les tres colles de diables, l'Àliga i el Drac, i a més, els set pecats capitals de la Pobla de Mafumet, els diables del Papiol, els diables Voramar de Tarragona i el drac de foc, el Cabrot. Tot plegat demà, la Nit de Foc, a partir de 8:15 amb la Timbalada, a partir de 9:15 amb l'Espetega Foc i a partir de 10:15 amb el Correfoc. I com acabarà tot plegat? Doncs acabarà, com sempre, amb els concerts a la Fregata, amb Miquel del Roig, Bisuri i Solc. Diumenge dia 20. A partir de les 10 del matí, el matí de diumenge és molt intens, perquè la tarda no serà menys intensa, però, com saben, des dels darrers anys, tot el que és l'activitat dels balls infantils es compacta tota al matí. Per tant, es comença ben d'hora, perquè a les 10 del matí ja està previst que comenci la cercavila de gegants i cabeçuts, que anirà des de la plaça de l'Ajuntament fins a la Fregata, i, per tant, un cop arribin a la Fregata, l'exhibició dels balls populars. A partir de 11:45, la cercavila de dracs i l'exhibició de diables infantils. Per tant, a partir de 11:45, mentre es continua celebrant l'exhibició de balls populars a la Fregata, a partir de 11:45, els dracs i els diables infantils sortiran del Pont Domènec en direcció a la Fregata. I més o menys, cap a la 1 aproximadament, tindrà lloc el ball parlat de les colles de diables infantils. Tant qui es vulgui fer una mica d'organigrama, a les 10 sortiran els gegants, els cabeçuts i els balls populars per anar cap a la Fregata i fer l'exhibició. A partir de 11:15, els dracs i els diables infantils sortiran del Pont Domènec i cap a la 1 del migdia aproximadament el ball parlat de les tres colles de diables. El mateix diumenge ja tindran al nostre web també, per si no hi poden anar, els versos de les colles infantils de diables. Això al matí, perquè a la tarda el trasllat de Santa Tecla. El trasllat de Santa Tecla des de la parròquia fins a l'ermita de Sant Sebastià. A l'ermita de Sant Sebastià allà hi haurà la Maria Dolors esperant Santa Tecla. Per tant, el recorregut no té pèrdua. Se surt de la parròquia i s'arriba a Sant Sebastià. Acompanyarà la comitiva de Santa Tecla a la banda Terrabastall. I això serà a les 6 de la tarda. Compte, perquè no és allò, que no és 8:15 o les 7.

0: a les 6. A les 6 de la tarda, el trasllat de Santa Tecla, diumenge dia 20, perquè el diumenge dia 20, a partir de 7:45 del vespre, a veure si en podem parlar algun dia amb ells, però és que no, la gent ens ha caigut al damunt i ja no hi ha més temps per tantes coses. Però el diumenge dia 20, a 7:45 a l'Escorxador, la presentació del documental Que no s'apagui la gralla. És un treball de final de grau de comunicació audiovisual que han fet en Biel Rovira, en Jonathan Ignacio Almeida, la Jordina Nebleza i en Roger Prats. Ells són els autors d'aquest reportatge, no sé si hem vist el teaser, el petit tràiler, que promet molt, òbviament, alguns dels caps visibles de l'Escola de Grallers de Sitges, presents en les seves declaracions en aquest reportatge, que la pròpia Escola de Grallers diu, després de mesos de feina, entrevistes, hores d'arxiu, gravacions i moltes històries compartides, arriba el moment de presentar el documental que recull una part de la història de l'Escola de Grallers. Una mirada al passat, al present i al futur d'una escola que des de fa més de 50 anys ha treballat perquè la gralla continuï sonant als carrers. La cita aquest diumenge a partir de 7:45 del vespre a l'Escorxador. I de moment aturem l'agenda de Santa Tecla aquí, perquè dilluns hi haurà més coses, però què hi afegim en l'agenda del cap de setmana? Al cinema, al Prado, Cronos.
1: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
2: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
3: Y junto al 4 para 0, ¿qué ha pasado en la Ramblas?
0: Aquesta història que recull els atemptats a les Rambles de Barcelona el 17 d'agost del 2017, basada en testimonis reals dels diferents implicats, la pel·lícula explica el desenvolupament de l'operació Cronos, que és com es va denominar l'operació dels Mossos d'Esquadra per capturar els terroristes del 17 d'agost. Enric Auqué, Diana Gómez, Xavi Sáez i Mònica López.
4: Nos imaginamos, les tenemos que coger evidentemente por lo que han hecho, pero sobre todo lo que pueden llegar a hacer aún.
5: Hay unos terroristas que atrapar.
6: Si es verdad eso que dices, todo esto que estamos haciendo aquí no habrá servido de nada.
5: Ha sido una masacre, es terrible, Dani.
7: ¿Dónde está la segunda furgoneta? ¿Cuál es el objetivo?
8: No puede escaparse eternamente.
9: ¿Qué estabais haciendo en ese chalet?
10: No fue mi idea, de verdad, te lo juro.
11: ¡Me disparáis! ¡No soy yo, no soy yo!
0: La pel·lícula, la producció catalana que ha tingut més èxit de taquilla en els darrers mesos. Cronos, aquest cap de setmana, al Prado. Vinga, anem per un pack de notícies, dues notícies fonamentalment. Primer, saben que ahir a aquesta hora estàvem escoltant el ple extraordinari amb aquest únic punt a l'ordre del dia, que era l'aprovació del debat sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament del govern municipal. I com saben tots vostès, diguem-ne que el ple no va portar res de nou des del punt de vista de l'argumentari polític de govern i oposició. Com saben, a l'endemà d'un ple sempre deixem l'oportunitat que alguns dels portaveus, tots els portaveus en definitiva, tenen l'oportunitat de fer un resum en titulars del que creuen que està més destacat del ple municipal d'ahir. Avui en tenim tres. Nacho Rubí, de Fets per Sitges, David Martínez, del Sitges Grup Independent, i l'alcaldessa Aurora Carbonell. Aquest és el seu balanç del ple extraordinari d'ahir al matí.
12: Bon dia, sóc el Nacho Rubí de Fets per Sitges i ahir en el ple extraordinari, com sempre, hem parlat clar i sense eufemismes ni embuts. Actualment tenim un govern buit, en minoria i sense legitimitat, ja que van trencar la seva paraula i els seus acords. Per demostrar-ho vaig posar sobre la taula quatre exemples reals del seu dia a dia, com per exemple el desmantellament pausat de la brigada municipal externalitzant els serveis. Segon, el total abandonament dels veïns de la plaça Pere Rosales al barri de Poble Sec davant els incívics, els sorolls i la degradació de l'entorn. També el tercer punt és l'ús de l'estructura i els recursos municipals per a la promoció partidista que fa aquest govern. I quart, el sectarisme polític que ha mantingut a les fosques la pista poliesportiva al costat del carrer Fur durant més de 6 anys des que vam demanar a l'enllumenat de la pista i han trigat gairebé 6 anys en donar-nos la raó. No hi ha prou en dissimular la pròpia incompetència acusant els altres, que és el que fa aquest govern de la senyora Aurora Carbonell i el senyor David Martínez. Nosaltres, des de Fets per Sitges, continuarem defensant una gestió real, rigorosa i propera, posant sempre els veïns i el poble per davant de qualsevol interès personal o partidista.
8: Pues, doncs dir que no ha servit de res, que ens l'haguéssim pogut estalviar tranquil·lament, que a més ha suposat un cost per la ciutadania de Sitges de més de 5.400 euros, en celebrar-lo, que només ha servit perquè els grups de l'oposició, concretament els quatre que han demanat el ple extraordinari, que són els grups de Junts per Sitges, el Partit Popular, Fets per Sitges i la regidora de la ciutat, Elena Alonso, hagin fet el seu discurs, míting, hagin seguit doncs, pues, desacreditar el govern, intentant desgastar-lo, sense oferir cap mena de proposta, com ho estan fent des de l'inici de la legislatura, en la qual només es dediquen a votar en contra de tot i a més també hi ha arribat un punt que inclús entren en desqualificacions, hi ha atacs personals i bueno, degradant el que és la democràcia i degradant el que és la política i a més local, que és més creu encara. I bueno, un ple en el qual doncs, s'ha evidenciat que el govern seguim treballant, hem treballat, seguim treballant i seguirem treballant en minoria, ja ho érem 9, ara som 7, però no defallirem, seguirem treballant fins al final per totes i tots.
13: Aquest matí s'ha celebrat un ple extraordinari que era a petició de quatre grups polítics de l'oposició, Junts per Sitges, Partit Popular, Fets per Sitges i la regidora no adscrita Alonso. El meu parer i el parer de govern, que de fet hem votat que no, en contra, hem votat en contra d'aquesta proposta d'acord, perquè era precisament per debatre que el govern està en minoria. Bé, és un fet, evidentment, ja estàvem en minoria, ara ha marxat un grup polític, era els Comuns, i sí, som 7 regidors de 21, i és un fet. Som un govern de minoria, igual que hi ha més de la meitat dels municipis de Catalunya que governen en minoria. Per tant, pel meu parer almenys, això no és... no cal fer un ple extraordinari. Sí, ja tenim moltes problemàtiques amb l'accés a l'habitatge, amb el transport per anar a Barcelona, amb la mobilitat, amb el litoral. Aquesta nit hem passat un temporal que, en fi, que ens ha tingut en alerta tota la nit i no podem estar aquí parlant de fets que, la veritat, no beneficien absolutament a ningú. I això és el que fa que la ciutadania s'allunyi de la política, precisament, aquest tipus d'actuacions.

0: proper, tornem-hi, proper ple, a veure, Vicent, sense mans, proper ple, el 30 de setembre, crec que serà ple ordinari. Atenció, perquè serà llarg. 6 mocions. 2 sobre Ceuta. Vostès diran, sobre Ceuta, sobre Ceuta. I com deia aquell, adelante. Que el que vingui, com el tren d'Olot, que surt quan vol i arriba quan pot. Bé, doncs farem el que sigui el proper 30 de setembre. Hi ha altres punts també a l'ordre del dia, eh? Però ja us explicarem, ja arribarem a 30 de setembre, que abans ha de passar a Santa Tecla. Els dèiem a l'inici del programa que ahir la xerrada a la gralla va donar alguns titulars que no s'havien així fet públics d'una manera molt, molt manifesta. Primer, que hi ha la intenció de l'Ajuntament de Sitges, de fet ja ha estat així, de presentar-se com a acusació particular pels fets que es van viure al Punt Lila durant les barraques. Així ho va confirmar l'alcaldessa Aurora Carbonell, que també va confirmar, com ja s'havia dit, aquí sí, que l'Ajuntament té la intenció també de presentar-se com a acusació particular davant els aldarulls, davant la denúncia dels aldarulls de la matinada de Festa Major, un cop la investigació hagi acabat, s'hagin identificat a les persones, etc etc. Per alguns de vostès que ens han preguntat què és això de l'acusació particular, per dir-ho d'alguna manera, l'Ajuntament, en representació de tota la vila, es presenta en un procediment de denúncia perquè és part afectada. Per què és part afectada? Perquè s'ha fet malbé mobiliari urbà, que és de tothom, perquè hi ha hagut, en aquest cas també, funcionaris públics, treballadors públics, la policia, com saben tots vostès, també va ser protagonista d'agressions d'aquestes persones. Per tant, l'Ajuntament, en representació del poble, presenta una acusació particular com a part perjudicada arran dels fets que van passar aquella nit. Bé, d'això ja en parlarem, aquest va ser un dels titulars. Un altre, la cap del Servei de Drets Civils, Mireia Paletes, que es va referir, perquè tampoc s'havia fet públic, la quantificació de les atencions que dona el Punt Lila, diguem-ne, durant la seva activitat. Per aquells de vostès que poguessin pensar que el Punt Lila, escolta'm, n'hi deuen anar 2 en una nit i para de comptar. Bé, doncs, en una nit qualsevol de barraques, a la vora d'unes 300 atencions, fa el Punt Lila, que evidentment moltes d'elles no han de fer referència estrictament a una qüestió de denunciar alguna mala actitud o algun assetjament o qüestions d'aquest tipus. Però a la vora de 300 atencions, una nit qualsevol de barraques. La Mar Jaime, la tècnica d'infància i adolescència de l'Ajuntament de Sitges, fent també una referència molt interessant, una reflexió, i l'escoltaran d'aquí un moment, en aquests 10 minuts que ens ha preparat la Carola de la xerrada d'ahir. Una cosa és que hi hagi episodis de violència protagonitzats per joves, i una altra cosa vol dir que els joves siguin violents. I no es poden barrejar aquests dos conceptes perquè seria pervers barrejar-los. Repetim, una cosa és que hi hagi episodis de violència protagonitzats per joves i una altra, que hi hagi joves violents. A més de tot això, la xerrada, que la penjarem aquest matí, algunes intervencions, ens va cridar l'atenció també la intervenció de Lorena Lucas, la que havia estat regidora de Guanyem Sitges, més que res, per si la volen referenciar, dient obertament que hi havia agressors als balls i que continuen sortint al carrer. Va ser una intervenció d'aquelles que va cridar una mica l'atenció, sobretot pel fet en si de dir-ho en veu alta i sobretot també per si aquesta evidència ha merescut alguna reflexió o no, o algun posicionament o no, o quin recorregut té tot això. Bé, aquí escoltaran, en primer lloc, en aquests 10 minuts de resum, com els deia més, la Mireia Paretes, després l'alcaldessa Aurora Carbonell fent referència a la situació que es va viure en el Punt Lila, als aldarulls de la nit de Sant Bartomeu, i després la tècnica d'infància i adolescència, Marc Jaime, fent referència precisament a això, a que no s'ha de criminalitzar els joves, perquè, evidentment, estem parlant d'uns episodis protagonitzats per joves, però que no representen, òbviament, tots els joves. Només faltaria. Aquí va.
1: Partim d'això de Punt Lila, És a dir, es defineix com un punt segur dins una festa, dins un espai d'oci, com un punt d'informació, de pedagogia, d'intervenció, de donar resposta a moltes inquietuds de jovent i no jovent. És a dir, un punt lila està adreçat a tota la ciutadania. Què passa amb un entorn d'oci, d'un entorn d'oci nocturn, que també és un espai on adreçar-se si en l'entorn festiu està rebent una agressió o hi ha alguna persona que incomoda o hi ha alguna situació que tu estàs veient, doncs és el punt on adreçar-te i dir, escolta'm, allà hi ha un grup, aquí hi ha una persona, a mi m'ha passat això... Doncs aquest espai de seguretat on dir realment el que està passant o si tu et sents agredida és el primer espai de cura. Vull dir, el que les persones que estan en un punt lila no són persones que estan allà perquè sí, perquè no tenen, no? Tenen aquella feina de segona feina. No, no, són gent preparada, qualificada i és una licitació, val? I es demana que el currículum de totes les persones que hi treballen i són persones expertes. I ho comprovem, eh? Vull dir, no és allò que diguis, bueno, ens assegurem, no, no, comprovem que les persones que estiguin allà siguin capaces de donar una resposta ràpida i eficaç si hi ha algun tipus d'agressió. Si no n'hi ha, no estan allà esperant que estigui algú agredit. Vull dir, la gràcia d'un polila és que estan fent intervenció. I pregunten, i davant del que dèiem abans de les dades, doncs sí que va passar això i s'ha parlat molt del polila i realment ara està en boca de tothom i sembla que el punt lila acabi d'aparèixer. El punt lila des de a Sitges precisament porta molts anys, des del 2018 es va implementar, en aquell moment es deia punt segur, a partir del 2019 ha sigut un punt lila i realment hi ha moltes intervencions. Una nit qualsevol de barraques s'atenen 300 persones aproximadament, no ens ho imaginem, però passen 300 persones per un punt lila que expliquen la seva història, que expliquen la història de que a mi em va passar, que tinc una amiga que a la meva amiga li passa tal, a mi mateixa m'ha passat tal. Vull dir, s'atén a molta gent i es donen moltes respostes d'inquietuds i s'adreça a serveis especialitzats. Per tant, no estem allà com un bolet. No és una cosa que diguis, no, és que ara tota, no sé, com molt, ara sembla que ens hagi ficat de moda i que sigui una cosa que venga, l'hem de tenir qualsevol festa i ens quedem tranquils perquè està allà i ara s'ha posat de moda i ara tot, bueno, no? Doncs les polítiques més d'esquerres, no, no. Això fa temps i és una cosa que s'ha quedat per estar-hi uns anys. Val a dir que ens agradaria que no hi fossin, vale? A mi em preguntes i diré tant de bo no hi fos un punt lila i tant de bo no hagués d'haver un punt lila a qualsevol festa i fóssim tots una mica conscients, no? de que deixessin d'haver agressions. Com de moment no estem en aquest punt, ha de seguir i a la vista està que ha de seguir encara més espais, que la idea era fer una regressió. No la podrem fer, malauradament era la idea, però estem veient que no, que cada cop més espais ens demanden que hi hagi aquest punt, no? Com les festes de barri, que lògicament les comissions de barri diuen és que ens veiem superats, no? per els incidents i per no poder donar una resposta àgil.
2: Volia preguntar-te, Aurora, abans de fer la teva lectura del que ha passat, si ens pots fer una mica d'actualització de en quin punt està, perquè jo suposo que també hi ha gent que es pregunta doncs en quina fase està la investigació policial, si l'Ajuntament es persona com a acusació o no, com està tot això.
3: Sí, primer dir, amb el que estava parlant, jo sí que penso que és diferent l'atac a un punt lila que l'atac que van fer als aldarulls, que es deien, no? Que ho heu ja dit, no? Però un punt lila té un objectiu, és negar l'evidència de les violències masclistes, LGTB-fòbiques, com no m'agrada, vaig contra tu, perquè no fa res el punt lila, qui molesta? És un objectiu claríssim perquè deixis de fer-ho. Les violències, els aldarulls que van haver-hi, com diu la policia, que és violència recreativa, perquè és una violència que no reivindica res. No va contra, no sé, reivindicar drets socials o nacionals o... No, senzillament és anar a fer mal per gravar-ho en vídeo per després penjar-ho a les xarxes. Per tant, són violències per mi molt diferents. En aquest punt com estem? En l'atac que es va fer en el punt lila durant barraques, aquí nosaltres ho hem denunciat com a ajuntament, perquè com bé sabeu el punt lila ho fa una empresa que la té contractada l'ajuntament i per tant nosaltres sí que ens personem per fer aquestes denúncies. Sembla que es va identificar amb alguna persona, doncs veurem cap on va, això va a la fiscalia i si es vol continuar veurem cap on va. amb el tema dels aldarulls, els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació, a més amb un equip especialitzant d'investigació que mira persona per persona qui ha agafat una botella, qui l'ha tirat, qui ha agafat això, qui l'ha tirat, qui no es passava per allà, si aquest noi com va vestit, evidentment, com hem dit, anem tots amb la cara destapada, és facilíssim de veure qui són. També és una cosa que va dir la policia, que no era res preparat, perquè si no, no van amb la cara destapada. Els fets van començar amb una baralla a Bassarrodona. Una baralla entre dos o tres, que un, sense voler, doncs sembla que li va tirar un policia, va veure que el policia doncs no contestava, doncs l'altre també li va tirar, i aleshores es van ajuntar els que venien del Vall, els que estaven el 2 de maig, i aleshores es van animar uns a uns altres. Ara s'està investigant tot això. L'Ajuntament el que hem fet, de moment, és hem fet números del que ha costat materialment, diguem, els danys que hi ha hagut per papereres, per bancs, per que més o menys aproximadament pujava uns 11.000 euros del material. També hem parlat amb privats, amb les botigues o els establiments privats que també s'assumin, i nosaltres això ho adjuntem a la investigació perquè quan s'hagin identificat les persones nosaltres ens personarem també per la denúncia, evidentment.
2: I davant del policia local, que en principi sembla que va agredir a un dels nois, se sap alguna cosa?
3: Sí, davant del policia local que en aquell moment està gravat, s'ha obert des de la policia local, s'ha obert una informació reservada. Això és a dir que estan ells normalment en aquests casos, abans d'obrir un expedient, primer han d'analitzar quin dels policies va dir què va fer exactament, i en això està, hi ha una informació reservada que evidentment anirem seguint, no?, i explicant com acaba.
4: M'agradaria que no sortir d'aquí sense posar sobre la taula que una cosa és una violència exercida per joves i l'altra cosa és dir que la joventut és violenta. Crec que és important deixar-ho sobre la taula perquè, una mica, no, recollint tot el que esteu dient, vivim en un moment convuls on estem bastant polaritzades, crispades, parlo de les adultes, no? Com a societat, i doncs això es reflexa perfectament en tota la societat, i en aquesta societat, evidentment, on hi participem les adultes i també hi participen les adolescents i joves, no? Per què vull dir això? I abans ho deia una miqueta en la meva primera intervenció, que un adolescent no és un ent solitari, sinó que es forma per part d'una societat com ho som totes, no? Però precisament l'adolescència té com aquesta característica d'anar en grup, i ho enllaço una mica amb el tema dels aldarulls, perquè segurament i això no és opinologia, sinó que hi ha molts estudis, no?, des de les persones que treballem amb adolescents, és molt fàcil caure en aquestes dinàmiques de violència quan tens tota una societat que està dient que estem vivint moments molt tensos, i trobar en aquest grup, no?, en aquest sentiment de pertinença al grup violent, el teu lloc. I més quan estem normalitzant certes masculinitats doncs violentes, no? I ho troben a les xarxes, ho troben en la societat del dia a dia, perquè no oblidem que vivim en una ciutat capitalista i masclista, per tant ho troben, no? Per què dic això també? Perquè és important que sovint quan han sortit tots aquests vídeos també és molt fàcil com caure en els discursos de que la societat d'avui en dia, no?, els adolescents estan superviolents, són més violents que mai, i abans no existia. Bé, parem i reflexionem una miqueta, pensem com les adultes també estem projectant aquesta violència cap a aquesta adolescència, perquè un adolescent no neix sent racista, homòfob i masclista, sinó que ho aprèn de tota una societat.
0: A mig matí i a migdia trobaran tota la conversa sencera, tota aquesta xerrada que va tenir lloc, com els dèiem ahir, a la Gralla. Seguretat, generacions i identitat cultural. L'alcaldessa Aurora Carbonell, la cap del Servei de Drets Civils, Mireia Paretes, el president de la Comissió Municipal de Festa Major, Xavier Salmerón, i la tècnica d'Infància i Adolescència, Marc Jaime. Per tant, dues visions professionals tant la de la Mireia com la de la Mar, a l'entorn dels fets que van succeir-se, tant en la prèvia de Festa Major a Barraques com la matinada de la Festa Major, tots plegats, moderats per Maria Junyent. Vinga, tres cosetes més, abans no anem a petar a l'eco d'aquesta setmana prèvia a Santa Tecla. Primer, per si algú de vostès vol dir, escolta'm, que dilluns, dimarts, jo no sabré què fer, mira, vull donar voltes. Sitges s'afegeix a la Setmana de la Mobilitat i el bus urbà serà gratuït dilluns i dimarts que ve. I per allò, dius, mira, escolta'm, pots passar tot el matí de línia en línia i tiro perquè me toca, amb l'objectiu de promoure aquest mitjà de transport que disposa de tres rutes diferents al municipi. Dilluns i dimarts de la setmana que ve no es pagarà en cap servei de la línia 1, Poblesec-Vallpineda, línia 2, Campell-Terramar i línia 3, Llevantina-Quimmar. Per tant, si vostès fa temps que allò que no donen voltes per Sitges i poden dir, per exemple, escolta, anem a mirar, i veuran com ha crescut tot plegat, i veuran, bé, doncs si tenen interès, dilluns i dimarts que ve Sitges s'afegeix a la Setmana de la Mobilitat i les línies d'autobús seran gratuïtes. La Regidoria de Salut Pública, que promou una enquesta ciutadana sobre salut mental. L'enquesta vol recollir la percepció sobre el benestar emocional i la salut mental de la població. Els resultats serviran per elaborar el Pla de Salut Mental de Sitges. L'enquesta està disponible per tota la ciutadania fins al 4 d'octubre a l'espai Participa 311 del portal de participació del web municipal. L'objectiu és conèixer de primera mà la percepció de la ciutadania sobre el benestar emocional i la seva opinió sobre determinats aspectes de la vila que poden incidir en aquest benestar, com l'entorn, l'habitatge, la feina, les cures o les violències i les discriminacions. Els resultats de l'enquesta aportaran informació a l'estudi que la Regidoria de Salut Pública realitza sobre la salut mental a Sitges des del mes de juliol. La primera fase de la investigació ha consistit en la realització d'entrevistes a professionals municipals, agents vinculats a altres administracions i entitats i associacions. I el 27 de setembre, que és aquest diumenge no, diumenge de la setmana que ve, una activitat molt bonica que organitza el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, sobre la protecció dels nius de tortuga marina. Aquest taller, que és un taller obert a tothom, gratuït i que no necessita cap mena d'inscripció, es farà a la platja de la Fregata, el diumenge dia 27 a partir de les 10 del matí, i atenció, pares i mares, perquè el taller està especialment adreçat a infants entre 5 i 12 anys. Entre 5 i 12 anys. I podran participar acompanyat de les seves famílies. Durant l'activitat, els participants aprendran a identificar situacions relacionades amb la presència de tortugues marines i, sobretot, quina és la manera adequada d'actuar quan es localitza un rastre, un niu o una tortuga a la platja. Per tant, us ho podeu passar molt bé i aprendre molt. Diumenge, dia 27, a partir de les 10 del matí, a la platja de la Fregata, el CRAM, el Centre de Recuperació i Conservació d'Animals Marins, organitza aquesta jornada sobre la protecció de les tortugues marines. I l'eco d'aquesta setmana molt carregat d'articles vinculats amb Santa Tecla, més, òbviament, del programa de Santa Tecla, la portada de l'eco amb un munt de capgrossos, la canalla i molt més. Santa Tecla obre els actes oficials amb les mostres de balls infantils i amb el creixent debat de fons de si hauria de tornar a ser la Festa Major principal. Recorden que varen parlar en el seu dia amb Miquel Forns abans de la Festa Major sobre aquest assumpte del canvi climàtic i fins a quin punt potser seria millor traslladar la Festa Major a Santa Tecla, com havia estat en el seu moment la Festa Major. Doncs bé, l'Eco també apunta, hi ha un article d'en Jordi Martí, d'en Jordi del Genius, sobre el particular. A la primera pàgina de l'Eco, 11 noies i 5 nois aspiren a ser escollits com a nova pubilla i nou hereu. Els escoltarem avui a tots ells, en el que ens queda de programa. El ple evidencia la soledat del govern i la manca de majories estables i la rierada que deixa un mort a la comarca i obliga a evacuar un càmping a la vila. El càmping Sitges, l'antic càmping Sitges, que ara és Hola Camp Sitges Relax, o Relax Sitges, o així. En qualsevol cas, afortunadament, ningú no va prendre mal. I a l'interior, d'entre un munt d'articles, doncs bé, un de... un de molt bonic d'en Marc Ill sobre en Josep Milà i Micó, que deixarà als gegants aquesta Santa Tecla després de 54 anys. El geganter més veterà, conegut per tothom com a Chiqui, sobrenom encunyat al carrer Escolespies i la seva rodalia durant els anys 60. Va néixer en el si de dues nissagues en què respirava festa major per tots els cantons. De ben petit ja es vestia de bastoner i jugava amb una cadira i un llençol damunt del cap, tot emulant els gegants. Als 6 anys feia la moixiganga i aleshores Cris, Mare de Déu i Candelers de Dalt eren representats per infants, aprofitant la seva lleugeresa. Va ser als 15 anys, però als 15, quan el seu oncle Manel el va introduir dins l'univers geganter. I corria l'any 1972, era festa major, i davant l'aprovació de l'Antoni Parra, de l'enyorat Antoni Parra, en aixecar amb fermesa la geganta vella, va ser reclamat tot seguit a provar el gegant. I des d'aleshores, pràcticament, no se n'ha mogut. El geganter més veterà, 54 anys de passió gegantera, que acabaran aquesta Santa Tecla. De fet, estaríem com en tots els balls, eh? Que un geganter és geganter fins al final. Però, després de 54 anys, diguem-ne que ho podrà mirar des de la barrera, perquè no cal dir que no feina feta, no. Feta, refeta i recontrafeta. 54 anys de passió gegantera. Bé, els titulars de l'Eco d'aquesta setmana, com sempre, amb en Manel Carbonell.
5: Bon dia. Aquesta setmana l'Eco arriba amb un número especialment festa majorenc. A les pàgines habituals del setmanari s'afegeix un especial de Santa Tecla que posa el focus en els protagonistes, les històries personals, les novetats del programa i la memòria d'una festa que, tot i tenir un fort component infantil, ha crescut molt més enllà de la tradicional etiqueta de festa petitona. L'especial recull el protagonisme de la canalla, amb més d'un miler d'infants als carrers i una concentració dels actes infantils divendres al matí, així com el retorn del ball de la gent gran. També s'acosta a la nit de foc amb les colles de Diables i la Liga, i el documental Que no s'apagui la gralla, que repassa més de 50 anys d'història de l'escola de grallers i la transmissió d'aquesta tradició entre generacions. Les pàgines especials donen també veu als noms propis d'aquesta Santa Tecla, com la bandonista Maria Dolors Carbonell, les gitanes de la vila, en l'inici del seu 50è aniversari, i Josep Milà Chiqui, amb 54 anys de passió gegantera. L'especial recupera episodis de la història de la festa, com l'obertura als barris ara fa 50 anys, reflexiona sobre el paper dels castellers i el futur de la celebració, i entra en històries més personals, com la de l'Espitjor Impossible, la colla d'amigues que va començar punxant per Santa Tecla i que un any després continua fent ballar el passeig. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu comprar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bona Santa Tecla, bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
0: Nou i 42 minuts. L'Eco de Santa Tecla. Les efemèrides d'avui, 18 de setembre, i també les de demà, dia 19, un 18 de setembre del 1927, amb l'assistència de diverses societats corals, s'inaugurava la placa del carrer dedicat a Josep Anselm Clavé, l'home que va estar al darrere dels cors de Clavé, que eren aquells cors, diguem-ne que formats majoritàriament per obrers, els cors de Clavé. Un 18 de setembre del 1999 es presentava la monografia Els gegants moros, primers 20 anys des de la recuperació. La monografia de Miqui Marçal es presentava tal dia com avui del 1999. Estan fent també el compte enrere els moros, perquè d'aquí encara no 3 anys en celebraran 50 de la seva presentació. Demà farà anys. Un 19 de setembre del 1877, l'arquitecte Salvador Vinyals presentava els plànols per convertir el castell de la vila en casa consistorial. Però haurien de passar 22 anys, eh? Perquè els que vagin a l'Ajuntament, si miren a dalt de tot, que posa 1899, bé, doncs, els plànols els van presentar el 1877. O sigui que això de la lentitud no és nou. Porta uns anys, ja. 19 de setembre del 1894, perdó, l'Ajuntament presidit per Miquel Ribes decidia canviar el nom de Cap de la Vila pel de la plaça del Marquès de Mont-roig, en honor al fill adoptiu de Sitges, Antoni Ferratges. Un 19 de setembre del 1930 començava a publicar-se el butlletí mensual Opinem, òrgan del Centre d'Esquerra de Sitges, i un 19 de setembre del 1977 l'Ajuntament, ui, que em va portar de polseguera això. Tal dia com avui del 1977, l'Ajuntament presidit per Vicenç Ibáñez refusava el projecte d'instal·lació d'un casino de joc a l'hotel Terramar, i el casino va anar a parar a la finca Massolers. Ara, ni a Terramar ni a Massolers, que ja ho saben que el casino està en uns tristos baixos. Primera línia de mar, diem tristos, perquè l'entrada del casino és com qui entra en un bingo de patacada. Bé, doncs un fatal. Doncs això, vull dir que després de Massolers, que allò era, diguem-ne, vaja, que donava allò una categoria, un estatus, allà, bé, en fi, és igual. Com los vingueros, una cosa així. Bé, el cas és que les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui. Avui que tenim dues veus potents, dues veus molt potents, anem per la primera, perquè tal dia com avui de l'any 1964, no ens cansem mai d'escoltar aquest tema, perquè part, diríem que d'entre... Hi ha hagut moltes cançons de la nissaga de James Bond, clàssiques, però està clar que si hi ha una cançó que representa James Bond, és aquesta. I sobretot aquesta forma de cantar de Shirley Bassey. 1964 s'estrenava tal dia com avui, Goldfinger.

El Doctor No, Goldfinger, algun dels clàssics de la primera època de James Bond, protagonitzada per Sean Connery, diguem-ne que es nota el pas del temps en aquestes pel·lícules, sobretot perquè, diguem-ne que tot és una mica kitsch, els efectes especials inclosos, però per descomptat que tenen aquell carisma del cinema dels 60. Tal dia com avui del 64 s'estrenava Goldfinger, tal dia com avui del 1851 es fundava el New York Times, tal dia com avui de l'any 1928 Juan de la Cierva creuava el canal de la Mànega amb l'autogir, el precedent de l'helicòpter. Tal dia com avui de l'any 1976, 1 milió de persones assistien a Pequín al funeral de Mao Zedong. Tal dia com avui de l'any 1793 es col·locava la primera pedra de l'edifici del Capitoli de Washington. Tal dia com avui de l'any 1947 naixia l'Agència d'Intel·ligència Americana, la CIA, un ordre del president Truman de l'any 47. Es posava en marxa la CIA. Tal dia com avui de l'any 1968, Cristóbal Martínez Bordiu, el gendre de Franco, feia el primer transplantament de cor a l'estat espanyol. El cas és que l'home transplantat va morir 27 hores després. Després hi ha hagut molta literatura sobre això, sobre si veritablement, bé, Cristóbal Martínez Bordiu era metge, però està per veure si era una persona capacitada per fer aquella operació o si calia, d'alguna manera, promocionar-lo. 1968, aquest primer transplantament de cor a càrrec de Cristóbal Martínez Bordiu. Tal dia com avui moria el gran guitarrista, cantautor i compositor estadounidenc Jimi Hendrix. Moria tal dia com avui de l'any 1970. I en què podem acabar? Amb una cançó que és tan bona tant per la música com per la lletra. La lletra diu... La cançó és del 79, eh? És a dir, que han passat 47 anys. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan apuesto y arrogante, lo conozco como a mí. Y uns paràgrafs més tard, la cançó diu: es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso. 1979, només una dona podia cantar aquesta cançó. Si no la cantava Maria Jiménez, només la podia cantar la dona que va néixer tal dia com avui de l'any 1944. La dona era, i és, Rocío Jurado. I la cançó, Ese hombre, de l'àlbum Senyora del 1979.

0: Òbviament, Manuel Alejandro havia d'estar darrere d'aquesta gran cançó. El diari La Razón ja es va publicar en el seu dia Lo de Shakira y lo hizo Rocío Jurado. Per tant, res de nou. El recomanem, està clar, si ha d'estar una mica empàtic amb aquest tipus de música i amb ella, però com que era una artistassa com una casa, el recomanem la sèrie de Movistar Plus sobre Rocío Jurado. No només pel que té des del vessant artístic, òbviament, sinó pel que té des del punt de vista personal. Una dona reinventada, manta vegades, en un món d'homes en el seu moment, una icona en el seu moment també, i sobretot la malaltia que la va perseguir durant moltes èpoques de la seva vida. Explica quan va arribar a Madrid amb la seva mare en una pensió de mala mort, esperant a veure si en algun moment podia alguna discogràfica contractar-la, i com van ser aquests inicis tan difícils fins a arribar, òbviament, a la consagració artística i personal. Avui que hem recordat el naixement de Rocío Jurado i amb ella tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Josep de Cupertino, no sabem si a Apple fan festa grossa o no. Santa Sofia, Sant Irene, Sant Eumeni i també Santa Ricarda. L'actor Gabino Diego, 60 anys, celebra avui. El comunicador Marc Giró en fa 52. L'actriu Pilar López de Ayala, 48 anys, celebra avui. L'actor Jason Sudeikis en fa 51 i l'exfutbolista Ronaldo Nazario, 50 anys, celebra avui. Una temperatura agradabilíssima, eh? 21 graus. Estupendíssims. 64% d'humitat. Aquesta nit, que hi ha hagut un moment, teníem una tempesta molt davant nostra. Ha acabat 4,8 litres per metre quadrat. Allò per rematar aquesta setmana en què deixem ja definitivament enrere la pluja i totes les notícies que ha donat i abracem aquest temps tan bonic, també tan tardorenc. És evident que entrarem ja la setmana que ve i la setmana que ve entrarà la tardor. Estarem ja a la tardor amb aquestes temperatures tan agradables. Què diu la previsió? Cap de setmana tranquil, bona temperatura, tornarà una mica una calor, però una calor agradable. Per tant, totes les activitats a l'exterior, i es digui la nit de foc o es digui la mostra de balls infantils, tot es podrà celebrar sense cap problema. No caldrà ni mirar el mapa ni preguntar-li en Gori Massip matí, tarda i nit quin temps farà, no caldrà res de tot això. Cap de setmana tranquil, la previsió des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia, avui encara tindrem intervals de núvols que poden ser abundants en algunes zones, les del sud de la Costa Brava, també cap al prelitoral, comarques de Girona, litoral central, interior també del prelitoral de Barcelona, i puntualment també núvols una miqueta més desenvolupats, especialment a partir de mig matí o migdia a zones del Camp de Tarragona. A la resta en general, doncs, tindrem el cel força serè, especialment durant la tarda, al matí, amb alguns intervals de núvols. Però aquestes nuvolades, que en zones de litoral, per litoral, poden ser més abundants, poden deixar fins i tot algun ruixadet durant el matí en zones de les comarques de Barcelona, després cap a migdia també a punts del nord del Camp de Tarragona, o també durant la tarda cap al Pirineu més oriental o interior de les comarques de Girona. Diem ruixadet perquè seran locals, però puntualment poden ser intensos, especialment durant el matí o migdia a punts del litoral de Barcelona o també del nord de Camp de Tarragona. Però, insistim, seran fenòmens molt locals, tot i que puntualment poden tenir una certa intensitat i, a més, no descartaríem que anessin acompanyats d'alguna tempesta. Tot plegat amb una temperatura que avui es manté molt semblant a la que teníem ahir i a les portes d'un cap de setmana que es preveu força assolellat i amb temperatura que tornarà a pujar lleugerament, tant dissabte com diumenge. És tot, ho deixem aquí.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Coses maques, que n'hi ha moltes. Sempre us ho diem. Probablement hi hagi més que coses dolentes, però com que anem pel món d'aquesta manera, acabem tots plens de vinagre fins dalt. Bé, primera pàgina dels diaris, avui tothom, això és aquest cas de la família. Bé, Jonathan Andic s'interessó per una teràpia que simulava despenyar a un familiar, perquè es veu que hi ha teràpies, sí que és cert que en l'àmbit de la psicologia ja ho diuen, que una de les teràpies és posar-te davant d'allò que et genera incomoditat i sortir de les zones de confort. Ara, clar, diu, bé, teràpies de tota mena i amb molts graus. Jo què sé, com aquelles persones que tenen vertigen, vin amb mi. I els fiques a dalt de la Torre Eiffel i, bueno, com una teràpia de xoc. Bé, doncs, diuen els diaris...
1: Sí, però una cosa és posar-t'hi tu i una altra cosa en metà per altra, oi?
0: La declaració policial de la professora d'anglès col·laboradora de la terapeuta de Jonathan Andic va desvetllar l'interès del fill del fundador de Mango per una teràpia que s'anava a realitzar amb un altre pacient, i que consistia en simular que es tirava per un penya-segat de Montserrat, que tirava per un penya-segat de Montserrat, a un familiar amb qui tenia mala relació. Sí, sí, que ja sabem què estan pensant vostès a casa. Déu-nos en guard que amb totes les persones amb qui tens mala relació exercicis aquesta teràpia de despenyar-los per un lloc o altre. Sí. Però bé, el cas és que això per un costat i per una altra banda aquest WhatsApp...
1: Sí, sí, és que jo em quedo amb el WhatsApp, és que el WhatsApp és molt definitori.
0: Un WhatsApp en el qual...
1: La professora d'anglès, bueno, qui li pregunta, escolta, què et sembla tot això? Diu, no vull ni pensar-ho, no sigui que sigui jo la següent.
0: Patapum, Ali.
1: I és un dels WhatsApps als que ha tingut accés ara la policia.
0: I la policia, diguem-ne que cada vegada més obertament, diu que darrere de tot plegat hi ha Jonathan Andic, darrere del presumpte assassinat de son pare, i per tant els Mossos gairebé volen conduir aquest procediment cap al judici i que vingui, que a veure com s'aclareix tot plegat. Això per un costat. Per un altre, la fotografia ahir que va aparèixer en els mitjans de comunicació a l'alcaldessa d'Olivella.
1: Marta Verdejo.
0: Marta Verdejo, en fi, evidentment, absolutament trasbalsada pel que ha viscut Olivella, amb els veïns també fent un minut de silenci. Ella mateixa deia que esclar, que això no ho havien vist mai. I ara, més o menys, ens podem fer una mica de composició de lloc del que va passar amb aquest cotxe, perquè primer ens pensàvem, però què és la riera? No, el cotxe estava sobre aquest pont, sí. I la riera va créixer tant que fins i tot les baranes del pont van cedir i, per tant, el cotxe va ser descavalcat del pont, per dir-ho d'alguna manera, perquè el pont continua allà, però, clar, la riera ha baixat de nivell i ara es pot veure doncs, les restes del cotxe amb totes les imatges que ahir els diferents mitjans donaven. Doncs bé, aquesta situació tan malaurada que permet un titular de cara a aquesta tardor que ens ve.
1: Sí, sobretot una qüestió que l'hem de tenir tots present. Encara que ens sembli que passarem, evitem-ho. Bàsicament, perquè pot donar la sensació de dir, bueno, va, és igual això.
0: I segurament, és a dir, en la pell del conductor s'hi deuen
1: segur
0: haver molts de dir, home, tinc casa allà,
1: sí, sí,
0: m'estan
1: sí,
0: esperant...
1: Que estic arribant.
0: Estic arribant. Bé, com passa les rondes de
1: I,
0: Barcelona.
1: I ens pot passar tots, cuidado. És a dir, és molt fàcil donar el consell.
0: Aquesta confiança de dir, vaig allà, em queden uns metres, vaig amb cotxe, no és un cotxe petit, perquè és un cotxe...
1: Vigilem. I el que comentaves, efectivament, d'entrada, segons les agències meteorològiques, el Mediterrani entra en alerta per la successió de pluges extremes que tindrà lloc el mes d'octubre. És a dir, el Mediterrani està més calent del que tocava.
0: El Mediterrani és petit, però que consti que el Mediterrani va des del sud d'Espanya fins a l'Empordà i després tota la...
1: No, el nostre tros de Mediterrani sí, però va
0: sí,
1: fins
0: sí,
1: a Israel.
0: Però per això, per això dic que el Mediterrani, que la costa mediterrània nostra és gran.
1: És relativament petita. I el Mediterrani és tot, però clar, és un mar interior. Afortunadament aquest Medicane no va ser... Però en poden haver més.
0: També aquí algú haurà de posar una mica de mesura a alguns titulars d'aquells de...
1: Sí, perquè quan...
0: Perquè aquí ens va ploure, però van ploure 56 litres, que no és... que no és un disbarat.
1: Sí, i a Ribes en van ploure 90, em sembla que van dir. És a dir, que al final és tot molt localitzat.
0: I que les rieres baixen, perquè les rieres han de baixar. O dir que les rieres no baixin, aleshores probablement tothom tindrà els baixos inundats.
1: Clar, que per això hi són les
0: rieres. Això hi són les rieres.
1: És veritat que...
0: I també el que diuen vostès, sí, els càmpings al costat de les rieres en un futur no existiran.
1: No, clar.
0: Perquè hi ha un... Bé, anàvem a dir... N'hi ha molts d'estudis, però la darrera previsió que feia la Generalitat de zones inundables, em sembla, Joan, que ho van comentar fa uns quants mesos...
1: Però és a veure, el càlcul dels períodes de retorn, te'n recordes el terme, de períodes de retorn...
0: Quan es va fer el viaducte per anar a tota l'àrea de Can Girona...
1: Que els períodes de retorn poden ser de 10 anys, de 100, de 500... Clar, el de 500, és que tens...
0: Sí, sí.
1: Clar, és de tot terra mar està inundat.
0: Aquell viaducte... que ens porta a Can Girona, el viaducte que porta el Dolce, està fet partint d'un període de retorn de 500 anys. És a dir, allò que pot passar...
1: Sí, clar, bueno, tot està fet a partir d'un període...
0: Però ho dic perquè vostès diuen, caram, que és alt això, Déu-nos en guard. Doncs clar, és alt perquè la llei estipula. Encara recordem a Lluís Mercè que parlava d'aquests 500 anys de període de retorn, perquè esclar, és una bèstia de viaducte allò. Però clar, és el mateix que imaginar-se el pont de la via del tren... a la Riera de Terramà, que dius, caram, quina alçada té això? Doncs...
1: Sí, i quan van fer el pont de la via del tren no hi havia la
0: No hi havia aquesta legislació. Però és a dir, hi ha zones que són inundables. Rocamar, que està al costat de la Riera, el càmping, l'antic càmping Sitges i el càmping El Garrofer...
1: Tot i que Rocamar tenen una sort, perquè com just la Riera allà fa un meandre, gira, aleshores no els toca tant com toca la sortida del meandre, que és quan travessa la carretera, quan travessa la recta de la Mata, que és on hi ha els càmpings. Els càmpings a mà dreta i el golf i terra-mar a mà esquerra.
0: A mà esquerra. Però el titular és que aquest temps més extrem, quan arribi la tardor, el Mediterrani està tan escalfat, doncs això és el que ens pot passar. Alguns dels titulars del dia d'avui que fan referència al que hem passat i també a altres temes que fa dies que s'arrosseguen, com Ceuta, com la Unió Europea i aquesta mesura de prohibir les xarxes socials als menors, tot plegat. Pels que encara no sàpiguen què és, l'escroll infinit... diem per les àvies o per el tio que diu, escolta, què és això, l'escroll infinit, perquè veig que el meu net o el meu nebot ve aquí i comença a fer amb el dit, pam, pam, pam. Doncs l'escroll infinit és aquell gest que contemplem tantes vegades en petits i grans, sigui amb el polze o sigui amb qualsevol altre dit de la mà, de passar per la pantalla de baix a dalt, de baix a dalt, de baix a dalt, perquè com si això fos... En fi, com si això fos... Anava a dir, el que passa és que és molt analògic. Bé, una projecció cinematogràfica d'abans, doncs la pel·lícula va tirant i tu la vas fent córrer, la vas fent córrer i van passant els continguts. Bé, doncs la Unió Europea prohibirà l'escroll infinit pels menors de 15 anys. Tampoc podran utilitzar més d'una hora al dia les xarxes socials. Ara veure com, diguem-ne,

0: permeten connectar-se amb servidors a un altre país que llavors no estan sotmesos a aquestes restriccions. Aleshores, és una mesura complicada de posar en marxa, però sí que és veritat que, tenint en compte que la preocupació
1: existeix,
0: és global, doncs és bo que hi hagi aquesta, doncs, aquestes mesures que comencin a posar alguna petita falca al problema social i personal per moltes famílies de l'addicció a les xarxes socials.
1: I si vostès s'hi han trobat i tenen ja una certa edat, els podem fer aquella pregunta i que cadascú se la faci ell mateix. Se n'han adonat de si fa temps que han perdut una mica l'atenció a llegir i els cansa llegir, o han perdut una mica l'atenció quan han de veure un vídeo o alguna cosa i diuen no em vull... Els ha passat això, als grans, que digues, mira, abans podia estar més estona llegint i mira, i ara no aguanto tant, ara la mínima de canvi ja canvio. Bé, doncs l'escroll infinit porta implícit també un canvi en les actituds de percepció davant qualsevol material que mereixi la nostra atenció, sigui un text, sigui un material audiovisual, sigui escoltar algú. Diguem-ne que la paciència la perdem abans, ara, a l'hora de parar atenció, perquè l'escroll infinit és un continu, com si estéssim en una menjadora de continguts sense poder-la aturar, perquè ens agrada, o sentim aquella necessitat.
0: Sí, ens genera una satisfacció que, a més, és una satisfacció relacionada també amb el consum ràpid.
1: Sí. I per tant, sense que ens quedi massa res de tots aquests continguts que veiem, potser alguna cosa, evidentment, però clar, passem tantes imatges.
0: L'algoritme ens va passant allò que ja sap l'algoritme
1: que ens agrada, que ens atrau.
0: I d'aquesta manera, doncs, clar, no sortim.
1: No en sortim d'això. Si això ens passa als grans, doncs es poden imaginar com ho poden viure els joves. Bé, doncs la Unió Europea prohibirà l'escroll infinit pels menors de 15 anys. Altres titulars del dia, Joan?
0: Doncs mira, els titulars del dia començarien per Mac Carney, que no és el músic, sinó que és el primer ministre del Canadà, que va assistir al Parlament Europeu i sembla que en breu s'assignarà aquest acord d'associació, el primer acord d'associació de la Unió Europea amb un país de fora de la Unió. Al Canadà, les polítiques de Trump han llançat literalment el Canadà en braços de la Unió. Què comporta aquest acord d'associació? Doncs bé, interacció mútua, comerç, accés al que tenen ells i al que tenim nosaltres mutu, és a dir que i emprenyar amb el veí de baix, Donald Trump, que ja ha tornat a amenaçar per la valenta que els hi tornarà a pujar els aranzels, aquests aranzels que acaben pagant els americans, i que fan, entre d'altres coses, que els estigui pujant la inflació. Per què els hi puja la inflació? Doncs perquè tot és més car, perquè la benzina és més cara, per la guerra d'Iran, com a nosaltres, però a la pràctica això ha fet que aquesta mateixa setmana la Reserva Federal, la Fed, hagi hagut de pujar els tipus i que, a més, han fet unes previsions a mig termini, és a dir, a 2 anys vista, que no els podran baixar. Perquè la inflació se situarà pels vols del 4%. De fet, a Espanya s'ha situat també per sobre del 4%, que és una dada ja que comença en el punt de la preocupació aquesta setmana. Per tant, a la pràctica, com avui ens diu la Vanguardia...
1: Tenen raó vostès si diuen que tot s'ha encarit.
0: Doncs,
1: perquè tot s'ha encarit.
0: Tot s'ha encarit i que si el president dels Estats Units va voler foragitar l'antic president de la Reserva Federal i va posar a una persona que li va semblar més dòcil, doncs aquesta persona que li va semblar més dòcil ha hagut de pujar tipus.
1: Que és el que Donald Trump no volia.
0: Que és el que Donald Trump no volia, però a més ha anunciat que no els baixaran els propers 2 anys. És a dir, que no només les midterms, és a dir, les eleccions de mig mandat d'aquí 2 mesos ja veuran els tipus pujats, sinó que les properes presidencials encara hi haurà tipus alts. I això...
1: Això vol dir que els americans també tindran la vida més cara, eh?
0: Correcte. De fet, la intenció és contenir la inflació, però també és més car l'accés al diner.

0: Aleshores,
1: a veure què.
0: Les polítiques de Trump precisament van exactament al revés del que ell va prometre.
1: Aleshores, cap de setmana de futbol, perquè hi haurà 3 setmanes seguides sense futbol. Sí. Hola, Pitu.
2: Hola, bon dia. Fixa't que venim de la jornada entre setmana. De fet, van haver 2 partits ahir. El Betis 1, Getafe 0 i el Màlaga 1, Villarreal 3. I avui ja comença la nova jornada, amb el partit que jugarà l'Espanyol a Cornellà al Prat davant l'Elche a partir de les 9. Demà, recordem que a les 9 també tenim un Sevilla-Barça i que el cap de setmana, futbolísticament parlant, també tindrà la seva atenció majoritària al Metropolitano, perquè diumenge s'enfrontaran Atlético i Real Madrid. Veurem com gestiona el Madrid aquest partit amb l'Atlético, tenint en compte que el Madrid fora de casa està tenint més problemes del que s'esperava. Per cert, hi ha hagut una mica de confusió sobre la lesió de Joan García a les últimes hores. Algunes informacions apuntaven que tenia una lesió més greu del que es podia preveure i es parlava d'unes 3 setmanes, un mes de baixa. Res més lluny, perquè hi ha comunicat oficial del Barça i el comunicat diu que té un petit edema al genoll dret, que no té el menisc afectat i que no jugarà, això sí, demà contra el Sevilla, més que res per precaució. A partir d'aquí, la gran pregunta és qui farà jugar Hansi Flick, Chesney o Livakovic?
0: Queda bastant clar per les seves declaracions que el segon porter és Chesney.
2: Sí.
0: Per tant...
2: Sí, sí. Em costa a mi...
1: Chesney és el que fuma?
2: Sí. Sí. I el que va tenir l'errada l'altre dia al partit.
1: Ah,
0: i el que deixar-ho robar la cartera.
1: Oi, sí.
2: Bé, doncs probablement Chesney doncs sigui el porter titular demà al Sánchez Pizjuán. Cap de setmana de Supercopes, la de futbol, la Supercopa Espanyola, per cert, es va presentar ahir que el 2027 es jugarà excepcionalment a Turquia. Després, el 28, tornarà a l'Aràbia Saudita. Sabem ja que el 2 de febrer hi haurà la primera semifinal, la que enfrontaran el Barça i l'Atlético de Madrid, i que la segona semifinal, l'endemà, el dia 3 de febrer, la jugaran la Real Societat i el Real Madrid. Tenim també la Supercopa de l'Eurolliga, és una competició nova que s'ha creat aquesta temporada, que es juga a Abu Dhabi, a jugar avui, a les 4 de la tarda, la semifinal que enfrontarà Olympiacos i Fenerbahçe, i a les 7, a Dubai, el Dubai de Xavi Pascual, contra el Real Madrid, de Pedro Martínez. Aquest cap de setmana, una altra Supercopa, la Supercopa de la Lliga Endesa, que es juga a Badalona, aquí a Catalunya. Demà dissabte, els partits són el Joventut Baskonia, a les 6 de la tarda, i el València-Barça, després, a partir de les 9. És un cap de setmana també que ens porta la Copa Davis amb l'eliminatòria que enfrontarà Xile i Espanya. L'equip espanyol sense Carlos Alcaraz, però amb Rafa Hoddart, que exercirà de número 1. I cap de setmana també que ens porta el Gran Premi d'Àustria de MotoGP. La cursa, pels qui la vulguin seguir, serà el diumenge a partir de les 2 de la tarda.
1: Un quart d'11. Dues coses per acabar. Una, pares i mares, si heu de deixar en testament un pis, una casa, el programa La Selva, l'advocada Meritxell Gavarró, frase textual: hem d'evitar, sempre que puguem, que en una herència els nostres fills comparteixin un immoble.
0: Hi ha moltes crítiques, aquesta frase, també
1: sí?
0: He de dir, sí.
1: Per què?
0: Perquè pressuposa que la gent es barallarà.
1: Home, no pressuposa malament.
0: La gent s'ha barallat i la gent no s'ha barallat.
1: No, està clar. Però, diguem-ne, per prevenir qualsevol risc, i els pares ja saben que les herències sempre...
0: Llavors com ho has de fer? Clar, és que què hem de fer, vendre't el primer per no deixar-lo una herència? Home... Jo repeteixo, hi ha moltes crítiques en aquesta frase, perquè al final ens tracten de menors d'edat.
1: No diria tant de menors d'edat, perquè qui més qui menys... Pot explicar algun cas? No és una mala frase. No estarem d'acord en Joan. Jo crec que no és una mala frase. Ara, clar, que hi ha gent que amb les herències no té cap problema. D'acord?
2: Hi ha de tot, suposo. Hi ha herències més enverinades, altres que no ho són tant. A partir d'aquí, suposo que...
1: Queda dita la frase. Aleshores, segurament hem vist, hi ha un article molt interessant... Bé, molts diaris han sortit, Hi ha un article molt interessant al País que fa referència a aquest vídeo que s'ha fet absolutament viral d'una família nombrosa cantant.
2: Família Caño.
1: Sí, senyor.
2: Mare de Déu.
1: Una família numerosa, 6 hijos de entre 26 y 18 años y sus padres, se graba cantando a todo lo que da el pulmón la canción Dama y Vagabundo, originalmente del grupo Bromas Aparte, una cançó de l'any 2015. I pel que sigui, perquè aquestes coses funcionen d'aquesta manera...
2: Però ha estat una absoluta... Vaja, bestiesa,
1: eh? 30 milions de visualitzacions,
2: sí, sí.
1: Un disbarat. Bé, doncs els protagonistes del fenomen viral són Los Caño, diu El País, a l'article de Natàlia Junquera, vinculats a l'Opus Dei, aunque buena parte de los comentarios los confunden con pijos o cayetanos.
2: Sí.
1: El vídeo acumulat, com els dèiem, ara porta ja gairebé 30 milions de visualitzacions i, per descomptat, que s'explica poc el que ha passat aquí. David Caño, de 24 anys, un dels cantants del vídeo, ha explicat El País que ho varen enregistrar a finals del mes d'agost durant unes vacances a la província de Huesca i que, a més dels seus pares i els seus 5 germans, surten uns amics que són parella i una senyora ballant al final que no saben qui és, però que surten bé en el vídeo. Confirma quelcom que va provocar molts comentaris a xarxes. Mi padre no se sabe la letra entera de la canción i es mostra tota la família sorpresa per la repercussió que ha tingut aquest tema. Doncs tota una família cantant sota un porxo, guitarres, tot plegat. Eh?
2: És que,
1: doncs...
2: que l'abisme gent que gairebé la final del Mundial.
1: Sí,
2: eh?
1: És que ho diuen.
2: És que
1: diuen
2: és gros, això. Eh?
1: És molt gros. És molt gros. La família, les guitarres i tal. Doncs si no l'han vist...
2: Hem convertit en excepcional allò que pot semblar... Home,
1: si no
2: una
1: l'han
2: família
1: vist,
2: cantant.
1: Vagin a les xarxes busquin Los Caño.
2: Sí, sí.
1: I ja està. I els sortirà directament aquest vídeo perquè vés a saber si en veurem algun més o no o ens quedarem amb aquest filmat el mes d'agost. Pitu, gràcies. Joan,
2: bé,
1: gràcies.
2: Adéu-siau. Gràcies, Vicenç.

0: N'estàs segur de sortir amb aquesta pluja?
1: El canvi climàtic està provocant que les pluges intenses siguin més freqüents i amb més poder destructiu. És per això que la col·laboració ciutadana és clau per minimitzar-ne els riscos. No entreu mai a llocs inundats, especialment si són soterrats. Quan plou, no creueu punts inundables, ni a peu ni en vehicle. Limiteu la mobilitat en cas d'alerta de protecció civil. Si us trobeu al carrer durant un episodi de pluja extrema, pedra o tempesta elèctrica, refugieu-vos a l'edifici més proper. 112, telèfon d'emergències.
2: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mestre del house.

0: Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Potrum, potrum.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: I el que és ja una tradició també en aquesta casa és que els dies previs a Santa Tecla passen per aquí la ràdio i ho hem de fer en torns perquè és una tradició cada vegada més seguida entre el jovent. Passen per torns, com deien, les pubilles i hereus que representaran aquest 2026 i part del 2027, doncs, les diferents entitats de Sitges, i d'entre les quals i d'entre els quals sortirà elegida la pubilla i l'hereu de Sitges del 2026 en la nit del pubillatge, que, com saben, serà aquest divendres 18 de setembre, per tant, avui, divendres 18 de setembre a les 9 al Prado. I el que fem ara és parlar i començar a descobrir una mica més qui són aquestes pubilles i aquests hereus. El primer torn, que ja són aquí a l'estudi amb mi, són la Emma Oñorbe, representant del Carrusel. Què tal, Emma?
1: Bon dia, molt bé.
0: Bon dia, benvinguda. El Marc Martínez, de les Cases Noves. Què tal, Marc?
2: Molt bé.
0: Bon dia. L'Aina Sánchez, també de les Cases Noves.
3: Aquí, bon dia.
0: Pubilla i hereu de les Cases Noves. La Guiomar Soler, de la Blanca Subur. Què tal?
4: Bon dia, molt bé. Moltes
0: bon dia, Guiomar. I l'Oriol Borderia, representant del Poble Sec, l'hereu del Poble Sec.
5: Molt bona.
0: Què tal? D'entrada, pregunta general. Com esteu?
6: Bueno,
0: amb ganes.
5: Sí,
0: sí. Això sí, eh? Sí. Ganes sí, il·lusió no falta, entenc, no?
6: No.
0: Vale, anem per parts, perquè clar, darrerament ja portem uns quants anys que hem de fer molts torns, perquè cada vegada hi ha més joves, no? Noies i nois que us voleu presentar en això de ser pubilla i hereu. En els vostres casos, Guiomar, com va anar? T'ho van proposar o d'alguna manera tu ja havies manifestat el teu desig de ser pubilla abans?
4: Sí, sempre he volgut ser pubilla, i sobretot a la Blanca, per tot el recorregut familiar. La meva germana va estar pubilla també el 2017 i sempre m'he fet molta il·lusió. Ho vaig parlar amb ells i m'ho van proposar.
0: Per tant, tu ja havies manifestat,
4: sí,
0: ja havies dit, no? Ells eren una aposta segura, no?
4: Sí,
0: si li diem
4: sí,
0: a la
4: sí.
0: Guiomar, ens dirà que sí. I per què et feia tanta il·lusió?
4: Perquè estimo moltíssim Sitges i m'encantaria viure aquesta experiència des de dintre.
0: Emma, en el teu cas, la representant del Carrusel, també havies manifestat que volia ser pubilla o no?
1: Doncs diria que sí, també.
0: També.
1: Perquè fa uns anys li vaig preguntar a la Marina, que és la directora del Carrusel, i de seguida em va contestar que sí, que i tant, i que ja comptava amb mi, per tant, va ser fantàstic.
0: També era una aposta segura, no?
1: Sí, totalment.
0: Per tant, quan t'ho van dir, no vas dubtar.
1: Ni un segon.
0: I quines expectatives tens? És a dir, com entres aquí? No sé si hi ha amb un cert coneixement, si has parlat amb algú, què esperes d'això?
1: Doncs he tingut la sort de tenir amigues que ja han sigut pubilles, per tant, he pogut seguir-les també bastant en el seu pubillatge, per tant, sé una mica com funciona. Però tinc moltes ganes de gaudir-ho jo des de dins i de ser, doncs, jo la pubilla i aprendre molt també del meu poble i tornar a estar aquí present a Sitges perquè vinc d'estar un any fora.
0: Ah, d'acord. On estaves?
1: Estava a Salzburg, d'Erasmus, a
0: d'acord.
1: Àustria.
0: Clar, entenc. Allà els has dit que... És a dir, abans de marxar d'allà ja sabies que series pubilla?
1: Sí, sí. He explicat amb tot l'amor del món que ser pubilla de Sitges.
0: I ho han entès?
1: Bueno, més o
0: menys. I qui has explicat? Com ho has explicat, això?
1: Clar, molta gent que ho veu des de fora sempre ho vincula, doncs, com amb les Miss, que
0: sí,
1: és com el més semblant que troben pel simple fet de portar una banda,
0: sí,
1: i al final no té res a veure. I llavors jo explicava que tenia molt més a veure amb la cultura, amb la tradició del meu poble, amb la representació, i que és un títol honorífic, que portar una banda no és res, sinó que és també compromís i responsabilitat. I això.
0: I ho han entès, eh? Ho han entès, no?
1: Sí.
0: Ara deuen estar encuriosits, no?
1: Sí.
0: Perquè has explicat també el vestit i tot plegat, o no?
1: Sí, també.
0: Bé,
1: hi ha fotos i a tot.
0: Allà a Salzburg, tot aquella zona de vestits tradicionals, també en saben un rato, no? Igual no els estranya tant. Oriol, representant del Poble Sec, en el teu cas, també et vas postular com a hereu o va ser sorpresa, això? Com va anar?
7: Una mica de tot. O sigui, va començar en una Santa Tecla que es va presentar la cosina de la meva pubilla, l'Elga Pica,
0: sí,
7: i ens va començar, li va començar la seva cosina: a veure, Elga, tu has de ser pubilla, tu has de ser pubilla, no sé què. I realment era un rol que a mi sempre és com que m'havia atrés i em semblava molt interessant, i li vaig dir: va, vinga, si ets pubilla, jo també ho soc i ja sacareu. I pues, al final va ser aquesta candidatura conjunta que vam fer.
0: Clar, aquí vam fer com el... va ser un win-win, no? Perquè de volia l'Elga van dir: doncs ja tenim l'hereu, no? Estupendo, en aquest
7: Exacte.
0: Cas, al Poble Sec. I per què t'atreia això de la figura de l'hereu? Què t'atreia d'aquesta figura?
7: ha sigut, bueno, més de petit era com un rol així com una mica seriós, em semblava, no, i tal, però ha sigut ara més de gran quan he vist tot el ventall d'activitats que es fa durant el pubillatge, l'honor que té poder divulgar la cultura de Sitges, a més, podria ser fora de, del poble, i també tot això amb el món cultural i la història local.
0: Vinga, això és el Poble Sec, perquè saben que són diverses les entitats, associacions i també barris, en aquest cas, que presenten representants a Pubilla i Hereu de Sitges, amb el barri de les Casanovas. Hi ha un altre barri també que presenta Pubilla i Hereu aquest any, que és el Poble Sec, i que són l'Aina i el Marc. En el vostre cas, també va ser una candidatura conjunta? Vau anar en PAC, en plan, si jo soc Pubilla... Sí?
2: Sí, sí, sí. Bueno, jo, la veritat, jo no m'ho havia replantejat mai. M'ho va oferir l'Aina i vaig dir, ostres, pues és una bona oportunitat per conèixer d'una altra perspectiva Sitges, representar els seus valors, i jo personalment vaig tindre una pubilla de Sitges, de la Maria Teresa Cusiner, que va ser, ho torno a dir, pubilla de Sitges i del Baix Penedès. Llavors em va donar molt d'orgull...
0: Que és família teva, vols dir, eh?
2: Seguint la tradició familiar.
0: És a dir, va ser una proposta de l'Aina. És a dir, sí. Qui et va enredar va ser l'Aina.
2: Bàsicament,
0: no?
2: Totalment.
0: I això, Aina, t'ho van demanar? Escolta, busca't un hereu o no?
3: Sí, va ser així, perquè l'any passat van presentar i volien seguir mantenint l'hereu i la pubilla, no solament la pubilla.
0: I quan t'ho van presentar, tu també hi havies manifestat que volies ser pubilla o
3: jo
0: no?
3: Jo des de petita vull ser pubilla.
0: Però explica'm això, a veure, és a dir, què veieu de petits en això del pubillatge?
3: A mi em semblaven princeses. A mi em semblaven princeses. Jo a ma mare li deia, mira, mama, una princesa. Tal qual. Representació d'una entitat barri no tenia clar, però tenia clar que volia ser-ho. Tindre l'honor de ser pubilla. I quan m'ho van demanar a través de ma mare...
0: D'acord.
3: No vaig dubtar-ho.
0: Perquè sou del Poble Sec? No passa res si no ho sou, eh? El Marc sí.
3: Jo sóc de... A veure, mons avis són de Cubella.
0: D'acord.
3: No, de Cases Noves.
0: De Cases Noves, d'acord.
3: I la meva família de part de pares de Cases Noves. Jo visc actualment a Cubelles.
0: D'acord. No passa res, no passa res. És a dir, no, no,
2: la perifèria.
0: Sí, exacte. Sí. Al final és igual, és un barri de Sitges i el Poble Sec el que fa és buscar una candidata, no? I entenc que no posa en els seus, en el seu, les seves obligatorietats que sigui veïna al Poble Sec, perquè si no la cosa s'ajustaria molt, eh? Perquè al final també cada vegada viu més gent de Sitges fora, etcètera, etcètera. Fa una calor en aquest estudi? No sé què hem tocat. No sé què hem tocat. Teniu calor igual que jo? O sóc jo? Tenim calor tots, no?
7: Jo estic una micona.
3: Jo estic bé.
0: A veure, vaig a veure si ho arreglo, que el Jordi em diu que no ho toqui. Però és que tenim molta calor. Puc tocar-ho? Puc tocar-ho? Anem a posar-ho més fresquet, això. Que jo dic que tinc calor, ja és estrany, però en aquesta ràdio sempre tinc fred. Molt bé, per tant, aquí tots volien ser pubilles i hereus d'entrada, d'inici, ningú el van haver de convèncer, no? Ningú es va haver de convèncer. Abans preguntava per les expectatives, no? No sé si hi ha algú... Que arriba aquí com, o si coneixeu algú que arribi com verge, és a dir, sense saber, és a dir, es pot arribar a ser pubilla i hereu d'alguna entitat sense saber res d'això, del que és, o seria raro això, com ho veieu? És a dir, sense conèixer res, seria difícil acceptar la proposta?
7: Jo crec que sí, perquè sobretot com el que he dit una mica, com de petit, la major com representació del que seria pubilla i hereu eren a les processons, paper com més seriós, i és quan ets més gran i et comences a informar de què he dit, al final el ventall d'activitats, o sigui, des de la celebració de la Verge del Carme en una missa, pues, també és interessant veure des d'aquest punt de vista, no? Des de dins i tal, i sobretot les festivitats, barema, el rally...
0: Hi ha algun moment que us vingui molt, molt, molt de gust viure? Perquè ja sabeu una mica de què va, no? Jo estic desitjant aquest moment.
4: Jo crec que tots.
2: La ballada final, per mi.
0: La ballada final, des del balcó.
2: Sí.
0: Des del balcó, eh? Tenir el privilegi aquest del balcó de l'Ajuntament, sí. No? Algun altre que digui, jo és que, no sé, l'entrada de la Santa sabem que és un moment allò de llàgrima absoluta, no? Sí, aquest arribarà, aquest arribarà. Ara aquesta Santa Tecla veurem les pubilles i ara els sortins, no?
1: I quines ganes.
0: Sí? Ganes de viure-ho? Sí. que bé marxin ells és que entreu vosaltres també, no? Clar, això també. Però abans d'això, abans de que arribi Santa Tecla, ells hauran de passar un examen. Sí. Us esteu preparant? Esteu estudiant, llegint?
1: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Sí? Sí, sí, sí. Sí, ho prenem en sèrio, eh?
2: Clar.
0: Sí. Sí.
1: Home, ja cal.
0: Cal, no? Això us ho demana l'entitat? És a dir, quan l'entitat us ho proposa i diu que sí, l'entitat us adverteix de dir... No sé si hi ha advertències, a dir...
4: T'expliquen de què tracta, al final tu estàs representant una entitat, és un respecte pel poble, per l'entitat que representes. Aleshores, tu notes aquesta responsabilitat i respecte per ells.
0: Estàs estudiant per l'examen, Guiomar, i amb què, a partir de què estàs estudiant?
4: Amb un llibre, crec que tots estem llegint.
0: El mateix llibre, sí. No? Vinga, quin llibre és?
1: La petita història de Sitges.
2: Sí.
0: Del Fontanals, efectivament, que és el diguem, el llibre, no? Com la Bíblia, no?
2: De,
0: per les pubilles i els hereus. I en aquest aquesta lectura, en aquesta part de l'estudi, us ha sorprès alguna cosa? O heu descobert alguna cosa que heu dit, ostres, això no ho sabia, no en tenia ni idea, i mira que som de Sitges o sóc de Sitges.
7: Sí.
0: O...
7: Jo moltes.
0: Sí?
7: Sí.
1: Sí.
7: Jo moltes.
1: Jo també.
0: Sí, vinga, sí. Doncs digueu-me alguna. Alguna cosa que us hagi creat l'atenció.
7: En el meu cas, per exemple, sí? D'on ve el nom del primer, del carrer Primer de Maig.
1: Anava a dir el mateix.
0: Sí. Ah, sí?
7: Sí,
0: clar,
7: sí, sí.
0: Vosaltres com li dieu en aquest carrer? Li dieu Primer de Maig? Li dieu Dos de Maig?
1: Dos
0: li dieu
1: Dos de Maig.
7: Jo li deia Primer de Maig. Tu li deies... I després em vaig enterar que també se li deia Segon de Maig.
0: Uh-huh. Sí, que li deia Dos de Maig. I, per tant, l'origen del nom d'aquest carrer no el coneixíeu?
7: No.
1: No.
7: No.
1: Ara... I d'aquí el van haver de canviar quan va arribar el franquisme. Sí, sí. Molt interessant. Sí.
3: Jo lo del franquisme ho sabia.
0: Sí? T'ho havien explicat, no?
3: Perquè tinc una amiga que està fent el treball de recerca sobre els carrers de Sitges.
0: D'acord. Ah. D'acord. Aleshores sí, ja t'havia informat, no? D'alguna manera. Alguna altra cosa que us hagués cridat l'atenció?
7: És que en general tot, perquè realment encara que siguem d'aquí...
0: Clar, vosaltres heu estudiat a Sitges, estudieu a Sitges, entenc, sí. No? No us he preguntat sí. Què esteu estudiant... Què esteu estudiant?
7: Jo ara biomedicina.
0: Biomedicina, és a dir, ja esteu a la universitat tots? O, jo, o en graus?
4: No,
0: o en
4: sí. Estic a segon de batxillerat.
0: Segon de batxillerat, d'acord. Vale.
1: Jo la carrera també.
0: Tu també, social. Universitat. Marc, tu?
2: Jo estic a punt per entrar per fer història.
0: Fer història i...
3: Jo faig un FP grau superior grau de patronatge i moda.
0: D'acord, un grau de patronatge i moda. Ho pregunto perquè entenc que vosaltres no heu tingut l'assignatura Sitges?
7: No.
0: Al llarg de la vostra escolaritat?
2: No.
0: N'heu sentit a parlar d'aquesta sí. Assignatura? Sí. Igual els vostres pares us han parlat?
7: Jo ha sigut ara a partir de que m'he començat a informar sobre la història i jo pues, parlava amb els meus pares de sí. Històries i al final parlant em vaig enterar de que hi havia aquesta assignatura. La veritat que no sé vosaltres, però jo la trobaria a faltar.
0: Us hagués agradat tenir-la?
2: Sí. Sí. Sí. Sí.
0: Ara us imagineu a primària, no? Allò sí, a cinquè, sisè de primària i tenir una assignatura que es digués Sitges,
7: clar,
0: no?
1: Sí,
3: m'agradaria
1: molt bé.
7: Sí, i sobretot ara que estem informats tots. Sí. Pues... Sí.
0: Clar, que us haguessin explicat aquestes coses, no? I l'origen de les festes i per què la Moixiganga fa el que fa i per què el carrer Primer de Maig es diu Primer de Maig, etcètera. Etcètera. Tot això ho haureu d'exposar, no? I explicar aquest dijous, no? Si no tinc mal entès, dijous
2: sí,
0: dia
2: sí,
0: 17.
2: Sí,
0: exacte. A l'Espai Jove, no? Sí. No sé a quina hora teniu l'examen, sabeu l'hora ja? Encara no.
7: A les 5 de la tarda.
0: Què hi ha més nervis, per la part escrita o per la part oral?
4: L'oral, jo penso.
0: Sí?
1: Funció l'escrita.
0: Sí? Sí?
1: Sí.
4: Jo penso que l'oral.
0: Per què l'oral?
4: Perquè al final tens aquests nervis i no pots controlar-ho, no saps què sortirà, aleshores estàs així nerviós. Exacte. Però jo crec que ens sortirà molt bé a tots.
7: Sí.
4: Jo crec que sí.
0: Heu fet quinieles? Us coneixíeu, per cert, vosaltres?
7: Alguns sí.
4: Gent del poble.
0: De vista,
4: sí,
0: però allò, amics, teniu amics, allò... És sí. Amiga meva de sempre. Sí, teniu sí, algun, eh? Dins sí. De... Són 16, eh? Vull dir, ja sí, pot ser, sí, perquè sí. Són 11 pubilles i 5 hereus, amb algú heu coincidit.
4: Sí, sí.
0: Clar, aleshores, entenc perquè, clar, ara de sobte us convertiu com en una família, no? Una total. Petita família, durant un any viureu moltes coses juntes, no? Sí, viatjareu sí. Pel territori, per Catalunya. Clar, una mica com l'expectativa del grup també de veure amb qui em toca, a veure qui vaig, no sé, és una mica també això us posava nerviosos, no?
4: Sí.
0: Sí?
4: Sí, sí.
0: I què tal d'entrada aquest primer contacte, bé?
7: Molt bé.
4: Jo crec que és superbé.
7: Sí.
4: Jo crec
7: final...
4: que som un grup supermaco.
7: Sí? Exacte, sí. No deia això. O sigui, al final sí, sí. Som una mica com un mar en calma, no? Almenys ara.
1: De moment,
0: duri, que duri. Foment us demanarà que duri, però clar, també és veritat que hi ha un tema de química, no? I després, òbviament, sempre hi ha amb qui t'hi avens més i t'hi avens menys, però és veritat que, clar, sí o sí, durant un any us tocarà viure moltes experiències juntes i junts, no? I compartides i tot plegat. I això també entenc que també és part del repte o de l'experiència, no? El fet de conèixer també altres territoris, altres municipis. El vestit ja el teniu?
4: Sí.
0: Acabat ja?
3: Sí.
0: Us l'heu emprovat?
7: Sí.
0: Sencer?
4: Sencer.
0: I us heu mirat al mirall?
4: Sí.
0: I què?
3: Uau.
7: Dona impressió.
0: Dona impressió? Sí. Sí?
2: Sí, jo penso personalment en la calor.
7: Bueno, a més.
0: Clar, hi ha uns mesos l'any, sí, altres no, perquè també us toca fer cosetes a l'hivern, eh? Sí. Que aleshores ja va bé que hi vellut, eh? Aleshores ja va bé que hi vellut. Però deia l'Emma, uau! Quan vas veure, vas fer uau?
1: Sí, perquè és el sentiment de que ja està, de que ja estem aquí, de que ja comença aquesta aventura que tantes ganes tenia de viure... I que ja està, a gaudir-ho.
0: El color de la faldilla, en el cas de les noies, l'heu triat vosaltres?
3: Sí,
0: venia imposat per la igual l'entitat cosa, no? Ha estat tria personal?
4: Jo porto el tratge a la meva germana Martina, que va portar fa 10 anys.
0: D'acord.
4: I fa moltíssima il·lusió.
0: Clar, és a dir, tens una herència aquí,
4: sí,
0: no?
4: Sí,
0: clar,
4: sí.
0: A més, aquest vestit són difícils de fer i costosos de fer, eh? És a dir, són com gaire petites obres d'art, eh?
4: És una obra, total.
0: Les sabates les teniu?
3: Sí.
0: També. Us han recomanat alguna cosa?
4: Tirites a tope.
1: De tot.
0: Sí. Us han recomanat tirites?
3: Sí. Ficar-te tres tirites.
4: I a sobre de les mitges, també.
0: Ah, sí, d'acord. Sí. No us han recomanat que no porteu gaire talons?
1: També.
0: Heu fet cas?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: És que aquest és un tema que sempre surt aquí a la taula i sempre n'hi ha que s'anima, és que amb talons em veig millor i després quan les veig pel carrer... caminant i portant la santa, penso. No sé si tenen tan clar el dels talons ara, eh? Perquè, déu-n'hi-do, clar, els nois el tema dels talons, no? El teniu superat. Clar, sí, és la faix més la calor, no? El que deia el Marc, no? És més la calor en segons quins moments. Ara, el Marc deia abans que ella sí que tenia un familiar, no? Que és tieta?
2: És tieta àvia.
0: Una tieta àvia, d'acord, que havia estat pubilla, no? Algú més té tradició? Bueno, la teva germana, no? Guiomar, algú més? Una àvia, una mare, no?
1: Amics i amigues.
0: I què us han dit la família quan heu arribat a casa? Bueno, en el teu cas la teva mare, no? Aina va com propiciar d'alguna manera que fossis pubilla, no?
3: Una de les noies que organitzen pubilles ja a cases noves es va tallar el cabell a casa a la pelu de ma mare, llavors li va preguntar si ja tenia organització.
0: Perquè quan ho vau dir, és a dir, clar, en el teu cas, aquí, ara entenc que com que jo havia sigut la germana, tot plegat...
4: Sí, però
0: no?
4: Tot i això és superemocionant.
0: Sí?
4: Super, super, super. Estan superil·lusionats, estic supercontenta.
0: Sí. Molt bé. Emma...
1: A casa ha sigut tot una notícia.
0: Clar, és el que anava a dir. És que jo sempre penso, dic, potser deu haver algun pare que digui, estàs segura que vol ser pubilla, no? Que,
4: sí,
0: no, que igual no t'hi veien, no? De pubilla i de sobte.
4: Sí.
0: Dius,
4: aquestes preguntes sí que les fan, eh? Però estàs segura, no estàs nerviosa, no tens por, és molt important, estàs representant una entitat.
0: Quina pressió.
4: Les preguntes que no ens fem nosaltres, no fan els
1: altres. Sí. Ma mare va pel poble dient que és la mare de la pubilla.
0: Ah, sí?
1: Ja s'ha posat el títol.
0: S'ha posat, vaja, el títol ja el té, no? Mare de la pubilla al carrusel. Ho és, no? De moment ja veurem. Heu fet quinieles de pubilla de Sitges? Qui serà pubilla de Sitges? Qui serà? Les teniu. Han fet cara que sí, però que no m'ho diran.
7: I bueno,
4: jo crec que cadascú té les seves opcions.
7: Exacte, cadascú el seu cas. A meu volta no les hem comentat, però cada volta...
0: Però tothom té els candidats i les candidates, no?
4: Sí.
0: Tothom té els candidats i les candidates.
4: I tant.
0: I algú se sent que diu, és que ho seré jo?
7: És molt difícil dir que ho seré jo de manera...
4: Aquesta pregunta jo crec que ni ens la fem.
7: No.
1: Yeah. Ho parlàvem aquí a l'entrada, abans d'entrar a la ràdio, i dèiem que al final la conclusió és que qui surti pubilla i hereu de Sitges s'ho mereixen i estarem tots molt
7: contents.
0: I no sé si sentiu que una mica aquesta experiència va molt més enllà de si ets pubilla de Sitges o no, no? És a dir, que és com una experiència col·lectiva que al final això ho viureu, no?
4: Sabem que té molta importància, però no li donem tanta importància si ho som o no ho som. És la il·lusió que...
0: Clar, la figura de la pubilla i l'hereu ja fa anys, no?, que la veiem, a més fa aquests anys, darrers anys, que ha tingut aquesta volada entre el jovent, que de sobte, no?, li heu agafat com molta estima i tots voleu ser pubilles i hereus, cosa que entenc que és positiu i que també té darrere doncs, una feina de foment, no?, que treballa i que us cuida, entenc, no?, i que les experiències anteriors són bones, llavors tothom vol repetir-la, no? però clar, no sé si de cara, mirant el que vindrà, hi ha alguna cosa que us faci com por. I també penso en que és una figura que fins ara no té gaire veu. Té veu avui aquí a la ràdio, però a les pubilles i als hereus no se us escolta gaire, se us veu, no? És a dir, sou una representació visual d'una entitat, no? D'imatge exacta, us demanen comportament, us demanen doncs, un saber estar, però no se us sent. Us agradaria que tingués més veu? I heu pensat en això?
7: Home, jo crec que seria una cosa com molt interessant, no? Al final passem d'una persona del poble a ser com una mena d'imatge pública.
0: Sí,
7: final,
0: no, no, és que ho seu, de cada entitat, però ho sou,
7: exacte,
0: sí, sí.
7: Jo crec que tinguem un altaveu i que poguéssim parlar de temes d'actualitat i de preocupacions, sobretot del jovent, seria molt interessant al final.
0: Que de tant en tant us donessin un micro, no?
2: Sí.
0: Un micro que us donessin veu, no?
2: Un espai. Un espai que poguéssim expressar el que pensem de la nostra actualitat.
0: Perquè, clar, després durant l'any viureu moltes situacions, no? Viureu moltes experiències i potser teniu opinió sobre aquestes experiències, no? Bueno, potser no. Segur que teniu opinió i potser estaria bé que les... I no sé si veieu possible que aquest pas es pugui fer, no? Tenint en compte que cada vegada sou més els joves que voleu continuar amb aquesta tradició i que si veieu possible que la tradició evolucioni i vagi un pas més enllà de la imatge pura i dura.
1: Jo crec que sí.
0: Sí?
2: Sí,
0: sí,
2: sí, sí,
1: també. I també serà positiu per les següents generacions, perquè llavors hi ha el rol que ocupa la pubilla i l'hereu durant tot un any a les tradicions i festes del poble, doncs ja seria un altre i seria... doncs molt més important, que crec que és algo molt positiu.
0: Ojo, que vull dir ara que no se m'enfadin els de Foment, que no és que els hi tallin la veu, eh?
4: No!
0: Entenc que si vol, que en Foment hi ha una relació bona i directa i parleu i us cuiden, però diguem que en els actes públics, en aquells en els que sou representants, no us passa la paraula. El torn de paraula no el teniu. Fora de la pubilla de Sitges i l'hereu de Sitges, que un cop que en determinats moments se'ls dona el micro, i sobretot en acabar, no, tenen l'oportunitat de fer un gran discurs de comiat, i molts l'aprofiten, s'ha de dir, i ben aprofitat que fan, eh? Vull dir que em sembla fantàstic. Doncs, no sé si us queda per dir alguna cosa, voleu dir alguna cosa, teniu moltes ganes, molta il·lusió, molts nervis... Clar, el primer dia que us posareu el vestit serà divendres.
4: Sí.
7: En públic, sí.
0: En públic, sí, sí, que sortireu. Aquest any és al Prado, no? Aquest any és al Prado la nit, serà una nit llarga.
1: I bonica.
0: Sí, segur. Serà una nit llarga.
7: I plena de nervis. Que no faltin.
0: I plena de nervis. I després ja arrencareu amb tot el gruix de la festa, arribarà el gran dia, el dia de la verema, amb el pes de la pubilla i l'hereu. Això us fa una mica de cosa, per si sortiu? Això que us pesin allà al davant. Que...
4: La veritat és que jo crec que la il·lusió és tan gran que...
0: Sí. No hi penseu, eh? No us esteu plantejant, no? Si sereu triades o no? No us ho penseu, no?
4: Estem pensant en gaudir, en viure el moment.
7: Jo, almenys, jo crec que vivim tots molt en el present, al final, i ara estem pensant, rotllo, pel següent acte, doncs ja és la nit de pubiatge, i després a la nit de pubiatge, Santa Tecla, i així tota la
4: jo crec que volem gaudir l'ara, perquè després ja passaran moltíssimes coses, i volem pensar ara i gaudir a tope tots junts.
0: Molt bé, doncs escolta, a mi em sembla un final fantàstic. Que gaudeixin ara, que gaudeixin del moment, del dia a dia, que gaudiu de tot aquest any de representació, que vagi molt bé la nit de les pubilles, allà hi serem i us veurem i aplaudirem fora a qui surti i també a qui no surti. I res més, que endavant amb aquesta il·lusió, amb aquesta alegria, que no hi ha res més, no hi ha res millor que agafar els reptes amb il·lusió i amb ganes, i vosaltres el teniu, així que molta sort i gràcies per la visita.
1: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.

0: Vinga, seguim amb aquest segon grup de pubilles i hereus, candidats a pubilla i hereu de Sitges 2026. Per cert, faré fe de rates. El Marc i l'Aina són representants de Cases Noves, que jo es veu que en uns quants moments els he dit Poble Sec, no, són de Cases Noves, de Poble Sac, de Poble Sec era l'Oriol i després tindrem a l'Elga. Però ells dos són de Cases Noves, que quedi clar. Que no m'han volgut dir en directe, pobres, més monos, ells. Ja he dit aquí que em poden corregir tot el que vulguin perquè m'equivoco. Anem al segon torn de pubilles i hereus de les diferents entitats, 11 entitats, barris, associacions que presenten candidatura. Tenim aquí el Martí Bielsa del Prado. Què tal, Martí?
1: Bona tarda.
0: El Dylan Sawyer del Retiro, què tal?
2: Bon dia, bona tarda.
0: Clar, com que això ho gravem, ja no sabem on estem, no passa res. El Marc Rodríguez de l'agrupació, què tal?
3: Molt bé, bona tarda.
0: Benvingut. La Ona de la Torre de la Penya Espanyolista.
4: Hola, bona tarda.
0: Què tal? I la Rebecca Wright.
5: Hola, què tal?
0: De la colla jove de Castellers de Sitges, sí? Ho he dit bé, Rebeca?
5: Sí,
0: bé. Ja està, no ho tornaré a dir, perquè ja ho he fet bé una vegada. Així ho deixem. Com esteu? Bé? Contents? Bé que esteu més contents o més nerviosos?
5: Una barreja.
0: Sí? Una barreja? Sí? És un 50-50, això?
5: Sí. Bastant, sí.
0: Sí?
5: Sí, jo estic bastant nerviosa.
0: Sí? I què és el que et posa nerviosa, Rebeca? L'examen?
5: Sí, l'examen de demà em té una mica...
0: Preocupada?
5: Estic patint.
0: Sí? Però escolta'm una cosa. Clar, vosaltres que esteu estudiant? Esteu a universitat ja, tots? O no. Graus?
1: Jo estic fent segon de batxillerat.
0: Segon de batxillerat.
5: Jo també.
0: També, segon de batxillerat.
2: Crec que el Marc i jo som els únics universitaris d'aquí.
0: Sí. Sí?
5: Jo estic en cicle.
0: Tu estàs en cicle, vaja, bueno, però ja estudiant en tot cas.
2: A més, fem més o menys el mateix grau.
1: Sí.
0: Ah, sí? Sí, sí. Us coneixíeu, per cert?
2: Sí, perquè vam fer la selectivitat junts.
0: Vosaltres dos sí, però vosaltres cinc, per exemple, es coneixíeu?
5: Jo amb la Rebeca. No. Bueno, anàvem juntes a l'escola, però...
0: Que fort,
5: feia temps, des de sisè que no ens veiem, crec. Sí, sí.
0: Qui us anava a dir, eh?
5: Sí.
0: A sisè? Qui us anava a dir en aquella foto, no? Que segur que tindreu, no? De la classe.
5: Sí, la veritat.
0: Ara serem pubilles, no? Compartirem un any de pubillatge. Que m'he perdut, que la Rebeca m'estava dient que estava nerviosa, que estava una mica neguitosa per l'examen. No? Però jo el que us volia preguntar, això anava. Clar, vosaltres ja esteu en un altre nivell d'examen, vull dir, heu passat ja exàmens, uns fareu segon de batxillerat, o feu segon de batxillerat i per tant us tocarà la selectivitat. Altres ja l'heu viscuda, la selectivitat, que això us asseguro que és bastant més important i més difícil que això del pubillatge. Però esteu a un nivell de nervis, la majoria important, eh? Per què? Per què creieu? Què creieu? Què és el que us fa que estigueu tan neguitosos o tan nerviosos? Sentiu pressió, potser?
5: Sí.
0: Responsabilitat?
5: Pressió, responsabilitat... sí, no sé, potser... Sí, d'allà estar a l'examen oral, tallar... O sigui, quedar-me com que no sé què dir o no sé, coses d'aquestes...
0: Doncs respires, no? I ja està. Sí, comparteixes, Martí? Estàs també nerviós? Sí. Més la part oral que la part escrita?
1: Jo estic més nerviós per la part escrita.
0: D'acord.
1: Perquè també vull fer un bon examen i,
0: uh-huh.
1: i deixar un bon nivell d'entitat,
0: uh-huh.
1: però per l'oral estic bastant tranquil, la veritat.
0: Sí, és el pes una mica de la responsabilitat de a qui representes,
1: també,
0: no?
1: També, clar, representes una entitat i no pots anar allà i no encertar ni una, però ho intentarem fer.
0: Clar. Entenc, per tant, que esteu estudiant, no?
2: Sí.
0: Amb el llibre d'en Blai Fontanals.
1: Sí.
0: Que ja ho hem dit abans, és com la Bíblia, de les pubilles i els hereus, és com la Bíblia. Abans els he preguntat, heu descobert coses en la lectura, amb l'estudi d'aquest llibre?
2: Moltes, moltes.
0: Sí? Digueu-me alguna cosa que hagi creat l'atenció. O que ara recordeu, per exemple, que quan l'hagueu llegit, o que l'hagueu dit, ostres, això no en tenia ni idea, o no ho sé.
2: Bé, el canvi de Santa Tecla a Sant Bartomeu pels xàfecs, a mi sempre m'havia qüestionat, en què ja haig de dir que una miqueta la raó del canvi em sembla una miqueta, no és per posar-me en polèmica, però jo crec que sí, Santa Tecla fos una dona i haguessin passat els xàfecs, no crec que l'haguessin canviat.
0: Estem bastant d'acord. Ona, anaves a dir...
5: Doncs sí, a mi em va sorprendre molt l'arribada del tren i com va impactar de tenir 12 hores de camí a menys d'una hora.
0: Mm-hmm.
5: I també, doncs, perquè vaig fer paral·lelisme amb com vivim ara, llavors, clar, em va impactar molt.
0: Clar, ara que el tren, no?, forma part de les nostres vides, no?
5: Exacte.
0: I sobretot ara quan la que aneu a fer graus, universitat i coses d'aquestes, no? Clar, és que una... Sí, exacte, malhora. Sí, perquè no, la Renfe diguem que no ho posa gaire fàcil darrerament. Però, clar, és que us ensenya, no?, i esteu com veient uns Sitges que entenc que no havíeu... que no havíeu vist mai, no sé si... Clar, abans, exacte, molt diferent. I abans els preguntava, entenc que vosaltres tampoc heu tingut mai, heu rebut mai l'assignatura Sitges a l'escola.
5: No, mai.
1: El Benaprés, a primer de Xerat l'any passat vam fer una optativa.
0: D'acord.
1: Que ens explicaven els canvis de, dels Sitges d'abans, els Sitges actual. Mm-hmm. I a mi em va agradar molt. O sigui,
0: però va ser una optativa i ja sí. A primer de batxillerat, eh?
1: A primer de batxillerat.
0: Clar, però és a dir, durant la primària no vau fer l'assignatura Sitges, no? La vostra generació això no els hi ha tocat. Us hagués agradat? Si ara us traslladeu, no? Vosaltres dues, no? Que dèieu que éreu companyes a classe. A cinquè de primària, imagineu-vos que arriba les... No, les tres, no? Perquè... Bueno, sí, les tres. Que arribeu de dinar, primera hora de la tarda. Què toca avui? Mates, no? Toca Sitges, assignatura Sitges. Us hagués agradat?
5: Hagués estat bé. Hagués estat molt bé. Sí, és interessant. També quan llegeixes el llibre és com que... Veus tot com d'una perspectiva diferent, no? Mm-hmm. I no sé, és molt interessant.
0: Va, anem a veure com heu arribat fins aquí, com heu arribat a ser hereus o pubilles de les entitats. Martí, en el teu cas, tu vas proposar l'entitat o tu vas d'alguna manera postular-te? Vas dir, ja l'any passat vas dir que jo vull ser hereu, eh?
1: En el meu cas, des de ben petits, jo aquest any ho soc amb la Júlia,
0: sí.
1: I des de ben petits ens deien que si havíem de ser hereu i pubilla o havíem de ser junts, i no teníem ningú any que ens van dir aquest any ho sereu, i amb la raó de que el Prado ara
0: s'apropa, sí, és el gran any del Prado, sí, sí.
1: Ens, el 150è aniversari ens ho van proposar i els dos, i no se'ns va passar pel cap dir que no.
0: Per tant, us ho van proposar alhora, no?
1: Sí, sí, sabíem...
0: Sabíeu que tu sabies que si mai series hereu...
1: Seria amb la Júlia.
0: Series del Prado...
1: Sí, sí.
0: I amb la Júlia.
1: Sí. I la Júlia igual, i ens ho van proposar els dos a la vegada, estàvem els dos junts també, i no se'ns va passar pel cap dir que no.
0: Dir que no, no? Marc, en el teu cas?
3: En el meu cas també va venir per proposta de la grupa,
0: sí?
3: I va ser una mica estar en el moment correcte, en el moment i en el, bàsicament en el moment i en l'espai just concret i correcte,
0: sí?
3: I va venir una mica per casualitat, just feia ja temps que estava a la llista d'espera del Ball de Cintes, que és el meu ball preferit,
0: sí?
3: I, a més, i aquest any he tingut l'oportunitat de debutar, i precisament la qui em va agafar per entrar a la colla,
0: mm?
3: També està ficada, i a més va ser pubilla l'any 2019 de la grupa, i va ser bàsicament la persona que em va dir, escolta, tinc una proposta, i per sorpresa, encara no ens coneixíem, i m'ho van proposar així. Va ser una mica, em sembla que ja, bueno, m'han comentat que ja havien passat per altres possibles hereus, però que ningú no havien acabat de voler, i mira, va acabar per casualitat.
0: I tu vas dir que sí de seguida?
3: Sí.
0: De seguida,
3: sí,
0: eh?
3: Era una cosa que havia vist sempre des de fora, i mai havia vist com que potser jo podia tenir l'oportunitat, i en el moment que vaig veure la vaig dir, l'he d'agafar, vaig dir, és el moment.
0: I per què? Per què vas dir, és a dir, què és el que t'atrau de la figura de l'hereu?
3: Doncs crec que el tema... La representativitat de la cultura catalana crec que sempre és una cosa que m'ha agradat molt, no?
0: Uh-huh.
3: I ja sóc una persona que m'agrada molt la cultura, intento llegir el que puc, no?, el que trobo, i per tant poder tenir aquesta oportunitat de representar, i a més una entitat que m'estimo, i a més que tant representa per Sitges com és la grupa, doncs em sembla que és un gran honor.
0: Uh-huh.
3: Per això no m'ho vaig ni pensar dues vegades.
0: Ona, penya espanyolista, com va anar això a veure?
5: Doncs res, m'ho vaig buscar jo. Perquè des de petita ho havia sigut...
0: És a dir, tu ets d'aquelles,
5: sí,
0: que tu volies ser pubilla,
5: sí,
0: i vaig a buscar l'entitat, no?, que m'accepti.
5: I va donar la casualitat que encara no teníem pubilla, i com jo tinc relació amb l'espanyol, es va donar l'oportunitat, doncs la vaig aprofitar.
0: I per què des de petita? És a dir, què és el que t'agradava quan veies les pubilles que deies jo vull ser pubilla alguna vegada a la vida?
5: Doncs no sé, la veritat, ho veia una cosa tan maca, representar el poble i la seva cultura i les tradicions, i doncs des de petita ha sigut un constant veure-les, com ho tinc molt present.
0: I per tant vas anar a tu picar la porta, no? I la penya espanyolista, suposo que encantats de la vida,
5: sí,
0: perquè bé, ens estalviem la feina d'anar a buscar, no? D'anar,
5: sí,
0: a buscar, que ja tenim aquí a l'Ona Dylan.
2: La meva història és una miqueta graciosa.
0: Vinga, va.
2: La Marc és la pubilla,
0: sí,
2: del
0: retiro.
2: Me'n recordo que jo estava dormint, eren les 9 de la matinada, i veig una trucada de la Marc. I dic, què voldrà la Marc ara? i em diu, hem de quedar per fer un cafè. I jo, bueno, pues quedem, vam quedar per la tarda i bàsicament em va dir, vull que siguis el meu hereu. I vaja, jo m'ho vaig pensar per una miqueta i llavors li vaig dir que sí. Però a mi això del pollatge sempre m'havia, per exemple, quan ens feien, no sé qui va anar al vinyet, però sempre venia al vinyet, ens feien les explicacions de tot que era el pollatge, i doncs sempre m'havia agradat, mai m'havia pensat que jo podria ser un hereu. Sempre veia una cosa distant i m'ho va dir la mare, i doncs, en seguida vaig dir que sí, després de rumiar-me una miqueta. Però em feia molta gràcia perquè justament fa dos mesos abans vaig conèixer a una persona que es diu Aniol Caballero. L'Aniol Caballero va ser fadrí de Catalunya, primer fadrí de Catalunya, i al moment que el vaig conèixer, que li vaig dir de Sitges, i em dius, per què no et fas el pollatge? I doncs llavors em vaig informar, vaig veure que el pollatge de Sitges era molt potent, i quan se'm va vindre l'oportunitat no vaig pensar dos cops.
0: I quan aquest noi, l'Aniol, et va dir per què no et fas del pollatge, què és el que et deia ell del món del pollatge que et venia com una cosa, entenc que fantàstica i estupenda, no?
2: Bueno, evidentment l'Aniol i jo tenim un compromís amb Catalunya, no m'hi posaré a explicar-ho ara, però evidentment som dos joves que ens estimem Catalunya, la volem defensar, i pensàvem que el pollatge era de la millor manera que podríem defensar Catalunya i representar els seus ideals.
0: Perfecte. Rebeca, de la Jove de Castells, entenc que ets castellera?
5: Sí.
0: Ets castellera? Sí. Clar, els castells diguem que tenen un bon planter de candidats a pollatgeros perquè hi ha molts joves, no? Però sí, com van anar per a tu?
5: Doncs una mica com el Marc, que des de petita, bueno, és que porto ja, crec que són uns 12-13 anys a la colla, i sempre jo recordo que em deien que de gran seria pubilla i tal i qual, i no sé, aquests últims anys, o sigui, no ho tenia gaire present, però la que és pubilla ara de la Jove és molt amiga meva, i sempre em deia que ella em volia passar la banda i tot això, i que li feia moltíssima il·lusió i que m'ho passaria superbé, i doncs ja està passat i estic
0: ja està, aquí. Ja estàs aquí, no? I què t'ha explicat aquesta amiga teva, que, és a dir, què és el millor que ha passat d'aquesta experiència? Què t'ha explicat ella que entenc que t'ha animat a fer-ho, no?
5: Sí, no sé, o sigui, com el grup que es fa, evidentment, i després com tots els llocs on poden anar, la cultura que descobreixen i no sé, tot el que han fet durant l'any que els ha agradat tant i que tothom diu que s'ho ha passat superbé.
0: Clar, és curiós, perquè al final sou tots de Sitges, no? Que al final Sitges no deixa de ser una vila petita, no? Relativament petita. Molts us coneixeu de vista, alguns fins i tot teniu alguna relació, però passeu de sobte, abans ho comentàvem, no? A ser com una gran família, no? Durant un any us veureu molt sovint, compartireu molts moments, molts espais, moltes estones. Clar, una mica esteu com obligats a portar-vos bé, no? Però acostuma a passar, gairebé en el 99,9% dels casos, sorgeix aquest vincle natural, no? És a dir, i no sé si el sentiu una mica ja, no? És a dir, que per vosaltres aquesta cursa acaba de començar, però si d'alguna manera ja sentiu que formeu part com d'aquesta família, no? Dic, ja sóc part d'això i ja una mica som família, no? O sigui, no sé si ho sentiu ja des del principi, si aquest sentiment de companyerisme, de col·legues, de família, no sé, digue-li com vulgui, si ja el sentiu des del primer moment.
3: Jo crec que sí. Sí? A més, tots ens trobem una mica en la mateixa situació, tots partim de zero i partim una mica com una mica confosos, no?, del que passarà, no sabem exactament què passarà, i tot i que evidentment tenim acompanyament per part de les entitats i que són persones que saben el que és i ens ho van explicant, al final els que ens trobem davant de tots som nosaltres, i crec que tenir 15 companys que estiguin en la mateixa situació és una cosa que uneix molt, i ràpidament ens ha unit molt i hem fet trobades, no? I
0: per tant, al final el que uneix és que esteu tots exactament en el mateix punt de partida, no?
5: Sí.
0: I això fa, no?, i que teniu edats similars, òbviament, no?, que sou de Sitges, no?, però que això fa que us sentiu units.
2: Bueno, sí, i al final, sí, si et postules per ser hereu i pubilla, tens bastantes coses en comú amb la resta de candidats.
0: Sí, creus que sí? Que això ja et fa tenir coses
2: si
0: en comú?
2: Si tu et postules per ser hereu i pubilla, has de tindre uns valors i una cultura comuna amb tothom.
0: Teniu l'examen, com dèiem, dijous, ja nerviosos, ja esteu estudiant. Entenc que la resta està tot a punt, vestit, robes, tot això a punt. Sí?
3: Està el vestit acabant, s'està les cosidores
0: acabant. S'està acabant, les cosidores de l'allà. No et preocupa,
3: Tinc molta confiança en ella.
0: Ara va dir, us ha preocupat en algun moment això de la vestimenta?
2: No, a mi, a mi a més m'agrada bastant la vestimenta.
0: Sí? T'agrada, eh? Veus guapo amb la vestimenta?
2: Molt.
0: No, no, està bé, escolta, va, estupendo. Què, Martí, quan te l'has emprovat i t'has mirat al mirall, què?
1: Encara no m'ho he provat tot.
0: Encara no?
1: Tot, no, perquè vaig anar a buscar-lo dimarts, però, però bé, bé, molt content i suposo que, que quedarà tot bé, ja ho tinc tot a casa i esperant a que arribi el divendres i...
0: Què, les noies?
5: Jo, bueno, a mi m'ho deixa...
0: T'ho passen, eh?
5: Sí,
0: una expubilla.
5: Sí, la d'aquest any, la, bueno, la Paola.
0: Sí.
5: I sí, vaig anar a provar-me'l i tot. Sí, de fet, crec que la, la Paola, la, que, sí? la meva amiga, em va ensenyar com una foto i vaig dir, ai, m'encanta aquesta faldilla, i em va dir, ai, doncs, potser t'ho pot deixar, no sé què, i vam parlar i pues, portaré el seu vestit.
0: Pues sí, portaràs el seu vestit. Ona?
5: El meu també és deixat i quan me'l vaig...
0: Són herències, eh? Sí. És a dir, és increïble, sí, això, sí. Eh? Hi ha algunes que porten vestits que també hi han passat uns quants, eh? Que, és, que insisteixo, és que és una petita obra d'art, eh? El vestit de,
5: sí, sí.
0: De pubilla i el d'hereu és un vestit molt treballat, cosint manualment la majoria dels casos. Bueno, clar, això ho fan... Sí. Poquíssimes dones fan això. Per tant, una herència i també ja et veus guapa amb el vestit.
5: Sí, vas a posar-me'l i...
0: Sí?
5: Amb una il·lusió.
0: Això és un tema que també em sobta moltíssim, perquè, clar, diguem que no és una vestimenta gaire actual.
5: Ja. Yeah.
0: Vaja, vull dir, no us veig vestits així, pel carrer. De fet, vestiu bastant diferent al que, a aquest vestit de les pubilles, no? Però, en canvi, us veieu estupendíssimes. Amb el vestit. I, bueno, i per descomptat, des de fora us veiem guapíssims, eh? I guapíssimes. Però vosaltres també, no? És a dir, em genera curiositat, això.
5: No sé, jo crec que és com ho hem vist des de petits.
0: D'acord.
5: I que és representar la teva vila i la teva entitat. Llavors, crec que és més la sensació d'això que, bueno, tot i que no sigui un vestit actual, jo crec que les teles són molt boniques, tots els patrons.
0: I aquest, ara parlaves de la representació, no?, de la vila, de l'entitat. Fins a quin punt és un pes, això? O sentiu que de vegades pot ser un pes? Clar, hi ha com un equilibri difícil aquí, no?
1: És molt important. No deixa de ser que representes a una entitat i tu sempre vols fer-ho tot bé i que surti tot bé.
0: Clar, i aquesta pressió, no?, una mica de, a veure, no digui, no faci res que pugui malmetre la imatge de l'entitat, que l'entitat ha confiat en mi, no?
1: Sí.
0: Una mica és a... Ara us ho he posat... No, va, ho fareu superbé, perquè us han triat i ho fareu molt bé, però entenc el pes de la responsabilitat, no? I en qualsevol, eh? Però, per exemple, en el cas de Prado i Retiro, no?, que a sobre teniu aquest pes de que són entitats centenàries, perdó, eh?
1: No, sí.
0: No és que jo vulgui afegir pressió, eh? Però...
1: És un extra.
0: Clar, no sé si és... I, Martí, no sé si en el teu cas, celebrant aniversari, això ho fa encara una mica com... Com que dius, home, justament aquest any, no?, que el Prado serà centre gairebé de tot, a Sitges.
1: I també... la responsabilitat de ser el primer hereu del Prado. No n'hi havia hagut,
0: cert,
1: no n'hi havia hagut
0: cert.
1: Mai ningú.
0: Això passaràs a la història, és... ja, de Sitges, passaràs als llibres, com això, amb el teu nom passarà com això, eh? El primer hereu del Prado.
1: És un extra que et fa estar més alerta.
0: L'estem posant nerviosa, Martí, no. Traiem-li responsabilitat. No passa res, jo crec, no? És a dir, hi ha confiança en que ho fareu superbé. Però no sé si també les pròpies entitats també... És a dir, teniu conversa amb l'entitat i l'entitat una mica, Marc, no sé si us guia una mica i us explica i us diu, escolta, mira, el teu paper vers l'entitat és aquest, doncs has d'intentar mantenir, no sé, una imatge, no

0: Ja entenc que això també ho digueu perquè tampoc no és cap secret dir que entorn del món de les pobies i els hereus hi ha molta festa. No és cap secret, no, si dic això.
1: No, no, no.
0: I entenc que també és un punt d'atractiu, no, del fet de passar a ser pobier i hereu, no, que saps que, diguem, que podràs participar d'un munt de festes, no, i descobrir festes a altres territoris i conèixer gent, no, que m'imagino que això també ho deu fer interessant, no? Entenc que d'aquí que us demanin lo del seny, no? La festa ja sabem que de vegades ens dona una mica el cap, però que no serà el cas. Ara que és el que... No sé si hi ha algun acte, algun moment, de tot aquest any que us espera, no sé si hi ha algun moment que teniu moltes ganes de viure o que us faci especialment respecte, que dius, ostres, aquí dia ho passaré fatal. Ona, l'Ona ho té clar.
2: Sí, és que jo també compleixo els 18 anys el dia de Santa Tecla.
0: Ostres,
2: i em fa molta il·lusió.
0: No m'ho puc creure. Vas néixer un dia de Santa Tecla?
2: Sí, i em fa molta il·lusió.
0: Estaves una mica predestinada, no?
2: Ja.
0: Pobilla.
2: Sí, és que clar, com ho he vist des de petita, ja sabré fer els 18, em fa molta il·lusió.
0: Clar, més faràs 18.
2: Exacte.
0: Que fort, no oblidaràs mai aquest 18è aniversari, eh?
2: No, no.
0: Ho haureu de celebrar gran, eh? Sí. Per tant, clar, el dia de Santa Tecla serà important. La resta, algun moment que tingueu ganes de viure o cos...
3: A mi em passa el mateix que la Ona, però per Sant Bartomeu, jo vas néixer el 24 d'agost.
0: No m'ho puc creure.
3: Sí, sí.
0: Tenim... Això és fort o no és fort? Que l'estudi hagin coincidit un noi que hagi nascut 24 d'agost i una noia que hagi nascut un 23 de setembre. Ara només, sí. Si us diguéssiu Bartolo i Tecla, ja seria...
3: No, però... I t'ha faltat una del grup que va néixer per la vigília de Santa Tecla, o sigui, que és un grup crec que complim tots els dies. Però
0: caram.
3: Sí, igual que la Ona, crec que el dia de Sant Bartomeu serà el dia més especial. Hi ha actes molt bonics, però crec que al final
0: clar.
3: Serà emocionalment el més carregat i sobretot el moment de portar el sant.
0: Home.
3: Serà molt potent.
0: Home, perquè inevitablement serà un aniversari diferent.
3: Totalment.
0: I a més únic, perquè això ho viureu una vegada.
2: Exacte.
0: No? És a dir, que és el que tenen aquestes experiències, no? Que les vius una vegada i saps que no tornaràs a repetir-ho, perquè no repeteix. Martí, algun moment que diguis...
4: Jo, Sant Bartomeu, la festa major.
0: Sí?
4: Sí, sí, és... També és especial perquè ja se t'acaba l'any del poviatge i tot el que has viscut saps que s'està acabant, però és que aquí a Sitges, la Festa Major...
0: Sou tots uns malalts de Festa Major?
4: Sí.
3: Sí?
4: Sí?
5: Evidentment.
0: Evidentment, no? És a dir,
5: si no, no estaríem aquí.
0: No, va dir, és com un requisit, no? Gairebé per ser pobilla o hereu has de ser un malalt de Festa Major. Tots participeu a la festa o heu participat?
1: Bueno, jo de petita feia pastorets i bueno, des de sempre també castells.
0: I castells. El Martí va amb el drac.
4: Bueno, de petit sortim al drac i ara... Bueno, el meu somni és sortir amb el drac i he d'esperar a poder tindre els 18 i...
0: T'has d'esperar que et deixin entrar,
4: sí,
0: no?
4: Sí.
0: Bueno, tu has dit que veies cintes, sí. No, Marc? Ona?
2: Jo vaig participar molts anys amb les gitanes de l'Ajuntament.
0: Amb les gitanes a la vila,
5: saps, i... Jo ara trencaré l'harmonia que hi havia aquí. Implícitament no, però gent del voltant de la família sempre ho ha fet i sempre que m'han demanat alguna cosa...
0: Escolta, una cosa, has estat públic, no?
5: Perdó?
0: Has estat públic, és a dir, no has participat de la festa,
5: sí,
0: però has estat públic.
5: Sí, sí, sí.
0: Doncs és un element indispensable per la festa del públic, eh? És a dir, tots no podem ballar, perquè si ballem tots deixa d'haver públic i deixa de tenir sentit la festa, no? Per tant, el paper del públic importantíssim, eh? Malgrat no hagis estat dins la festa, entenc que la gaudeixes igual o més que,
5: els que
0: són a dins, però en tot cas males a la festa. Ara arriba Santa Tecla. Teniu predilecció Sant Bartomeu Santa Tecla?
5: Jo ens diré que a mi m'agrada bastant més Santa Tecla, perquè és la festa és una miqueta més del poble, perquè tots els turistes van a Tarragona i doncs ens queda una festa més per nosaltres.
0: Perquè és més petita, no? Sí. O sigui, hi ha menys gent, bàsicament,
5: exacte.
0: Més que més petita, eh? És menys gent, no?
4: Festa Major té coses que Santa Tecla no té i Santa Tecla té coses que Festa Major
0: clar,
4: no té.
0: Clar, aquest any que sereu pobilles i hereus, bueno, que sou ja pobilles i hereus, o esteu a punt de convertir-vos, clar, la viureu també des d'una perspectiva totalment diferent, no? No sé si també teniu ganes de viure la festa, que també això és el que dèiem, eh? Només serà una vegada, no? Clar, no podràs sortir ballar amb les cintes.
3: Sí, efectivament.
0: Hauràs d'anar d'hereu, sí o sí.
3: Sí, però crec que podré suportar com a mínim aquest
0: sí?
3: Any. Al final són dues festes majors i mira, si toca estar d'hereu, doncs ho gaudiré igualment, perquè és una cosa que havia esperat i per tant crec que podré esperar-me a la Santa Tecla l'any vinent i al final també Sant Bartomeu de l'any vinent, també durant el dia 23, durant la vigília, es pot sortir a ballar sense cap mena de problema, per tant, no
0: és un problema, no ho vius com un problema, no?
3: No.
0: Perfecte, no? I bueno, perquè estaràs també gaudint. El grup d'abans ha comentat un

0: que li feia molta il·lusió poder pujar al balcó de l'Ajuntament i viure la ballada final des de la posició aquesta de privilegi, no? que té el balcó. Clar, aquesta oportunitat us permetrà estar en llocs, no? Com privilegiats, no? Primera fila de molts actes, o això, un balcó, tot plegat, i us permetrà descobrir. I els preguntava també als vostres companys que amb aquest creixement o auge que està tenint el món del pubillatge, no? En els darrers anys, en què molts joves doncs, teniu ganes de ser-ho, no sé si veieu la possibilitat de que hi hagi un pas endavant i que deixeu de ser figures merament representatives i passeu a tenir una mica més de veu, tenint en compte que fins ara la figura de la pubilla i l'hereu és una figura que representa, no és una imatge, però no té molta oportunitat de parlar, diguéssim. Com a mínim fins ara no l'ha tingut gaire. No sé si us agradaria, si sentiu que estaria bé que aquesta figura passés i fes un pas més endavant i us poguessin preguntar, participar, que poguéssiu parlar.
1: Jo crec que seria totalment encertat, perquè ara mateix els joves vivim un moment que estan molt desconnectats de la política, que senten que no poden fer sentir la seva veu, i jo crec que un representant jove del poble, que seria en aquest cas o la Pobia l'Hereu, que pugui expressar el sentiment dels joves en moments tan importants com, per exemple, la festa major, el carnaval, a la Verema o el que sigui, doncs ajudaria a donar un impuls en aquest moment de desencís polític.
0: Sí, per tant, i més enllà de política, no? perquè igual podríeu tenir veu per parlar de festes, no? o de tradicions o de situacions que pugueu viure, no? Al llarg d'aquest any, però entenc que clar, viureu molts moments, moltes situacions, i abans ho dèiem, no? Segur que teniu opinió de tots aquests moments i situacions, i a mi sempre m'ha cridat l'atenció que esteu allà, però no se us posa no se us dona l'oportunitat de parlar, no? I me penso, potser tenen ganes de dir alguna cosa aquests joves, no? És a dir, més enllà de representar, no? I portar aquesta imatge meravellosa de l'entitat. Per tant, creieu que sí, que això pot arribar a passar, No sé si vosaltres si teniu relació amb altres pubilles, hereus, altres municipis, si sabeu que això en altres municipis potser passa més. No sé si heu tingut oportunitat de conèixer algú que... No?
1: Jo el primer fadrí, a mi sempre em deia que el pubillatge li donava l'oportunitat de poder expressar els joves que sentien del seu poble, de la seva comarca i d'arreu de Catalunya.
0: Per tant, entenc que hi ha municipis que sí que...
1: Sí, que els hi donen veu.
0: Que els hi donen veu.
1: Bueno, així és com ho ha explicat ell.
0: Sí, sí, bueno, ho descobrireu aquest any, no? Perquè us tocarà voltar. Heu fet quiniela de qui serà hereu i qui serà pubilla de Sitges?
1: Bueno, jo crec que...
0: Que et mullaràs?
1: Ah, no, jo anava a dir que... O sigui, que qualsevol que surti estarem molt feliç perquè serà el millor representant possible de la vila.
0: Sí, molt bé, esteu d'acord amb això tots, no? Sí. Però han fet tots cara que tenen la seva quiniela, cosa normal. Sí,
1: crec que personalment tothom té qui pensarà que serà pubilla.
2: Sí, jo ho tinc prou clar.
0: Ho tens prou clar, Però no heu fet juguesca, No. Surti qui surti, estareu contents.
1: Potser això és una idea.
0: Potser és una idea, no? I podem fer una porra, no? Com fer una porra de veure què.
3: Sí, això ho podríem fer.
0: Mira, igual com... Clar, exacte, per començar, no?, a relacionar-vos, fer una petita porra, però és que sempre acostuma a passar, perquè és un fet normal, no? Sabeu que us examineu tots, que us faran una prova i tothom veu més o menys, us heu conegut una mica i tothom fa la seva quinila. En tot cas, sentiu que viureu l'experiència igual sortiu elegits pubilla Sitges o de Sitges o no? És a dir...
4: Sí? Sí, sí. Jo crec que sí, o sigui... Ser de Sitges, pubilla o hereu és un extra, però avui en dia, com està el pubillatge, tots anem a tots els llocs i formem part de tots els actes i és això, o sigui, el privilegi de ser de Sitges és que tens un extra en algunes coses.
0: Mm-hmm. Sí. Però que ho viuràs igual de
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí,
0: és a dir,
4: sí, sí.
0: No et desmotivarà, diguéssim, o no us desmotivarà el fet de si no sortiu?
3: No, jo crec que tots ho gaudirem moltíssim, evidentment, fa especial il·lusió si surts. Com a pubilla o hereu de Sitges, però bueno, no
0: passa res.
3: No cal, per passar bé tampoc és necessari.
0: Que no sé si fins i tot, i algun any m'havia passat, d'algú que havia dit, jo gairebé que prefereixo no sortir, com jo, tanta responsabilitat no sé si la vull assumir, no és el cas, no? És a dir, si us toca l'assumireu amb orgull, no?
1: Jo crec que tots ens hem presentat per sortir per hereu i pubilla.
0: Hemos venido a ganar, no? Que es diu, hemos venido a ganar, després ja gaudirem del procés.
1: Quien tenga miedo a nacer, que no nazca.
0: Exacte, després ja gaudirem del procés, no? I de tot plegat. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la visita. No sé si aquest era com una mica és el primer primer acte així públic que feu? Heu fet ja, heu fet la foto ja l'heu feta? Sí, la foto sí, per mitjans.
1: Sí, sí, sí,
0: la foto ja l'heu feta, no? Perquè aquest, la ràdio també és una mica com un moment prou iniciàtic també per, sí, per sí, totes sí, les pubilles i els hereus que veniu aquí, us posem veu en aquest cas a tots els candidats. Que vagi molt bé, molta sort.
4: Moltes gràcies.
0: Ànims, abans els diria als vostres companys, no hi ha res millor que afrontar un repte amb il·lusió i deixeu-vos en sobre, així que no es queda res més que gaudir, passar-ho bé i això, i disfrutar doncs d'aquesta nit estupenda, que serà una nit llarga, ja us ho avanço, i de tot l'any que us queda. Gràcies, un
4: moltes
0: plaer.
4: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Adeu.

0: I ara ja sí, el tercer grup, el tercer torn de pubilles, anava a dir pubilles i hereus, ara ja no hereus, els hereus ja han passat tots per aquí la ràdio, en són 5, els candidats hereus de Sitges, de pubilles en són 11, i en aquest tercer grup ens visiten 6 candidates a pubilla de Sitges. Clar, a més, avui... Clar, les converses que acaben de sentir les vam enregistrar ahir la tarda. Encara no havíem fet l'examen, hi havia aquells nervis previs a l'examen, perquè l'examen, diguem que tensiona, la part escrita, sobretot també la part oral. Les que són avui aquí presents venen més relaxades, perquè l'examen ja l'han fet. Per tant, diguem que la gran prova ja està feta i ara ja està el peix venut i el que toca és gaudir sobretot d'aquesta nit, que és la nit del pubillatge, que com saben se celebra al Prado a partir de les 9 de la nit. A les 11 obren portes a tothom que vulgui anar a escoltar i a veure la proclamació, abans aquells que hagin comprat l'entrada per accedir al sopar en aquest espai que doncs, hi haurà el relleu a la Georgia Cusialls i al Marc Arnau, pubilla i hereu sortint, que donaran pas a la pubilla i hereu entrant, que veurem qui són. En tot cas, passo a presentar les 6 darreres pubilles d'aquest any que encara no hem conegut. Elles són la Júlia Jiménez del Prado. Què tal, Júlia?
1: Hola.
0: Bon dia, benvinguda. La Jade Paniello, dic bé?
1: Bon
0: sí,
1: dia.
0: Paniello, Bon dia, Jade, de l'Escola de Grallers, pubilla de l'Escola de Grallers de Sitges. La Mar Ruiz del Retiro, què tal?
2: Molt bé, bon dia.
0: Bon dia. La Naixa Paniello, tenim dues germanes. Sí, això sí. Ja ha passat algun altre any,
1: Sí.
0: Vaja. Sí. Clar, no les veuen, però vaja, és que és evident que són bessones, Per sort una ha vingut amb cua i l'altra va al cabell suelto i ho tindrà una mica més fàcil. La Naixa Paniello, com dèiem, pubilla de la penya barcelonista. Què tal?
1: Sí,
0: bon dia,
1: bé.
0: Tu també. L'Elga Piques, del Poble Sec. Què tal, Elga?
3: Molt bé.
0: Benvinguda. I la Diana Vázquez, de l'agrupació de Més Populars.
4: Hola,
0: què tal,
4: bon
0: Diana? Benvinguda.
4: Molt bé.
0: Més relaxades?
5: Sí.
0: Sí, no? Sí, ahir sí. Era com... Ho vau passar molt malament, Mar? Ho vau passar molt malament ahir?
2: Sí, jo crec que al final totes estàvem nervioses i tots estàvem molt nerviosos perquè al final... et mengen els nervis i no sabràs com ho faràs a l'examen oral. A l'examen escrit jo crec que és molt més tranquil.
1: Sí,
2: perquè
1: sí.
2: Al final...
0: Havíeu estudiat, no?
2: Sí. Sí.
0: Amb el llibre d'en Blai Fontanals, no?
1: Exacte.
0: Sí. Ja l'hem catalogat com, exacte, com la Bíblia de les pubilles i els hereus. No, perquè us l'heu estudiat bé. Per tant, l'examen escrit ja és depèn de l'esforç que hi hagi dedicat cadascuna,
2: exacte.
0: No? O el temps a l'estudi.
2: Sí.
0: L'examen oral, com es prepara això? Com t'has preparat l'examen oral, Elga? Si és que ho has fet.
3: Jo personalment vaig estar... parlant amb l'Oriol, el meu hereu i tota... Bueno, tenim l'Ainara i l'Olaguer que ens van ajudar des de la comissió i vam preparar sobretot el que és la nostra pregunta, que és la primera que ens fan i aquesta ja la portàvem una mica més preparada.
0: Perquè la primera pregunta la sabeu?
2: Sí, és pactada amb l'entitat.
3: Aquesta és pactada. Aleshores, vas una mica més tranquil·la perquè la primera, que és com la teva carta de presentació... ja saps el que et preguntaran i ho portàvem almenys una mica més preparat. Després, les altres dues, que ja no sabem quines són, era anar preparant proves, o sigui, preguntes model que creiem que podíem sortir, però realment...
0: I què? Us van sorprendre?
1: Molt.
0: Sí?
2: Jo t'ho dic, la de la regidora no.
0: És a dir... Perquè ens fem una idea, hi ha tres preguntes.
2: En l'oral,
0: la primera és pactada
2: amb l'entitat,
0: per tant entenc que aquesta totes la porteu assajadíssima, no?
1: Sí.
0: És a dir, i a més entenc que és una pregunta que us ha d'afavorir, no? És a dir, que l'entitat... I té sentit, no? Que l'entitat vulgui afavorir la seva pubilla i el seu hereu, i per tant, pactada. La segona la fa la regidora.
2: Exacte, la regidora, i la tercera te la fa el president de Foment, el David... i és aquest ordre, és a dir, entitat, regidora i David.
0: I dius que la de la regidora no et va sorprendre?
2: No.
0: Més o menys, David. La podíeu intuir? La podem dir sobre què anava o quina era la pregunta de la regidora?
2: Sí, bueno, la pregunta de la regidora et parlava sobre com podries ajuntar més el jovent a les tradicions i cultures del teu poble. O sigui, com faries perquè estiguessin més inclosos i la respectessin més.
0: I aquesta pregunta és la que cadascuna ha interpretat una mica a la seva manera, no?
2: Sí.
0: Hi ha gent que ho ha vinculat al tema dels aldarulls, no?
1: Sí.
0: Ens ha arribat que hi ha gent que ho ha vinculat a això, és a dir, que es feia d'alguna manera aquesta pregunta. Entenc que fruit del que havia passat, no? I, però vosaltres no sé com ho heu viscut. Per exemple, les germanes, l'heu interpretada similar o no?
4: Després, jo no l'he interpretada així.
0: No? Com l'has interpretat? A veure.
4: Molt diferent, o sigui, jo vaig dir el que en aquell moment se'm va ocórrer.
5: Sí, sí. Perquè és un moment molt d'atenció, llavors tu clar, al final dius el que et sembla... I
0: clar,
5: és
0: que aquesta ja no us la podíeu preparar, no?
5: No, clar que no, no, no, no.
0: Sí, ben bé, ja buscaven aquí la improvisació absoluta, no? I la capacitat de resposta, entenc, no? De, però esteu contentes amb el que vau dir? Un cop heu sortit, ho dic... Sí.
6: Jo, sí, i molt tranquil·les. Jo quan vaig sortir va ser com... Uf, ja està.
0: Tranquil·líssima, no?
6: Sí,
0: ja tranquil·líssima.
6: Ja està tot.
0: I la tercera pregunta, la de Foment, quina era?
7: Com donaria... Què li diries a una persona que acaba de viure...
0: Apropa't al micròfon, Diana.
7: Què li diries a una persona que acaba de vindre a viure a Sitges?
0: D'acord. Sobre pubillatge o en general?
7: Sobre, no, general, no, sobre el poble.
4: Jo, caram! Sí.
0: Quines preguntes!
2: Jo us he dit que aquesta jo crec que també va haver-hi bastanta confusió.
5: Perquè és molt gener.
0: Clar, és que anava a dir quina pregunta més oberta,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, no sabies com respondre, perquè no sabies si dir-li... O sigui, ensenyar-li, explicar-li, llavors al final cadascú va respondre el que ell creia en el moment.
7: Però també va això, o sigui, que cadascú doni la seva resposta, perquè si donen una resposta més sistemàtica, al final és...
0: Clar.
7: Que, vale, ja ens ho han dit dues vegades més. Sí.
0: Clar,
7: si pots dir
0: amb aquestes preguntes tan obertes, no, realment es coneixen, no? I entenc que cadascuna, no, fa la seva resposta a partir del que vosaltres interpreteu, no? I a partir d'aquí... I entenc que són respostes aquestes que us heu de treballar una mica, no? No podeu fer una frase i punt, no? Heu de fer una mica de discurs o no? O els nervis us poden i la talleu.
4: Justificar una mica. I
2: exacte. I veure que ells, com tu reacciones a la pregunta, als nervis... El vocabulari...
0: Tot això, dalt d'un escenari, els tres al davant, aquest és... Si ens ho hem d'imaginar així...
2: Ens hem d'imaginar tu sentada i davant a 13 persones de cada entitat...
5: Apuntant...
2: I al teu costat, una mica diagonalment, el David i la regidora.
0: I la regidora.
2: Exacte.
0: Déu-n'hi-do, eh? Li ve atenció, ens posem a imaginar, és un examen d'aquests... Sí, una mica com de pel·li, eh? Això que t'estan mirant-te, no?
2: Sí.
0: Allò que més, i a més dretes, no, sentades.
5: Sentades.
0: Amb taula?
5: No, sense.
0: Amb la cadira allà pelada.
5: Sí.
0: Déu-n'hi-do la prova, eh? Perdó, jo crec que hi ha molta gent que no la passaria aquesta prova.
2: Interrogatori de quan? A les pel·lícules de la policia. Que doncs
5: igual.
2: Ja posem-te la taula amb la carpeta i els focus.
0: I què fèieu amb les mans?
2: Uf.
0: Això ho havíeu assajat? Sabíeu que seria així?
2: Sí,
0: heu assajat a casa? Què faig amb les mans?
7: Bueno, era una mica expressió, també.
0: Clar, corporal. Clar, clar.
7: Si l'esqueta potser... Entenen que estàs com més nerviosa o que és com més distant, però sí, quan més expressió... Tinguis,
0: clar, però sentada l'expressió és una mica, no? Clar. O sigui, és limitant, no?
7: Sí, amb les mans.
5: Però, per exemple, no podíem creuar les cames. Això era com
2: això
5: un punt negatiu.
2: Dir.
5: Això ens ho van dir des del principi. Sí.
3: Perquè sembla, en teoria, que estiguis més
0: clar,
3: nerviosa.
0: Clar, però no les pots creuar, però entenc que tampoc et pots xerrancar,
5: no?
0: No, clar que no.
5: Un punt mig.
7: És complicat.
6: I tot això és tan nerviós.
0: No, exacte.
5: Sí.
0: L'oral és després de l'escrit.
2: Sí.
0: Ja us heu tret aquest pes de sobre, no?
2: Sí.
0: L'escrit va anar bé?
2: Sí.
3: Jo realment, jo del que em pensava.
2: Sí.
6: Perquè ens ho van dir com que seria superdifícil.
0: Sí.
6: I després, clar, quan vam arribar, jo crec... Que no va estar tan malament.
2: No.
7: Que era més fàcil que ho havíem plantejat.
2: Sí.
4: O sigui, en general hi ha una bona sensació.
0: Hi ha una bona sensació. Això també, això també vol dir que us ho heu preparat i que el portau estudiat. Escolta, això no li vaig preguntar a les altres noies. El look per anar a l'examen el vau pensar molt?
6: Sí. Sí, la veritat.
0: Sí, eh? Perquè sabent que hauré d'estar sentada, no? Clar. A veure què em poso.
2: I al final és la primera impressió. T'has de posar un outfit que sàpigues que donis bona impressió, perquè et veuran per primera vegada. Gent.
0: Però a veure una cosa, vosaltres doneu bona impressió en pijama, vull dir. És a dir, amb aquesta edat, quina mala impressió has de donar. Però bueno, sí que puc entendre, no?, que us prepareu, no?, que voleu doncs semblar més sèries o menys, o més presumides o menys, o no ho sé.
7: Sí,
0: vaja, eh? Que ho penseu
7: és
0: això.
7: És anar a la formal amb pantalons llargs o faldilla llarga i de dalt pues, algun top que no se't vegi.
0: No ensenyar d'accés, no? És a dir, no vas de festa, no? Com ensenyar que saps estar, no?
7: Sí.
0: Que sabràs estar, no? I comportar-te en qualsevol acte, en qualsevol moment, tot plegat.
7: Sí.
0: Molt bé, nervis fora,
2: ara
0: ja està, eh? Ara ja està el peix venut que dèiem, no?
2: Sí,
0: ara ja
2: està.
0: Ara ja, igual, a les 11:32 igual ja hi ha pubilla de Sitges i hereu triat. No sabem, perquè no sabem si això ho trien al moment. Jo crec que sí.
2: Sí, no, jo crec... moment.
5: Sí.
3: De fet,
5: per tant, ja ahir després de l'examen, jo crec.
0: Per tant, igual la pubilla de Sitges està aquí.
3: Podria ser.
0: Podria ser. Igual no. Teniu quinieles? Heu fet quinieles? Bueno. Individualment sí.
2: Sí. Però o sigui, jo crec que al final són les sensacions i les energies que, sí. que hi ha. I al final, quan la gent surt de l'examen, les cares dius, bueno, ho he fet bé, bueno, m'ha anat així. Però jo crec que al final totes són molt bones candidates per ser pubilla de Sitges. Ens hem de sentir totes molt orgulloses. Siguem o no siguem, jo crec que totes...
3: Ens ho passarem bé,
2: molt bé, l'entitat, sí. I ho farem molt bé.
0: Sí. Sobretot això, no? Ens ho passarem molt bé. Aquest és l'objectiu, no, Elga?
3: Sí, totalment. O sigui, gaudir de l'experiència, jo crec que al final a totes les festes, totes les tradicions, estarem totes juntes i realment no podem fer gaires quinieles perquè al final són sensacions. Jo potser quan surto de l'examen morta dels nervis penso que m'ha anat fatal, fatal, però després... Escolta, potser des de fora
0: potser no ho has fet tan malament, no? Potser no ho has fet tan malament.
3: I el que parlem entre nosaltres no podem...
0: Sí, i les quinieles, hi ha hagut anys que es veia molt clar, per això ha passat, eh? Hi ha hagut anys que tothom ho veia molt clar i ha passat el que tothom sospitava, i hi ha hagut anys que hi ha hagut sorpreses. Sí. Sorpreses, és a dir, que tothom, òbviament, totes les que han passat pel càrrec i els que han passat pel càrrec o m'ha escut per descomptat, però hi ha hagut anys que han dit, ostres, doncs... Potser no havíem posat tant el focus amb aquesta noia o amb aquest noi, i mira, i caram, vull dir que pot passar de tot, no? Pot passar de tot. Més enllà d'això, va, anem una mica com als orígens. Com heu arribat fins aquí? Com heu arribat a ser pubilles? Elga, en el teu cas.
3: Jo va ser bastant sobtat, diria, perquè me'n recordo que estàvem ara just fa un any a Santa Tecla, allà passejant pel passeig amb una colla d'amics, i va venir la meva cosina, que just ho acabava de ser, i em va proposar doncs, ser-ho l'any següent, després de la Paola, i justament anava parlant-ho amb l'Oriol i ens va dir, doncs vosaltres, per exemple, podríeu fer una bona parella aquí al Poble Sec, i res, vam anar parlant-ho amb l'Oriol, si tu vas, jo vaig, si tu vas, jo vaig, i al final... vam acceptar.
0: Perquè sou amics amb l'Oriol, entenc,
3: sí,
0: no?
3: Sí, ens coneixíem d'abans i era això, que si compartíem junts l'experiència, jo crec que...
0: Però t'havia passat mai pel cap, això de ser pubilla?
3: És com que ho veia, però ho veia com molt complicat de ser-ho o que no m'atreviria, però al final, doncs mira.
0: I el que t'ha acabat d'animar és el fet de que l'Oriol ho fa amb tu o hi ha alguna altra cosa que t'atreia d'això, del pubillatge?
3: Perquè al final és com que he anat descobrint a poc a poc tot el que han fet les pubilles i els hereus aquest any. M'han anat explicant també moltes coses. La meva cosina em va explicar la seva experiència, que s'ho va passar superbé. Aleshores, doncs, poc a poc m'he anat interessant molt més.
0: Anem a parlar, germanes. Això va ser algú acordat o ha estat casualitat?
5: Bueno, sí que va ser acordat, perquè va ser... crec que a tu t'ho van plantejar...
4: Sí, m'han proposat el pubillatge sortint.
5: Sí.
4: I llavors era una cosa que estava allà i que ho parlàvem com que guai no seria ser pubilles del mateix any i viure-ho juntes.
5: Clar, llavors jo un dia a Caramelles m'ho van proposar i vaig dir... realment puc ser pubilla? Llavors doncs, va començar com a enfilar-se les coses i vaig anar a parlar amb la Montse, bueno, la de la penya barcelonista, sí. I al final em va dir, si vols ser de la nostra entitat, doncs benvinguda ets, i doncs aquí estic. Sí.
0: Per tant, sí i no, no? És a dir, sí, però clar, una mica s'ha donat la circumstància. Clar, no sé si això d'alguna manera farà que ho viviu diferent també la resta, no? Perquè ho viureu amb totes, però és que alhora ho viureu... El que passa que tampoc, no sé si 100 bessones, una mica tota la vostra vida és així, no?
5: Realment
0: és a dir...
5: sí, tota la nostra vida és així.
0: Igual lo raro hagués estat que ho hagués estat una i l'altra no.
5: Clar, clar, jo crec que sí, efectivament.
0: Per tant, havia de ser així d'una manera o altra. La tria, en el teu cas, entenc que aleshores va ser parlant amb la penya i la penya va dir, doncs, endavant. I en el teu cas t'ho van proposar inicialment ells.
4: M'ho van proposar, però una entitat...
0: Des de l'escola de Grallers,
4: no, una altra entitat.
0: Ah, d'acord.
4: I no va acabar sent, llavors vaig...
0: Vas anar a buscar l'escola.
4: Sí. Efectivament.
0: Molt bé. Que aquest és una moda també recent, que són les pròpies candidates potencials, i també els candidats, que van a les entitats i diuen, ep, tu ets entitat, jo sóc una noia i vull ser pubilla, què? No? Ens posem d'acord?
5: Sí.
0: Que és una cosa que això no passava abans, era una cosa com impensable, i que jo crec que parla molt d'aquesta generació vostra, no? D'aquesta
5: iniciativa.
0: Sí, d'aquesta iniciativa, d'aquest empoderament i d'aquest no amagar-se, jo vull fer això, doncs per què no? Ho parlem, no? I si arribem a un acord, doncs endavant. I què és el que us atreia d'això del pubillatge? Per què volíeu ser pubilles?
5: L'experiència, jo crec, no? Jo crec que parlo també una mica per totes. I ja era una cosa que havíem parlat abans també amb la nostra companya, aquí la Mar present, la nostra millor amiga.
0: Sí, a més amb la millor amiga,
5: Sí. Llavors era una cosa que ja estava al cap. I a més cada cop que t'anaven explicant més coses, perquè al principi tampoc saps ben bé què et depararà, doncs anaves descobrint i dient que xulo tot el que viurem, i realment és una molt gran, una experiència supergran.
0: I de viure en col·lectivitat, no? També, a viure a compartir. De Diana, en el teu cas.
7: Jo li vaig preguntar a la Vinyet, que és la que porta el viatge de la grupa, i ja fa temps que li vaig demanar.
0: Perquè... És a dir, també va ser iniciativa teva, eh?
7: Sí.
0: Això a mi és una cosa que m'al·lucina. Però què és el que veieu en el pubilla? O sigui, què veieu en això de ser pubilla que teniu tantes ganes de ser-ho?
7: O sigui, de petita... Segurament era, va molt mones, jo vull anar a ser la quan sigui gran.
0: Sí. Ahir hi havia una companya vostra que ens deia, crec que era l'Ona de la Penya Espanyolista, que deia que... No, era l'Aina, deia que de Cases Noves, deia que ella de petita les veia com princeses.
7: Sí, o sigui, les veus a les processons i dius, és que va molt mones, jo vull ser així, m'agradaria fer-ho. I quan vaig entrar a Panderetes, va ser un any que moltes companyes del ball justament eren pubilles.
0: D'acord.
7: I llavors, als assajos, explicava les seves experiències i tot, i un dia vaig agafar la Vinyet, li vaig demanar, li vaig dir, sisplau, ficava la llista o com vagi, i em va dir, sí, ja envia un correu i t'apuntem i ja està.
0: I aquest any va arribar el moment, no?
7: Sí.
0: I quan t'ho van dir, què?
7: O sigui, ja ho tenia una mica planejat, perquè cada vegada que veia la Vinyet o a la Moni, que és l'altra noia que porta el pubillatge, deia, bueno, què? Començarem l'any que ve, no sé què. I era com,
0: ja tu ensumaves, no?
7: Sí.
0: Tu ensumaves que cauria aquest any, no?
7: Sí.
0: També perquè... entenc que una mica per edat, no? Més o menys teniu totes les mateixes
7: edats. Per edat, i... O sigui, la Vinyet és una persona molt organitzada, que això, per aquestes coses, va molt bé. I té com, no sé si dir un Excel, perquè no sé què fa, però té apuntades les candidates de cada any, i quan ho poden ser, i ja està molt bé.
0: Molt bé, perfecte. Júlia, en el teu cas, el Prado. Ahir ens va avançar una mica...
3: El Martí.
0: Sí, el Martí ens va avançar una mica, que també era una cosa, era un tàndem, eh? Des de petits, això,
3: Des de petitons, vam pactar, bueno, vam dir que si ho siguéssim, ho havíem de ser els dos junts, i aquest any, doncs, el Prado fa 150 anys, al novembre comencen els actes, i... La veritat que jo no m'ho esperava, que ens ho proposessin aquest any.
0: No?
3: No, perquè a part tenim 17 anys, encara no tenim els 18.
0: Sí.
3: Però no és el primer cop que hi ha pubilles i nens amb 17 anys.
0: No, no és el primer
3: cop. Doncs, la Carme ens ho va proposar els dos, i els dos, sense dubtar-ho, vam dir que sí.
0: Va haver llagrimeta o què? De la mare, segur.
3: De la meva mare... Sí.
0: Segur, home,
3: sí,
0: jo no, coneixent la mare coneixent la mare va bé, sí, però segur. Per tant, també, doncs, com... I a més és curiós que això ho fèieu des de petits, però clar, quan vosaltres vau pactar això, o vau parlar de petits, que aquelles coses que es parlen de petits, no? Ho serem i ho serem.
3: O serem, volem ser camastoltes.
0: Ah, exacte, que imagines, no? Imagines la vida de gran i us ho serem de grans. Però clar, en aquella època, quan imaginàveu, no deuria haver hereus encara, no? És a dir...
3: Sí, Josep Van Gorkom.
0: El Van Gorkom.
3: Sí.
0: Clar, el Van Gorkom ja és més gran, eh? Sí. Ara Van Gorkom t'acabem de posar anys a sobre, eh? Ja em sap greu, sí. Però clar, doncs deurien ser els primers.
3: Clar, era el Prado i
0: clar,
3: tot,
0: però
3: i
0: eren...
3: com alguna... Sí, no
0: clar,
3: va
0: cap, però van ser els primers hereus. Sí, vull dir que sí, Sitges hem estat molts anys sense hereu,
3: Sense hereu, sí.
0: Molt bé, doncs la Júlia, la pubilla del Prado, aquest any que és el gran any del Prado, no? Aquest,
3: sí,
0: i que a més a més, ganes. El Prado acull avui també la nit
3: de pubilla.
0: I del Prado ens anem al Retiro, eh? Mar, en el teu cas com va anar això?
2: Jo en el meu cas no m'ho vaig esperar gens. Jo estava un dia tranquil·la a casa meva i vaig rebre una trucada. Em van trucar de la Junta del Retiro, l'Esther Marrades, i em va dir, Mar, voldries ser la nostra pubilla 2026? I va ser una notícia que jo no me la vaig esperar per res. I vaig dir que sí, amb moltes ganes i molt orgull. Em van trucar fa un any, o sigui, em van trucar, crec que encara no havien proclamat el pubillatge entrant.
0: Caram, quina previsió.
2: Em truca molt, molt, molt abans, però amb moltes ganes i vaig dir que
0: sí. I vas, sense dubtar, Marc?
2: Sí, sense dubtar, sense dubtar.
0: Per què? Per què sense dubtar?
2: Al final és una experiència que jo sempre deia que no, perquè jo pujo a les carrosses del retiro a fer-les sí. I em deien, uau, Marc, jo et veig sent pubilla, o no t'agradaria ser-ho, i jo sempre deia que no. Però al final, quan t'arriba la notícia i veus que és una cosa que pot passar, que és en sèrio, doncs vaig dir que sí.
0: I què és el que teniu més ganes? No sé si teniu el que teniu més ganes o si és algun moment en concret.
2: Santa Tecla.
0: Portar la santa, ja és curiós, que el que més els vingui de gust és portar a sobre la santa.
2: Sí, jo crec que l'altre dia vam anar totes a fer la prova del tabernacle.
6: Super,
0: i què?
2: Una impressió.
6: Somriure, sí.
0: Pesa?
3: Ens van dir que aquell dia no gaire no, perquè no portàvem ni les flors ni l'aigua
5: ni la sang
2: però la sang no pesa molt, la sang no pesa molt, ens van dir.
5: Més les flors amb l'aigua.
2: Sí, ens van dir que seria sobretot les flors amb l'aigua, perquè Santa Tecla, pobreta.
0: I que heu de fer les proves per les alçades, per tot això?
6: Perquè no vagi com...
0: Clar, l'Elga, per exemple, no sé, hi haurà tàndems que no podràs fer, no? Perquè l'Elga és alta, eh?
2: No,
0: l'Elga i la Mar fan parella, no?
3: Parella a totes les sortides, juntes a portar-la.
6: Sí que ens van dir que aquest any érem totes molt
0: iguals.
6: Sí. Les més baixetes eren molt iguals, les més altes molt iguals.
0: És que tot és difícil, Sembla una tonteria, però clar, hem de posar la santa i la santa tan equilibrada, saps? Perquè clar, si la santa va tota torta, diguem que la cosa no acaba de funcionar. Per tant, arriben aquí a Pubilles, algunes per sorpresa, altres que s'ho esperaven, no? Totes entenc que amb il·lusió. I això del pubillatge el que té també és que acabeu construint com una gran família, no? Sí, sí. I no sé si sentiu que l'heu començat a construir ja.
5: Sí, jo crec que sí.
0: Sí? Heu fet alguna trobada ja? Fora
5: sí, hi ha diverses. Sí.
6: Vam fer l'11 de setembre.
7: Vam anar a esmorzar i després de l'ofrena vam anar a prendre alguna cosa. I justament ahir, després de l'examen, vam anar a la pizzeria.
0: Uh-huh. Perquè us coneixíeu abans?
7: No.
0: Bueno, no, vosaltres ha quedat clar, no? Les bessones...
7: Jo coneixia l'Elga de l'escola.
3: És això.
7: A la Júlia també.
0: Com que et coneixes, però...
3: Gent que coneixes de Sitges i tal.
6: Sí, connectat tant.
0: No?
6: No.
5: És un grup molt.
0: Venies més tímida, no? O què? Potser perquè senties que series la petita, que deus ser la petita, no?
6: Sí. El Martí, la Guiomari i jo som els més petits.
0: Per tant, bona connexió, bon feeling,
2: sí,
0: no?
2: Sí, bona. Jo crec que serem un grup molt guai aquest any. Sí.
0: És important això,
2: molt
0: no?
2: Molt guai, hem connectat molt bé des del principi.
6: Sí.
0: I creieu que el que fa que connecteu és justament aquesta il·lusió? És a dir, al final el punt en comú és això del pubillatge i la il·lusió amb la que arribeu, no?
2: Totalment.
0: Sí. Perquè després cadascú és de sa mare i de son pare, té aficions pensaments, no? Que poden ser molt diferents, no?
2: I al final que tots anem amb moltes ganes d'anar, jo crec que a tot Catalunya, o sigui, qui surti pugui i allà de Sitges tindran una molt bona claca perquè estarem allà.
6: Ja estem pensant de fer-nos
5: una sudadera.
0: Sí?
5: Una samarreta.
0: Caram, escolta'm, quina organització, clar, perquè ara tindreu... Se'ls moureu així, no? Una mica. Clar, ara això també se us complica l'agenda bastant, no? Aquest any.
2: Sí, una sobretot a l'inici del viatge que estiguem.
0: Sí,
2: una cosa molt intensa.
0: Però ja teniu una agenda marcada, és a dir, ja teniu actes previstos?
5: I tot i així encara queden actes per
6: confirmar. Que ens han de confirmar, ens han de dir.
0: Mira, però sona mono, no? Sonava, està bé. Sonava mono. Per tant, una agenda plena, bastant farcida, ja des del ben principi, que entenc que, no sé si això us complica una mica la vida a nivell de, no sé si feu esport, altres activitats, lúdica, no sé què, i això de sobte heu d'aquí com d'organitzar diferents agendes, sí? Sí?
6: Sobretot, bueno, jo amb el ballet,
0: sí?
6: Jo ja li vaig dir a la Sílvia, i la Sílvia evidentment
0: ho entén
6: perfectament,
0: no?
6: Clar.
0: Clar, clar, és que aquí... Clar, perquè no sé si he tingut l'oportunitat d'explicar això del pubillatge a algú que no sigui de Sitges. Per exemple, si esteu a universitat o estudiant fora i dieu, escolta'm, seré de pubilla. Seré
6: a
0: pubilla,
6: mi m'ha passat l'altre dia.
0: I que quan ho expliques, què? Què expliques? Perquè clar, seré pubilla? No sé si tothom sap què és ser pubilla.
7: Depèn de qui li diguis. Per exemple, jo li vaig dir que hi havia una profe que és de València.
0: Sí?
7: I em va dir, què és això?
0: Clar. És a dir, no tenia ni idea,
7: No tenia ni idea, li dic, és com... per així dir-ho, és com una fallera que fa actes.
0: Sí, molt bé.
7: Però
0: sí, sí,
7: a la manera catalana, i llavors fem diferents actes a, conjuntament a, amb altres entitats.
0: Sí.
7: I anem a fer actes a Sitges i també arreu de Catalunya. Per això hi ha dies que potser no vinc perquè haig de faltar. Haig de faltar. Em va dir, bueno, pues no et preocupis, ja t'ho envia a justificar.
0: Ho va entendre, eh?
7: I ja està.
0: Ho va entendre, eh? Va entendre el, que, aquesta divulgació de la tradició catalana, no?
7: Sí.
0: Pesa, no? Pesa, no? Una... Us pesa la responsabilitat del, de l'entitat?
7: Des del primer moment, la grup ha dit, tu no et preocupis, sigues tu mateixa, perquè t'hem escollit, perquè ets tu, no perquè volem que siguis un robot i siguis com algú que no ets. I disfruta.
0: Prado, retiro, que sou entitats de pes, què? I sí, aquest any Prado, que, amb el 150.
6: Sí. Més que pressió, jo ho porto com un orgull.
0: Orgull.
6: Orgull i a passar-m'ho bé, o sigui... Ja ens ho van dir, aneu a passar-vos-ho bé, amb control, però a passar-vos-ho superbé. O sigui, que zero pressions...
0: I... Mar,
2: jo al final el mateix, al final el Retiro és una entitat que m'estimo moltíssim, ja no només per mi sinó per tota la meva família que és retirista, i ho porto amb molt orgull, moltes ganes de representar l'entitat com es mereix, amb respecte i amor.
0: Us han donat algun tipus de pauta o de, no sé, de guia o de consell des de l'entitat, de dir coses que podeu fer, coses que no? No, eh? Us han donat confiança plena, eh?
2: Sí. Jo crec que al final també és... No agafes exemple, però veus com experiències que han viscut pubillats els altres anys. Sí. Llavors dius, vale, doncs m'haig de portar bé, haig de ser respectuosa, no pots fer això i això. I al final és una cosa que tu ja saps de per si què és el que pots fer i no fer.
0: Ja ho sou, no? De respectuoses i d'educades. I vull dir, s'entén que ja que això va... Vull dir, si no, no us haguessin triat, probablement, no? M'imagino.
3: Sí, ara sobretot el que ens han dit és que més enllà de, doncs, per exemple, ser l'Elga, ets la pubilla.
2: Exacte, exacte.
6: Sí, clar, en el moment que et poses la banda.
3: És com que ens han fet molt...
0: Èmfasi en això,
3: molt
0: no?
3: Molt èmfasi, doncs, que ara ja som una mica més, un personatge una mica més públic, sí, que ens comencen a conèixer, sí, més enllà dels nostres amics, i sobretot representar la nostra entitat.
0: Que ara passeu a ser com influencers, no?
3: Sí, sí. Bueno.
0: Influencers de l'entitat, no? Però és un pes, i clar, i si passeu a ser alguna de vosaltres la pubilla de Sitges, no? Sereu com la representant de Sitges al llarg d'un any, que entenc que és un honor, però alhora també, òbviament, hi ha un punt de responsabilitat. I no sé si també això sentiu que quan més... no sé si ho notareu més a fora o sentiu que ho notareu més aquí.
2: Aquí.
0: Aquí?
2: Aquí. Sí, totalment.
6: Perquè aquí la gent et coneix té mil ulls.
2: Sí, sí.
0: A fora és una mica més lliure,
6: és
0: no?
6: És més clar.
2: Sí, sí, sí. I ja notes mirades... de Marta, estem
0: controlant. Home, clar, perquè més després arribem les que són mares, mira la filla de no sé qui, la neboda, la tieta, la cosina, no? Clar, és el fill. Clar, home, és que després aquí tots, al final deixa ser un poble, no? I tots fem els nostres lligams. Saps qui és ella? Ah, sí, és veritat. Ah, sí que s'assembla, sí que s'assembla. Oh, que mona que va. Que... I el vestit tot a punt, entenc, eh?
6: Sí, sí, sí, ja
0: amb ganes de posar-vos en... Teniu sort que han baixat les temperatures.
5: Sí, sí. Fa molta calor amb el vestit.
0: Fa molta calor.
5: Sí, sí.
0: Però la temperatura d'avui bé, no?
5: Sí, avui bé,
3: sí, jo crec que sí. Sí,
0: avui
3: sí.
0: Bé.
6: I que es mantingui
0: així. Que es mantingui així, no?
6: Sí, sí, sí.
0: Heu triat vosaltres el color de la faldilla?
3: Sí.
0: Sí? Sí? Us han deixat triar-lo?
3: Sí.
0: Alguna hereta vestit? O són tots nous? Perquè els grups anteriors, diverses, heretaven, o de germanes, o de pubilles anteriors...
5: Sí, jo heretes.
6: Jo algunes coses sí i altres no.
0: Clar, és que recordem, que això és una feina artesanal, superartesanal, a les que us heu fet, suposo que heu anat a buscar una modista específica que faci això, no?
2: En el meu cas, l'entitat em proporcionava la modista.
0: D'acord.
2: I em van dir... tu el tratge, el Retiro te'l proporciona, el que són sabates, joies, mitenes, gandalla...
0: Cosa teva.
2: Tu has de buscar tu.
0: I ja ho tens, tot això?
2: Sí, bueno, ara hem d'anar a la Jade jo a Barcelona, sí, perquè ja... les mitenes i...
0: Sí?
5: I la gandalla.
2: La gandalla, no ho teníem, i vam tenir que anar a una botiga que ens ho fessin.
0: Clar, això tampoc és gaire fàcil de trobar,
5: no,
0: eh?
5: No.
0: Diguem, mitenes,
5: no. Has de fer una recerca una mica.
0: Sí? Sí? Sí, sí. Bueno, hi ha el nom, no? De descobrir que això es diu així. Hi ha un, diguem que ho descobreix una mica de gran, eh? Perquè de nen... bueno, aquí Sitges igual amb el tema del pubillatge, no? De seguida,
5: sí,
0: de seguida ho aprens. Alguna innovació amb alguna cosa d'això del pubillatge o aneu clàssiques, eh?
7: No, clàssiques.
0: Jo
7: clàssiques.
0: Clàssiques.
2: Sí, jo crec que totes.
0: Jo recordo un any una pubilla que va decidir que no volia talons i es va posar espardenyes.
2: Això es pot fer?
5: És que moltes pubilles...
0: No tinc clar, no tinc clar.
3: Ens van dir que actes més oficials i tot hem d'anar amb la sabata, amb la sabata, amb els talons i tal. Però després sí que és veritat que en algunes sortides més llargues que poden passar més, diguéssim, sí que hi ha l'opció de l'espardenya.
2: Ah, no ho sabia.
3: I en el meu cas...
0: T'acabo d'obrir una finestra important, eh, Marc? A Sitges va haver uns anys que vam una pubilla que anava amb espardenyes. Des del minut zero.
2: M'encanta.
0: Des del minut zero, no, no. I que jo també la vaig entendre, perquè dic, home, és que potser no volen amb talons, o no sap anar amb talons, és que els talons és un patiment. O sigui, els heu agafat, heu controlat la mida del taló, o us heu vist molt mones i he dit, vinga, tira per arriba.
6: Normalet.
0: Normalet,
7: sí. Eh? Sí, ni molt alt ni molt baix.
2: Sí. Clar.
0: Perquè la prova d'això la vau fer amb talons?
6: Sí, sí, sí, sí, per veure les mides.
2: Exacte, esclavades.
5: Jo pateixo pels carrers que van cap avall i cap amunt.
6: Sí, sobretot. Sí,
0: la carreta.
7: Sobretot en la ballada, crec jo.
0: Sí?
3: Amb les
5: perquè les lletres que carrer. Sí, sí.
0: Bé, el temps també en principi serà bo, no?
3: Sí,
5: esperem.
0: Santa Tecla, Santa Tecla. Santa Tecla, comporta't. Preguntava ahir també als vostres companys que, clar, i parlàvem ara de la representació, no? Vosaltres representarem una entitat, alguna de vosaltres es representarà més a més a Sitges, ho fareu al llarg d'un any, ho fareu a Sitges i fora de Sitges, però és veritat que la figura de la pubilla i de l'hereu és una figura de representativitat física i d'imatge, però fins ara, fins a dia d'avui, no ha tingut gaire veu. És a dir, no se us dona, no teniu l'oportunitat al llarg de l'any d'opinar, de parlar. Us agradaria que això passés? Sentiu que,
5: bueno, ens van
0: que estaria
6: ahir,
0: bé?
6: Ahir ens,
5: sí,
6: van dir,
5: sí? Ens van dir que tenim com...
6: una finestreta,
5: sí, a l'Eco per poder fer articles i parlar de temes que ens interessin, que volem donar veu.
6: Perquè al final som gent jove, no?, que tenim moltes coses a dir i a proposar, i a vegades no se'ns dona l'oportunitat.
0: Efectivament.
6: I jo crec, bueno, ahir quan ens ho vam proposar...
0: Per tant, tindrem una finestreta, entenc que sí, al llarg de tot l'any,
3: sí,
0: de manera setmanal...
7: No, una vegada al mes.
0: Una vegada al mes.
3: Bueno, sí. De fet, el pubillatge sortint ja n'ha fet, ens van dir, unes quantes, sobretot aquest final de l'etapa del seu pubillatge, i ens van dir que cadascú nosaltres ho aniríem veient, sobretot en Foment, de fer-ho o bé mensual o sobretot en unes sortides concretes.
0: És a dir, que d'alguna manera coincideixi amb actes, exacte, que feu, no?, i que vulgueu explicar alguna cosa, opinar. Per tant, disposades, entenc, a opinar, no?, i a fer sentir la vostra veu més enllà de ser una imatge, no?, d'una entitat i de Sitges. És que també és un canvi important, jo crec que s'està veient darrerament justament en el món del pubillatge, que fins ara era una figura merament representativa d'imatge, no?, que no tenia cap mena de veu. No sentíem la veu gairebé de la pubilla i de l'hereu fins al dia del comiat, que és quan fan el discurs, no?, i quan hi ha molts que s'explaien amb tot el dret del món, però sí que notàvem o percebíem que clar, al final teniu opinió i criteri, i aquí ho veiem sempre quan veniu aquí a la ràdio, no?, i pensem, oh, potser no estaria mal que amb aquests joves de tant en tant els hi donessin un micro i diguessin la seva, no?, i tenint en compte més que parlem de festes, de tradicions, tot plegat. Per tant, entenc que sí, que ganes d'opinar. Per aquesta nit a les 9 heu d'estar al Prado, a quina hora us comenceu a arreglar?
7: Ui. Jo a les 7 i mitja, por ahí, 7 i mitja, 8.
0: Això és poc o molt? Que la Júlia faci la cara que diuen.
6: Jo... sobre les 8, sí, no?
0: La Júlia plorarà més, la Júlia plorarà més.
2: Sí, però no és un avantatge perquè juga a casa clar, i es posarà al Prado.
6: Sí, bueno, em canviaré a casa, perquè la meva mare i tothom vol...
0: Home, clar,
6: com la núvia, no?
0: Serà un ritual, això, no?
6: Mare
0: meva. A casa, les famílies, alguna família s'ha sorprès d'això de que... És a dir, quan vau arribar a casa? Sí, Elga?
3: Jo en el meu cas sí, perquè de petita sempre em veien dons. Jo anava, per exemple, a fer bastons, saps? Coses així que van dir, tu no, pubilles, no et deia... estàs segura? I jo sí, jo anemi a por ello totalment.
0: D'acord, és a dir, no t'hi veien d'entrada, eh?
3: No tant, perquè no, a casa potser no ho havíem parlat tant, de la possibilitat, sempre dèiem... moltes amigues que ho han estat i sempre em deien i tu i no ho teníem allà del tot clar, però ara que està doncs confirmat, supercontents, sí? M'han ajudat un munt amb tot el tema del vestit, els complements i tot.
0: Així. I orgullosos, clar que sí, sí. Que l'Elga surti. La resta, la família, bé, la de la Júlia ja ho sabem. Les bessones, què han dit?
4: A nosaltres, sí, els
5: jo crec que sí, els hi va sorprendre.
4: Però el fet de ser les dues, no?
5: Sí.
0: Sí, però vols dir, jo insisteixo, jo crec que la sorpresa hagués estat que no ho fóssiu juntes, eh?
5: Ja, no, però...
4: Que al final...
0: Pues, clar, que ho aconseguíssiu, no?
5: Sí, perquè, això. Clar, no les teníem tampoc totes. Clar, llavors, sí.
0: Clar, perquè no són bessones, les dues pobilles, però no representen la mateixa entitat.
5: Clar que no.
0: És a dir...
4: Realment. La Nasha i...
0: Exacte. Sí, la Nasha i la Jader, una és escola de Grallers, l'altra és la penya barcelonista, i avui són rivals. Sí. Podem dir-ho així, eh?
5: Podem dir que sí.
0: Clar, perquè si una de les dues es pugui, ho serà una de les dues. Clar. No ho seran pas les dues, eh? És que això del món de les bessones dona per, vamos, una entrevista llarguíssima, eh? Però... Sí, ara m'ho deia, diu, podeu fer jo del canvi, no?
4: Ai, sí, ens ho han dit, eh?
0: Sí?
5: Però jo crec que no.
4: No, amb responsabilitat.
0: Ens ho empassaríem tots.
5: Potser
0: no, sí. La Mar potser no, que us coneix.
5: Ja, potser no.
0: Però, home, jo ja t'ho dic ara, que sí, jo crec que tots Sitges s'ho empassaria. Sí, seria divertit,
5: doncs
0: això.
5: Doncs ja veurem, ho deixem a l'aire.
4: No, però saps què passa? Que una és més alta que...
5: Això no ho diguis.
0: No ens entenem, això, els sitgetans. Això ho heu de fer i després ens ho heu de dir a l'Eco.
4: Vinga.
0: Ens ho heu de dir, ho heu de fer en alguna sortida, una que no sigui molt important ara, no, que si no ara les entitats em diran, què fas? Seria divertit, no? Que un dia que us intercanviéssiu la banda.
6: Ja, i no.
4: Jo crec que hi ha més gent de la que
0: penso que es donaria compte. Sí.
6: Jo em donaria compte.
0: Sí. Segur. Sí. Jade, Nasha, Júlia, Mar, Elga, Diana, moltíssimes gràcies per la visita d'avui. Que vagi
6: gràcies.
0: Molt bé aquesta nit, molta sort i sobretot a gaudir d'aquest any.
6: Moltes gràcies.
0: I fins aquí amb les pobilles i els hereus que hem escoltat abans. Posem el punt i final del programa d'avui. Aquesta nit sabrem qui és la pobilla i l'hereu de Sitges i us ho explicarem per xarxes. La setmana vinent en parlarem. Tornem dilluns. Adéu-siau.

0: En marxa el desallotjament d'uns 1.500 migrants a l'espai habilitat al port de Ceuta. El trasllat ha començat a primera hora amb algun moment d'atenció per aconseguir plaça. El ministre Òscar López destaca la normalitat del procés, mentre que el líder del PP, Núñez Feijóo, manté l'acusació que el govern espanyol és incapaç de posar-hi ordre. Comença amb les qüestions prèvies al judici a Tarragona pel conegut com a cas Inipro per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. Un dels acusats, l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que 13 anys després podrà demostrar la seva innocència. El govern espanyol disposat a allargar el pla de xoc contra els lladres multireincidents a Barcelona, que ha reduït de 8 mesos a 10 dies els judicis ràpids. El ministre Bolaños ho ha anunciat després de reunir-se amb el president Illa, que ha confirmat que 500 aspirants de jutges es formaran a Catalunya. Des d'avui i fins diumenge, els russos voten al nou Parlament, on la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, es dona per feta. Són les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna, un conflicte que s'ha fet present avui en un intent d'atac a Moscou i que ha capitalitzat la campanya electoral. L'endemà d'una nova jornada de caos a Rodalies per l'aparició de forats provocats per les tempestes, Adif parla de fet puntual. El responsable de l'administrador d'infraestructures ferroviàries, Ángel Contreras, assegura que el punt s'havia revisat dins del repàs general de la xarxa i ho ha desvinculat de l'esvoranc que va aparèixer a Montcada i Reixac. Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen l'homicidi d'un reclus a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins. L'agressor no hauria fet servir cap arma per cometre el crim. L'Ajuntament de Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics que estan en risc de tancar per motius com la pujada del preu dels lloguers. Segons l'alcalde Jaume Collboni, aquests diners també haurien de protegir establiments que es consideren estratègics pel servei que ofereixen. I aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en català. Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i els podcasts.
1: Esports.
2: L'Espanyol obre avui la setena jornada de Lliga rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb l'absència de Joan Garcia a l'entrenament d'aquest matí per molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. I en futbol sala doble la presència catalana avui a la Lliga. A 8:15 oparrut la Indústria Santa Coloma i a les 9 Barça Peníscola.
0: Alguns xàfecs podrien persistir a la costa de Barcelona de caràcter local i alternat amb clarianes. Poden aparèixer alguns ruixats també a l'interior i al sud de les comarques de Girona i a Osona. Sol a gran part de l'interior, al sud i al Pirineu. Temperatura lleugerament més alta.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant 3 minuts i mig del punt del migdia. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de la una. Bon dia.
1: 3CAT Info.
0: Uns 1.700 migrants s'estan ubicant a l'espai habilitat al port de Ceuta per allotjar-los i poder-los registrar. A primera hora del matí hi ha hagut moments de tensió, caos i corredisses de centenes de persones des de les platges de Benítez i El Trampolín per fer les cues per poder entrar a la instal·lació.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Avui, un exemple més dels tempos de la justícia. 13 anys ja ha trigat a arribar a judici, 13, la suposada trama de clientelisme polític per desviar fons públics de l'Ajuntament de Tarragona cap al PSC. Segons la Fiscalia, es va contractar una empresa per uns serveis que en realitat no va prestar, sinó que aquests diners es destinaven a pagar militants del Partit Socialista de Catalunya. Amb quin objectiu? Doncs perquè fessin de ciberactivistes i contribuïssin a promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Avui, abans d'entrar, ha dit que per ell aquest judici és una oportunitat.
2: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
1: Ballesteros és el principal acusat del cas Inipro. La Fiscalia li demana més de 5 anys de presó. L'acusació particular, 13. Hi ha 8 encausats més per delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida anirem cap a Tarragona per saber-ne més sobre aquest cas i sobre com ha anat aquesta arrencada del judici. Tenim una crònica judicial farcida avui, plena, però també ens fixarem en les reivindicacions laborals de dos col·lectius. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia.
1: Un és el del personal de les biblioteques públiques de Catalunya. Avui fan vaga a tot el país, no només a Barcelona, i han fet una concentració unitària davant la seu de l'Associació Catalana de Municipis, a l'Eixample.
4: Estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més.
5: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res.
1: L'altre col·lectiu en protesta avui són els bombers.
6: Volen millors condicions laborals, però també una millor protecció respecte als contaminants als quals estan d'exposar quan treballen.
7: Nosaltres el que busquem és que la nostra salut no es vegi perjudicada de forma, diguéssim, extra, gratis.
1: I avui serem també a l'Escala, a l'Alt Empordà. Aquesta tarda aquí, a peu de platja, s'inaugurarà una escultura en homenatge als esquenapelats.
6: Quan no hi havia ports, els pescadors empenyien les barques de la sorra cap al mar amb la seva esquena, fent força amb les cames. Se'ls anomenava així per les marques que els quedaven a causa del frec de les cordes. I el malnom va calar per referir-se als habitants de l'Escala.
1: És divendres, molta gent comença a marxar ja de cap de setmana. Es nota això a les carreteres, equip viari. Mireia Sala.
8: Bon dia, doncs de moment es nota poc, però sí que hi ha diversos problemes causats per avaries. A l'autopista P7 hi ha 6 quilòmetres de cua a Sant Jaume dels Domenys, perquè dels 3 carrils en sentit Tarragona només n'hi ha un d'obert, perquè s'està retirant un camió avariat. Una altra avaria, en aquest cas a l'A2, a l'Anoia, provoca retencions a Castellolí en sentit Lleida. I la sortida per la C58 també està complicada perquè un vehicle avariat talla un carril a Torre Baró i provoca cua al nus de la Trinitat, a la Ronda del Litoral i a la Pota Nord.
1: I pel que fa al temps, Dani Ramírez, tindrem un cap de setmana tranquil, amb temperatures controlades, les que toca per l'època?
9: Doncs sí, per a setembre, que és el que toca aquesta època de l'any. Torna a pujar una mica la temperatura demà a la tarda i sobretot diumenge. Estem parlant de 30-31 graus a ponent. Avui, com a molt, 28-29. Per tant, sí, pugen un parell de graus. Però, en general, no ve una gran pujada de temperatura, tot dintre de la normalitat. Dissabte de sol, diumenge de sol, demà alguna nuvolada a prop de la costa, al matí algun banc de boira a la Catalunya Central, com Osona, i el que queda d'avui, d'aquest divendres, ja hem dit cap de setmana molt assolellat, doncs aquest divendres l'acabarem aquesta tarda, encara amb algun ruixadet, a la zona interior de Girona, cap al Montseny, Guilleries, potser Osona i Moianès. Ben poca cosa.
1: Doncs farà setembre, aquest és el titular, i amb això ens quedem. I també tindrem esports quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Ricard Isidro, bon dia i ben tornat al Catalunya al dia.
10: Moltes gràcies, Estel, bon dia. L'Espanyol obre avui la setena jornada de Lliga rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb l'absència de Joan Garcia per molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. El Girona, mentrestant, pendents del partit de demà al camp del Cádiz de la sisena jornada de segona, torna Porto després d'11 mesos lesionat. El tècnic del Nàstic, Xisco Campos, per la seva banda, espera ratificar el camp de l'Alcorcón diumenge, el bon començament de temporada que han aconseguit seguit. I el Club Patí Vilassana portarà 12 jugadores al proper Mundial d'Hockey Patins que es disputarà a Asunción, al Paraguai, del 4 al 10 d'octubre i es convertirà així en el club amb més representació de tota la cita mundialista.
1: Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Rodríguez al control central avui. És la 1:05. Comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: I avui, 13 anys després de destapar-se, comença l'Audiència de Tarragona al judici pel cas Inipro.
6: Investiga una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut de Serveis Socials de Tarragona entre els anys 2010 i 2013.
3: S'haurien desviat 275.000 euros per pagar militants i treballadors afins per a fer ciberactivisme polític.
6: Hi ha 9 acusats. El més destacat és l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
3: El cas el va destapar la CUP, que juntament amb la Fiscalia demanen penes d'entre 2 i 13 anys de presó.
1: Doncs la vista per aquest judici, per aquest cas Inipro, ha començat avui amb les qüestions prèvies dels advocats i Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Abans d'entrar hem sentit el principal encausat, l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
11: Sí, l'exalcalde ha arribat avui acompanyat d'una desena de persones, molts ex-excàrrecs del partit, i s'ha mostrat aclaparat, segons explicava, per les moltes mostres de suport que ha rebut. Ballesteros ha explicat que està tranquil i esperançat per poder explicar finalment per què va firmar els contractes investigats i la seva honorabilitat.
2: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I, finalment, dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
11: En aquesta primera jornada, cadascun dels advocats dels 9 acusats estan demanant la nul·litat, entre altres coses, de les proves, atribuint irregularitats a la investigació, també la recollida de proves i escorcolls a ordinadors, telèfons i despatxos, també sobre les dilacions indegudes del procés, que, en cas de condemna, rebaixaria notablement les penes. El tribunal haurà de decidir, però, sobre aquestes peticions abans del 2 d'octubre, quan està previst que comencin ja les primeres declaracions dels testimonis d'aquest cas.
1: A veure, Manel, dues preguntes més, una aquí. Quins són els càrrecs que s'imputen a aquests 9 acusats i on s'està fent la vista? Perquè no es fa a l'edifici de l'Audiència de Tarragona, oi?
11: Exacte, es fa al que era el menjador de l'antiga presó de Tarragona, on de fet ja s'ha fet algun altre gran judici, perquè permet acollir la gran quantitat de processats i d'advocats que hi ha en aquestes vistes. Recordem que al marge dels 9 processats també hi ha 6 més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, i també dues empreses imputades. A tots plegats els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influència i abús en la funció pública per les irregularitats en la contractació d'aquesta empresa, d'Inipro. El PSC i els implicats sempre han negat aquestes acusacions, tot i reconèixer alguns d'ells que potser s'haurien comès irregularitats administratives. En aquest cas també hi ha pendent un contenciós administratiu que va presentar Esquerra Republicana després que l'actual alcalde, també socialista Rubén Viñuales, retirés l'Ajuntament de l'acusació, tot i que ell mateix, el 2016, com a portaveu de Ciutadans, deia això.
12: Però el que sí és una dada d'objectiu és el canvi processal. El Partit Socialista de Catalunya consta que va obtenir un lucre econòmic de la trama d'Inipro.
11: Ara, però, com dèiem, va retirar l'Ajuntament de l'acusació i no està personada en aquesta causa. El judici està previst que s'allargui fins a finals de novembre.

0: Han activat els protocols d'actuació després del crim. Des d'institucions penitenciàries han informat que no hi havia precedents de baralles entre aquests dos reclusos. Precisament aquest dilluns, el Departament de Justícia explicava que les presons catalanes es troben al 95% de la seva capacitat, els centres tenen només unes 500 places lliures i la població reclusa frega a Catalunya les 10.000 persones.
1: Gràcies, Miquel. Bon dia.
0: Bon dia.
1: I els Mossos busquen des d'ahir a la tarda un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. És un home condemnat per assassinat. Manel, qui és el fugitiu, que en sabem?
2: Mira, és un home que complia una condemna de 21 anys a la presó de Tarragona per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007. Era a la presó des del 2011 i havia complert bona part de la condemna. Aquest és un cas, però, molt mediàtic perquè va protagonitzar un dels capítols de l'última temporada de la sèrie Crims de 3CAT. Ahir al migdia els fets van anar així, va aprofitar una sortida programada del centre penitenciari per fugir. L'home formava part, de fet, d'un grup de 4 presos que van fer una aturada per dinar a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan va entrar en un establiment de menjar ràpid, va anar al lavabo i va aprofitar per escapar-se per la porta d'emergència. Els Mossos van organitzar un dispositiu de recerca, però que no va tenir resultats. Fons penitenciaris han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada i apunten que ara, en principi, no és violent i que tenia molt bon comportament.
1: Des de Tarragona, Manel Sastre, gràcies, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i cada vegada són més vells. La bona marxa del mercat d'ocasió està provocant que creixi el nombre de vehicles que es fan arribar d'altres països per vendre'ls aquí. Jordi Canal, bon dia.
4: Bon dia.
1: De quines xifres estem parlant?
4: Doncs de més de 12.000 cotxes importats aquest any, això entre el gener i l'agost, és un increment del 15% respecte del mateix període de l'any passat. I això després que el 2025 la importació d'aquests tipus de vehicles ja va experimentar un increment del 28%. Són dades de la consultora MSI, especialitzada en el sector automobilístic. La Direcció General de Trànsit, però, afegeix que la gran majoria, gairebé 9 de cada 10, són cotxes europeus, sobretot alemanys.
1: I una altra característica, dèiem, que són cotxes antics.
4: Sí, 4 de cada 10 vehicles importats en guanys tenen més d'una dècada d'antiguitat. I, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. Els segueixen els que tenen entre 6 i 10 anys. Estem parlant d'uns 3.200 cotxes i les xifres es redueixen per als cotxes d'entre 2 i 5 anys i, sobretot, els que tenen un any com a màxim, que són la minoria.
1: I quina valoració en fa el sector?
4: D'entrada, lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic, que té una edat mitjana a Catalunya de més de 14 anys. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però considera que s'imposen pel preu.
5: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol hi ha una oferta disponible.
4: Des de la Federació Catalana de Tallers també atribueixen la compra de cotxes vells i barats a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
1: L'evolució del vehicle elèctric, no? Les possibles multes o peatges que puguin establir per entrar.
4: Les zones de baixes emissions, algunes manifestacions polítiques en el sentit de restringir encara més el trànsit al centre de la ciutat o a les grans ciutats.
1: Clar, això fa que la gent s'ho repensi dues vegades abans de comprar-se un cotxe nou
4: això,
1: amb la despesa
4: si més, no
1: que això comporta. Molt bé, gràcies, Jordi. Bon dia.
4: Bon dia.

0: El Departament d'Agricultura ha aprovat una línia d'ajuts de 4 milions d'euros per cooperatives i empreses agroalimentàries afectades per les adversitats climàtiques de fa 2 anys. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha dit en una visita en una explotació de vedells a Gimenells, al Segrià. Allà hi era també Pere Joan Álvarez. Bon dia, Pere Joan.
1: Bon dia, Estel.
0: I la consellera d'Economia, Alicia Romero.
1: També hi era, sí, que ha avançat que l'Institut Català de Finances ampliarà en 40 milions d'euros més les línies de finançament per al sector, que en 4 anys ha portat uns 200 milions que han beneficiat uns 2.500 pagesos i ramaders. I com deies, el conseller Ordeig ha anunciat 4 milions per les cooperatives i empreses agroalimentàries. Els pagesos ja van rebre les ajudes. Aquestes són afectades per la dana de l'Ebre del 2020.

0: 24 o per als productors de pera de Lleida, afectats per la sequera i les calorades. Sentim el conseller.
1: 4 milions d'euros de convocatòria també per resoldre les adversitats climàtiques de la Dana de l'Ebre, també d'adversitats per sequera, de la pera, destinada a cooperatives i empreses agroalimentàries.
0: Ordeig també ha anunciat que el departament ha convocat de manera urgent una taula agrària per a final de mes que ha de debatre la sequera persistent que afecta el país amb repercussions clares al sector agroalimentari. Ordeig i Romero han visitat una explotació de vedells de Gimenells que s'ha beneficiat de la línia de finançament de l'ISF.
2: En punt un quart de dues, us ho dèiem tot just començar. Avui, divendres 18 de setembre, hi ha en marxa la protesta de dos col·lectius que reivindiquen drets laborals, millora de les seves condicions i també aspectes referents al detall de la seva feina del dia a dia. D'una banda, hi ha una nova jornada de vaga avui del personal de les biblioteques públiques de Catalunya amb una manifestació unitària que aquest migdia ha anat pel centre de Barcelona. Òscar Callau.
3: És la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. Avui s'han concentrat davant la seu de l'Associació Catalana de Municipis a l'Eixample per demanar més recursos i personal. En el cas de Barcelona, la vaga és indefinida i va començar el 26 de maig. Marta Serra és delegada de la Intersindical.
4: El que preveiem és que tanquin la majoria de biblioteques de Barcelona i que el màxim possible de gent que secunda la vaga avui vingui a la manifestació. No només gent de Barcelona ciutat, sinó que és una convocatòria que crida a tot el personal de les biblioteques públiques de Catalunya.
3: Pel que fa a les reivindicacions, sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, que treballa a Sant Julià de Ramis.
5: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
6: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
3: Si el conflicte no es desbloqueja, les bibliotecàries faran vaga també el 16 d'octubre, el 13 de novembre i l'11 de desembre.
2: Aquesta era una de les protestes. L'altra... la de centenars de bombers de la Generalitat que s'han manifestat aquest matí a Barcelona per exigir unes condicions de treball dignes i uns recursos suficients que els permetin treballar amb normalitat i sense riscos afegits. Quim Codines, bon dia.
7: Bon dia. Els bombers reclamen principalment una gestió adequada dels contaminants als quals estan exposats, el compliment total dels acords vigents i la recuperació del poder adquisitiu, entre moltes altres mesures. Sentim a Francesc Vilella, sergent de torn al Parc de Manresa.
8: Nosaltres el que busquem és que la nostra salut no es vegi perjudicada de forma, diguéssim, extra, gratis, degut a la nostra feina.
7: Des de la CGT, Jan Vidal, bomber del Parc de Sabadell, també ha explicat en declaracions a aquesta emissora que els bombers necessiten més formació i una feminització real del cos.
9: Volem més formació, venen temps fotuts a nivell d'emergències, fenòmens cada cop més extrems. Volem més formació obligatòria, continuada.
7: A la manifestació d'avui també hi han participat altres col·lectius vinculats al cos de bombers, com els TEOC, que són els tècnics especialistes operadors de control, per reclamar, com la resta de treballadors, millores en les condicions laborals i una estructura de suport més sòlida per afrontar les emergències.
2: El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva com a eina per millorar la integració dels nouvinguts. Aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula al debat educatiu de país que es farà la setmana que ve, tal com va anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ho ha dit des d'un institut de Vic, amb un 60% d'immigració de 25 nacionalitats i que ja disposa d'aquest recurs, d'aquestes aules d'acollida intensiva. Des de Vic, Nàtia Dell.
10: La consellera Niubó vol avançar cap a aquest model d'aula d'acollida intensiva per tota la secundària, és a dir, que els nouvinguts estiguin mig any en grups reduïts en una aula a banda, prenent català i fent un procés d'integració social, fins que no s'incorporin a l'aula ordinària. Els últims dos anys s'ha passat de 19 a 45 aules d'acollida intensives, especialment a la Catalunya Central. Les declaracions les feia la consellera des de l'Institut de la Plana, al sud de Vic, on tenen una aula d'aquestes en funcionament.
11: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país que al qual ens ha convocat el president i que ens sembla molt positiu.
10: La Paculia, de 16 anys, va arribar al febrer de Nigèria.
12: Dir les paraules en català que sabia en francès i m'ha ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió, molta nerviosa.
10: El Toni és qui porta l'aula d'acollida intensiva.
13: Arriben aquí en un lloc, en un entorn que és totalment nou per ell, no coneixen l'idioma, no coneixen el lloc, no coneixen la societat, les normes, no coneixen res de res, llavors necessiten una oportunitat.
10: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país que ja tenen aules d'acollida intensiva per a primer i segon d'ESO. Per cert, una vintena de docents han rebut la consellera amb crits de "no volem promeses, volem fets".
2: I més anuncis, el del ministre de Justícia, Félix Bolaños, que diu que el govern espanyol està disposat a allargar el pla de xoc per lluitar contra els lladres multireincidents a Barcelona. Aquest pla ha aconseguit reduir de 8 mesos a només 10 dies els judicis ràpids contra els detinguts. El reforç del jutjat s'acabava el 31 de desembre, però el ministre ha dit això.
14: Desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
2: El ministre s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb Salvador Illa. El president ha anunciat que els 500 aspirants a jutges de la macroconvocatòria del Ministeri de Justícia es formaran tots aquí a Catalunya. La Generalitat ha preparat unes dependències a la Ciutat de la Justícia mentre reforma l'Escola Judicial de Vallvidrera. Reprenem ara la crònica judicial, que ja us avançàvem que avui anava molt plena. Primera denúncia per abusos sexuals contra el tenor de Calella, el Maresme Albert de Prius, que arriba a judici. Al començament de la vista oral, l'investigat ha dit que és innocent. La denunciant, que era menor en el moment dels fets i alumna seva, ha declarat a porta tancada i amb protecció per no veure'l. Audiència de Barcelona, Marta Vallès, bon dia.
15: Bon dia. Albert de Prius, el jutjant per un presumpte delicte continuat d'abús sexual a una menor, hauria passat entre els anys 2010 i 2014, quan la noia tenia 14 anys. Avui la denunciant ha declarat a porta tancada. Anteriorment, hauria explicat que coneixia el tenor des de molt petita, des dels 7 anys, i que hi tenia una gran admiració. Ella estudiava música a l'escola que el tenor tenia a Calella, al Maresme. Segons el seu anterior relat, quan tenia 14 anys i ell, prop de 40, van començar a tenir converses pujades de to per les xarxes socials. Posteriorment, hi hauria hagut presumptament tocaments i altres tipus d'abusos sexuals durant 4 anys. Uns contactes que haurien tingut lloc a l'escola, al cotxe, a casa d'ell. Al començament de la vista oral, l'investigat ha dit que és innocent, però no l'hem tornat a sentir. El seu interrogatori serà l'últim de tots. Fins ara han comparegut testimonis de l'acusació particular que han coincidit que tothom sabia que el tenor tenia actituds que violentaven les dones i que també tenia amants. I han explicat com la denunciant els va confessar que havia tingut relacions sexuals amb el seu mestre. La fiscalia li demana, per aquest cas, 10 anys de presó i 10 més de llibertat vigilada, a més d'una indemnització de 40.000 euros per la víctima. El cas va sortir a la llum l'any 2022. Fins avui s'han presentat 5 denúncies en contra del tenor per suposats abusos sexuals d'exalumnes o treballadores seves. Al desembre hi ha un altre judici.
2: I el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana han denunciat vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici per lesions que s'està fent a Roger Espanyol durant les protestes de l'1 d'octubre del 2017. Les entitats no han pogut preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè la traductora, o les traductores, vaja, no eren prou solvents, no se'n van sortir. El Departament de Justícia, en una nota, ha explicat que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als judicis per aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin pogut produir en aquest cas. Miquel, què ha reclamat exactament el Departament de Justícia?
16: Doncs mira, ho acabem de rebre directament ara fa uns pocs minuts. D'entrada, volen revisar i comprovar que el servei es dona i s'ajusta a les condicions contractades. En una nota, el govern s'explica que l'executiu treballa intensament en promoure l'ús del català també a l'àmbit judicial i la defensa dels drets lingüístics de tota la ciutadania.
2: Això és tot efecte del que va passar en aquest judici, que no es podien traduir, van fins i tot acabar els advocats fent de traductors ells mateixos. Sí. I què en diuen aquestes entitats que han presentat queixa, Irídia, Òmnium Cultural i l'ANC?
16: Doncs diuen que s'està vulnerant la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania davant la justícia i també es vulnera la Llei Orgànica del Poder Judicial. En declaracions a aquesta emissora, l'advocada d'Irídia, Anaïs Franquesa, es mostra indignada.
17: És intolerable. O sigui, el departament ha de revisar, o sigui, s'ha de respectar els drets lingüístics. No pot ser, no pot ser que les persones no puguin exercir el dret de tenir doncs, la justícia en català. Bueno, si les persones no tenen a castellà, doncs aleshores doncs, que hi hagi una traducció simultània decent.
16: Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que aquest no és un fet nou i que afecta els drets de totes les parts.
18: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
16: Segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en la nostra llengua.
2: 6%. 5 minuts i 2:15.
19: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
2: El PSC a l'Ajuntament de Barcelona proposa pujar l'IBI, l'impost sobre béns immobles, als hotels fins a l'1,3% l'any que ve i doblar el recàrrec als creuers que fan estades de menys de 12 hores a la ciutat. La proposta socialista d'ordenances fiscals per al 2027 preveu congelar els impostos als ciutadans. Aquest sí. Sara Riera, bon dia.
20: Bon dia. Doncs sí, la idea dels socialistes és tocar la fiscalitat turística i no afegir, com diem, més pressió a la butxaca dels barcelonins. Si els Comuns i Esquerra hi donen suport, l'any que ve l'IBI dels hotels de Barcelona passarà de l'1,17 a l'1,3%, amb la finalitat de recaptar 4 milions i mig més al 2027. Per als creuers que fan escales de menys de 12 hores a la ciutat, la proposta és apujar-los l'impost fins als 12 euros l'any que ve i anar-lo augmentant de manera progressiva fins als 24 al 2030. Jordi Valls, tinent d'alcaldia.
21: Mantenir les ordenances fiscals de l'exercici 2026 exactament igual totes. L'única modificació que es produeix és l'increment dels hotels de 17 a 30, unes modificacions molt tècniques que afecten bàsicament a bonificacions d'àmbit energètic i res més. La proposta és congelar impostos.
20: El PSC durà aquesta proposta a comissió la setmana que ve.
2: I Barcelona, d'altra banda, crearà un fons per comprar comerços emblemàtics que estan en risc de tancar per la pujada dels preus del lloguer. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que és una iniciativa que fa més de 10 anys que funciona a París i que volen importar la capital catalana abans que s'acabi l'any. Núria Har, bon dia.
22: Bon dia. Sí, la idea és protegir comerços històrics i també estratègics pels serveis que ofereixen a un barri. Ho ha anunciat Collboni a la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat, que està en marxa aquesta hora al Palau de Pedralbes.
23: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
22: I per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Barcelona treballa conjuntament amb la Generalitat per disposar d'eines legals que els permetin exercir el dret de tempteig i retracte. Això els permetrà disposar de la compra preferent de locals comercials.
2: Perquè aquests que es volen protegir, quin tipus de comerç són, ho sabem?
22: Hem preguntat, per exemples, de què es considera un comerç emblemàtic, però per ara només tenim l'anunci a l'espera que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat aprovin el mecanisme legal i es creï aquest fons econòmic per adquirir els establiments.
2: Vinga, més coses. Incrementar la velocitat dels autobusos de Barcelona per millorar-ne el servei. Aquest és l'objectiu d'una prova pilot que comença avui al carrer Balmes Joan Garcia.
24: S'han fet canvis en quatre cruïlles de l'Eixample perquè els vehicles que baixen per aquest carrer, Balmes, i girin a la dreta hagin de cedir el pas als autobusos. S'han senyalitzat amb pintura vermella i s'han segregat físicament el carril bus abans del pas de vianants per tal que la resta de vehicles no s'hi posin abans d'arribar a la cruïlla i alenteixin la circulació.
2: I aquest diumenge es farà una manifestació al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Zeroport amb el suport de més de 200 entitats, coincidint amb l'aprovació que el govern espanyol ha de fer aquest mes del document que marcarà les inversions als aeroports espanyols els pròxims 5 anys.
24: El pla destina, recordem-ho, més de 1.700 milions per obres a les terminals actuals i mesures compensatòries per allargar la tercera pista i pel projecte de fer una nova terminal. Una actuació que les entitats convocants de la manifestació de diumenge veuen incongruent amb els compromisos de les administracions en matèria mediambiental. Clàudia Custodio, membre de Zeroport.
0: Els governs de l'Estat, de Catalunya i de Barcelona s'han compromès amb arribar a la suposada neutralitat climàtica, la qual cosa requereix dues coses molt importants: deixar d'emetre emissions de diòxid de carboni, per tant, deixar de cremar combustibles fòssils i protegir els espais naturals. I totes dues coses són impossibles si es segueix ampliant la capacitat de l'aeroport.
24: La manifestació sortirà a les 12 del migdia de l'estació de Passeig de Gràcia en Aragó i s'acabarà a la plaça de Sant Jaume.
2: Gràcies, Joan, bon dia.
24: Bon dia.
2: Doncs de seguida senyals horaris de 2:15. I ara parlem de descarbonització de la indústria catalana. És un procés indispensable per reduir emissions i frenar el canvi climàtic. Un procés que costarà uns 9.500 milions d'euros. Avui s'ha presentat el full de ruta que detalla el que han de fer les empreses perquè el 2050 siguem neutres en emissions de gasos d'efecte hivernacle. S'ha fet aquesta presentació del full de ruta a Barcelona i ho ha seguit la Montse Poblet.
1: Bon dia. La indústria produeix el 30% de les emissions que generen a Catalunya. Estem parlant de fàbriques de paper, de calçat, de vidre, empreses químiques o la indústria del ciment, que d'aquí al 2030 han de reduir com a mínim un 27% les seves emissions. El full de ruta que ha presentat avui el govern davant de representants empresarials analitza sector per sector on estan, què els falta per assolir aquests objectius, les millors fórmules per aconseguir-ho i les dificultats que es trobaran. En una taula rodona per posar-ho en comú, la indústria ha assenyalat sobretot la necessitat urgent d'adaptar la xarxa per poder electrificar al màxim els seus processos. Han reclamat ajuts per fer les inversions i han alertat que al mercat encara li costa pagar més per productes sostenibles. Maria Mas és la directora de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona.
4: A grans trets hi ha un diferencial de cost superior i aquest diferencial de cost el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques o incentius que fomentin que això passi, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
1: Però hi ha altres dificultats. Les cimenteres, que poden millorar en eficiència però no deixar les emissions a zero perquè en el procés de fabricació és inevitable generar CO2, necessiten poder emmagatzemar-lo i no ho tenen fàcil, com explica Albert Avellaneda de l'associació que les agrupa.
5: No hi ha infraestructura de transport, no hi ha emmagatzematge on posar-lo. Sabem que hi ha un permís d'investigació, no d'execució, des de l'any 2023 sol·licitat a Tarragona. I encara no està donat aquest permís. Què passa? Pues que això frena molt.
1: Perquè la indústria catalana sigui neutra en emissions al 2050, caldrà una inversió addicional de 9.500 milions d'euros que trigaran a donar rendiment econòmic, però que el 2050 ja suposaran uns 1.200 milions d'euros l'any.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: El Centre Eurecat d'Amposta, al Montsià, lidera un projecte europeu per quantificar els beneficis que aporta la inversió per restaurar els hàbits naturals. Com a exemple, es posen dos projectes que s'han fet al mateix Delta de l'Ebre, que són el Riet Vell i Mont Natura. Anem, doncs, a buscar-ne detalls des de Tortosa, Jordi Barranca.
2: Sí, mira, en el cas del Riet Vell, tots just acaben de complir 25 anys des que es va posar en marxa un projecte que volia compatibilitzar la restauració de la natura, en aquest cas amb la producció d'arròs. Si parlem del Mont Natura, es complementa a la restauració ambiental amb el turisme ornitològic. Precisament, l'agricultura o el turisme són dos dels sectors que se'n podrien beneficiar. Ferran Bartomeu, investigador del centre.
3: Intentar quantificar els valors tant monetaris com no monetaris que aporta la natura, perquè d'alguna manera està infravalorat. Un projecte de restauració que poguéssim implementar aquí al Delta pot generar múltiples beneficis, sobretot en aspectes, doncs, per exemple, com ara el turisme, etcètera, no? També beneficis múltiples a la producció agrícola d'arròs.
2: Tot per fer més atractiva aquesta inversió per restaurar la natura. Carles Ibáñez és el director del Centre de Resiliència Climàtica.
4: Moltes vegades multiplicant per 5 o per 10 la inversió, no? Jo crec que aquests dos casos del Delta que hem parlat són un exemple clar, i per tant també una mica el que vol este projecte i els altres projectes germans, demostrar d'una forma més clara. A vegades aquesta informació ja hi és, però no és fàcil visibilitzar-la, demostrar-la, quantificar-la per a convèncer segons qui de que això és un bon negoci, no? I per tant això també serà un objectiu important.
2: Un projecte l'Ecompass finançat pel programa Horizon Europa i que promou l'aplicació de la normativa comunitària de restauració de la natura.
1: I arriba la tardor, és època de bolets, però cada cop n'hi ha menys. El canvi climàtic farà caure la producció. En els pròxims anys hi haurà més temporades dolentes, com sembla que serà aquesta, sembla, més dolentes que no pas bones. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
5: Bon dia, Estel. Sí, els experts preveuen que la producció pot caure un 20% a zones com el Pirineu, menys adaptades a les noves condicions. I això, tot i que pot variar cada any, ja ho comencem a notar. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
6: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo a producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
5: Una baixada que es pot frenar una mica, diuen els experts, si es fa una bona gestió forestal que faci créixer la diversitat del bosc, perquè això, tot i les temperatures, ajudaria que sortissin més bolets.
1: I aquesta temporada, Joaquim, dius que no pinta bé, eh?
5: Doncs malament, avisen que serà dolenta perquè ha plogut poc, no es preveu que ho faci aviat i els bolets surten entre 3 i 4 setmanes després de la pluja. I a més, a la resta d'Europa tampoc n'hi ha, no en podrem importar i per això els preus seran molt alts.
1: Molt bé, gràcies Joaquim, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
1: Vinga, i ràpidament, quan són la 1 i pràcticament 36 minuts, cop d'ull a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
1: En què ens fixem avui?
7: Doncs mira, un dels grans debats d'aquesta setmana, allò de Catalunya envia 149 S-alerts en 3 anys, doncs al web del 3Cat Info podreu llegir qui, com i quan es decideix si s'envien.
1: Massa pocs, arriben a temps, no?
7: Correcte, aleshores és allò de que hi ha un grau de perill de 5 sobre 6 i de 6 sobre 6, aleshores sí que s'envien. És un grau de perill que fixa el Servei Meteorològic de Catalunya, però que implica, òbviament, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que és qui l'envia, i Protecció Civil, en fi, si pot fallar la previsió o no, tot això són respostes que trobareu, i també si es pot enviar un cop ja el fenomen extrem ha començat.
1: Que és el que va passar l'altre dia.
7: Que a vegades no hi ha temps suficient perquè la població es prepari, per tant, potser és pitjor. Doncs tot això, aquest debat el podreu llegir a la web pilot del 3Cat Info.
1: Molt bé, doncs gràcies, Marc, bon cap de setmana i fins dilluns.
7: Fins dilluns.
1: Vinga, i ara al concurs plantejarem una pregunta, aquest trivial que fem sobre Catalunya. Avui toca tradicions. I ara us plantejarem la pregunta, com sempre, amb tres possibles opcions. Pregunta d'avui.
8: Aquests dies Tarragona celebra Santa Tecla. Com es diu la beguda típica de la festa major de la ciutat?
1: Beguda típica de Santa Tecla. Tres opcions. La A.
8: Globo.
1: La B.
8: Mamadeta.
1: I la C.
8: Masclet.
1: Doncs la resposta a la 1 i 59 minuts.
0: Catalunya al dia.

0: Ahir us explicàvem que el preu dels pisos a Catalunya està a punt d'arribar a xifres mai vistes. Per moltíssima gent, l'única possibilitat és optar un habitatge protegit, però això tampoc és fàcil. I al final del procés, l'atzar, la sort, acaba marcant el camí de moltes famílies, el destí de moltes famílies. Això és el que s'ha fet aquesta setmana a Badalona. Hi ha hagut una promoció de 8 pisos protegits, s'ha fet aquest sorteig, i l'adjudicació dels pisos es va fer ahir. El nostre corresponsal en David Àngela hi va anar. David, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I m'imagino que va ser un ambient de molts contrastos, no? Un dia d'alegries i de decepcions, també.
1: Doncs sí, vam poder veure llàgrimes d'alegria, però la majoria van ser gestos de resignació. 113 famílies optaven al sorteig amb dos bombos i davant de notari, com si es tractés de la grossa de Nadal, d'aquests 8 pisos de lloguer de 2 i de 3 habitacions situat al barri del Gorg. Entre les condicions està empadronat a Badalona, tenir un contracte laboral i superar uns ingressos d'entre 31.000 i 39.000 euros anuals.
0: Unes famílies que, per tant, s'aferraven a aquest sorteig i confiaven en l'esperança de resoldre una qüestió vital, un dret fonamental com és tenir un sostre sota el qual viure.
1: Sí, hi havia tota mena de casuístiques. Per exemple, la Jenny i l'Allen són una parella amb una filla petita. Ella havia tingut un ictus fa 3 anys, va en cadira de rodes i té una incapacitat permanent.
2: Él solo no puede salir a la calle porque lo hicieron de tal manera que él solo le va medio cuerpo. Él lleva tiempo apuntado en lo de pisos de protección oficial y vamos con la esperanza de que nos toque.
1: La Laura Aguilar té 27 anys, treballa en una farmàcia a la ciutat de Badalona, viu amb la seva parella a casa de la sogra i abans del sorteig ens deia això.
3: Para comprarte un piso te piden un montón de dinero y a día de hoy no puedes ahorrar. O se muere un familiar, algún abuelo, te toca algún piso, muchas amigas mías que están independizadas es por eso.
1: L'Eva Cusà és farmacèutica i doctora en biologia molecular. Té 54 anys i 2 fills a càrrec. Actualment està pagant 1.300 euros de lloguer.
4: Pues bueno, vengo porque es lo que hay, pero me parece una vergüenza. Esto es miseria. 8 pisos. Esto es miseria. Pero vengo porque, bueno, pues aunque sea miseria, si me toca, a mí de momento me vale.
0: David, a veure, tu vas poder parlar amb algunes de les famílies que van ser allà i que afortunadament van tenir sort i sí que els va tocar en aquest sorteig, oi?
1: Doncs sí, justament una d'elles és la Laura, que ja hem sentit i que es va emocionar quan la sort se li va posar de costat.
3: Y bueno, la verdad que es súper contenta de que me haya tocado. Cuando ha salido mi número no me lo esperaba y muy feliz.
1: La Cinta Galindo també estava emocionada després d'haver aconseguit un d'aquests pocs pisos de protecció.
5: Mira, nos ha tocado. Som 4. 2 nens, la meva parella i jo. Millor per sorteig, perquè així tothom té la mateixa oportunitats.
1: En canvi, la Reme i la seva filla, la Joana, que és mestra interina actualment a l'atur, no van aconseguir el pis de 2 habitacions a què optaven i que havien de compartir amb el pare i la germana.
6: Y ahora, pues a ver si sale esto. Y si no, pues lo que ha dicho ella, tendremos que marchar de Badalona.
7: És una pena perquè som de Badalona tota la vida i no ens agradaria marxar.
1: Els afortunats podran optar a un lloguer de 7 anys i a una pròrroga de 3 anys més.
0: Doncs aquesta és la crònica de, malauradament, un episodi, una vivència a la que es veuen abocades moltes famílies, algunes amb la sort de sí que els toqui en aquest sorteig un pis de protecció oficial, però l'altres, la majoria, doncs se'n van amb la cua entre cames i segueixen buscant solucions per tenir un sostre on viure. Gràcies per la crònica. David, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: L'Hospital del Mar, l'Hospital Clínic i el Consorci de la Zona Franca signen un conveni de col·laboració per desenvolupar projectes d'impressió i tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'aliança permetrà connectar l'experiència dels professionals dels dos centres amb la capacitat tecnològica de les instal·lacions del Consorci. Aquesta tecnologia es fa servir per fabricar pròtesis o fer prototips per assajar cirurgies. Des del Consorci de la Zona Franca, Barcelona, Sara Canyete.
8: Des dels dos centres sanitaris han explicat que aquesta aliança ha de permetre optimitzar recursos i escurçar terminis a l'hora de buscar solucions per tractar les patologies de determinats pacients. La consellera de Salut, Olga Pané, que ha assistit a l'acte de signatura d'aquest conveni, ha destacat que la sostenibilitat del sistema sanitari català passa per aliances com aquesta.
9: El futur passa per la innovació i una de les potes de la innovació és el 3D. Per tant, qualsevol element que avui en dia potenciï la innovació per generar productes i solucions que siguin fàcilment traslladables a l'àmbit sanitari, És una gran notícia i és una cosa molt necessària per tots nosaltres i pel sistema.
8: A la pràctica, la idea és que els dos equips de bioenginyers dels dos hospitals puguin treballar conjuntament i que el consorci els ofereixi les seves instal·lacions, on a més hi trobaran tecnologia d'última generació. Jorge Fernández és el director d'innovació de l'Hospital Clínic de Barcelona.
10: Y la idea a partir de ahora es que esta colaboración con el Hospital del Mar, el Hospital Clínic, lo que nos permite es dar un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque tenemos nueva tecnología, tecnología de primera generación, tenemos espacio más grande y a partir de aquí nosotros lo que vamos a hacer es sumar el talento de los dos equipos, ¿no? Los bioingenieros de las dos partes trabajarán juntos, cada uno prestando atención a sus servicios, obviamente, pero intercambiando conocimiento.
8: Els signants d'aquesta aliança esperen que en breu s'hi sumin altres institucions. Ara la prioritat és aconseguir la certificació per utilitzar aquesta tecnologia o les pròtesis que es fabriquin en l'àmbit sanitari. Això permetrà també, diuen, abaratir costos i dependre menys d'altres empreses proveïdores.
0: La intel·ligència artificial obre la porta que les persones amb diabetis puguin fer exercici d'alta intensitat sense mirar constantment el seu nivell de sucre en sang. Així ho constata un estudi que s'ha presentat en el primer fòrum Salut i Ciclisme, que es fa a Girona, en el marc de la Fira Internacional del Ciclisme, la CIOTER, que ha començat justament avui. Anem cap allà, Pau Bartrolí. Per què és rellevant aquest estudi?
11: Sí, bon dia, Estel. L'estudi és important perquè actualment és molt difícil de controlar el comportament del sucre en exercicis d'alta intensitat i sobretot en exercicis de llarga durada. Per què? Doncs perquè el sucre no només baixa, sinó que l'adrenalina i altres hormones poden fer que pugi en carreres llargues. Ens ho explica Josep Bahí, catedràtic de l'UdG i coordinador de l'estudi que tot just acaba d'intervenir al Fòrum Salut i Ciclisme.
12: Nosaltres algoritmes el que te permeten és dir, escolta, tu vols sortir en bicicleta? Vols sortir en bicicleta de manera tranquil·la, sense haver d'estar mirant cada minut el sucre si t'està baixant o no t'està baixant? Tu tira. Nosaltres t'anirem recomanant quan has de menjar alguna cosa.
11: L'app recull directament les dades del sensor de glucosa que porta l'esportista i l'avisa quan cal menjar alguna cosa o quan és recomanable reduir el ritme, sense necessitat, i això és important, que hagi de mirar constantment el seu nivell de sucre en sang, el rellotge o el monitor de la bici. Els investigadors volen que la por a patir una baixada de sucre deixi de ser un limitant per la pràctica esportiva.
0: Són 2:15. Sabeu qui eren els esquena pelats de l'Escala? Aquest vespre al municipi de l'Alt Empordà els hi ret un homenatge amb una escultura al giratori de la platja. La Laia Claret ha anat fins a l'Escala, ens ho explicarà tot de seguida. Laia, ets a tocar de mar, eh?
13: Hola, Estel, bon dia. Doncs mira, sóc ben bé el giratori. Aquí a l'escultura que s'inaugura aquest vespre, coincidint amb l'inici de la Festa de la Sal. I jo la veig. Vaja, l'escultura ben bé no la veig, em veig el perfil, perquè està tapada amb una lona gegant fins a la inauguració, però es va poder veure mentre la muntaven. I podem dir que són 4 esquenapelats amb una barca. Tinc al costat la directora del Museu de l'Escala, Mariona Font. Bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
13: Per qui no ho sàpiga, qui eren els esquenapelats de l'Escala?
14: Doncs els esquenapelats no eren res més que els pescadors i rebien aquest mal nom perquè a l'Escala, l'antic port, no hi havia moll i les barques s'havien de varar i treure cada dia fent-les lliscar per uns pals fins a arribar a l'aigua i després havien de tornar a pujar fins a la sorra, aquestes barques. Per fer aquest moviment de varada es posaven uns pescadors al cantó de cada barca, quan deien una frase, oi, varavà, tots anaven a una i apretaven amb la seva esquena i així es feien força. Clar, aquestes esquenes, vulguis o no, quedaven amb alguna ferida, alguna nafra i per això els deien els esquenapelats.
13: De fet, els habitants de l'Escala teniu aquest mal nom, no? Esquenapelats.
14: Això, tenim aquest mal nom, perquè és el nom que es posaven també als veïns. Hi havia com una rivalitat amb aquests pobles. Per exemple, doncs, a l'Escala hi havia força rivalitat amb els de Roses. Els de Roses, com que en el seu port tenien un moll i aquelles barques sempre estaven a l'aigua, doncs els de l'Escala els deien que eren uns ànecs.
13: A través d'un concurs, l'obra l'han fet els escultors Josep Maria Vilaplana d'Arbúcies i Esther Tenedor de Caldes de Montbui. Perquè us n'imagineu la magnitud, pesa més de 4 tones. L'Esther ara no pot ser aquí, però hem parlat amb ella i ens ha explicat com està feta. Les figures, els esquenapelats, estan fets amb femelles d'acer inoxidable.
15: Té una base de corten, de metraquilat, d'última generació, que de dia és negra i davant és blanca. Llavors aniríem a les femelles, que les femelles són els cossos dels esquenapelats, que no hem volgut que tinguessin cap cara perquè representin a tots els esquenapelats. I llavors hi ha la barca, que la barca està fet de ferro colat en cron, perquè tots aquests materials són superresistibles a les adversitats climàtiques
13: La intenció és demostrar que una família sola no té prou entitat, però moltes tenen força, com els esquenapelats empenyent junts. Mariona, l'escultura s'inaugura avui perquè avui comença la Festa de la Sal, també part de la història del poble, no? Per què?
14: Aquesta festa va començar l'any 1997 perquè en aquell moment era el 300 aniversari de la construcció de l'Alfolí de la Sal, on s'emmagatzemava quan arribava grans vailabots plens de sal. Descarregaven aquesta sal amb les barquetes de Sardinal i des d'aquí a l'escala es distribuïa a més de 200 pobles del voltant per cada poble.
13: Doncs ja ho veus, Estela, una escultura i una festa amb molta història d'aquí a l'escala.
0: Doncs gràcies, Laia Claret. També gràcies, Mariona Font, la directora del museu. Bon dia.
13: Adéu, Estel, bon dia.
14: Bon dia.
0: Gràcies i que vagi bé la inauguració d'aquesta escultura en homenatge als esquenapelats aquesta tarda a l'Escala. I també aquesta tarda obre portes la Setmana del Llibre en Català, que és la gran festa del llibre que durant 10 dies omplirà d'activitats el passeig Lluís Companys de Barcelona. Si us hi acosteu, hi trobareu autors firmant i un munt d'activitats, 350 se n'han programat. Amb la Montse Camps i l'Òscar Callau us en proposem algunes.
16: La setmana es fixa molt especialment aquest any en el món digital. Cada dia, per exemple, es farà un podcast en viu. Aquesta tarda a l'escenari 3 comencen amb El Repetidor, el podcast de les Biblioteques de Barcelona.
17: Dissabte al matí a l'escenari 1 es fa la inauguració oficial amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. I més tard, l'autora Claire Pollard presenta el seu deliciós llibre Fades modernes.
16: La Casa de Creació Digital en Català impulsa cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital. Demà a la tarda serà Marta Sangrà, que està al capdavant del projecte Mar de Llibres.
17: Les converses són un any més l'eix central de la programació. Avui a la tarda, l'escenari 2, per exemple, amb Llucia Ramis i Stephanie Kremser parlaran d'habitatge. I diumenge, Mar Picó, l'autora de la trilogia Els Faura, parlarà sobre el gènere romàntic en català que batega amb més força que mai.
16: Dimecres 23 al vespre, a l'escenari 1, entrega del Premi Trajectòria a Ramon Solsona.
17: I divendres 25 a la tarda, a l'escenari 1, homenatge a Ramon Folch i Camarasa amb la participació d'Al·lèrgiques al Polen i Minibús Intergalàctic, que competiran per endur-se el reconeixement de la millor actuació.

0: I ara us parlem de la polèmica que hi ha a Igualada per una estructura de llums i banderoles que cobreix la plaça de l'Ajuntament. Hi ha divisió d'opinions i crítiques de l'oposició pels diners que ha costat. Fins i tot s'han recollit signatures en contra. Anem cap allà, cap a Igualada, Montse Gener Ribà. Ara mateix tu ets a la plaça, oi?
1: Hola, bon dia, Estel. Sí, sóc i tinc a sobre tot de fils amb banderoles i llums que se sostenen en un pal que s'ha posat al mig de la plaça i en uns ancoratges a les façanes dels edificis. Té molt color, són banderoles de colors vius. Tot plegat ha costat 100.000 euros. L'Ajuntament ho volia posar abans de l'estiu, però s'ha retardat per problemes tècnics. L'Ajuntament explica per què ha decidit posar aquests llums. Jordi Mercè, regidor de Dinamització Econòmica.
2: Es tracta d'un nou... element decoratiu que tindrem disponible any rere any, per tant, el gaudirem a l'hora de transformar la plaça i que sigui, com deia abans, un pol d'atracció. Per tant, ho volem tirar endavant, una nova aposta que suma a altres que ja han fet.
1: Un grup d'estudiosos locals ha engegat una recollida de signatures perquè consideren que van contra dels valors arquitectònics de la plaça. Carles Crespo, exarquitecte municipal.
3: La plaça està catalogada com un bé cultural d'interès local, tant alguns dels edificis, per una banda, però el conjunt, tota ella, com a conjunt arquitectònic, el protegir. Per una altra banda, la plaça de l'Ajuntament està dins de l'àmbit de protecció de la Basílica de Santa Maria, que és un bé cultural d'interès nacional.
0: I veïns i comerços, què t'han explicat? Què hi diuen?
1: Doncs m'han dit una mica de tot. Els veïns de la mateixa plaça hi estan majoritàriament en contra. Toni Cabanes, president de l'Associació de Residents.
4: Han pogut foradar les façanes dels propietaris sense demanar aquest permís. A part que la plaça és un conjunt que està protegit i pensem que no és adient aquesta mena de decoració que han posat. I a part que la il·luminació aquesta molesta perquè és que està oberta fins a les 12 de la nit entre setmana i a la 1 els caps de setmana.
1: Com que des de l'Ajuntament s'ha dit que aportarà dinamització econòmica, hem preguntat als comerciants, com la Lídia, del Centre Òptica Noia, què en pensa?
5: No ens aporta ni en suma ni en resta. A nosaltres ningú ens ha preguntat si ho volíem o no.
1: O el Pere Rossic, de la joieria Rossic.
6: No hem notat cap canvi en aquests dies i no crec que sigui una millora pel comerç local.
1: I a la gent que passa per aquí, veïns d'Igualada, no els fa nosa, al contrari.
7: Jo les trobo perfectes, donen una alegria al cuerpo que...
8: Sí, jo sí.
9: Sí, que m'agraden.
10: A mi m'agrada, està bé.
1: No estarà posat sempre, sinó uns mesos a l'any.
0: Doncs això que sentim és la brama del cèrvol, al Pallars també, altres punts del Pirineu. Aquest cap de setmana s'obren els punts d'observació, un animal que aquí a Catalunya, Pau, genera cada cop més expectació.
11: Doncs sí, la brama del cèrvol és l'estrena que cada any dona la benvinguda a la tardor aquí al Pirineu. Durant el proper mes es podrà escoltar els mascles emetent els seus característics brams per atreure les femelles i marcar territori que ressonen a quilòmetres de distància. És un espectacle que només dura un mes i per això cada punt d'observació espera rebre més d'un miler de visitants. Francesc Casas, director de la Reserva Nacional de Caça de Beaumort.
12: L'any passat, doncs bueno, van passar gairebé 2.000 persones entre els dos punts d'informació.
11: A més de Beaumort, també hi haurà punts d'informació actius als parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, així com també a les reserves de caça de l'Alt Pallars i del Cadí.
13: Esports.
0: Sis minuts, arribarem a les dues del migdia. Temps pels esports, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
14: Bon dia, Estel.
0: L'Espanyol té avui l'oportunitat d'entrar amb un triomf a l'aturada de tres setmanes sense futbol, que hi haurà primera divisió pels compromisos de seleccions.
14: L'equip blanquiblau obre a les 9 del vespre la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic blanquiblau, Manuel González, espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo Vallecano.
15: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
14: El conjunt blanquiblau, vuitè la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el cué amb només 2 punts en 6 partits. Manolo González no podrà comptar avui amb Omar, que està sancionat. A la convocatòria entren Goro Sabel i el migcampista del filial Víctor Mullerat. Jofre segueix de baixa. Aquest partit, aquest Espanyol Elx, el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira des de 8:45.
0: El Barça haurà d'esperar demà per jugar. Jugarà al camp del Sevilla i amb l'absència de Joan Garcia.
14: Una baixa per precaució per les molèsties en el genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. I fa uns minuts, separat d'aquesta absència, entre d'altres temes, el tècnic blaugrana Hansi Flick en roda de premsa. Ramon Salmurri, bon dia.
8: Una de les incògnites d'aquesta roda de premsa de fa uns minuts de Hansi Flick era saber qui seria el porter titular demà. Hansi Flick no ha volgut donar pistes, tot i que, pel que ha dit el tècnic blaugrana, sembla que a hores d'ara Tec parteix amb avantatge davant de Livakovic.
9: Crec que ara amb el Dominic també tenim un porter de molt bon nivell, això és així. I pel que fa al Tec, si mires enrere, en el passat, sobretot en la primera temporada, van guanyar la Lliga amb ell i ell també va ser responsable d'allò. També va ser gràcies a ell. Per mi és un porter fantàstic, amb molta experiència, i això hem de tenir en compte.
14: Gràcies, Ramon. Aquí també hem pogut sentir avui a Luis García Plaza, l'entrenador del Sevilla, qualificant d'aquesta manera l'inici de temporada del Barça.
10: El rival es, pues eso, está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante. O sea, parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino es que no gana, es que los arrasa. O sea, es así, 7 goles, 5 goles, o sea, lleva 5 goles por partido. Sus datos son estratosféricos, pero bueno. También está un Sevilla, yo creo que en un momento muy bueno, en un momento muy, muy importante, y mañana les vamos a competir.
0: Tot això de cara a la 7a jornada de Lliga. Després, com dèiem, hi haurà una aturada pels partits de seleccions.
14: A la llista de convocats per Espanya, per exemple, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat també 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, els habituals David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Marco Corella del Madrid i Víctor Muñoz del Liverpool. Destaquen les absències de Joan García i de Gavi. Espanya ha de jugar 4 partits de la Nations League. Són contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament en Croàcia. La Lliga no tornarà fins al 9 d'octubre.
0: S'atura la Lliga masculina, però la femenina no, eh?
14: Sí, avui comença a disputar-se ja la 4a jornada amb protagonisme català del Barça, que visita l'Alavés. Serà a les 8 del vespre i Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, assegura que vol seguir amb la línia dels últims partits.
16: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant tota la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
0: Parlem d'hoquei patins ara. Avui hi ha una cita important a Cerdanyola del Vallès.
14: Es juga més partits de la Golden Cat, l'equip masculí de Catalunya, 8a doble cita. Ara mateix està jugant contra Angola, a 10 minuts per final, domina per 2-1. Catalunya també jugarà avui contra Portugal a les 7 de la tarda. L'equip femení ahir va jugar 2 partits i tots dos els va guanyar contra Alemanya i Portugal. Avui s'enfronta a França a partir de 4:45. I a la Lliga de Futbol Sala, amb partits de la segona jornada, també protagonisme català, en aquest cas a 2 partits. D'una banda, el CatGas Energia Santa Coloma visita l'Oparrulo Gallec a 8:15, mentre que el Barça rebrà el Peníscola a 9:00 del vespre.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: I acabem amb l'última pregunta. Avui, divendres, el Trivial del Catalunya al dia tocava pregunta de tradicions. Recordem quina pregunta era, Quim?
2: Doncs aquests dies Tarragona celebra Santa Tecla, com es diu la beguda típica de la festa major de la ciutat.
1: Amb l'opció A.
2: Globo.
1: Amb l'opció B.
2: Mamadet.
1: I amb l'opció C.
2: Masclet.
1: I la resposta correcta és...
2: La B, la mamadeta, una beguda elaborada amb granissat de llimona i licor xartrès. El globo és una mixtura feta amb gin, amb granissat de llimona i alfàbrega, típica del Tinglado de Vilanova i la Geltrú. I el masclet és un còctel a base de vermut típic de la festa major dels seus veïns de Reus.
1: Molt bé, doncs fins aquí el Catalunya al dia d'aquest divendres. Nosaltres hi tornem dilluns amb més històries i més preguntes. Que passeu un molt bon cap de setmana.
3: Òmnium Cultural, l'ANC i els advocats d'Irídia denuncien una nova vulneració dels drets lingüístics a la justícia, ara al judici del cas Roger Espanyol. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Requeriment urgent del Departament de Justícia a l'empresa que s'encarrega del servei de traduccions després dels despropòsits al judici del cas Roger Espanyol, amb traductors que no saben prou català i que ha portat els advocats a traduir-se o a intervenir directament en castellà, Joan Bota.
5: L'ANC Òmnium i els advocats d'Irídia denuncien que la situació vulnera la Carta dels Drets Lingüístics i la mateixa Llei Orgànica del Poder Judicial i lamenten també les dificultats per seguir un judici de gran interès social, les dificultats per accedir-hi i que no es pugui fer de la mateixa. Sentiu l'advocada Laia Serra.
6: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
3: Al Catalunya migdia d'avui ens fixarem en aquest cas concret, però de fet en les dificultats per fer servir el català amb normalitat a la justícia, el dia que, encara en crònica de tribunals, ha començat el judici del cas Inipro.
5: L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i 8 persones més s'asseuen al banc dels acusats per un cas que, segons les acusacions, és una trama de corrupció del PSC i que les defenses rebaixen a com a màxim errors administratius en contractes amb l'Institut Municipal de Serveis Socials.
3: Tarragona, Manel Sastre.
7: La Fiscalia i la CUP, que fa d'acusació popular, demanen fins a 13 anys de presó i una indemnització de 275.000 euros, que és el que es va pagar a Inipro, per unes feines suposadament fictícies que, segons la seva tesi, van servir per pagar ciberactivistes del PSC. L'exalcalde socialista, Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que, malgrat els anys, finalment podrà explicar-se.
8: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat. Confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
3: I ara una dada que us expliquem aquí a Catalunya Ràdio. La importació de cotxes de segona mà de més de 10 anys es dispara per l'alta demanda que hi ha, provocada sobretot per l'augment de preu dels cotxes nous.
5: Cada cop arriben de fora, bàsicament d'Europa, més vehicles vells, la majoria de gasoil, a més. És en el que portem d'any, per exemple, una xifra que ha pujat un 15%, que s'afegeix al 28% de l'any passat. Sentiu Joan Blancafort, que és portaveu de la patronal dels concessionaris.
9: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol puja una oferta disponible.
3: I en la informació internacional tenim en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, que s'allargaran fins diumenge. Poden votar 110 milions de persones i ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin en uns comicis que no compleixen els estàndards democràtics, Cristina Solías.
10: De moment, sense incidències destacades, només a Sochi, al Mar Negre, on han hagut de tancar col·legis per l'amenaça de drons. Els organitzadors d'aquestes eleccions legislatives també incentiven que l'electorat faci servir el vot electrònic, segons els analistes, perquè és més opac i fàcil de manipular.
3: I en temps de cultura, aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
5: Que es tornarà a fer el passeig Lluís Companys de Barcelona amb el lema Molt per veure, molt per llegir. Els escriptors Ramon Solsona i Mario Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. Marina Porres i Juliana Canet hi faran en viu el podcast de 3CAT Club Tàndem.
3: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
3: Joan Garcia no jugarà amb el Barça demà a Sevilla.
10: Flick ha confirmat la baixa al porter per les molèsties que té al genoll. Tampoc ha dit, però, qui serà el seu substitut al partit de demà. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és la gran novetat de la llista de convocats de Luis de la Fuente, on també hi ha 7 jugadors més del Barça, i els catalans, David Raya, Víctor Muñoz, Pubill i Cucurella. I aquesta nit juga l'Espanyol, rep l'Elx a partir de les 9, des d'un quart d'hora abans podreu seguir la transmissió al Tot Gira.
3: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs tot just acaben de retirar un camió que va cremar ahir a la P7 a l'altura de Sant Jaume dels Domenys en direcció Tarragona. Ja tots els carrils oberts de la circulació, queden encara retencions des de Vilafranca del Penedès. A l'àrea de Barcelona, un altre vehicle, en aquest cas avariat a la sortida per la C58 a Montcada, talla un carril, provoca retencions des del Nus de la Trinitat i de retruc a la B20 la Pota Nord des de Badalona i la Ronda Litoral des de Fòrum. Hi ha obert el carril Busbau de la C58 per a tots els vehicles, excepte els camions més pesants. El transport públic a retards de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per una incidència a la infraestructura.
3: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: A les portes del cap de setmana, Dani Ramírez, bon dia.
13: Bon dia.
3: Quin temps ens espera?
13: Molt tranquil el cap de setmana. Demà al matí alguna boira, alguna boirina a l'interior, Catalunya Central, Osona, per exemple, restes d'algun núvol a la costa barcelonina, algun núvol prim al Pirineu, però vaja, el dia serà ja amb grans clarianes i sol i ja sense cap precipitació. La temperatura un pèl més alta, de 25 a 30 graus, aquests 28 a 30 a Ponent, a la Vall de l'Ebre, 27, 28, tant Barcelona com Girona. S'estarà bé. Això, doncs, sembla que va agafant embranzida pel que fa a la calor, perquè entre diumenge i dilluns encara en farà més. Diumenge amb sol gairebé tot el dia i algun núvol prim a la zona del Pirineu i Prepirineu a partir del migdia a la tarda. Avui, però, encara algun ruixat que pugui caure en punts de la costa central, difícil que es reprodueixin, i també al voltant de les Guilleries, Osona o Montseny. Aquest matí ha plogut de forma localitzada a la part litoral de Barcelona, un aiguat de 39 litres per metre quadrat al Port Olímpic, però el Tibidabo només ha caigut un litre.
3: Vaja, aquestes irregularitats que a vegades tenen aquests xàfecs de...
13: Exactament, exactament, sí, sí.
3: Gràcies, Dani, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:06. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les protestes de l'1 d'octubre. Les entitats no van poder preguntar en català a alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua.
14: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
15: Pot tornar a repetir la pregunta?
14: Si ell va participar...
15: Perdó, podria volver a repetir, per favor?
3: I això va ser un constant durant tot el dia. Bé, doncs el Departament de Justícia, en una nota, ha explicat que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als Judicis per aclarir els incompliments que hi hagi hagut, Miquel Harten.
16: Les entitats anuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. En declaracions a aquesta emissora, l'advocada d'Irídia, Anaïs Franquesa, es mostra indignada.
17: És intolerable. O sigui, el Departament ha de revisar, o sigui, s'ha de respectar els drets lingüístics. No pot ser... No pot ser que les persones no puguin exercir el dret de tenir, doncs, la justícia en català. Bueno, si les persones no el tenen a castellà, doncs aleshores, doncs, que hi hagi una traducció simultània decent.
16: Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
6: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
16: Des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, denuncia la inacció de les administracions que acaben dissuadint l'ús de la llengua.
18: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
16: El departament, com deies, està revisant que el servei de traducció que es dona s'ajusti a les condicions contractades. En aquesta nota, el govern explica que l'executiu treballa intensament per promoure l'ús del català també en l'àmbit judicial.
3: I és que quines dades hi ha sobre l'ús del català a la justícia, Miquel?
16: Doncs, segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en català pel que fa a les demandes presentades en la nostra llengua a Barcelona, on es presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana.
3: Més coses. A Tarragona ha començat el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys de la denúncia inicial per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com el principal acusat. Anem a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
7: Hola, bon dia. Sí, avui és dia de qüestions prèvies en una vista que s'ha hagut de traslladar a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'audiència. Totes les defenses han demanat aquest matí la nul·litat de la majoria de proves recollides i sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es va localitzar correus electrònics.

0: ...que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
1: Passant 10 minuts de les dues, avui hem tingut novetats en el cas d'Isaac Andic. El seu fill, Jonathan Andic, es va interessar per una activitat terapèutica que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc. Ho ha publicat a primera hora d'avui La Vanguardia a partir de la declaració d'una professora d'anglès que col·laborava amb la terapeuta de Jonathan Andic, Maria Júlia Lubenwald. Toni Fortesa.
2: Lubenwald havia ideat aquesta activitat per un altre pacient i havia demanat a la professora que busqués una ruta en precipicis de Montserrat. I Andic, suposadament, es va oferir a presenciar l'exercici. Diem suposadament perquè avui, fa una estona, la defensa de Jonathan Andic ha negat que conegués o s'interessés per teràpies de simulació de caigudes a la muntanya. Des del Col·legi de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat del pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
3: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
2: Des del col·legi alerten que hi ha un creixement d'aquest tipus de terapeuta sense formació reglada ni codi ètic i que això pot suposar un risc per la salut pública. També apunten que estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. En el cas que la terapeuta s'hagués fet passar per psicòloga sense ser-ho, emprendrien mesures legals contra Lubenwald.
1: I els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès, Quim Codines.
4: Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim i l'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu d'UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè es troben al 95% de la seva capacitat. De fet, Quatre Camins és un dels centres que pateix més la sobreocupació dels reclusos.
5: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple. Amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
4: Pel que fa a la incidència, Justícia manté un hermetisme total sobre el cas i des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien antecedents de baralles entre ells.
1: Passant 13 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem.
6: Catalunya migdia.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això, a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar.
9: 20 anys construint junts. Obramat.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
11: Com et dius?
12: Ferran Adrià.
11: Quina és la teva experiència com a cuiner?
12: Has estat a alguna escola?
11: Has tingut algun mestre?
12: Això és una altra lliga.
11: Això són dos estrelles Michelin.
13: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
14: Estàs posant a tots al límit.
15: Andreu tots mal.
13: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: I sopem a les millors taules del món.
18: En aquesta terra protegim i acollim.
19: Fem barri i fem pinya.
20: I fem i fem i no deixem de fer.
21: El futur és aquí.
12: tot el que Catalunya

0: la posa al teu abast a gent.cat/serveis.
1: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
2: Generalitat de Catalunya.
3: El govern de tothom.
4: Com et dius?
5: Josep.
4: On vius?
5: Blanes.
4: 2+2?
5: 4.
4: Capital de França?
5: París.
4: Qui sóc?
5: Peyu, no?
4: Amb qui tens el mòbil?
5: El mòbil...
4: La fibra?
5: La fibra...
4: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i em porta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
5: Ah, això.
4: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Omple d'or líquid els teus àpats amb l'oli d'oliva verge extra aromes del sur 5 litres a un preu imbatible de 3,79 € el litre. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
8: Catalunya migdia. Passa un minut d'un quart. Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i cada vegada són més vells. La bona marxa del mercat d'ocasió està provocant que creixi el nombre de vehicles que es fan arribar d'altres països per tal de vendre'ls aquí. Però en molts casos es tracta d'automòbils antics i, per tant, més contaminants i més insegurs, Jordi Canal.
9: Aquest any, entre gener i agost, s'han importat més de 12.000 cotxes usats, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat i que ja havia crescut els anys anteriors. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% d'aquests vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però considera que s'acaben imposant pel preu.
10: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
9: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, també ho atribueix a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
11: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
9: L'edat mitjana dels cotxes de Catalunya supera els 14 anys.
8: I la descarbonització de la indústria catalana, un procés indispensable per reduir emissions i per frenar el canvi climàtic, costarà uns 9.500 milions d'euros. Avui s'ha presentat el full de ruta que detalla el que han de fer les empreses per tal que l'any 2050 Catalunya sigui neutra en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Barcelona, Montse Poblet.
12: Bon dia. La indústria genera el 30% de les emissions que generen a Catalunya i d'aquí al 2030 les ha de retallar com a mínim un 27%. El full de ruta que ha presentat avui el govern davant de representants empresarials analitza sector per sector què els falta per assolir aquest objectiu, les millors fórmules per aconseguir-ho i les dificultats que es trobaran. En una taula rodona per posar-ho en comú, la indústria ha assenyalat sobretot la necessitat urgent d'adaptar la xarxa per poder electrificar al màxim els seus processos, ha reclamat ajuts per fer les inversions i han alertat que al mercat encara li costa pagar més per productes sostenibles. Maria Mas és la directora de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona.
13: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
12: Sílvia Paneque, la consellera de Transició Ecològica, assumia així el compromís d'ajudar en la descarbonització de la indústria.
14: Ens correspon a les institucions i a les administracions crear precisament les condicions que siguin favorables perquè aquest escenari d'evolució industrial pugui ser el més fàcil possible, no? O ajudar-vos, acompanyar-vos en aquesta evolució.
12: Perquè la indústria catalana sigui neutra en emissions al 2050, caldrà una inversió addicional de 9.500 milions d'euros que trigaran a donar rendiment econòmic. Ara bé, a mitjans de segle ja suposaran uns 1.200 milions d'euros l'any d'estalvi, perquè els combustibles fòssils seran molt cars, hi haurà renovables més accessibles i es penalitzarà més cara les emissions.
8: Anem a la informació internacional. Tenim en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, on des d'avui fins diumenge més de 110 milions de persones poden votar en uns comicis on ningú dubta que guanyarà el partit de Vladimir Putin, Rússia Unida. Són les primeres eleccions des de l'inici de la guerra a Ucraïna i el conflicte és tan present que fins i tot avui les defenses aèries han interceptat 350 drons que s'acostaven a la capital. I a Sochi, al Mar Negre, s'han hagut de tancar temporalment els col·legis electorals per la mateixa amenaça. És difícil que la fatiga patida per la guerra passi factura a Putin, que ha posat el suport a la invasió com a motor de la repressió i de la mateixa campanya electoral. Anem a Moscou. Cristina Solías, bon dia.
3: Bon dia. Putin ha hagut de tornar a trepitjar el carrer i apropar-se als ciutadans perquè el seu partit havia tocat fons a les enquestes. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista polític Anton Barbashin, les autoritats tenen limitacions a l'hora d'arreglar els resultats de les eleccions.
5: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
3: Tot i que la majoria de russos saben que el procés no és net i que es calcula que Putin guanyarà amb un 55% dels vots, Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes. Ara bé, durant aquesta campanya no s'està esforçant per convèncer els ciutadans ni per abordar els problemes socials que els preocupen. Tot el contrari, Putin els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
15: El nostre front popular, tota la societat civil. Vull donar les gràcies sincerament a tothom per això, per aquesta unitat, per la lleialtat a la pàtria, per la gesta militar i per l'esforç interns. La victòria serà nostra.
3: Barbashin creu que això explica que Rússia Unida no hagi parlat en campanya de mesures socials.
5: Putin fa la impressió que simplement no es pot controlar i deixar de parlar de la guerra. Fa la impressió que els altres problemes no li interessen i que Rússia Unida i els seus dirigents en general no tenen gaire clar quines són les prioritats.
3: Segurament els atacs de drons ucraïnesos, l'escassetat de benzina, els preus disparats i els talls d'internet no són la millor carta electoral del partit de Putin.
8: I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz s'enfronta aquest cap de setmana a un nou test electoral. Diumenge hi ha comicis regionals a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. Els sondejos vaticinen una forta caiguda del seu partit, la CDU, i molt bones perspectives per l'extrema dreta que, després d'haver guanyat a Saxònia-Anhalt, ara fa dues setmanes, podria també doblar resultats diumenge. Si es confirma, podria significar el cop de gràcia definitiu per forçar Merz a fer un pas al costat. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
16: Bon dia. Friedrich Merz ja fa mesos que té problemes quan apareix en públic en entorns no controlats. Tant si és el Congrés dels Sindicats Alemanys ara fa 4 mesos, quan un acte electoral ara fa uns dies a Mecklenburg-Pomerània Occidental. El canceller bat rècords amb els pitjors resultats de popularitat en la història de la República Federal. Tan sols un 13% dels alemanys aproven la seva gestió. Però el que ho ha capgirat tot han estat els resultats de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Friedrich Merz.
17: Aquestes són les normes de la nostra democràcia. Val a dir que ahir va marcar un punt d'inflexió, no només a Saxònia-Anhalt, també a tota Alemanya. Aquestes eleccions tindran conseqüències.
16: Unes conseqüències que podrien ser per a ell. Una part de l'electorat conservador ha passat a votar l'extrema dreta. Merz no ha complert la seva promesa a l'hora de contenir el creixement d'Alternativa per Alemanya. Ben al contrari, han duplicat els seus resultats. Són motius que impulsen les veus dins del seu propi partit que consideren que el canceller políticament està amortitzat. Friedrich Merz, però, continua negant que es plantegi plegar.
17: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
16: Diumenge al vespre, el canceller ha convocat la direcció del partit a la seu central de la CDU a Berlín. Si el partit no li dona suport, és més que probable que per Friedrich Merz sigui el moment de fer un pas al costat.
8: D'aquí a 6 minuts seran 2:15 de la tarda. Una pausa i de seguida anem a Ceuta.
18: Catalunya migdia.
19: Tot és possible un dia de partit.
20: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
19: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
21: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
22: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
23: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
0: Què us poso?
1: Per mi una estrella.
0: I per tu?
2: Jo també una estrella.
1: Ara estem d'acord.
2: Estem d'acord.
4: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
24: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella d'Am i CaixaBank.
19: Catalunya migdia.
8: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. A Ceuta aquest matí s'ha fet el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a l'espai habilitat al port de la ciutat per acollir-los i poder-los registrar. A primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació. Es calcula que a les platges de Ceuta hi havia unes 4.000 persones. I, és clar, no totes han pogut entrar a les carpes del port, Pilar García.
25: L'operació per allotjar els migrants la gestiona la Policia Nacional amb el suport de la Guàrdia Civil i també de personal militar. Segons Abdelà Mustafà, de l'associació veïnal Sidi Embarek, la por de quedar-se sense lloc és el que ha provocat les corredisses.
26: El caos de totes aquestes persones que tenen miedo de quedar-se fuera, com en altres assentamientos que s'han hecho con anterioridad. Hay miles de personas que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez se llenen estas plazas.
25: De fet, totes les places ja estan ocupades i hi ha unes 6.000 persones acollides en diferents instal·lacions. El govern espanyol no descarta habilitar-ne més perquè encara podrien quedar uns 4.000 migrants malvivint per la ciutat. De fet, a la platja del Trampolín torna a haver-hi ara mateix persones que no han pogut accedir al port. El ministre Ángel Víctor Torres encapçala la gestió de la crisi.
27: No hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo y seguiremos con el trabajo y también otros emplazamientos si fuera preciso también operar sobre ellos.
25: Abdelà Mustafà lamenta que s'ha posat el focus a treure els homes de les platges, mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen, com poden, unes 300 dones, moltes amb fills.
26: Que se haya intentado dar una respuesta a los hombres por la imagen que da la playa del Trampolín cuando hay miles de mujeres en la calle. Tenemos a un montón de mujeres, 300 mujeres con niños, muchas de ellas, en este espacio en el que malviven, evidentemente.
8: Però qui també exigeix protecció per les dones i les nenes són els socis polítics del govern.
25: Sí, el ministre Ernest Urtasun alerta que no es pot trigar més a començar a traslladar nenes a la península.
28: I el que té sentit que fem també a Ceuta és començar a reubicar persones a la península, perquè a més en el centre d'acollides d'immigrants tenim places disponibles. Hem de començar per les menors, per aquestes 500 nenes menors no acompanyades que estan en una situació de vulnerabilitat.
25: I des de Melilla, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el govern espanyol per la crisi de Ceuta i contra els migrants.
29: Que el gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo.
25: Núñez Feijóo anirà dilluns a Ceuta amb el president del Partit Popular Europeu.
8: El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts per millorar la integració dels nouvinguts. L'executiu ho posarà sobre la taula del debat educatiu del país que es farà la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha dit des d'un institut de Vic amb un 60% de migració de 25 nacionalitats diferents que ja disposa d'aquest recurs. Vic, Nàtia Dell.
30: La consellera vol que aquest model vagi a més a tota la secundària. Els últims dos anys s'ha passat de 19 a 45 aules d'acollida intensives que permeten als nouvinguts estar mig any en aules a banda per aprendre català i fent un procés d'integració social abans d'incorporar-se a l'aula ordinària. Escoltem la consellera.
31: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
30: La Paculia té 16 anys i va arribar al febrer de Nigèria.
32: Creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió, molta nerviosa.
30: A la Catalunya Central, en aquest curs, hi haurà un 20% més d'aquest tipus d'aules. És l'únic lloc del país on aquest model s'ha començat a aplicar també a primer i segon d'ESO. Per ser una vintena de docents han rebut amb crits la consellera reclamant fets i no promeses.
8: La síndica de Greuges proposa a la Generalitat que es destini un mínim de 73 milions d'euros per fer front al sensellarisme. Ho ha plantejat a la segona reunió de la taula institucional per l'abordatge del sensellarisme, on han participat una cinquantena d'ajuntaments, representants de diverses conselleries i la taula del tercer sector. Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mar Riera.
0: Bon dia. La síndica Esther Jiménez Salinas demana un acord de país per tal que la Generalitat destini entre el 0,15 i el 0,2% del seu pressupost de manera fixa i estable al sensellarisme. Només així, diu, es podrà erradicar aquest fenomen de cara al 2035.
3: Bàsicament, això és un acord de tots, per tant, la Generalitat ha de participar. Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: A més d'aquesta inversió, proposa 35 mesures concretes per actuar de manera coordinada a totes les administracions, principalment als ajuntaments. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha marxat abans de la trobada, ha dit que analitzaran la proposta i ha explicat que la seva conselleria incrementarà les ajudes de cara l'any que ve.
5: Hem reforçat la nostra aposta per fer front al sensellarisme en la col·laboració dels ajuntaments, fonamentalment a través del contracte programa, on posem més de 15 nous professionals al territori, on passem a 70 àrees bàsiques de serveis socials amb un finançament que s'incrementa en un 50%, amb més de 30 milions d'euros de cara al 2027.
0: La síndica ha emplaçat totes les parts el proper 23 d'octubre per dir si accepten o no aquesta proposta. Una proposta, segons Jiménez Salinas, que ha d'anar en paral·lel a la llei del sensellarisme que porta 4 anys encallada al Parlament.
8: Esquerra Republicana demana més ambició nacional al govern de Salvador Illa si vol continuar comptant amb el seu suport de cara a la segona part de la legislatura. La petició l'ha feta el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, abans d'una reunió del grup parlamentari del partit a Alella, al Maresme, una trobada que ha servit per preparar el nou curs polític. Alella, Marta Corbalán, bon dia.
6: Hola, bon dia. El principal soci parlamentari del govern ha arrencat el curs marcant distàncies amb el president Salvador Illa. Junqueras l'acusa de no tenir ambició nacional i l'ha avisat que el discurs de la gestió no és suficient.
7: Amb el relat de la gestió i de la pura gestió no n'hi ha prou. D'una gestió que, a més, deixa molt que desitjar. D'una gestió que li falta molt d'ambició nacional. I nosaltres volem aportar aquesta ambició i aquesta raonabilitat que els hi falta als uns i als altres.
6: Aquest serà un curs polític carregat amb el possible desenllaç de l'amnistia i el nou finançament autonòmic, entre altres carpetes. També serà un any electoral amb les municipals i les generals el 2027. Conscient d'això, Junqueras ja ha començat a demanar el vot per Esquerra i ha alertat que qualsevol papereta que vagi a parar al PSOE, al PP o a Vox serà un vot perdut. Ha posat els tres partits en el mateix sac per criticar el desembarcament aquest cap de setmana a Catalunya dels seus respectius líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
8: I atenció si sou boletaires. El canvi climàtic farà caure la producció de bolets al Pirineu, tot i que l'impacte pot ser menor si hi ha una bona gestió forestal. Aquesta temporada, de fet, serà força dolenta, perquè no ha plogut. Solsona, Quim Albalate, bon dia.
9: Bon dia, sí. La calor i la sequera faran que la producció baixi, sobretot a zones com el Pirineu. Una baixada que ja es comença a notar. Juan Martínez de Aragón és micòleg al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
10: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar, sobre todo, las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
9: Aquesta caiguda es pot frenar, en part, amb una bona gestió forestal que faciliti el creixement dels bolets. En qualsevol cas, aquesta temporada no serà bona per la falta de pluges. I com que fora de Catalunya tampoc no hi ha bolets, els preus seran molt alts.
8: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
21: Catalunya migdia.
11: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV. A peu de carrer.
12: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
13: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
1: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
2: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
4: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
2: Sí.
1: 18a temporada.
13: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
1: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
8: Passant 5 minuts a 2 quarts. La Setmana del Llibre en Català arrenca aquesta tarda al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb 350 activitats i més de 200 signatures d'autors durant 10 dies. Una de les escriptores internacionals que visitaran la setmana és l'anglesa Claire Pollard, que presenta la novel·la Les Fades Modernes, una revisió, com a mínim sorprenent, de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs, Montse Camps.
14: Pollard fa una recreació molt lliure dels salons literaris femenins que es feien a París durant el regnat de Lluís XIV, a finals del segle XVII. Allà les dones, totes nobles, s'explicaven històries basades en rondalles antigues, però que aprenien nova forma a través de les seves pròpies experiències, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats.
15: El matrimoni per elles no era una institució romàntica, no es casaven per amor. Tenia a veure amb la decisió dels pares, la família, la política o raons econòmiques. Aquestes dones explicaven la seva experiència i no denunciaven el patriarcat de manera intencionada. Però, inevitablement, si parlaven del rei, els pares o les relacions entre homes i dones, aquestes experiències negatives acabaven sortint als contes.
14: Els resultats són contes de fades que parlen de violència i resistència, que algunes van acabar escrivint i donen forma, explica, els contes clàssics que coneixem ara. Un llibre deliciós i revelador que publica Club Editor Impedimenta i que presenta demà al migdia, la Setmana del Llibre.
8: I ara música. Si no puc, em compraré. El mercat de música viva de Vic defensa que ha estabilitzat el model de fira i que ha arribat al límit de creixement. Aquesta edició han tornat a participar 1.300 professionals, principalment de Catalunya. Vic, Marc Ruiz.
16: Aquests 1.300 professionals són, d'una banda, el límit que permet la logística de Vic i Rodalia, però també allò que fa que el mercat de música viva de Vic pugui ser un mercat de proximitat, i així ho defensa el codirector del mercat, Joan Rial.
17: Vas a fires a veure el món on hi ha 5.000 acreditats o 6.000 acreditats i a vegades acaba sent pitjor el remei que la malaltia, no? Perquè no trobes a ningú, i en canvi aquí la gent el que valora és que és proper, que és eficaç, que és útil, que els escenaris són a prop, que hi pots anar a peu, que és tot molt amable i que la gent sí, hi està còmode.
16: D'aquests professionals, el 80% són catalans, el 15% de la resta de l'Estat i un 5% internacionals.
17: La nova generació de professionals europeus està començant a veure el mercat com l'espai de referència que volem que sigui.
16: Aquest matí, la cantant mallorquina Júlia Colom ha guanyat la primera edició del Premi Marc Lloret per la cançó Sa nit és dia. Aquest nou guardó vol impulsar la nova creació musical en català. I pel que fa precisament la música, la tercera jornada del mercat ha arrencat amb un petit concert per a professionals de les avisanques, la Renna.
8: I ara, vaga. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya fan avui una nova jornada de vaga per demanar més recursos i més personal. Les bibliotecàries han fet una manifestació unitària aquest migdia pel centre de Barcelona, Òscar Callau.
18: És la primera de les 4 aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. En el cas de Barcelona, la vaga és indefinida i va començar el 26 de maig. La concentració ha començat a les portes de la seu de l'Associació Catalana de Municipis. Pel que fa a les reivindicacions, sentim Laura Solà, bibliotecària Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Tai Sánchez, que treballa a Sant Julià de Ramis.
20: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
22: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
18: Si el conflicte no es desbloqueja, les bibliotecàries faran vaga també el 16 d'octubre, el 13 de novembre i l'11 de desembre.
8: I acabarem a Sant Sebastià. Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles que passaran aquests dies pel Festival de Cinema de Sant Sebastià. Oficialment, la 74a edició engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues de les quals a competició oficial. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
23: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras de Daniel Monzón sobre el patronat franquista per la protecció de la dona i Isaki La Cuesta i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. A banda de Herzog, Naomi Watts també rebrà premi honorífic i Rami Malek, guanyador d'un Òscar per interpretar a Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love. A la secció Perles es podrà veure La bola negra dels Javis i el documental palestí Naza, que va rebre 25 minuts d'aplaudiments a Venècia. El 26 de setembre es farà públic el palmarès i serà el moment del relleu a la cúpula del festival. José Luis Rebordinos plega després de 17 anys.
0: Catalunya migdia.
8: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
8: El Barça jugarà Lliga a Sevilla sense Joan Garcia.
3: I ara, sobre el debat de qui ha de ser el seu substitut, Stensne o Livakovic.

0: Joan García no jugarà a Sevilla, tampoc l'ha convocat Luis de la Fuente per la selecció espanyola per aquesta aturada. El porter blaugrana, per tant, que aprofitarà aquesta aturada per fer net de les molèsties al genoll. I com dèiem, el dubte ara és qui jugarà demà a la porteria del Barça. Ramon Salmurri, tenim resposta del tècnic de Hansi Flick?
1: Sí, no. És a dir, Hansi Flick no ha volgut mullar-se a dir qui serà el porter titular demà en el partit contra el Sevilla a les 9 de la nit al Pizjuán, però sí que ha deixat entreveure que ara mateix Wojciech Szczęsny està per davant de Dominik Livakovic.
2: Tech knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
3: Tech sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
2: And we always think about what is the best for the team.
1: Tot això després que l'altre dia, en la roda de premsa postpartit contra el Racing, després de l'error de Tech, que va entrar al descans, li va preguntar molt a Flick, i Flick va assegurar que Tech seria el porter titular contra el Sevilla. Avui no ha volgut ser tan contundent. Sí que ha marcat perfil en un partit que diu és especialment important. No oblidem que el vestidor s'ha marcat l'objectiu de sí o sí arribar amb el ple de victòries abans d'aquesta mega aturada de dues setmanes i mitja, i sí que ha donat pistes respecte a l'11, assegurant que Pau Cubarsí tornarà a ser titular després del descans que va tenir contra el Racing.
0: I aquests dies hem parlat molt de les declaracions de Lamine Yamal al programa Universo Valdano sobre la pilota d'or, i des d'avui ja es pot veure l'entrevista i escoltar l'entrevista sencera, i el davanter blaugrana, Salmurri, segueix mostrant, pel que hem anat escoltant, molta confiança.
1: És una conversa que val molt la pena, que s'entén molt com viu i com pensa Lamine Yamal, però que també deixa grans titulars, com per exemple, Laia, un parell de documents que rescatem i que fan referència a això, que dius, a la confiança que sent Lamine en si mateix. Per exemple, sobre el nivell que ofereix i sobre els seus rivals a ser millor futbolista del món.
4: Sí que siento que hay partidos que digo, podría haber ido mucho más sobrado, podría haber hecho muchas más cosas. Entonces eso me pone feliz porque quiere decir que de aquí 4 años pues seré muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y yo me doy cuenta entrenando, me doy cuenta de que habrá algún momento que lo que hago los entrenos lo haré en cada partido. Entonces estoy muy tranquilo y creo que puede ser difícil encontrar, que yo encuentre a alguien que diga, uff, este está a mi nivel.
1: Aquesta és una, però, per exemple, d'altres reflexions sobre la resta dels seus companys. Li demanen sobre el futbol associatiu i li pregunten pels seus companys d'equip i amb qui s'entén millor el terreny de joc.
5: Con Fermín, yo creo. Porque Fermín sabe que cuando hay un contraataque me mira, deja la pelota y empieza a correr para adelante.
6: O sea, prefieres el que busca el espacio antes, sí, que el que te la juega al pie o que te la pide al pie. Sí.
5: Yo prefiero eso porque siempre digo que para que la tenga otro en el pie la tengo yo. Porque no creo que vaya a hacer nada mejor de lo que voy a hacer yo. Pero si vas al espacio, entonces sí.
0: Clarament, amb aquests fragments, sí, el que comentava el Salmurri. Un Lamine amb molta confiança sobre ell mateix i el joc que té com a futbolista, doncs, aquesta entrevista, aquests fragments que hem sentit de l'entrevista de Lamine Yamal a Universo Valdano. Parlàvem del Barça, d'aquest partit del Sevilla, que no jugarà Joan García, i avui hem sentit l'entrenador del rival, de l'equip rival, Luis García Plaza, Eudald Serra, que ha parlat del Barça i ha parlat molt bé de l'equip blaugrana.
7: Doncs sí, Luis García Plaza no ha escatimat lluances cap al Barça de Hansi Flick i l'inici que estan fent aquesta temporada. I ha qualificat així el nivell de joc que està exhibint l'equip blaugrana.
8: El rival está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante. O sea, parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino es que no gana, es que los arrasa. O sea, es así, 7 goles, 5 goles, o sea, lleva 5 goles por partido. Sus datos son estratosféricos.
7: El tècnic del Sevilla també ha comparat l'actual Barça amb el de l'època de Guardiola, el qual també s'hi va enfrontar més d'una vegada.
8: Mira, yo me enfrentaba al otro Barça, al de Guardiola, ¿vale? Y con ese no tocabas el balón. Pero es que estos, te generan muchas, muchas, muchas ocasiones de gol. De luego, si llegan aquí y nos gana fácil, entonces habrá que darse cuenta que algo está haciendo ese equipo para pasar a todos los equipos por encima.
7: Com ja va fer dimecres Luis García Plaza després del partit contra el Depor, ha tornat a citar Cesc Fàbregas quan va dir que aquest Barça feia por, però també ha afegit que ells arriben en un molt bon moment i que si fan un partit gairebé perfecte tindran opcions.
0: I avui hem conegut la llista de convocats a Luis de la Fuente per jugar aquests dies amb Espanya. Ja sabem que Joan García no hi serà, però sí que ha creat un bon nombre de jugadors del Barça, jugadors catalans, i també una novetat destacada que arriba des de l'Espanyol, David Gallofré.
9: Doncs sí, la principal novetat, com deies, era el davanter perico Roberto Fernández. També són els jugadors del Barça Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. Destaca l'absència de Gavi i, com hem dit, del porter Joan García per lesió. A més, també hi ha els catalans David Raya de l'Arsenal, Víctor Muñoz del Liverpool, Marc Puig de l'Atlètic de Madrid i el madridista Marco Corella. Sobre la convocatòria de Roberto, Luis de la Fuente ha dit això.
10: Y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, pero que ahora es su momento. Está, tiene un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos.
9: D'altra banda, De la Fuente ha lamentat que el Barça descartés fer l'homenatge als seus campions del món.
10: Me da pena, porque creo que es un reconocimiento en la justa medida de grandes jugadores del club que han ganado campeonato del mundo, que no pasa muchas veces. Allá donde van se lo reconocen, pero obviamente a todos les gusta que se le reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa. Pues si no puedes en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio.
9: Espanya jugarà 4 partits de la Nations League, són contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. I a la convocatòria de la selecció espanyola sub-21 hi ha també els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar, i el jugador de l'espanyol Javi Hernández, i els també catalans Àlex Valle, Jan Virgili i Iker Bravo.
0: I l'Espanyol juga avui partit de Lliga, rep l'Elx i l'equip que espera refer-se de la sotregada i del mal partit que van fer a Leganés, Sergi Andreu.
11: Sí, un Elx que és el cué de la classificació amb 2 punts. A més, és l'equip més golejat de la categoria. Això sí, els 2 punts que té els ha sumat fora de casa. És un equip en construcció, el de Martín Anselmi, però que, com deia Manolo, la sala de premsa va posar les coses molt difícils a equips, com per exemple l'altre dia al Madrid.
12: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0, casi empata, y el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos, por lo tanto toca eso, estar muy concentrados, muy metidos.
11: L'Espanyol, que té 7 punts, que avui aspira a obtenir la tercera victòria de la temporada i marxar amb 10 punts a l'aturada, i que apel·larà al moment dolç de Roberto Fernández, 6 gols ja del davanter andalús i a les 4 assistències de Javi Hernández. Té la baixa d'Omar El Hilali, l'Espanyol està sancionat al lateral dret de l'Hospitalet, ha entrat a la convocatòria per primera vegada Gorosabel, tot i que en principi no serà titular, i una altra de les novetats d'aquesta convocatòria perica és la del davanter Víctor Mullerat, de 18 anys, del filial. El partit és a les 9, a Cornellà al Prat, davant de l'Elx, 9:15, començarà a l'antena de Catalunya Ràdio la transmissió del Tot Gira.
0: I al Madrid, Kylian Mbappé admet la bona arrencada de Lliga del Barça, però diu que tot just acaba de començar aquesta temporada, Marcos García.
13: Hem preguntat a Mbappé si el Barça és el rival més complicat del curs, tenint en compte que els de Flick han arrencat molt i molt forts. Mbappé, al diari AS.
14: Sí, bien por ellos. Yo no me gusta hablar de los otros equipos porque yo no estoy ahí. Yo no sé lo que hacen y todo. Veo los partidos, han ganado partidos, pero es el inicio de la temporada.
13: El president del Madrid, Florentino Pérez, us ho dèiem ahir, ha fet avui la seva visita institucional a Ceuta, la mateixa setmana de la polèmica de les samarretes. Florentino diu que la visita no té res a veure amb aquesta polèmica i que estava preparant-se ja de fa temps com a homenatge al president d'honor del Madrid, Pirri, que és nascut a Ceuta.
0: I a la Lliga F, el Barça juga aquest vespre, ho fa al camp de l'Alavés Montserraia.
15: Les vitorianes són equip acabat d'ascendir a la Lliga F. Han sumat 6 punts en 3 jornades i han guanyat els 2 partits que han jugat a casa. Per tant, l'Alavés repta les actuals campiones de Lliga, el Barça, amb Endit Zorrotza. Les blaugranes, en ple de victòries a la Lliga, sumen 7 campionats seguits i afronten el partit amb la vista posada en el debut la setmana que ve a la Champions. Per això, el tècnic Pere Romeu aposta avui per les rotacions.
16: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
15: L'Alavés Barça juga avui a les 8 del vespre. Demà, l'Ona Badalona, 5è classificat, rep la Reial Societat 14. A les 12 del migdia per Esport 3. Demà a les 4 de la tarda, l'Espanyol 13è rep el Madrid Club de Futbol segon i l'únic invicte amb el Barça.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
17: Amb molta il·lusió, que crec que podem fer un gran paper i poder jugar a la final.
0: Parlarem de la Supercopa de la CB de bàsquet.
18: Catalunya migdia. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
19: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
20: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
19: Entrades a auditori.cat.
21: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
22: 205 cavalls i només 4,3 litres?
23: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
24: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
25: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
26: Incendis simultanis.
27: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
28: La Catalunya del Nord.
26: Més intensos.
29: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
26: Imprevisibles.
30: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
26: Destructius.
31: La terra crema.
26: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La Terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
32: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
33: Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.
33: Som 3CAT.
0: I abans de parlar de bàsquet, un apunt més de futbol. A la segona divisió, el Girona juga demà al camp del Cádiz. Ja tenim la llista de convocats per viatjar, Eduard Solà.
34: Sí, amb la principal novetat de Porto, que torna a una llista 10 mesos després que es va lesionar greument el genoll durant un entrenament al mes de novembre de l'any passat i que el va obligar a passar pel quiròfan. En canvi, són baixa Brian Hill i Justin lesionats, Mate Morey amb molèsties i pendent de proves, i Abel sancionat. Tampoc hi és Unai, que encara no està a punt. A banda de Júnior i Mauro Furtado, del filial també hi ha Hamoni i Sarasa. El Girona, que ve de perdre Montilivi davant el Castelló, jugarà demà a les 9 del vespre contra un Cádiz, que és un dels tres equips de la categoria que encara no coneix la victòria. D'altra banda, ahir al vespre es va confirmar que Esprilla també es perdrà els partits davant l'Albacete i el Mallorca, perquè ha entrat a la convocatòria de la selecció del seu país, Colòmbia, per jugar els amistosos davant Mèxic, Paraguai o Perú. Esprilla s'afegeix a la llista d'internacionals que marxaran aquestes dues pròximes setmanes, amb Benat, amb Ucraïna, amb Pixur i Krapitsov, amb Ucraïna sub-21, Júnior amb Espanya sub-18 i Las amb Guinea.
0: I ara sí, bàsquet. Badalona serà l'epicentre del bàsquet aquest cap de setmana. El Palau Olímpic acull la Supercopa CB amb dos representants catalans, el Joventut, que fa d'anfitrió, i el Barça. I l'Ernest Macià ha tingut un matí atrafegat per anar a copsar sí. Una mica com estan els dos equips aquestes hores prèvies a les semifinals de demà, oi, Ernest?
35: Doncs sí, de Badalona, que és on es farà aquesta Supercopa, a Barcelona, al Palau Blaugrana, perquè la final catalana és possible, es tracta que els dos equips facin la feina. Qui ho té potser una mica més bé, veient com està el rival, és el Joventut, que és l'equip anfitrió i que juga davant d'un Baskonia que està fent una molt mala pretemporada. I, de fet, veuen la possibilitat de jugar a la final. El Riqui Rubió, el sentirem ara mateix, una cosa que doncs no vivim al marge de les lligues catalanes des de l'any 2008, a la Copa i a la competició europea, l'Ulep Cup, on la penya doncs va aixecar els títols. Però des de llavors la penya que no toca metall, i aquesta pot ser, segons el Riqui, una bona oportunitat.
17: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
35: Bé, demà la penya juga amb el Baskonia i el Barça s'enfrontarà al València, un Barça que ja sap que no podrà comptar amb Tosun Embuomo, un jugador que té una subluxació d'espatlla que es va fer amb el Regne Unit, és un jugador molt important en el joc interior del Barça, però que es perd aquest primer torneig, i en canvi, qui sí que tindrà, però no el Barça, sinó el València, és Nikola Mirotić. Almenys ja ha entrenat 3 vegades, aquest era Mirotić, en la presentació amb el seu nou equip, el València.
1: Mucha seriedad, sin duda. Aún sigo con hambre de ganar. Yo creo que algo que no se me ha ido. En todos los sitios que he estado, he ganado títulos. Yo espero seguir haciendo esto con esa Valencia, que ellos ya van hacia ese ritmo.
35: Això pel que fa, doncs, a la Supercopa Espanyola, la gent que hagi anat al barri del Gorg de Badalona ja haurà vist, doncs, que al voltant del pavelló s'està preparant una festa impressionant.
0: Doncs això serà demà a Badalona, però avui mateix, i ben lluny també de casa nostra, a Abu Dhabi, comença una nova competició, perquè l'Eurolliga ha creat la seva Supercopa, sense el Barça, però sí que amb un clar color català i exblaugrana a les banquetes.
35: Sí, sí, el clar color català és Pedro Martínez, l'ex blaugrana seria, doncs, Saruna Jasikevičius, que, de fet, d'aquí a una hora juga el pas a la final contra l'Olympiakos. És el partit més matiner d'aquesta Supercopa. Recordem que és un fus horari diferent perquè juga, efectivament, a l'Orient Mitjà. A les 4 de la tarda, Olympiakos Fenerbahçe, i a les 7 de la tarda, Pedro Martínez i el seu staff s'enfrontaran al Dubai Bàsquet de Xavi Pascual.
0: I al Mundial de MotoGP, on Marc Márquez, recordem, és líder, aquest matí ha començat l'activitat al Gran Premi d'Àustria amb la primera sessió d'entrenaments. Ara, a les 3, d'aquí pocs minuts, comença el pràctics. Però qui ha estat el més ràpid als lliures, Ami Aguilar?
2: Ha estat Pedro Acosta. El murcià és un d'aquells pilots que encara no han aconseguit cap victòria de Gran Premi i qui sap si Spielberg serà l'escenari. Aquest matí ha liderat amb molt més ritme que la resta, amb unes condicions particulars, 12 graus ambientals i 15 a l'asfalt. Molt radical respecte a tota la calor que hem viscut a l'estiu. La bona feina de Costa ha permès Pol Espargaró agafar-li roda i posar-se segon. I al darrere, els dos co-líders, Jorge Martín i Marc Márquez. El madrileny ens haurà d'explicar al final del dia si el braç dret li respon bé o caldrà operar. I el tro de Cervera ha estrenat amb tranquil·litat aquest liderat. El campió defensa, a més, la victòria del 2025 en el millor circuit del calendari per la marca Ducati. Demà a les 3, cursa sprint, i diumenge a les 2, cursa de Gran Premi. Els canals digitals d'aquesta casa. El Mundial de MotoGP es juga a l'Univers MotoGP.
0: En atletisme, aquest cap de setmana es fa el Mundial de Mitja Marató a Copenhagen, a Dinamarca. Demà hi haurà les proves de la milla i els 5 quilòmetres, i diumenge arriba la participació catalana amb la Mitja Marató, Carles Vila.
3: Marta Galimán participarà a la cursa femenina. L'atleta de Valls ha mostrat un bon nivell aquesta temporada, on cal destacar, per exemple, el rècord d'Espanya que va aconseguir a Londres o el de Catalunya a la Mitja Marató de Màlaga.
4: Al Mundial hi haurà un nivell increïble, molt de nivell, així que jo no em fixo tampoc en rivals concrets, simplement, doncs, jo sé que el ritme que puc o que he de portar, doncs, intentar trobar un bon grup que m'ajudi a portar aquest ritme i això, intentar apretar al final. El circuit és bo, vaig córrer a la mitja de Copenhague l'any passat i és un circuit bo, la temperatura ha de ser bona, veurem si plou o fa vent o aquestes coses que no estan a les nostres mans.
3: A Copenhague, en aquest Mundial, també serà l'atleta de Palamós, Said Meixal.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui, a més, acomiadem l'estudiant en pràctiques que hem tingut aquests mesos, el David Gallofré, que ens ha ajudat moltíssim i que esperem que també hagi après alguna cosa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya migdia.
5: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la denúncia d'ANC, Òmnium i els advocats d'Irídia per la vulneració dels drets lingüístics en el judici del cas Roger Espanyol, que acumula despropòsits per la incapacitat dels traductors de garantir que s'hi pugui utilitzar el català. També hem connectat amb Tarragona, on ha començat el judici pel cas Inipro. Per les acusacions, és una trama de corrupció del PSC. Les defenses, amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros al capdavant, sostenen, en canvi, que com a màxim hi pot haver alguna falta administrativa. Veurem què diu el jutge. I ens hem fixat en la importació de cotxes de segona mà de més de 10 anys, que es dispara per l'alta demanda que hi ha, provocada sobretot per l'augment de preu dels cotxes nous. Tot això ho hem explicat a la primera hora. Ara, què més podem afegir, Joan Bota?
7: Doncs sobre el tema amb què començàvem, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP demanen la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions sobre aquests problemes amb la traducció del català al judici pel cas Roger Espanyol. També reclamen que el departament expliqui quines mesures han pres per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia i per evitar que es tornin a produir situacions com aquests despropòsits. A Madrid, Isabel Díaz Ayuso relativitza que la venda de l'àtic hagi quedat deserta i no es recuperin més de 6 milions d'euros. Defensa que és un patrimoni que està en mans del govern madrileny i es queixa d'una persecució, diu, política. Mentrestant, la jutgessa mou fitxa i demana a la fiscalia si creu que pot investigar el govern d'Ayuso per malversació per aquesta polèmica compra d'aquest àtic. Ho ampliem des de Madrid. Tania Tàpia.
8: Acorralada per les preguntes i visiblement nerviosa, ha intentat justificar els problemes que tenen per vendre's l'àtic de luxe.
9: Está comprado y no es dinero perdido. Es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
8: El seu govern el mantindrà a la venda de manera indefinida fins que arribi una oferta de més de 6,7 milions i es queixen que ningú el vol per la mala publicitat del cas. Ayuso no aclareix qui va ordenar la compra i es desentén de tot.
9: Se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está. Yo qué sé si la compra no la compra, a mi què m'importa?
8: L'última versió és que el volien com a residència ocasional d'autoritats. Ayuso nega, però, que fos per anar-hi a viure ella i ataca la premsa per no fiscalitzar, diu, amb la mateixa intensitat, el govern de Pedro Sánchez.
7: Més qüestions amb la perspectiva d'una guerra que no s'acaba i el petroli per damunt dels 100 dòlars al barril. Europa es prepara per una tardor de preus cap amunt i el govern espanyol insisteix a demanar a Brussel·les que impulsi un impost europeu per gravar els beneficis extraordinaris de les companyies de petroli i gas. Ho ha dit el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a l'arribada de la reunió de l'Eurogrup que se celebra a Dublín. Té el suport de països com Alemanya, Portugal o Polònia.
10: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
7: I fem precisament un apunt de mobilitat perquè a aquesta hora hi ha problemes per circular en alguns punts de la xarxa viària. Equip Viari, Maruz García.
11: Doncs sí, hi ha cua a la P7 entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès en direcció a Tarragona per un accident que talla un carril. A la sortida de Barcelona per la C58, un vehicle avariat a Montcada talla també un carril, provoca retencions des del Nus de la Trinitat, també afecta la B20, la Pota Nord, des de Badalona i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Es manté obert el carril Busbau de la C58 per a tots els vehicles, excepte els camions més pesants. D'altra banda, a l'aeroport del Prat es registren retards perquè a causa del mal temps es regulen els vols. I retards de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies a causa d'una incidència d'infraestructura.
5: Passant 4 minuts de les 3.
32: Dia amb Òscar Fernández.
5: És el Catalunya migdia, amb Òscar Fernández, que no s'ha pogut sentir quan tocava. Amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda.
5: La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
0: Molt bona tarda.
5: I el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
13: Bona tarda, Òscar.
5: Tot bé?
12: Molt bé, gràcies. Esperem que també tu.
5: Sí, de moment no tenim queixa, no? Més és divendres, que segons com, per segons qui, o com és el cap de setmana. No sé si per tothom, però bé. El primer tema, ja sabeu, ens el proposen des de fora. I els divendres és l'Empar Moliner, qui ens el proposa. Bona tarda, Empar.
14: Bona tarda.
5: Tot bé, tu també?
14: M'ha agradat molt sentir IA a Òscar Fernández perquè justament aquests dies a Catalunya Ràdio demanen a les persones que fan programes que si fan servir l'IA que ho diguin.
5: Sí.
14: Que és una cosa...
5: El Catalunya Migdia no en fem servir, com a mínim, del que posem en antena. Una altra cosa és la feina dels periodistes a l'hora de documentar-nos, de buscar dades, etc, que aquí sí que alguna cosa fem, però tot el que emetem, per exemple, no hi ha cap...
14: El TAS Vertical no fem servir IA ni en farem servir per una raó. Perquè si féssim servir IA ens faria la feina i ens agrada... El que és bonic és buscar la documentació i tot això, fer la feina. Mm-hmm. Si no, per què ho fem?
5: Clar. Molt bé, doncs escolta'm, has de respondre aquest correu, que ens l'han enviat
14: ja,
5: a tots
14: ells. Ja he respost.
5: Ja t'he vist, perquè...
14: Sí, és que he fet
5: l'empara ha fet allò que quan hi ha un correu a molta gent, normalment hi ha un respondre, i ella ha fet un respondre a tothom. I per tant, tots hem rebut la seva resposta.
14: La meva resposta sobre l'IA.
5: Com a mínim no havies faltat al respecte a ningú, i per tant la resposta era...
14: Ah, no, sí, perquè hagués pogut passar...
5: Podries haver dit...
14: Aquests fills de puta...
5: Exacte, això no, va ser molt correcte.
14: Molt correcte per venir de mi.
5: Sí, perquè quan vaig veure i vaig pensar... Ai, a veure,
14: ai, ai.
5: passa el filtre.
14: Allò que t'han d'enviar un WhatsApp.
5: Sí, has enviat un correu equivocat.
14: Esborra corrents. Sí. Que qui no ha enviat un correu equivocat i llavors què fa? Comença a omplir de text perquè aquell no el vegi. Perquè ja és tard.
5: Però no és això el que proposaves com a...
14: No.
5: La Isabel va fent cares que no sé si és que li ha passat alguna vegada.
13: Dic que veig tècniques...
5: Veus que hi ha algú que li han passat diverses vegades i que, per tant, ja ha desenvolupat una tècnica alternativa.
13: Jo he de dir que quan rebo un WhatsApp que no és per mi, el primer que faig és una captura.
5: Per si de cas. Clar, perquè el pots desfer, sí, el WhatsApp es pot esborrar, diguem-ne.
12: A l'avantguardia és important fer tot això.
13: Home, no, és per tot. Per la vida, Pere, per la vida.
15: Però és important ser ràpid. Jo, en canvi, si rebo un WhatsApp que no és per mi, segurament trigo 3 hores en veure'l. O sigui que no...
5: Tenen temps d'esborrar-lo, editar-lo i a fer mil coses.
14: O no és per tu, però igualment et penses que sí, el contestes.
15: Sí, però ja ho miraré.
14: Sí.
15: Sempre segueixo la tècnica de si és important ja trucaran. És una tècnica molt antiquada.
14: Molt antiquada, és veritat.
15: Fins que la campanya Una secretària per Marcos triomfi. Però no sé per què.
14: Una IA
15: Salvem
14: per
15: les balenes, ha triomfat, però una secretària per Marcos no.
14: Una IA
15: no acabo
14: per
15: d'entendre per què.
5: Qui, aquesta campanya la fas tu sol.
15: Bueno, escolta,
5: veig
15: i la gent que es vulgui sumar. Jo crec
5: veig poc múscul aquí.
15: És una iniciativa humanitària que no ha tingut prou ressò, però no entenc per
5: què. Però si has de demanar firmes o alguna cosa de suport, veig poc múscul si estàs tu sol demanant-les. Vull dir que aquí et falta algú més que t'ajudi a la campanya, però vaja. Va, a veure, els temes.
14: Doncs, tema. L'únic judici que hi haurà per l'1 d'octubre, de tot el que va passar, l'únic judici s'està fent ara. És el judici a un home, que es diu Roger Espanyol, que va perdre un ull per una bala de goma. I quan sento l'expressió que estem dient aquests dies, judici per lesions, penso... Lesions, quina paraula tan barata, no?, per perdre l'ull. El cas és que en el judici que es produeix a Catalunya, la víctima i els seus advocats s'expressen en la llengua de Verdaguer, o, si ho voleu, més contemporani, en la llengua de Guardiola, el català, que és la pròpia. Com que hi ha testimonis que són de fora de Catalunya, en general, policies o que no entenen el català, s'ha recorregut als serveis de traducció. Ara sentirem, si és possible, el moment en què l'advocada fa una pregunta a un testimoni que s'ha de traduir, i heus aquí que la traductora no en sap. L'advocada, per si de cas, li torna a repetir. I li ho repeteix, ara ho veureu, vocalitzant d'una manera tan bona que em temo que hagi rebut lliçons de la Marta Romagosa. O sigui, Marta Romagosa no vocalitza tant, però d'on no n'hi ha, no em pot rejar.
16: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
18: Pot tornar a repetir la pregunta?
16: Si ell va participar...
18: Perdó, podria volver a repetir, por favor?
14: Li repeteixi res. Què ha passat, direu? Doncs us ho contesto. Els judicis, naturalment, calen traductors i de moltes llengües. Podria passar que es cometés un delicte, per exemple, a Barcelona, i que hi hagués un delinqüent catalanoparlant que hagués agredit un ciutadà rus i que el testimoni fos del Magreb i el còmplice fos del Pakistan amb un germà que hi era de Colòmbia. He dit que el delinqüent és català per no ferir susceptibilitats de ningú, que ningú es doni per ofès. Només estic fent una barreja d'idiomes. Caldrien traductors del català, de l'amazic, del rus i de l'urdu. Del castellà, no. En el cas que ens ocupa, l'empresa de traducció, que deu haver guanyat un concurs públic, és amb seu a Granada. La traductora, que jo diria que té accent rus, però no ho puc jurar, sembla que no sàpiga català, i es veu que sí que parla altres llengües útils en el món del judici, com el rus. A mi em sembla meravellós que en un judici pels fets de l'1 d'octubre, i havent-hi aquí tanta tradició d'escola d'idiomes i tants professionals de la llengua, canviïn una senyora a traduir que no sap traduir. Segurament el que va passar és que l'amo de l'empresa li va dir: Ninoshka, això

0: Les entitats qualifiquen d'intolerable que els advocats de l'acusació no hagin pogut preguntar en català a alguns testimonis de la Policia Nacional perquè la traductora no era prou solvent. Les traduccions jurades en l'àmbit de la justícia provenen de l'empresa contractada, com deies, pel Departament de Justícia de la Generalitat, que licita aquest servei cada any. És a dir, el departament contracta una empresa d'intèrprets i a partir d'aquí els tribunals demanen els traductors que necessiten en cada moment. Però aquesta empresa va enviar una traductora especialista en rus i en ucraïnès, no pas en català. La mateixa sala del tribunal va haver de demanar una segona traductora davant la incapacitat de fer la feina de la primera. Ara bé, la segona traductora tampoc no va ser capaç de traduir amb solvència del català al castellà. Per tot això, per exemple, Anaïs Franquesa, del col·lectiu d'advocats Irídia, que porta el cas de Roger Espanyol, demana al departament que prengui mesures perquè ahir en el judici es va vulnerar la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania davant de la justícia i també la Llei Orgànica del Poder Judicial.
1: Home, que és intolerable. O sigui, el departament ha de revisar, o sigui, s'ha de respectar els drets lingüístics. No pot ser, que les persones no puguin exercir el dret de tenir doncs, la justícia en català. Dius, bueno, si les persones no el tenen a castellà, doncs aleshores doncs, que hi hagi una traducció simultània decent.
2: Ni no, és que traduzca el que acaba de dir.
0: El Departament de Justícia diu que ha fet un requeriment a l'empresa que li presta aquest servei per aclarir de manera immediata aquest incompliment en el servei de traducció al català que presta als tribunals i li demana que garanteixi que el servei s'ajusta a les condicions del contracte. L'empresa contractada que presta el servei als òrgans judicials i a les fiscalies de la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet és Ofilingua. Aquí el Departament de Justícia ha adjudicat un contracte de 2,2 milions d'euros. No sé com ho veieu tot plegat. La veritat és que els episodis que es veien ahir a la sala són absolutament surrealistes.
2: Mira, sort que el Papa Francesc és inviolable, perquè o sigui, si haguem buscar un traductor del llatí, això seria un drama. Vull dir que, sort, tenim sort.
3: Bueno, esperem que Ninoska, com a mínim, ja que no ha pogut desempenyar la seva feina en condicions, com a mínim, com la de la pel·lícula, trobi l'amor. Com Greta Garbo, al final sí. Fracassava en la seva missió, però trobava l'amor.
2: Sí. Estava o sigui, nerviosa, que, bueno... pobra, és que no era culpa de... L'han enviat amb la pel·la dels cavalls.
0: M'han enxampat, eh? Havia dit que havia de traduir del català al castellà i es veu que no...
2: No, llavors hi ha allò del currículum, no? Que dius, quantes llengües parles? I pam, pam, tots posem creuetes, eh?
0: I més a vegades, clar, amb llenguatge allò jurídic o judicial has de tenir una mica de...
4: Aquí la pregunta és quantes vegades s'ha donat això sense que ho sapiguem, perquè en aquest cas és un judici dels denominats mediàtics, precisament per al que assenyalava l'Empar, no? Perquè és l'únic judici o l'única causa que ha arribat a judici dels per l'actuació policial de l'1 d'octubre, però si el servei el donen a fiscalia, tribunals, guàrdies i tal, segurament hi ha moltíssimes vegades que molts advocats o detinguts o acusacions o defenses opten per passar-se del català al castellà precisament perquè el servei de traducció o no hi és o no dona les garanties.
2: Bé, i altres, en aquest cas, s'han passat tots al castellà.
4: Per això.
2: Però imaginem-nos una persona que només parla...
4: S'ha de suspendre el judici, s'ha de suspendre. Cosa que evidentment redunda en la velocitat de la justícia, però en el cas del català, que precisament en el camp de la justícia és on és més residual el seu ús i que se suposava que era un dels objectius tant de la Conselleria de Justícia com de Política Lingüística aconseguir que es normalitzés, perquè no estem parlant de generalitzar, sinó de normalitzar l'ús del català a la justícia, doncs no és una gran manera contractar amb empreses que no són capaces de donar aquest servei. Insisteixo, i no sabem les vegades que passa i que sí que es normalitza haver de canviar de llengua precisament perquè aquest servei no està disponible.
2: Jo també insisteixo en que quan diem fruita de quilòmetre zero, jo crec que les feines també han de ser molt de quilòmetre zero. Una empresa de traducció que està operant a Catalunya, havent-hi aquí tants professionals, potser hauria de ser d'aquí, no?
5: Però aquesta empresa a Granada pot tenir perfectament gent aquí, no? Jo crec que, o sigui, això que hem vist o que estem escoltant ara i que ens recordes en pares, òbviament només pot generar perplexitat, hilaritat, estupefacció, el que vulguem, però la culpa en aquí no seria ni tan sols de la situació de justícia, ni de l'estat espanyol, ni de res, sinó...
2: La culpa és de l'empresa?
5: No, per mi és de la Generalitat.
4: I del que fa el contracte.
5: Que fa unes bases de contractació que no són correctes. O sigui, no m'entra al cap que les bases de contractació no s'exigeixi que hi hagui traductors de màxima qualitat del català.
2: Evidentment que s'ha exigit, segurament.

0: però estan incomplint el contracte.
1: No ho desconec, jo no sé com ha sigut les bases d'això, però per mi és increïble que es pugui contractar amb una empresa que no acrediti que té bons traductors de català pels jutjats de Catalunya. Per tant, ho desconec, no sé en quin moment es va fer aquest contracte, no sé, però la culpa, diguem, és nostra, per dir-ho d'alguna manera, no? D'una administració que fa un concurs amb unes bases que, no sé, o no són clares, o no s'assegura que es compleixin, i per tant, això no treu ni un gram d'hilaritat i estupefacció, però vull dir que té més fàcil arreglo que d'una altra manera. Un concurs amb unes bases clares i amb una rendició de comptes, doncs això haurien d'impedir un disbarat com aquest.
2: En aquest cas el que falta és el rendiment de comptes, perquè les bases en teoria hi són, perquè clar, el departament està dient, escolta, necessito d'allò de traducció i que em donis aquestes llengües, i segur que el català hi és. Ara, és evident que ningú no ha controlat que això s'estigués donant aquest servei, perquè la primera en què hem tingut un judici amb molt focus mediàtic, doncs s'ha vist que les traductores no eren capaces de traduir del català al castellà.
1: Clar, igual s'haurà d'acreditar d'una manera prèvia, d'una manera més fefaent, no? Si és un concurs de 2 milions d'euros, bueno, doncs entenc que hi pot haver perfectament una garantia prèvia de dir, bueno, per donar aquest servei en català, qui són els traductors que tens? Si tu estàs a Granada o on estàs, és igual. Qui tens a Catalunya per venir a treballar quan hi hagi un judici a Catalunya?
0: Si tu guanyes un concurs de 2 milions d'euros, has de tenir el nivell C.
1: Sí, però l'administració que convoca aquest concurs ho ha de garantir.
3: Per traduir això és que no estem parlant ni de nivell C. És a dir, estem parlant d'un
1: nivell... No, però ha de tenir nivell C2. És a dir, la gent s'està jugant sentències judicials. És una cosa molt seriosa, això. O sigui, s'ha de tenir nivell màxim de traducció del català.
0: I també per respecte a la gent que fa traducció i interpretació, que són molts.
1: Òbviament.
2: Deixem-me saludar la Ruth Carandell, que és directora de Plataforma per la Llengua. Ruth, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Aquesta situació en el marc d'un judici, és a dir, en un moment de més de vulnerabilitat pels acusats, pels testimonis, pots estar nerviós, pots estar-te jugant doncs, una condena més dura o menys dura i vols expressar-te en la teva llengua. Això passa habitualment? Pot passar? És comprensible que passi una cosa així, que no et puguis expressar en la teva llengua quan hi tens tot el dret?
4: Passa molt sovint, passa tan sovint que la gent ja ni es queixa, que ho dona per fet. I les queixes que nosaltres, per exemple, ens arriba al nostre servei de queixes, tenim inclús coaccions per als propis jutges perquè la gent canviï de llengua. I tenim també endarreriments judicials perquè es presenten en català els escrits. I tenim també dades, que comentàveu ara vosaltres que no se sap les dades, la mateixa Generalitat té penjat al seu portal web la dada de que el 80% dels escrits que es presenten en català exercint el dret a opció lingüística del procediment, doncs no respecta. Directament, de cada 100 peticions o demandes que es presenten per un procediment que es fan en català, doncs el 80%, 80, es tramitaran en castellà directament perquè així ho decideix l'oficina judicial. I això no és culpa de les empreses, sinó que és culpa de qui dissenya aquest servei, que és un servei que ve directament al servei de la justícia doncs, regulat i en un marc normatiu que afecta tot l'Estat, que hi ha una llei, que és una llei orgànica del 2024, que és la llei de defensa, on diu que tots els intervinents en un procediment tenen dret a poder fer servir la llengua, sobretot si és la seva oficial, l'oficial d'aquell territori, però l'oficial d'un territori serveix per tot l'Estat, la seva llengua materna per garantir el dret de defensa. I això ve de les directives europees que s'han hagut de transposar a la normativa espanyola, que també ha fet que s'hagués de canviar la llei orgànica del poder judicial i que, a més, dona una garantia suplementària per al cas que hi hagi alguna empresa que passi aquestes coses, que és que el mateix jutge pot, en aquell moment, habilitar qualsevol funcionari o qualsevol persona que cregui que pot... conèixer aquella llengua perquè aquell servei es presti, val? D'una manera correcta. I em sembla que saber parlar el català, doncs a Barcelona no sembla una cosa gaire difícil trobar algú en aquell moment que passés per allà o que estigués treballant al propi jutjat.
2: El que diu el departament és que ara fa un requeriment a l'empresa per demanar-los què és el que ha passat, perquè clar, aquí és evident que en el moment en què es va fer el concurs el departament demana que es que se sàpigui i que es pugui traduir del català. Aquí el que falta, per tant, és control per part del departament que allò que es va contractar en el seu dia s'estigui realment allò desenvolupant.
4: Poden faltar més coses, perquè depèn de com es liciti, tu pots demanar això a tots els intèrprets o pots dir que aquest servei te'l prestin, però tampoc sabem què va demanar el jutjat quan va demanar l'intèrpret, perquè si el jutjat no va explicar quina mena d'intèrpret necessitava, m'entens? És a dir, que també depèn de veure com estan, estan elaborats els tècnics d'aquesta licitació. És a dir, que això és culpa de l'administració i culpa de l'empresa. Si l'empresa no ho ha fet, evidentment s'ha de sancionar, però des de la nostra experiència, amb molts contractes per moltes coses, la llengua doncs mai és pedra de toc per després sancionar les empreses.
2: I a més, en l'àmbit de la justícia, on ja sabem que és un dels grans àmbits en què el català està especialment en una situació de poca utilització.
4: Però és que ja us comento que si de cada 100 demandes que es vol començar un procediment en català, que es té tot el dret, la pròpia administració de la Generalitat, no?, quan el rep, ho tramita en castellà, igualment, el 80%. És a dir, tot això desincentiva. O com alguna de les queixes que tenim nosaltres, quan algú entra en una sala i el jutge li demana que canviï d'idioma, o aquest perquè és mediàtic de cas i s'ha seguit, però també n'hem tingut nosaltres algun altre mediàtic, a vegades, i no vull pensar que aquest sigui el cas, la llengua es fa servir també com un motiu més de punició en aquell cas concret, no? I que a alguns li fa hilaritat, però en altres doncs, ens frapa molt i ens afecta en allò més essencial que és a la llengua, no? com a dret humà de les persones.
2: Per cert, aquesta setmana ha quedat resolt un altre tema, en aquest cas, en un àmbit col·lateral de la justícia, com és el dels notaris. Per un cas d'un ciutadà que va haver de pagar doble perquè li fessin una escriptura en català.
4: Sí, la llei de normalització lingüística es diu que les notaries han d'expedir i d'atendre com a mínim en català, i que hi ha un dret d'opció lingüística. Les notaries posen un cartellet a l'entrada, a vegades o a vegades no, i això va ser una cosa que nosaltres havíem demanat, però en aquest cas, doncs, una família va anar a signar una compra-venda i ningú els hi va comentar res sobre l'idioma, i quan van ser a casa es van donar compte que l'escriptura que els havien donat era en castellà. I a sobre hi havia una fórmula que deia que se'ls havia deixat l'opció lingüística i que, i que aquella era la tria que havien fet. Van reclamar contra això, assessorats per nosaltres, i finalment es va requerir pel col·legi notarial a la notaria que a partir d'ara doncs, que els van recordar el que diu la llei, que és estrany també com això dels jutges i els notaris, no? que són els experts en lleis, doncs, que complissin això, però és que a més li van cobrar, com dius, dos cops per cadascuna de les escriptures quan van haver de fer-la en català. I vam haver de fer una altra queixa demanant que es retornés els diners i aquest agost els hi van tornar finalment els diners. El problema de tot això és que tot això és com un problema estructural que el que fa és que tot sigui difícil, que costi i que un estigui disposat doncs, a plegar-se, a no defensar els seus drets lingüístics o viure plenament en català amb normalitat, que és el que et tocaria, no?, vivint a casa. Aquí nosaltres anunciem és que, havent-se reconegut tot i havent fet rectificar la notaria, finalment no se'ls ha sancionat a la notaria per no haver complert el que estableix la llei. Com tampoc en aquesta investigació que parlàvem ara només s'investigui què és el que ha passat doncs amb l'empresa, no? I no s'investigui de debò què és el que ha passat amb el propi departament, amb el seguiment o del que és la contractació d'aquest servei o què ha passat en el propi tribunal per no garantir els drets dels ciutadans.
2: De fet, segons un estudi que vau fer vosaltres mateixos, el 70% dels notaris, 7 de cada 10, no donen als clients l'opció de poder-ho fer en català. Directament ja van a la castellà directament, no?
4: Sí, sí, és així. Això era el 2018, però veiem que no ha millorat. Almenys continuem tenint queixes. I jo que vaig participar en l'elaboració d'aquest estudi, que el fèiem a peu de les notaries, quan sortia la gent els hi preguntàvem en quina llengua us han fet l'escriptura? Deien en català, perquè ens atès en català, i quan l'obrien i la miraven del sobre deien, ostres, doncs la tenim en castellà. O sigui que la gent no era ni conscient, o sigui, ja no els havien donat l'opció, però no eren ni conscient perquè la manera com els havien atès potser els donava la sensació que tenia la documentació en una llengua que finalment tampoc tenien.
2: Ruth Canandell és directora de la Plataforma per la Llengua. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: A vosaltres, perquè us interessin aquests temes.
2: Bé, doncs són dos exemples de dels dèficits que encara tenim en la utilització del català i del dret de la gent per ser atesos o per utilitzar la seva llengua en el tracte amb l'administració o amb els poders, per exemple, en aquest cas judicials o amb els notaris.
5: I a més és que no avança, costa molt d'avançar. Jo recordo fa mil anys quan feia informació de tribunals que fèiem notícia de cada sentència que rebíem en català al marge del tema que fos, diguéssim. Simplement deies la primera sentència de lo penal, la primera sentència de l'audiència en català. I no s'avança. I quan s'avança, evidentment, com demostra aquest cas, s'avança amb grans errades o grans falles. Però insisteixo, aquí el més important no és només aquest cas, sinó quantes i quantes vegades, com deies tu, Òscar, en una situació de vulnerabilitat de la persona que està al davant de la justícia, s'opta per canviar d'idioma, per evitar, no sé si la represàlia, però segurament sí, evitar mals majors davant d'un tribunal.
2: Molt bé, doncs aquest és el primer tema que ens ha portat l'Empar Moliner. Empar, gràcies, bona tarda.
0: A vosaltres.
2: D'aquí a 3 minuts seran 3:45, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
6: Catalunya Migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
8: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Aquí el tens.
8: Ja?
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
12: A veure si s'ha entès.
11: Troba-la al Super3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
13: T'esperem al Supercampus!
14: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
15: I supem a les millors taules del món.
16: En aquesta terra protegim i acollim.
17: Fem barri i fem pinya.
18: I fem i no deixem de fer.
19: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
20: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Catalunya migdia.
22: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
23: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
24: No te la pots perdre.
22: Però si és brutal.
25: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
22: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
25: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
22: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
25: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
22: Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
26: Avui, a partir de 3:45 del vespre, Espanyol Elx.
27: Penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè...
26: Els de Manolo González acumulen 3 derrotes a la Lliga i necessiten millorar.
27: No m'ha estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
22: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
26: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
6: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT. Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
2: Dos quarts de quatre. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Marcos Lamelas. De seguida anem amb més temes, però durant la tertúlia no han pogut aguantar els tertulians de parlar del cas Andic, que el tractaran àmpliament a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, que ahir ja van tractar-ho i que avui també doncs, el tractaran àmpliament, però ja sabeu que
5: puc
2: avui...
5: Puc manifestar la meva estupefacció per no tractar-ho aquí també.
2: Escolta'm, t'estic servint en safata que puguis dir el que et sembli. Ja sabem que avui La Vanguardia ha publicat que Isaac Andic es va mostrar interessat en una tècnica, podríem dir, que s'havia utilitzat per part de la seva terapeuta, en un altre cas, en el que per curar, diguem-ne, la mala relació amb una familiar, feia veure que el tirava per un barranc. Més o menys seria això.
5: Sí, sí. No, ja ho has explicat tot, diguéssim. Demà explicarem alguna cosa més interessant.
2: Compte.
5: Sí, jo crec que el cas que té el perill de fer molt de, no?, molt de safareig de barra de bar i de cigaló, per entendre'ns, s'ha de tractar, que no deixa de tenir aquest morbo, però sí que és evident que s'ha de tractar amb cura, perquè estàs parlant d'un delicte molt, molt greu, no? I precisament per la rellevància dels protagonistes, doncs suposo que crida més l'atenció, o té més interès. Però sí que és veritat que sobta veure com gent d'aquesta posició social i econòmica es posa en mans de terapeutes sense títol que posen sobre la taula una manera de sanar-se molt curiosa i que suposo que cap de nosaltres que estem aquí se'ns passaria pel cap solucionar els nostres problemes amb els pares d'aquesta manera.
0: Però són teràpies que no tenen cap mena de reconeixement científic, que no tenen cap mena de validació clínica ni mèdica, i que depenen de l'encant i la fascinació que pot generar el terapeuta i la seva capacitat de portar a persones amb problemes, diguem-ne, per camins, anem a dir-ho, estranys.
1: I teràpies molt cares, no? Tot i
0: bueno,
1: així...
0: Bueno, no especialment cara, eh?
1: No?
0: És a dir, estem parlant de 200 euros l'hora, que per
5: el preu d'un psicòleg mena, normal tampoc és tan car.
0: El problema era aconseguir hora.
2: És a dir, la quantitat de gent,
0: la quantitat era... Però, increïblement, no era que jo aquí te porto a un retiro i et cobro 5.000 euros. No. El problema era aconseguir hora, perquè era molt difícil. I perquè ella estava també a Suïssa i a Alemanya, i estava molt sol·licitada. És a dir, sabia bellugar-se en una determinada èlit econòmica i patrimonial molt determinada, on ella acabava generant una sensació, diguem-ne, de necessitat i de producte escàs, que era ella mateixa, i llavors hi era molt... Escolta, clar, és que estem parlant de qüestions que han sortit per aquest cas i que normalment no tenen transcendència perquè, en fi, la gent no acostuma a parlar d'això, però està allà i no era l'únic client de posició extremadament acomodada que recorria als seus serveis.
2: Recordem Julia Luderwald, és com es diu la terapeuta, que és veritat que ha sortit ara a la llum arran d'aquest cas, però que és veritat que era coneguda en aquestes esferes del poder adquisitiu de la ciutat de Barcelona, sí, on tenia molta clientela.
0: És a dir, tu i jo l'hauríem pogut pagar. És a dir, no estava al nostre abast. L'únic d'allò és que no ens hauria donat hora.
2: El Pere va fer encara, com ho hem dit, sí, tampoc no entra en els meus plans.
1: No entra en els meus plans, però estic sorprès d'escoltar el Marcos. No?
0: Bueno, escolta'm, tu i jo podríem comprar un Ferrari? No. Hauríem pogut-nos pagar aquest servei d'èlit? Sí. Ens hauríem donat hora? No. Escolta, això és una altra manera de ser pobre.
2: Molt bé. Bé, en tot cas, és un cas que no para de sorprendre's amb nous girs i amb noves informacions que apareixen, desapareixen i que desmunten algunes de les tècniques dels uns o dels altres, tant de defensa com d'atac. Veurem com evoluciona. Insisteixo que aquesta tarda, a partir de les 4, el Francesc Garriga i el seu equip, a la tarda de Catalunya Ràdio, tractaran el cas àmpliament. I ens ha dit la Isabel García Pagán que demà a La Vanguardia tindrem alguna nova entrega. Per tant, són informació nova, demà?
5: Sí, sí, sí.
0: En tot cas, sempre estem parlant, hem de dir-ho, d'informació conjuntural. És a dir, proves fefaents del que va passar és una altra cosa.
1: Clar. No, no estem encara amb instrucció, no?
2: Sí. Passen 5 minuts de 2:15. Us emplaço a la tarda de Catalunya Ràdio per sentir les novetats sobre el cas Andic. Nosaltres, més coses? Ja sabem que aquest 2027, l'any que ve, serà electoral. És segur que hi haurà eleccions municipals al maig, també durant l'any, sense data precisa encara, hi haurà unes eleccions generals espanyoles. I això a Catalunya ja es comença a notar. Els líders espanyols venen a fer campanya ja des d'avui mateix. Santiago Abascal, líder de Vox, va ser ahir a Lleida, avui al matí ha fet un acte a Tarragona, i després serà a Barcelona, en un acte a la Zona Franca. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, serà diumenge a Badalona, un lloc propici amb l'alcalde Xavier García Albiol del seu partit. I Pedro Sánchez participarà al tancament de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat del president Salvador Illa. Per tant, els líders dels tres grans partits espanyols seran aquests dies, aquest cap de setmana, a Catalunya, fent precampanya electoral. Encara no hi ha campanya, però, òbviament, tots els partits ja tenen la seva maquinària engegada. Gairebé 10 anys després de l'1 d'octubre, les estratègies dels partits han anat canviant. La més clara, la de Vox, que ahir mateix concretava Abascal a Lleida, ha canviat molt el discurs de Vox de l'època del procés a ara.
3: Polémica entre catalanes y castellanos ya no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilización y barbarie.
2: Vox, que ja ha esgarrapat molts vots al Partit Popular, es concentrarà en llocs on tradicionalment han votat els socialistes en les grans conurbacions urbanes. Per això, Núñez Feijóo intenta conservar els seus vots a Catalunya visitant Badalona, on crec que pot assegurar un bon resultat, i mentre que Sánchez, a la Festa de la Rosa, també sap que Catalunya li és fonamental si vol un triomf electoral. Catalunya és la comunitat autònoma amb més vot i més població governada pel Partit Socialista. No sé com ho veieu, però fa pinta que des d'ara entrem ja en una mena de voràgine, que ja no ens aturarem fins a l'estiu que ve. Com a mínim, si no es va més enllà.
5: Jo crec que fa temps que estem en aquesta voràgine, com a mínim posant, no, els pilars per a aquesta campanya, i la primera finestra electoral que s'obre el 2027 és el febrer-març, de manera que tothom està intentant tenir tota la maquinària dels partits i tota la seva base mobilitzada per si s'ha de començar a córrer a l'esprint, no? Hem de tenir en compte que també dintre del PSOE els qui es presenten a les eleccions municipals i autonòmiques prefereixen que les generals siguin abans que les municipals i autonòmiques, que són al maig, o sigui que el percentatge d'interessats en que les eleccions siguin en aquesta finestra, doncs és molt àmplia, i la batalla a Catalunya és evident. Si els socialistes, si PP i Vox aconsegueixen arrossegar vot a Catalunya, vol dir que els socialistes el perden, i si Pedro Sánchez, a més de perdre vots per la seva esquerra, es queda sense el seu, no, el seu pal de paller electoral a l'Estat, doncs aquesta remuntada o la supervivència del seu govern, o de la seva pròpia supervivència a la Moncloa, és molt més complexa.
1: Sí, és exactament així, tot i que, paradoxalment, aquesta mobilització de les dretes que posen Catalunya en un punt, diguem, bàsic, és precisament el que també pot acabar d'afavorir una vegada més, el que és un fenomen que sol passar cada vegada que les dretes i les extremes dretes tenen possibilitat d'arribar al govern, doncs que qui xucla el vot útil a Catalunya per evitar això és el PSC, i per tant és una paradoxa que no sabem si pot tornar a passar. Òbviament Catalunya és la comunitat clau en aquests moments perquè hi hagi aquest govern que tenim. Si no fos per Catalunya, clarament ja a l'any 23 hi hauria hagut un canvi. I comentàvem, o sigui, estem ja en fase preelectoral. Tinc la sensació que tota aquesta legislatura és una legislatura en permanent mode preelectoral. És a dir, des del mateix moment en què es va formar el govern, es va formar en unes circumstàncies molt especials. No hi ha un bloc que dona suport en el govern de manera permanent com a tal. Es van posar d'acord per una investidura i per l'amnistia, i tota la resta, la sensació és de que és una situació preelectoral permanent, en què per un cantó no es va acceptar ni tan sols la legitimitat d'aquesta nova situació, i que per tant està en moda tombar el govern costi el que costi des del principi, i per l'altre no s'ha sapigut o no s'ha pogut teixir un bloc mínimament coherent que li doni, que garanteixi, diguem, una coherència a la legislatura. Per tant, estem en moda preelectoral, em temo que des del minut 1 després de la investidura de Pedro Sánchez.
0: Home, jo crec que el mode preelectoral començarà a partir de després de Nadal, que ara el que hi ha una mena de prescalfament, tenint en compte l'actual clima de polarització que es viu a Espanya. Per matitzar una mica, jo crec que és interessant veure que els tres partits que hem comentat, l'aproximació a la campanya és molt diferent. El PP fa una aproximació molt clàssica, en clau, sobretot de les municipals, és a dir, que vagi a Badalona, al principal alcalde, que té majoria absoluta. És a dir, Feijó està pensant en les municipals, en millorar el seu posicionament en les municipals, com una primera palanca, perquè després això, per recollir fruits a les generals. En canvi, Sánchez juga la partida amb una maquinària del PSC molt important i molt poderosa, però que té problemes perquè ella remunti les enquestes, i que, per tant, i aquí la clau, sobretot, és el PSC, com estava explicant molt bé el Pere, com principal suport d'aquesta legislatura, perquè sense el PSC aquesta legislatura espanyola no hi ha estat possible. Del tema de Abascal és molt interessant, perquè jo crec que a Catalunya farà el mateix que ha fet a la resta d'Espanya. És igual al candidat, és igual al discurs, ell arriba als jocs, l'important és la presència i l'important és l'hora de les canyes, especialment en públic jove, on bàsicament no és lo important lo que digui Vox, sinó aquesta alternativa on el discurs sembla com superat, no hi ha uns grans plantejaments ni ideològics, ni en contra del que diuen ells, ni de batalla cultural, sinó sobretot de presència, de normalització i de que és bo, normal i fins i tot contracultural votar a Vox, i molt enfocat al jovent. Una cosa molt rara que a mi em sorprèn molt, però que, per exemple, Aragó li va funcionar molt bé.
2: Ahir Lleida tenia la plaça on es van sortir, la plaça Ricard Vinyes, que és una plaça cèntrica de Lleida, i estava plena, i no era ni un acte, ni un míting, ni no hi havia discurs. Era una...
0: És que no hi ha discurs.
2: Era una atenció a la premsa, i en canvi va omplir la plaça.
5: El que passa és que el que està fent Vox també, i bueno, fan tots els partits a Catalunya, és ajustar molt les seves escenografies i els seus plantejaments. Vox, fins ara, era una anomalia, però a la resta d'Espanya ja està governant a moltes comunitats autònomes i alguns ajuntaments en companyia del PP.
0: Europa és tendència.
5: De manera que què fa quan ve a Catalunya? Se n'oblida de l'enfrontament, deia, entre castellanos i catalanes, que és el que atia quan està fora de Catalunya, i se centra probablement en temes que frapen més actualment i surten com a principals, un dels principals problemes de la ciutadania, com és la immigració. De manera que obvia, diguéssim, el conflicte del procés i companyia i prefereix fer un discurs d'immigració. El cas d'Alberto Núñez Feijó, a diferència de la resta de l'Estat, on governen gairebé totes les comunitats autònomes, aquí l'únic pal que pot ensenyar amb garanties és Xavier García Albiol. O sigui, és un senyor que es presenta a les eleccions municipals gairebé que amagant la marca del PP, però que guanya per majoria absoluta perquè ve a ser allò que denominem l'alcalde global, no? Diguéssim, que és aconseguir d'escombrar vots de totes les tendències ideològiques o de totes les tendències, no sé si tan, no, si ideològiques, com interessos ciutadans, no? I això és el que pot vendre Alberto Núñez Feijóo. No pot vendre el PP de Barcelona perquè van fer alcalde a Jaume Collboni. Vull dir que Alberto Núñez Feijóo va a Badalona totes les vegades que pot per presentar projectes de vivenda, per presentar projectes contra l'ocupació, per presentar projectes contra la multireincidència. I ara, de cara a les municipals, efectivament, el model que vol el PP a Catalunya és el de Xavier García Albiol. I van ajustant-se. Però sí que és veritat que al final acabes veient que el vot definitiu, diguéssim, el que faci decantar el vot de la ciutadania en unes eleccions generals, en l'àmbit d'aquests tres partits, pot acabar amb molta gent de socialista votant a Vox.
1: Sí, en tot cas, quan parles del García Albiol, a part de l'alcalde, diguem, el principal focus de poder municipal que tenen a Barcelona, és també el precursor a Catalunya d'aquest nou marc que ara intenta capitalitzar Vox quan diu civilització o barbària, diguem, no?
5: Sí,
1: que,
5: sí.
1: En què els d'aquí, els occidentals, contra els bàrbars, que quan diu civilització o barbària no sé molt bé qui és civilització i qui és barbària, no? Però entenc que ells se situen al camp de la civilització enfront de la barbària, i aquest nou marc és el nou marc, òbviament, en el que l'extrema dreta està aconseguint col·locar a molts llocs d'Occident, i que Catalunya, a part de tot això que hem comentat i que és així, i que hi estic d'acord, hi ha un element bàsic, també, que és que hi ha aquesta emergència que detecten totes les enquestes d'Aliança Catalana, amb una bossa de vots que no són només que venen de Junts, com alguns els agradaria, sinó de tots els partits, que accepten aquest nou marc de civilització o barbària, i que, per tant, hi ha una competència aferrissada per tota aquesta explosió d'aquesta bossa de votants que, aparentment, bo, després veurem què passa, Aliança Catalana ni tan sols es vol presentar en unes generals. Per tant, aquí hi ha una... mai hi ha en unes eleccions tant potencial votant que, per conquerir, perquè normalment a les eleccions ja s'hi arriba en què la majoria de gent té decidit el vot, després hi ha una franja d'indecisos, però si resulta que estem en un moment a Catalunya en què està emergint una força política que algunes enquestes li donen ja segona força o tercera, i que ve de només dos diputats del Parlament de Catalunya, és obvi que aquí hi ha una bossa de votants espectacular que accepten el marc de civilització barbària i venen en aquí doncs, ja a competir, a part de totes les de tots els altres elements que hem comentat, per veure si aquesta massa de votants la poden xuclar.
2: Passa un minut de 3:15, ens queden 14 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida un altre tema.
4: Catalunya migdia.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
8: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I supem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem. I deixem de ser.
19: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
20: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
21: Generalitat de Catalunya.
22: El govern de tothom. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
26: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
22: Entrades a auditori.cat.
24: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
28: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
24: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
29: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
24: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular-te.
30: Me siento súper, me siento fantástico.
24: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
31: amunt,
24: però que al final són falses.
31: El rotllo, no m'agrada.
26: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
32: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
22: Catalunya migdia.
33: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
34: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
35: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
36: Podríem tenir son.
37: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls...
38: Mare, literalment.
36: O poques ganes de treballar.
38: És que tinc molta feina.
37: I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
36: Dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
39: Som pura cafeïna.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
36: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
36: Som 3CAT.
2: D'aquí a 10 minuts seran les 4 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Marcos Lamelas. Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris estan investigant la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim i l'autòpsia determinarà ara la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. Això ha tornat a fer queixar-se als funcionaris de presons. La portaveu d'UGT Presons, Montse Balaguer, Balaguer, ha explicat a Catalunya Ràdio que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè, us ho explicàvem fa uns dies, es troben al 95% de la seva capacitat. De fet, la presó de Quatre Camins, on s'ha produït aquest incident, és un dels centres que pateix més la sobreocupació per reclusos.
0: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple. Amb la qual cosa la massificació encara es porta pitjor.
2: Fa uns dies ho explicàvem, que Catalunya ha arribat al 95% i que el departament es planteja ampliar la capacitat de les actuals presons, perquè de construir-ne de noves no és una solució a curt termini, però sí, també ens van avisar els treballadors, ampliar la capacitat de les actuals no és solució al seu entendre, perquè els serveis són els que són. La gent que hi treballa és la que és, les instal·lacions són les que són, i per tant, si poses més reclusos en el mateix centre que està dimensionat per menys, doncs no és solució del problema. No sé com ho veieu, però he tingut aquest incident, aquest assassinat, de fet, que ha tornat a posar sobre la taula aquesta situació que hi ha a les presons catalanes.
1: Bueno, sí, poden ampliar les capacitats, però si fins i tot les que tenen previstes, com la de la zona franca, que era per tercer grau, resulta que van retardant també la seva inauguració, doncs el problema no fa res més que augmentar. També tenim un problema amb per què augmenta tant la població reclusa, o sigui, quina és la política, diguéssim, el càstig de delictes i com es gestiona perquè la població reclusa augmenti de manera tan exponencial en pocs anys. I, efectivament, si no es donen les condicions per tenir els presos, es posa en risc la seguretat de tots els treballadors. El fet de que no tinguin, o que evidentment estigui tan restringit a l'ús d'eines que siguin perilloses i que hi hagi molt més control, no evita que una persona que sigui violenta de per se no acabi posant en perill un company de cel·la o un treballador. O sigui que la solució és complexa i les ampliacions que s'estan parlant d'aquests centres penitenciaris actuals també s'ha de veure com s'ha de fer, perquè no pots començar a muntar barracots a les presons.
3: A veure, jo crec que hem de separar el cas del que ha passat a Quatre Camins, és a dir, un assassinat a la presó és una cosa que pot passar en una presó antiga, en una presó sí. nova, en una presó poc massificada.
1: Totalment.
3: Llavors, separem. Una cosa és que necessitem fer un anàlisi sobre l'actual població reclusa i la capacitat que tenim de gestionar-la, i una altra cosa és aquest fet. I a mi m'agradaria molt, el primer de tot, perquè si tens presons, et poden passar aquestes coses. Si tens presons, pot haver-ne una fuga. Per posar un exemple. Mm. És a dir, si tens 500 persones en una presó, hi haurà gent que estarà pensant en escapar-se.
1: Bueno, això... L'últim que es va escapar s'escapava d'un restaurant.
3: Bueno, però... bueno, s'escapava
1: no de la presó.
3: Però és que
1: acostumen a escapar-se amb les visites mèdiques.
3: Efectivament, però... És a dir, això... És a dir, llavors separem. Una altra cosa és, ens fan falta més presons? Sí. Perquè el gruix de la població reclusa que n'hi ha és per tràfic de drogues. I llavors, mentre que això continuï com està, que és, u, les drogues són il·legals, b, ens agrada molt consumir drogues, i llavors, doncs, escolta, sí, escolta, Occident Occident ens agrada.
2: El sí de Marcos és per una cara que li ha fet l'Isabel.
3: Isabel, és que ho sento.
1: No, aquesta
3: sento,
1: primera del plural m'ha sorprès.
3: No, bueno, escolta, perquè...
2: Parla per tu, és una mica...
3: Perdona, però és que és així. És a dir, parlem d'Estats Units. Si volem sentir-nos còmodes, fem veure que això no
1: Marcos, que
3: això no passa
1: raó,
3: a Europa.
1: Que sí, que tens raó.
2: I després que ho
3: hi ha un mercat. És a dir,
2: però després, que ho explicàvem l'altre dia, és a dir, si tu demanes que hi hagi un enduriment de penes i que, a més, per exemple, hi ha ara una sensació de que els multireincidents doncs, han de complir unes penes més dures, clar, això implica que hi hagi
3: més
2: gent...
3: Més penes per la marihuana. La marihuana s'està convertint en un problema d'ordre públic, d'armes, de cops entre ells, i s'ha dit, llavors, automàticament, això suposa, un cop que ho apliques, que augmenta la població reclusa. Les penes per drogues, a més, són per molts anys. Fins i tot complir la meitat, són 10 anys.
1: No, sí, jo ho he dit al començament. El problema és que tota resposta a un fet de delinqüència o a una preocupació de criminalitat és augmentar les penes sobre els delictes, però i això fa augmentar la població reclusa. Però la situació exacta
3: és, els ciutadans occidentals comprem drogues perquè ens agrada prendre drogues, i no ens podem enganyar. Aquí hi ha un mercat, i per això hi ha gent que porta drogues. Hi ha gent que ven drogues i hi ha gent que guanya. Molts calés venen drogues.
4: Jo desconec si la base, diguem, de la població reclusa a Catalunya prové d'aquest àmbit en aquest percentatge tan important.
3: Perdona, a Reina Unida, és a dir...
4: Jo personalment sempre... Jo estic totalment en desacord amb aquesta política general de la repressió, diguem, de lo que és el consum de marihuana. És un tema delicadíssim, no pretenc tenir raó, però hi ha també molta gent, molts experts que consideren que això és contraproduent en el sentit que està dient el Marcos, i que hi ha moltes altres drogues i coses que funcionen, que són permeses, i que en canvi això està també consumint molts recursos policials per una cosa que a parer meu no hauria de tenir l'atenció policial. Però dit això, desconec si el problema de les presons és aquest. Òbviament, risc zero no n'hi ha, però tot el que suposi massificació necessàriament implica un problema que pot ser de seguretat i de moltes altres coses, i que, per tant, qualsevol societat ha d'analitzar com reduir aquesta massificació.
3: Per tant, fer més presons?
4: O fer més presons, o, com molt bé apuntaves, a lo millor fer un debat ampli i rigorós.
3: Clar, però no pots plantejar-te tu sol a despenalitzar les drogues. És a dir, no pots plantejar-te com a país. És a dir, això requereix un enfocament molt més global. Pràcticament és un acord de la ONU, això. És molt complicat. És molt complicat. És a dir, i és el que necessiten països com Mèxic. És a dir, nosaltres pensem que tenim molts problemes, però tu imagina't Mèxic, que té pràcticament en aquest moment més de 10.000 morts a l'any. És brutal. És a dir, en Mèxic hi ha una guerra entre l'Estat i el narcotràfic, i l'Estat està perdent. I canvien els governs i l'Estat està perdent aquesta guerra.
1: Bueno, però és que allà també han perdut les presons, diguéssim. Vull dir,
3: bueno, és un problema molt global. És a dir, tu, Espanya no es pot fer un plantejament
1: que tu dius ràpidament, aquí fem més presons, no, i tothom voldrà que no la vol el seu pati al darrere. Ja està. I és que el problema també el tens aquí.
2: En tot cas, el debat sobre si s'ha de despenalitzar les drogues o no és moment ara, quan falten 2 minuts per arribar a les 4 d'un divendres de setembre, de fer-ho aquí al Catalunya migdia. Queden 2 minuts, una mica més, per arribar a les 4. Queden 2 minuts, per tant, per passar el testimoni a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Com estàs?
5: Bé, de divendres.
2: Home, així rai.
5: No, vol dir que treballant igual que un dilluns.
2: Sí, home, clar, tens programa igual, no?
5: Per això.
2: Dura igual.
5: Exactament el mateix.
2: Veus? Nosaltres ja estem acabant, ja. Ja tenim el davant.
5: Et sents alliberat?
2: No. No, no, perquè en aquest programa tinc més feina, eh? No, això no s'acaba.
5: Però divendres, no passa res, un divendres a la tarda.
2: No, mai.
5: Sí, que passen coses, perquè si passen les expliquem a la tarda.
2: Clar, tu mateix, si vas dir no passa res, enviaràs la gent a sentir música.
5: No, i al revés, avui, mira.
2: No, bé, a veure, explica, perquè la Pagant, la Isabel García Pagant, sí? Estava com indignada que no tractéssim a la segona hora del Catalunya Migdia molt més abastament el cas antic.
5: És que ens hem repartit una mica amb l'Òscar.
2: El Garriga, amb la tarda, el tractarà llargament.
5: Hem fet una cimera aquest migdia amb Òscar Fernández, Joan Bota i Arnau Maimó per veure qui es quedava els nens al cap de setmana, que eren els temes més grossos del dia.
2: Això és com si fóssim una parella separada, i no és el cas.
5: Estem separats per una planta.
2: Sí, ja, però tenim molt bon rotllo.
5: Cas en dic, amb la Rebeca...
1: Un passinxot d'audiència, això, eh?
5: Amb la Rebeca Carranco, novetats, no només novetats, sinó parlarem de la fuga que hi ha hagut avui a una presó catalana, i d'un assassinat, vull dir que la cosa comença molt fosca, i després parlarem de carnets de conduir.
2: Carnets de conduir, eh?
5: Tu, si et fessis l'examen avui, creus que el passaries a la primera?
2: Si sóc... mentalitzant-me que vaig a fer l'examen, sí. Si conduís com condueixo habitualment, probablement no.
5: Aquest serà un dels debats d'avui.
2: Podries haver convidat l'Empar. Fa més d'un any que ho està intentant. I
5: mira,
2: no se'n surt.
5: Que bona, és veritat.
2: Un dia va arrencar amb el freno de mà posat. Amb això t'ho dic tot
5: a l'examen. A mi m'ha passat algun dia sortir rascant, no passa res.
2: Sí, però era l'examen, eh?
1: A l'examen no pots fer-ho.
5: No, clar. Bé, va, que diu que hem d'acabar. Ara ens hi posem.
2: De seguida, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Gràcies a l'Isabel García Pagán, al Pere Rossinyol i al Marcos Lamela. Fins la pròxima.
4: A vosaltres.
1: Adéu, bon cap de setmana.
2: Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.

0: The Flow amb Jordi López. The Flow amb Jordi López.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
1: Doncs ja ho tens clar. Informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
0: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
2: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Consells de prevenció i actuació en cas d'incendi a casa. Evita distraccions quan tinguis alguna cosa al foc. Quan acabis de cuinar, comprova sempre que has tancat el foc. Protegeix casa teva amb un detector de fums. No sobrecarreguis els endolls. Aparta els calefactors de les cortines, llençols, sofàs, etc. Actuació en cas d'incendi. Queda't a casa i no intentis sortir-ne. Si intentes sortir per una escala plena de fum, posaràs en perill la teva vida. Tanca totes les portes. El principal perill per les persones és el fum. Truca sempre al 112. No pensis mai que algú ja ho ha fet. Avança't al foc. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

Doncs res, com és habitual, companys i companyes, estigueu fent el que estigueu fent ara mateix. Tenim un carregament brutal de música house i música electrònica, aquesta música que ens envien moltes vegades en exclusiva perquè la punxi aquí a la ràdio per a tots vosaltres, que ara mateix, per exemple, esteu a punt de sortir de festuqui, o esteu treballant, o a casa, o conduint el vostre vehicle en una retenció, en una carretera, un taxi, una fragoneta, un camió, el que convingui. Molt bé, doncs res, ja sabeu que ens podeu escoltar a través del podcast del programa a iVoox, Apple Podcast, el de Spotify, ni us el mireu, es queda trabat i segurament veuríeu el de fa 3 mesos. També ens podeu escoltar des d'una

Daurada, a la província de Tarragona. Cobrim totes les províncies, Andorra i també ses illes a Formentera i Ibiza. Doncs res, avui encetarem el Jordi Casas House amb la darrera producció d'una gent que els noranteros i noranteres recordareu. Cascade, com una cascada, no? Però amb K. Això es deia Satisfy You, no? Satisfesta. És Cascade amb la col·laboració de...

una cançó que té dues versions, una de ballable i una altra que transporta directament a Melmac o a un altre planeta. Satisfy You, amb Cascade, Bobby Harvey i també directament Sam Harper. Estem escoltant música tranquil·la, ja sabeu que en aquest programa a poc ens anem animant, anem pujant progressivament de ritme i d'alegria musical a Jordi Casas House, ara amb Dave Angel i això que es diu Ride on a Magic Carpet. Allò de cavalgar amb una catifa màgica, una alfombra màgica. És l'LP de Dave Angel.

0: marxant des de cabina, Jordi Casas, el DJ que va entrar d'Ocupa i ara és el DJ resident.
1: Jordi Casas House.

80 i 90, com era el cas d'aquesta cançó de George Benson, que es deia Give Me The Night. I ara, atenció, aquí tenim a Madonna, remixada per Harry Romero, Dance a Chariot. Això és Jordi Casas House.

amb Jordi Casas, el mestre del house. Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

0: si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc o així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

4G, això es deia It's a Circus, és un circo, com a vegades, diguéssim, allà on hi ha uns senyors asseguts amb aquella espècie de circo romà. I ara una mica de Block and Crowd. No és altra cosa que una cançó dels 90 que, per cert, estava extreta de Grooving You, de Harvey Mason, dels anys 70. Samplejada directament d'aquí, Gustos, Disco Revenge, i ara Grooving with a Fake ID, Block and Crowd.

sampler de Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. El que passa que l'han retocat una mica, eh? Molt bé, per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, això és Jordi Casasgaus, ara mateix amb Low Stepa, Perpetual Motion i això que es diu Keep On Dancing. Mentre esteu treballant a casa, conduint el vostre vehicle,

Això es diu Bringing the Good Times Back, tornant a portar els bons temps.

me n'alegro molt. Per cert, als que estigueu al Vallès o a Barcelona, m'agradaria molt que em miréssiu per la tele. No és que sigui excessivament guapo, però amb la seva lloc fem un programa que es diu Hit Parade per la ràdio 70s, 80s, 90s, alguna cosa dels 2000, i se'ns va acudir la idea que el podíem fer per televisió, amb videoclips, eh? Canal 39 de la UAQF, divendres a 8:15 del vespre, dissabtes a 14:00 PM. Hit Parade TV, al canal 39 UAQF. I ara, The Roller, remix de Who per una cançó de Low Stepa i Jewel Kid.

Punxant des de cabina, Jordi Casas, l'únic DJ que ha sobreviscut a una entrevista amb la Maciel.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Un dels treballadors de l'empresa que fa les traduccions simultànies als jutjats de Catalunya ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que treballen en unes condicions molt precàries.
2: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora.
1: Tenint en compte tot això, no sorprèn que hi pugui haver errades. Bona nit, són les 9.
0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Nosaltres hem contactat amb Bofilingua, l'empresa contractada per oferir el servei de traducció a l'Audiència de Barcelona, i ens ha respost per escrit que està treballant en coordinació amb l'Administració de Justícia. El Departament de Justícia assegura que ha fet un requeriment a l'empresa, però el vocal de la Comissió de la Llengua Catalana denuncia la inacció de les administracions. A aquesta hora hi ha 1.700 migrants a Ceuta que es disposen a passar una nit una mica millor que ahir i que les últimes 50 nits han estat traslladats a l'espai habilitat al port per acollir-los i poder-los registrar. Però, de nou, s'ha fet curt. Molts s'han quedat a fora perquè es calcula que a les platges del Trampolín n'hi havia uns 4.000. Per això hi ha hagut tants nervis dels que volien accedir com fos a les tendes del port.
3: El caos de todas estas personas que tienen miedo de quedarse fuera, como en otros asentamientos que se han hecho con anterioridad. Hay miles de personas que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez se llenen estas plazas.
1: Notícia de fa poca estona. A Vidreres, a la comarca de la Selva, han detingut un menor d'edat de només 17 anys per la possible agressió sexual a una noia que havia sortit a córrer. I a Rússia, els ciutadans poden votar a partir d'avui en unes eleccions legislatives molt allunyades dels estàndards democràtics i que serviran al partit de Putin, Rússia Unida, per guanyar per un marge molt ampli. Si un rus vol votar algun partit que estigui en contra de la guerra a Ucraïna, per exemple, no trobarà cap papereta que li agradi. El descontent, com a molt, pot servir per votar el Partit Comunista, que és en realitat molt dòcil amb Vladimir Putin. I als Estats Units, el governador de Califòrnia ha fet un pas més per protegir els ciutadans dels riscos de la intel·ligència artificial.
4: Create an emergency shutoff, otherwise known as an AI kill switch, which means a lot of things depending on who you talk to. So we want to.
1: És un dels principals rivals de Donald Trump, el demòcrata Gavin Newsom, que està disposat a regular la IA i proposa un mecanisme, una mena de botó d'emergència que apagui aquesta tecnologia quan sigui massa perillosa. Per fer-ho, el governador reunirà un comitè d'experts en ple debat sobre els riscos de la IA mentre Donald Trump els continua minimitzant. Shakira actua aquesta hora a Madrid en un format que és una cosa que va molt més enllà d'un concert. Shakira ha convertit el districte madrileny de Villaverde en la base d'operacions al sud d'Europa, un parc temàtic amb diversos pavellons sobre la cultura colombiana. S'hi estarà 4 setmanes. És un espai que estarà obert tot el dia i que ha estat batejat com a Macondo. Fans contents y veïns fins al capdamunt.
5: A las 11 de la mañana cortan, de tal manera que nosotros no podemos ejercer nuestra actividad.
6: Nos quedamos totalmente incomunicados. Hasta el autobús nos los desvían, no entra por el barrio ya.
7: Aparte de que el ruido te ve negro para poder salir, porque te mandan para allá, para acá, es que cortan todo.
8: Todo lo bueno que pasa en Madrid siempre lo critican, porque son los envidiosos y porque quieren pobreza, tristeza y apagones.
1: Aquest és només un petit tast del reportatge que ens ha preparat la Paula Brujats. I parlant encara de música, no us perdeu l'entrevista que mantindrem en directe a partir de les 10 amb Ángel Francisco López Morán.

0: més conegut com a Professor Angel Dust. Acaba de publicar un llibre que es diu En el estómago de la bestia, aventures i desventures d'un DJ. I sí, hi ha moltíssima aventura i també de desventura. És un llibre de memòries plenes de música, festes al límit, discos i fins i tot presó. També serem a Sant Sebastià. Aquest vespre s'inaugura el Festival de Cinema, que aquests dies rebrà estrelles com Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek. La inauguració, però, té un nom destacadíssim, el del cineasta alemany Werner Herzog, que rebrà un premi honorífic. D'aquí una estona hi anirem en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, amb el Marc Garriga. I això no para, la Lliga no para, hi ha partit pràcticament cada dia. Avui en marxa l'Espanyol. Francesc Ripoll, com està anant això?
1: Mira, doncs acaba de començar el partit fa 2 minuts. Espanyol 0, Elx 0, l'Espanyol que busca la tercera victòria de temporada contra l'Elx, que és el coet de la primera divisió.
0: És una transmissió que estem fent a Catalunya Ràdio, que us anirem explicant el més important. I després d'una setmana molt moguda, volem saber el temps que ens espera per aquest cap de setmana. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit. Doncs tindrem un cap de setmana molt estable. S'anirà estabilitzant cada dia una miqueta més. Demà podria haver alguna gota a la façana litoral i alguna gota a la tarda al Pirineu Oriental. Estem parlant de precipitacions febles i s'hi acaben passant. I diumenge encara més estabilitat, amb sol i tot plegat amb un dissabte, amb unes temperatures que pugen i diumenge una miqueta més.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 7 minuts. Avui no hi ha hagut judici, però la polèmica pels problemes de traducció amb el judici del cas de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions del desgavell a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora. I aquesta empresa ens ha assegurat que està analitzant què pot haver passat i que ho està fent juntament amb l'administració de justícia. El cert és que avui hem pogut sentir també en aquesta emissora, a la tarda de Catalunya Ràdio, el testimoni d'un dels treballadors que denunciava unes condicions molt precàries.
1: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado, efectivamente, que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit.
0: Aquest treballador explicava fins i tot confusions a l'hora d'arribar al judici.
2: Sí, explicava que s'hi havia trobat en 3 o 4 ocasions, fins i tot que malgrat l'havien trucat per traduir i interpretar un idioma, quan arribava als jutjats es trobava realment una sorpresa.
1: Los juicios siempre empiezan tarde, entonces nosotros vamos a la hora y ya vemos de repente que hay un problema, porque hablamos con el auxiliar, que le tenemos que avisar que estamos aquí, y el auxiliar de repente me dice, intérprete de turco. Digo, no, turco no. Y ahí ya nos enteramos que hay un error.
2: També Manel deia que el sorprèn que no es truqués a un professional que sabés traduir del català al castellà, perquè diu que n'hi ha molts, que n'hi ha de sobres. El govern ha fet un requeriment a l'empresa per aclarir els incompliments que s'hagin pogut produir en el servei de la traducció i així garantir que s'estan oferint les condicions del servei pactades a la licitació.
0: Hi ha entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua també s'han afegit a la denúncia. Asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions.
2: Sí, d'entrada, l'advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, Laia Serra, diu que, malauradament, aquest desgavell no és nou i que tot plegat acaba afectant els drets de totes les parts. N'ha parlat aquí, a Catalunya Ràdio.
3: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
2: També aquesta emissora, el vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, diu que l'administració és la primera de no estar-hi a sobre.
4: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
2: I Plataforma per la Llengua hi afegia una llista llarga, deia, de queixes. Ho assegurava el Catalunya Migdia, la directora de l'entitat, Ruth Carandell.
5: Tenim inclús coaccions per als propis jutges perquè la gent canviï de llengua. I tenim també endarreriments judicials perquè es presenten en català els escrits. El 80% dels escrits que es presenten en català exercint el dret a opció lingüística del procediment no respecta.
2: Una queixa, una polèmica que ha arribat també al Parlament. Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença del conseller de Justícia Ramon Espadaler perquè doni explicacions i també reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir aquesta situació i, per tant, garantir el dret a utilitzar el català a la justícia.
0: Gràcies, Maria.

0: Avui finalment s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolini Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït aquest trasllat. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic i s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant el Partit Popular com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Hola, bona nit. Tot i que a la primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé, i el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
2: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
1: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
3: 50 días después, el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total. Señor Sánchez, el polvorín que está viviendo Ceuta, el único responsable es usted.
1: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple. Retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Òscar López, ministre.
4: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
1: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials, i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
5: Necesitamos reubicar de una vez por todas a personas migrantes que están en Ceuta a la península.
1: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges, on porten un mes i mig amuntegats.
0: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, perquè ara sentia Mortasson dient de reubicar-los a la resta d'Espanya perquè es pugui fer tot millor. Aquí faltarà que les comunitats s'hi avinguin, però el que està costant ja és ni tan sols trobar un sostre, encara que sigui precari, per als que van arribar ara ja fa 50 dies. Déu-n'hi-do. Gràcies, Àngels. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Doncs qui està esprement al màxim aquesta crisi a Ceuta és Vox, també, amb el discurs anti-immigració com a pal de paller. El líder del partit ultra, Santiago Abascal, ha fet avui el primer míting a Catalunya des del 2024. Des de Barcelona, Abascal ha fet una crida a mobilitzar els votants socialistes contra aquest acte d'extrema dreta que s'ha fet aquest vespre. Desenes d'antifeixistes novament han sortit als carrers, això sí, sense incidents. Anem en directe a la plaça Marina de Sants, on s'ha fet l'acte. Àlex Giral Robert, bona nit.
6: Hola, Manel, bona nit.
0: Quin ambient s'hi ha respirat aquí i què ha dit Abascal, Àlex?
6: Doncs mira, una plaça que s'ha omplert de gom a gom, gent molt jove entre el públic, hem de dir, i un ambient d'indignació, una atmosfera de rebuig absolut cap a Pedro Sánchez. Això és el que buscava el líder ultra, que ha pujat un esglaó més en el seu discurs, cada cop més beligerant contra el president espanyol.
7: Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para nacionalizar a miles y a miles de personas.

0: Cop que es va deixar veure per Catalunya va ser la campanya de les eleccions al Parlament, efectivament a la primera meitat del 2024, i entre ahir i avui ha visitat totes les demarcacions de casa nostra, excepte la de Girona. Vox vol aprofitar el seu momentum, vol treure suc d'aquesta crisi migratòria a Ceuta i també començar a mobilitzar l'electorat quan falta menys d'un any tant per a les eleccions municipals com per a les generals a Espanya. En general, però a Catalunya en concret, busca concentrar el vot de descontent per l'acció del govern espanyol, també, i en especial, el d'antics votants socialistes. Abascal ha demanat el suport de tots ells sense embuts.
1: Que nos llamen lo que les dé la gana. Y pedimos el voto a todos los españoles, a todos los catalanes aquí, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron, porque hay una bandera común, la del sentido de todos.
0: I és que a casa nostra el partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu prioritari captar vots del conegut com a cinturó roig de l'àrea metropolitana. Perfil de treballadors, classes mitjanes i baixes que històricament han optat pel PSC quan tenen l'urna al davant.
2: I com passa sovint en aquests casos, avui també hi havia una contraconvocatòria de l'esquerra antifeixista en aquest mateix punt de la ciutat. Com ha anat? Què ha passat? I hem dit que no hi ha hagut aldarulls, eh?
0: Sí, i ho reafirmem, eh? A diferència de dies enrere, per exemple, al Fossa de les Moreres, o durant la diada, avui no hem vist imatges de càrregues policials, de fet, no hem vist pràcticament moments de tensió. Unes 200-250 persones citades per l'esquerra antifeixista s'han manifestat pels carrers d'aquí als voltants, però és cert que en cap moment han desafiat el fortíssim dispositiu que havien muntat els Mossos per blindar aquesta plaça aquí a la Marina del Port, on es feia aquest acte de Vox. Sí que s'ha viscut, així per destacar-te, algun moment d'inquietud a la mateixa plaça on es feia el míting, perquè un veí ha posat música a tot drap i s'ha negat a treure-la en tot moment. Per tant, els dirigents que han hagut de dirigir les seves paraules al públic amb aquesta música de fons, i de fet n'han fet diverses referències. De fet, el mateix Abascal fins i tot en un moment donat li ha arribat a dir tros d'asa en aquest veí que s'ha negat a baixar el volum d'aquesta música, però vaja, això és el més destacat d'aquest míting de Vox avui a la ciutat de Barcelona.
2: Gràcies, Àlex. Que vagi bé.
0: A vosaltres. Bona nit.
2: Hem començat fa una estona parlant de persones que avui no podran dormir sota un sostre a Ceuta, i aquí a Catalunya també n'hi ha que ho fan cada nit. La síndica de Greuges ha demanat a la Generalitat que destini a partir de l'any que ve un mínim de 73 milions d'euros per combatre el sensellarisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. Montse Mir.
3: L'objectiu és que el 2035 quedi erradicat el sensellarisme, el barraquisme i els assentaments, i la síndica, Esther Jiménez Salinas, demana un acord de país en un document amb 35 propostes i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa i estable.
4: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat, que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
3: Jiménez Salinas ha llançat aquesta proposta durant la segona reunió de la taula institucional per l'abordatge del sensellarisme, en què hi ha assistit també el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha destacat el reforç, juntament amb els ajuntaments, dels mitjans per fer front a la pobresa.
5: Posem més de 115 nous professionals al territori, on passem a 70 àrees bàsiques de serveis socials amb un finançament que s'incrementa en un 50%, amb més de 30 milions d'euros de cara al 2027.
3: La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Des de la taula del tercer sector veuen bé la partida econòmica, però reclamen la llei del sensellarisme, que està encallada des de fa 4 anys al Parlament. Per cert, gairebé 7.000 persones viuen al carrer a Catalunya, segons dades de la sindicatura, recollides l'any passat a l'àrea metropolitana i en municipis de més de 20.000 habitants de la resta del país.
2: Gràcies, Montse.
3: Adeu.
6: Catalunya nit.

0: votant a través de l'ordinador telemàticament en unes eleccions. Ho poden fer des d'avui els ciutadans russos. En unes eleccions al Parlament, com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà clarament. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Ens ho explica des de Moscou la Cristina Solies.
1: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin, i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
2: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
1: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
3: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
1: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
4: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
1: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.

0: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa a tota Europa, però a França el gasoil ha arribat avui a preus màxims històrics i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic, diu, que té el país. Ens ho explica des de París, Isabel Galí.
1: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells 6 candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus, perquè no s'ho pot permetre.
2: La situació que vivim amb els preus de les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
3: C'est ce que nous faisons.
1: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant. Però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
3: Moi, je vais être honnête avec vous.
2: Seré honest amb vostès. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
3: De la guerra russa en Ucraïna.
1: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.

0: I tenim notícia d'última hora als Estats Units. Donald Trump acaba d'anunciar que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca de la CNN, al canal MSNBC i al mitjà digital Politico, perquè diu que està fart de les notícies falses. Donald Trump no ha estimat mai gaire aquests mitjans de comunicació, però ara ha fet un pas més, Ignasi Abad.
1: Sí, ho anuncia com habitualment passa a través de la seva xarxa social, Truth Social. Diu que estic orgullós, a més ho diu així en aquests termes, estic orgullós d'anunciar que amb efecte immediat prohibeixo la cobertura informativa de la Casa Blanca per part de la CNN, aquest canal que es diu MSN Now, que abans es deia MSNBC, i el mitjà digital Politico, perquè només fan que escriure notícies falses, fake news, com diu ells, i que no s'hauria de permetre als mitjans que cobreixen la informació presidencial publicar ficció, diu, i mentides tota l'estona. I a més avisa, altres fake news outlets, és a dir, altres mitjans que publiquen notícies falses, també seguiran aquesta mesura. De manera que és un avís a navegants, però és un pas més del mandatari de la Casa Blanca en la pressió contra la premsa que li és hostil, al seu entendre, que publica informacions que no són del seu gust, com altres sí que passa.
0: Clar, aquí ara haurem de veure què és les següents passes, perquè això no sé si a nivell legal o no ho pot fer, és a dir, si denuncien aquestes... Si es poden trobar amb algun problema, el Constitucional de vegades...
1: És possible.
0: Li posen treball.
1: De fet, l'agència Associated Press va estar temporalment restringida d'entrar a la Casa Blanca perquè no acceptaven o no compraven el fet de la nomenclatura de Golf d'Amèrica que Trump havia fet pel Golf de Mèxic.
0: Exacte,
1: això
0: sí,
1: ha passat després. AP ha continuat cobrint les notícies de la Casa Blanca. De manera que això és una mesura...
0: Sí.
1: De Trump, que veurem com acaba, però és evident que és bastant significativa.
0: Molt cridanera.
1: Sí, això mateix.
0: Molt cridanera i, a banda del que digui la justícia, s'haurà de veure també la reacció del col·lectiu periodístic.
1: Efectivament.
0: Perquè aquí la resta de mitjans es podrien negar també.
1: Efectivament, clar.
0: Si seguim així, no entrem cap a la Casa Blanca.
1: Home, és que són mitjans de referència, tots tres.
0: Sí. Estan fent passes enrere molt acceleradament. Hi ha, però, persones també als Estats Units, i això és la diferència, per exemple, del país que hem visitat abans de les eleccions, a Rússia, on això no podria passar, sí que hi ha polítics que li intenten plantar cara d'alguna manera a Donald Trump. Un d'ells és Gavin Newsom, que avui és notícia perquè en ple debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial i mentre el govern dels Estats Units, amb Donald Trump al capdavant també, treu ferro aquests perills, doncs ell, el governador de Califòrnia, proposa un mecanisme d'urgència per apagar o desconnectar la IA si calgués. Ho ha exposat després d'aprovar un decret per accelerar la regulació d'aquesta tecnologia al seu estat, Ignasi.
1: Sí, Newsom, que inicialment era un polític que es portava bé amb Donald Trump i després a ell, després dels focs de Califòrnia, de fa uns anys, diguem, el va marginar i va dir que en fi, que era un polític horrible i tot plegat, no? Però Newsom justament deixarà el càrrec al gener i es perfila com un dels possibles candidats de la Casa Blanca de cara a les eleccions del 2028, d'aquí dos anys. Però, en qualsevol cas, sembla que s'avança una mica ell a la legislació federal, que no s'està fent des del Congrés i el Senat dels Estats Units, per regular la IA i dins dels mecanismes que vol crear a partir dels consells que donen un comitè d'experts que ell ara posa en marxa, doncs hi ha aquesta mena de botó i interruptor per apagar els models més avançats d'intel·ligència artificial si la situació ho demana.
2: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
3: AI kill switch.
1: Newsom diu que Califòrnia és pionera en això i que, per tant, Washington ha de fer els deures i regular també la IA.
0: Doncs a veure com acaba. Gràcies, Ignasi. Ara n'estàvem parlant, que el pensament neoreaccionari agafa força als Estats Units en aquest mandat de Donald Trump. L'exemple que acabem d'explicar de vetar mitjans de comunicació és un cas, i és un nou corrent de l'extrema dreta nord-americana gestat a finals dels anys 2000 i que té el suport d'alguns multimilionaris d'on estàvem parlant ara mateix també, de Silicon Valley. Els neoreaccionaris volen enderrocar la democràcia i dirigir l'Estat com una empresa amb un rol central per a la tecnologia. En volem parlar una mica. Jordi Baró, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Què fa diferent aquest moviment d'altres corrents de l'extrema dreta nord-americana?
4: Els neoreaccionaris odien la democràcia actual i la volen enderrocar. No creuen en la igualtat. Defensen que en una societat hi ha jerarquies i que els qui tenen el quocient intel·lectual més alt han d'ocupar les posicions més importants. Comparteixen la fascinació pel desenvolupament tecnològic, que volen accelerar al màxim, i conceben l'Estat com una empresa amb un CEO. Aquesta nova contracultura política l'ha estudiada el doctor en Ciències Polítiques de la Universitat Sciences Po de París, Arnaud Miranda, autor del llibre La il·lustració fosca.
5: Els neoreaccionaris es revolten contra la democràcia, volen posar-hi fi. El règim que volen defensar és pro-tecnologia i d'inspiració llibertària, que concep l'Estat com una empresa.
0: Què hi ha darrere d'aquest corrent neoreaccionari, Jordi?
4: Hi ha dos noms que sobresurten, el pensador provocador nord-americà Curtis Yarvin i el filòsof britànic Nick Land. Hi ha també multimilionaris de Silicon Valley, com Peter Thiel, cofundador de PayPal i de Palantir, la controvertida tecnològica de defensa i intel·ligència als Estats Units. El moviment es va gestar en blogs i xarxes socials ara fa uns 15 anys.
5: Aquest corrent de pensament s'estructura de manera descentralitzada. No hi ha cap organització ni institució que serveixi de base per al seu desenvolupament. Al meu parer, això el fa força original. Potser és el primer cas d'una ideologia d'aquesta mena que sorgeix a Internet de manera descentralitzada, s'estructura ella mateixa i que després se l'apropien políticament a actors més tradicionals.
0: I fins a quin punt creu, es diu, que Trump està inscrit o està seguint aquesta doctrina?
4: El primer mandat de Trump va ser més determinant al corrent nacional populista tradicional de Steve Bannon. Ara guanya en pes els neoreaccionaris en l'òrbita del president dels Estats Units i també del seu vicepresident J.D. Vance, cosa que explica iniciatives com el Departament d'Eficiència dirigit per l'empresari Elon Musk o la idea de convertir Gaza en una mena de Riviera del Pròxim Orient.
5: La neoreacció no és ben bé el factor que explica detalls concrets. No orienta la política en el sentit d'algú que murmura Trump el que cal fer. Més aviat el seu èxit il·lustra el triomf del que es podria anomenar una forma d'il·liberalisme tecnològic, és a dir, l'ascens de forces fermament il·liberals i de vegades antidemocràtiques.
0: I més enllà dels Estats Units, el moviment té influència?
4: S'ha estès clarament a l'Argentina de Milei, però el seu pes en l'extrema dreta en auge d'Itàlia, França o Alemanya és encara una incògnita. Hi ha dubtes pel fet de si adoptar el model de la dreta tecnològica americana pot entrar en conflicte amb el sobiranisme europeu.
0: Gràcies, Jordi.
4: Adéu, bona nit.

0: Passen 3 minuts i mig de 2:15. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, 13 anys després dels fets, s'ha assegut al banc dels acusats amb 8 persones més pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del Partit Socialista de Catalunya. Tarragona, Ricard Boigas.
1: Avui, totes les defenses han aprofitat la primera vista per demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats. Per què, doncs? Sostenen que es va trencar la cadena de custòdia. Abans d'entrar a la sala, Ballesteros s'ha mostrat tranquil.
2: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Bé, 8 persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demanen la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. El judici, que s'ha traslladat a l'antiga presó per falta d'espai a l'audiència, s'allargarà fins al novembre.
0: Doncs atenció també al que expliquem ara sobre el cas de Mango, perquè hi ha sorpreses tot sovint i la d'avui realment s'ha d'explicar a poc a poc. Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ha negat amb contundència haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de caigudes a la muntanya, perquè es veu que sí que existeix alguna cosa així com aquesta teràpia de simulació de caigudes a la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació que publicava avui la Vanguardia, en un article on s'assegura que Jonathan Andic va mostrar interès per un tractament ideat per a la seva terapeuta per un altre pacient. Ja. Oriol Pujador, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
0: A veure, en què consistia aquest tractament que va idear aquesta terapeuta?
3: Tot això surt d'una declaració que es va fer davant dels Mossos, la declaració que va fer l'ajudant de la terapeuta de Jonathan Andic. Diu que el fill del fundador de Mango es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per un altre pacient, un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia, va explicar, a dur aquest pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament. Després, instaria el pacient a empènyer-la pel barranc per comprovar la seva incapacitat per fer-ho, per demostrar-li realment que no sentia aquest odi cap a la mare. Segons aquest testimoni, Andic es va proposar per presenciar, per anar a veure aquest exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia s'ha posat avui en alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Ho ha dit Dolors Líria, que és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
3: El col·legi està estudiant, de fet, si en aquest cas concret, el de la terapeuta dels Andic, hi ha hagut intrusisme professional.
0: Gràcies, Oriol. I parlem ara de memòria democràtica. La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys, mor l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre, va passar a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que porten nova informació. Joan Vilaplana.
5: En un acte aquesta tarda a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
6: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
5: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citi a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Salellas ha explicat que tenen una confiança moderada en el fet que la justícia espanyola esquerdi el que ha qualificat d'impunitat dels crims del franquisme. Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz va ser víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare.
0: Aquesta temporada que estem parlant molt d'educació i de com integrar en el sistema educatiu les persones que van arribant d'altres països, avui hi ha hagut un acte a l'Institut La Plana de Vic, al sud de la ciutat. Té 580 alumnes. El 60% són d'origen migrant i de 25 nacionalitats diferents. Va ser, de fet, el primer centre de la Catalunya Central a implantar una aula d'acollida intensiva. Per allà hi han passat joves com la Pacúlia, de 16 anys. Va arribar al febrer de Nigèria, però ja se sent prou preparada per seguir sense problemes un curs ordinari a Torelló, que és on s'ha establert.
7: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió, molta nerviosa per a tots i la situació també no és fàcil.
0: Ella ha participat en una taula rodona amb la consellera d'Educació, que s'ha mostrat partidària de potenciar aquestes aules d'acollida intensives a tota la secundària per millorar la integració d'estudiants nouvinguts. Ho ha seguit des de Vic la nostra corresponsal a la zona, la Nàtia Dill.
8: Doncs sí, bona nit. La consellera Esther Niubó ha dit que l'executiu aposta per aquest model i que el defensarà en el debat educatiu de país que el president Illa ha convocat per la setmana que ve.
9: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
0: Quan parlem d'aquestes aules d'acollida, perquè hi deu haver les ordinàries i les intensives, quina diferència hi ha, Nati?
8: Doncs mireu, les intensives són una immersió, podríem dir, més a fons. Es fan en grups petits a banda de la classe convencional. L'alumne no s'incorpora al curs ordinari fins al cap de ben bé mig any. No només se'ls ensenya català, se'ls acompanya a nivell emocional i també es treballa en aspectes com la integració social. Se'ls proveeix de competències bàsiques perquè puguin seguir bé, en definitiva, el funcionament de l'aula. El Toni porta una d'aquestes aules d'acollida intensiva.
10: Arriben aquí en un lloc, en un entorn que és totalment nou per ell. No coneixen l'idioma, no coneixen el lloc, no coneixen la societat, les normes, no coneixen res de res. Llavors necessiten una oportunitat, des del nostre punt de vista, per poder continuar, si volen, amb els estudis. Però no només per això, sinó també per integrar-se a la societat que els acull.
8: A tot Catalunya només hi ha un institut de Vic i un altre de Manresa que han començat a aplicar aules d'acollida intensiva també a alumnes de primer i segon d'ESO. A la resta, el focus es posa a tercer i quart. Els últims 2 anys, aquest recurs educatiu ha anat a més, s'ha passat de 19 a 45, i només a la Catalunya Central, aquest curs, ja n'hi ha un 20% més.
0: Gràcies, Nati.
8: Adéu-siau, bona nit.
0: Tres minuts i arribarem a 3:15. Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Si posem xifres, aquest any entre el gener i l'agost s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera un 15% la del mateix període de l'any passat. Rafael de Ribot.
11: Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a envellir el parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris de FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però reconeix que resulten atractius pel preu.
12: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
11: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
13: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
11: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya, del total del parc automobilístic, supera ja els 14 anys.
0: Déu-n'hi-do. I avui hem sabut també que Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde Jaume Collboni explica que fa més de 10 anys que aquest sistema ja funciona a París. En Roger Santaló.
14: Sí, el pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
15: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
14: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tempteig i de retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials.
0: I què es considera com a comerç emblemàtic? Perquè aquí hi ha la gran pregunta.
14: Doncs a hores d'ara no se sap. De moment només s'ha fet l'anunci de la creació del fons econòmic per adquirir els establiments i, segons l'alcalde, no es tracta d'un mecanisme per comprar a l'engròs, sinó que s'aplicaria en casos molt concrets.
0: Gràcies, Roger.
16: Avui també és notícia. Marc Güell.
17: D'entrada ens situem a Vidreres, a la comarca de la Selva. Han detingut un menor de 17 anys per una violació d'una noia de 22 anys dissabte, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població. Anem cap a Girona. Maria Rovira.
18: La detenció s'ha fet aquesta tarda a Vidreres i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
17: Més coses, un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort, presumptament, el seu company de cel·la. Els Mossos i els serveis penitenciaris investiguen els fets, Oriol.
3: L'autòpsia ha de determinar la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma que pogués tenir dins de la cel·la. La portaveu de la UGT a presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris cada cop són més, en gran part, perquè les presons estan al 95% de la capacitat.
19: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple. Amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
3: Des d'institucions penitenciàries informen que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells.
17: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-ne servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits de proveïment. Tornem a Girona, Maria.
18: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralps han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
20: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Caralps, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
18: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
17: Warren Buffett, l'inversor més famós del món, es jubila. Als 96 anys ha decidit deixar la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió, Rafael.
11: Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més exitosos i seguits de tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, entre altres empreses. Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Ha destacat també pel seu activisme polític, finançar les campanyes de diversos candidats demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris com ell mateix i a les grans corporacions.
17: Avui també tenim novetats del món casteller. La canalla ja disposa d'un nou casc i un protector facial que començaran a provar per les diades de la Mercè i Santa Tecla. De moment, el nou casc conviurà amb l'actual, que té 20 anys i s'introduirà gradualment els propers mesos. La peça facial serà opcional i també es podria utilitzar en altres posicions del castell. Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de seguretat de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, en dona detalls.
2: Aquest nou casc millorat, amb un casc que tenim a dia d'avui, que ja és fantàstic, però millorat, més el protector facial, millorem moltíssim la protecció facial de la canalla i seguim protegint igual de bé els traumatismes cranoencefàlics que estàvem protegint fins ara.
17: I el canvi climàtic farà caure la producció de bolets al Pirineu, tot i que l'impacte pot ser menor amb una bona gestió forestal. Aquesta temporada serà força dolenta perquè no ha plogut prou. Des de Solsona, Joaquim Albalate.
21: Sí, els experts preveuen que la producció pot caure un 20% a zones com el Pirineu, menys adaptades a les noves condicions. I això, tot i que pot variar cada any, ja ho comencem a notar. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
22: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo a producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas.
21: Aquesta caiguda es pot frenar, en part, amb una bona gestió forestal que faciliti el creixement dels bolets. En qualsevol cas, aquesta temporada no serà bona per la falta de pluges. I com que fora de Catalunya tampoc no hi ha bolets, els preus seran molt alts.

0: Aquí hi ha festa i l'està seguint el Marc Ruiz. Bona nit, Marc.
1: Hola, molt bona nit.
0: Avui aquí al Mercat de la Música Viva de Vic, escenaris ja grans i exteriors. Com està anant això?
1: Doncs sí, mira, a veure, l'Atlàntida està actuant ara mateix Pep Jimeno Botifarra, un tòtem de la música tradicional valenciana, però ja ho esteu sentint. Aquí a la plaça Major acaba de sortir a l'escenari fa res, mitja cançó, Mama Duixa, que es troba en estat de gràcia i té la plaça plena. Ha agafat el relleu d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari. Tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com el Comboi. Són de Torelló, Jovent a casa, és el sisè concert que fan a Vic, i el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One o Si Déu Vol, fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola i el públic els ha seguit. Al final del concert els han tret el so, perquè es passaven de temps, de fet, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb tot el suport del públic.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Què més has pogut veure fins ara?
1: Doncs Nacho Vegas, que ha estat impressionant. Ha col·locat la coral de Sant Medí a l'escenari de la sala principal de l'Atlant i els ha acompanyat amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Canta sobre la decadència de la democràcia amb cançons com Resituación o La voz tomada i també recupera cançons de la tradició asturiana com El Carmín de la Pola, portades, això sí, al seu terreny. I també hem pogut veure dos petits concerts enormes artísticament. Al matí, les eivissenques L'Aranà, que experimenten amb electrònica i que han redoblat. Una meravella de cant gairebé tel·lúric d'Eivissa i Formentera, que està en perill d'extinció. I també hem pogut gaudir amb Romàntic Dimoni. És el nou projecte del líder de la banda valenciana Smoking Souls, Carles Caselles, i és una formació clàssica de guitarres, baix, percussió, que ha omplert d'energia la sala ja des del primer moment. Són cançons amb un patró rítmic intens, semblant, per exemple, els de Tudor Cinema Club o Block Party.
0: I la gent que ens està escoltant ara i s'està pensant, mira, no sé si el cap de setmana hi trauria el cap, què es trobaran?
1: Hi ha una coseta que recomano moltíssim, més enllà dels grans noms, eh? Vito Blasso, a l'Església de la Pietat. Això és electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Turre, de la iaia. També hi ha grans noms, el que dèiem, com Ginasta, Crim, per cert, que se separen, per tant, és una bona oportunitat de veure'ls. A més, és gratuït, perquè és aquí a la plaça de la Catedral. El gallec Bayúcar, de Val la Pena, aquí, a la plaça Major, el raper Valle Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
0: Doncs potser és convençut a més d'un oient. Que vagi bé, Marc, bona nit.
1: Bona nit. És un trecho que no puedo
0: abarcar. I tenim en marxa l'edició 74 ja del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic, el del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge, presenta nova pel·lícula i ja en té més en cartera, i això que té 84 anys. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Quin és el secret d'aquest home?
2: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents. I don't want to look back.
3: There's work to do. No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable. I figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós. Great actors, great filmmakers,
2: so that makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que, ha confessat, són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva. A banda, està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte absolutament oposat. Pel que fa al film inaugural, Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin, no ha acabat de convèncer. És una història de fantasmes d'una noia que mor en un accident de trànsit i que s'apareix en somnis a la seva família i també al conductor del cotxe, de qui s'havia enamorat aquella nit, amb l'objectiu de mantenir-se viva. Però que acaba sent més aviat un culebrot, més que no pas un drama ben construït. Una pel·lícula molt irregular i esperem que la secció oficial millori amb els pròxims títols que s'hi presentaran.
0: Doncs gràcies, Marc. Després parlem de les estrenes.
4: On et penses que vius en un conte de fades? En un conte per nens on les bruixes són castigades?
0: I aquest, amb aquest muntatge, L'alegria que passa, de Goll de Gom, ha assolit una nova fita. Es converteix en el primer musical en català que representa a la Xina. Ens ho explica el nostre corresponsal, el Francesc Canals.
5: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. És a punt de començar la primera de les quatre representacions de L'alegria que passa, el musical de Goll de Gom basat en l'obra de Santiago Rusiñol, en una de les primeres ocasions per al públic xinès per assistir a un musical en català. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
6: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que han portat aquí.
5: Els subtítols en una pantalla ajuden el públic xinès a seguir el xoc entre la grisor d'un poble industrial i l'arribada de l'alegria del musical. El muntatge és el del 2023 a Catalunya, amb direcció escènica de Marc Rosic, direcció musical d'Andreu Gallent i direcció coreogràfica d'Ariadna Peia. Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
7: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
5: La sang, des de la perspectiva de la mitjana edat, ha sentit la història com a propera.
8: No he tingut la sensació que no fos una història xinesa. Crec que la història és universal. De fet, mentre l'escoltava, no he sentit que estigués escoltant una cosa que havia passat en un país estranger.
5: A més de Goll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma. Dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai, i Barcelona i Catalunya.

0: Aquí hem detectat la paraula weekend. El que no sé és què voldrà dir. Ens ho explicarà la Gemma Puig, que és qui ha escollit aquesta cançó per fer-nos la previsió del temps per al cap de setmana. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit, Manel. Doncs mira, és una cançó de Jay Patti que es diu Perfect Weekend.
0: Ah, maco.
1: Perquè jo crec que és un cap de setmana, home, perfecte, potser per tothom no, eh? Però déu-n'hi-do, perquè tenim aquestes temperatures que són molt agradables, que es dorm bé a la nit, ambient fresc, si estàs cap al Pirineu, Prepirineu, doncs fins i tot t'has de tapar una miqueta més, però després al migdia fa una calor suportable, agradable, i això és el que passarà aquest cap de setmana. Pujarà una mica més que avui hem arribat als 30, però demà, com a molt, els valors més alts, 30-31, més màximes de 23-27, i diumenge una miqueta més, però tampoc desmesurada la calor. I pel que fa a l'estat del cel, tret de demà al matí, que hi poden haver alguns núvols a la costa, entre el sud de la Costa Brava i Costa Central, en principi no hauria de portar precipitació, podria deixar-se escapar alguna gota, però tindrem un cap de setmana de sol, amb alguna banda de núvol prim, i diumenge encara més sol que dissabte. Per tant, podríem dir que és un cap de setmana força, força perfecte.
0: Doncs ens agrada, eh? Sona bé això. Gràcies, Gemma, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Igualment, bona nit.

0: Shakira està actuant des de fa una estona a Madrid en el que serà el primer de 12 concerts. 12 concerts en 4 setmanes. Ha convertit el districte madrileny de Villaverde en la seva base d'operacions al sud d'Europa, una mena de parc temàtic amb diversos pavellons sobre la cultura colombiana, en un espai que està obert tot el dia des de les 12 del migdia fins a la mitjanit i que emociona els fans de la cantant, però molesta molt els veïns de la zona. Ara ja no són concerts, són residències. Ens ha preparat un reportatge la nostra companya a Madrid, la Paula Brujats. De música, en aquesta hora que tenim per endavant, en parlarem moltíssim per un llibre que tinc aquí a les meves mans, que no deixa indiferent, que està molt ben editat. Es diu En el estómago de la bestia. És la història d'un discjòquei que viu a Barcelona, que va néixer a Mèxic i que sap el que és estar a l'estómac d'una bèstia. Així és com anomenen al Panamà les presons. Un llibre que val la pena de llegir i, sobretot, tenim moltes ganes de parlar amb l'autor, que ja el tinc aquí assegut al meu costat. Repassarem les estrenes de cinema que arriben a la cartellera a partir d'avui amb el cap de cultura dels informatius de Catalunya Ràdio. Trucarem al punt avui per saber com es prepara la portada de cara demà i tancarà aquest informatiu el Ninotaire Cap. Doncs som-hi, fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada el primer que volem fer és escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 18 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era.
3: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. I fa que es desincentivi més l'ús del català.
0: Notícia d'última hora als Estats Units. Donald Trump acaba d'anunciar que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca de la CNN, al canal MSNBC i al mitjà digital Politico, perquè diu que està fart de les notícies falses.
4: Ho anuncia com habitualment passa a través de la seva xarxa social, Truth Social.
5: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA. AI kill switch.
6: Narut, el poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
7: El caos de todas estas personas que tienen miedo de quedarse fuera, como en otros asentamientos que se han hecho con anterioridad. Hay miles de personas que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez se llenen estas plazas.
8: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para nacionalizar a miles y a miles de personas para robar a los españoles su voluntad. Yo quiero deciros que no nos podemos confiar como en el año 23.
9: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
10: Con considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. Totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
11: Si les colles ho volen anar explorant i provant, aquest nou casc més el protector facial, millorem moltíssim la protecció facial de la canalla i seguim protegint igual de bé els traumatismes cranoencefàlics.
12: Aquí a la plaça Major acaba de sortir a l'escenari fa mitja cançó Mama Duixa, que es troba en estat de gràcia i té la plaça plena. Ha agafat el relleu d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari.

0: 10 i 7 minuts a les portes del cap de setmana, però ja amb partit de Lliga en marxa. Francesc Ripoll, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com està anant? L'Espanyol està jugant i crec que no ha començat bé, eh?
1: No, està perdent el descans per 0-2 contra l'Elx. Mira, així ho explicava el Sergi Andreu al final de la primera meitat a la transmissió que estem fent al Tot Gira.
2: Mira, l'àrbitre assenyalarà el final de la primera part. Escolteu, escolteu. Xiulets a Cornellà al Prat de l'afició de l'Espanyol. No,
1: el Sergi Andreu està xiulant perquè l'Espanyol perd per 0-2, però és que està jugant amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Redondo, jugador d'Elx, ha estat expulsat, però malgrat la superioritat numèrica, l'Espanyol ha encaixat dos gols, dos de Fer-Niño, per tant, l'Elx que està guanyant per 0-2 al camp de l'Espanyol, que buscarà remuntar la segona meitat.
0: Ara mateix estem a la mitja part, m'imagino que la xerradeta de Manolo González...
1: No voldria estar jo en aquest vestidor.
0: Jo tampoc.
1: Ara, al descans.
0: Quina por. En fi, el Barça juga demà al camp del Sevilla i vol continuar allargant el millor inici de Lliga de la seva història, sí? És el millor?
1: Sí, porta 6-6, 6 victòries en 6 partits, i ara buscarà el 7-7, com deies, al camp del Sevilla, amb una baixa important, que és la de Joan Garcia. Recordem que va haver de ser substituït el dimecres en el partit contra el Racing de Santander. Serà baixa per demà el Sánchez Pizjuán, i n'ha parlat Hansi Flick.
3: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
1: Aquesta jornada, que donarà pas a una aturada de partits de seleccions, serà llarga, gairebé 3 setmanes sense Lliga. A la llista de convocats per Espanya hi ha una novetat, que és la del jugador de l'Espanyol Roberto Fernández, davanter, i Luis de la Fuente, convocat a 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més. David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz.
0: I a la Lliga F, victòria contundent del Barça al camp de l'Alavés.
1: Sí, el partit s'ha acabat fa només uns minuts. 0-6 amb gols de Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick. El Barça és líder en solitari, 12 punts de 12 possibles. Avui s'acaba el mercat. Pere Romeu fa temps que demana un lateral dret. Veurem si arriba o no. En canvi, el Badalona Women ha fitxat Catalin Hendricks, un extrem de 23 anys que arriba a Badalona seguida pel 20 fins a final de temporada. Avui ha jugat el Barça. Demà a les 12, Badalona Reial Societat. A les 4, Espanyol Madrid Club de Futbol.
0: En un divendres amb molta activitat esportiva.
1: Sí, per exemple, la Lliga de Futbol Sala ara mateix està jugant al Barça, està guanyant per 2-1 al Peníscola. L'Indústria Santa Coloma ha empatat a la pista de l'Opa Rulo, 5-5. A la Golden Cup d'hoquei patins, la selecció catalana masculina ha empatat a 2 contra Angola i ha perdut 2-7 contra Portugal. Demà són les semifinals. La selecció femenina ha guanyat per 0-4 a França. I t'acabo parlant de waterpolo, perquè el Sabadell ha perdut per 16-15 en el partit de la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia, contra el Brescia italià.
0: Gràcies, Francesc. Bon cap de setmana.
1: Igualment.
4: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
5: A moi aussi. Sur la lune.
4: Amb Manel Elias.
5: J'irai, c'est sûr, monter là-haut.
4: I Agnès Marquès.
5: Les baisers semés par nos bouches et les rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime.
0: És divendres, acostumem a posar-hi més música encara, i a aquesta hora hi ha en marxa el primer concert de Shakira a Madrid.

0: Doncs així és com l'ha rebut algú que l'estava gravant molt emocionada, però és que és el primer de 12 concerts en 4 setmanes. La veuran 600.000 espectadors en una ciutat temporal construïda per l'ocasió, per acollir un espectacle únic a Europa que només es podrà veure a Madrid. Shakira ha tornat en un macroesdeveniment que, més enllà de la música, té conseqüències polítiques i socials. Ens ho explica des de Madrid la Paula Brujats.
1: Si el 2001 Shakira cantava que Madrid era una ciutat de pas, era un amor per deixar enrere, avui hi torna i per quedar-se 4 setmanes fins a l'11 d'octubre converteix el barri de Villaverde, al sud de Madrid, en la seu de la seva gira més taquillera, un estadi únic, immens, com si fossin 10 camps de futbol i una experiència que va més enllà del concert.
2: Van haver també 9 pabellones en los que se pueda recorrer nuestra cultura, nuestro arte, de nuestra música, de nuestra literatura, de nuestra gastronomía.
1: Ha batejat aquesta ciutat temporal com a Macondo, tot i que s'assembla ben poc a la imaginària de Gabriel García Márquez, i mobilitzarà 50.000 fans per dia en un recinte obert del migdia fins a la mitjanit i que paralitza un barri sencer.
3: Pero a las 11 de la mañana cortan, de tal manera que nosotros no podemos ejercer nuestra actividad.
4: Nos quedamos totalmente incomunicados, hasta el autobús nos los desvían, no entra por el barrio ya.
5: Aparte de que el ruido te ves negro para poder salir, porque te mandan para allá, para acá, es que cortan todo. Encerrado.
1: La cara per a Shakira i per als fans, la creu per als veïns i treballadors d'aquest barri obrer.
3: Porque nosotros tenemos unas pérdidas aproximadamente estimadas de cerca de 1.500 euros en un solo día. Si eso lo multiplicamos por 4, es una cantidad importante para un pequeño empresario como yo.
1: No reben compensacions i alguns temen que els negocis acabin marxant de Villaverde, castigat any rere any per altres festivals com el Madcool, com explica Gemma Sánchez, que és la portaveu de la plataforma d'afectats.
4: Si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
1: I per molts és una mostra més d'un Madrid inevitable, convertit cada cop més en una ciutat espectacle, tot i que per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso són crítiques sense fonament.
6: Todo lo bueno que pasa en Madrid siempre lo critican porque son unos envidiosos y porque quieren pobreza, tristeza y apagones, sí. El fin de semana pasado, además de la Fórmula 1, Aitana actuó 4 días consecutivos, ahora viene Shakira, el rodaje de la última película de Woody Allen, la feria de otoño, la NFL, la Navidad, acaba en Fitur. Eso es Madrid, todo el día haciendo cosas.
7: No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta.
1: Doncs per als que es pregunten a qui van dirigits tots aquests esdeveniments, qui ve al show de Shakira?
8: Y en este momento Madrid es latina, por lo tanto estarán aquí tantos latinos como españoles, pero yo diría más latino que españoles, por lo tanto, de fuera yo diría que viene la gran mayoría.
1: Això expliquen els promotors de Live Nation, tot això mentre Ayuso fa bandera que Madrid és el cor de Llatinoamèrica. Per alguns, però, més que per a d'altres, les entrades per veure Shakira van dels 80 als 700 euros i els llatins de Villaverde, que són molts, ni s'ho poden permetre. I encara ens fem una altra pregunta. Amb les residències, amb aquest nou model de grans esdeveniments, cap on va la indústria cultural? És màrqueting o és art?
9: Per tant, a nivell de producció, clar, evidentment és un guany impressionant, però què passa amb els fans?
1: És Lorena Montón, experta en cultura fan.
9: Si això en el futur ha de substituir el que és una gira normal, aquí tenim un problema, perquè la cosa és que tu viatgis perquè vols, no perquè t'obliguen i no tens una altra manera de veure el teu artista en directe.
1: En polèmica i reinventada, Shakira aterra a Madrid perquè ha preferit que fos Madrid i no Barcelona la seu de la seva residència.
0: Gràcies, Paula. Estem a punt d'arribar a un quart de 10 sobre si hi ha pel·lícules preferides per les dones i pel·lícules preferides pels homes, i posa la seva mirada la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Arderezu.
10: D'entrada, una advertència. Allò de les dones som així, els homes són aixà. Em sembla que està més que superat. És molt ridícul, som adults. Que a vegades hi ha uns patrons i unes coincidències sospitoses, sí, però ja m'enteneu. M'ha fet riure molt una llista que han publicat amb pel·lícules amb la discrepància més gran de puntuació entre homes i dones. Us en dic 5 de cada. Comencem per pel·lícules molt ben puntuades per dones i puntuades molt malament per homes. Orgull i prejudici,

0: Catalunya nit.
1: Els divendres ja ho sabeu que conversem amb algú del món de la cultura i el convidat d'avui no us deixarà indiferent. El seu nom artístic el posem aquí amb pista musical.

0: El professor Ángel Dast va néixer a Mèxic. La seva fotografia fent la comunió de ben petit amb la mirada alçada i les dues manetes juntes, pregant, podrien despistar molt. No hi va bé, no, idili amb Déu. La seva escola es deia Madrid, a Mèxic, i pels altaveus sonava l'himne republicà en una època en què Franco encara era viu. A casa seva agradava molt la música i la seva vida va canviar quan es va comprar el seu primer disc. Finalment ha decidit explicar ell mateix la seva vida. Està plena de música, de festes al límit, de discs i fins i tot presó. En El estómago de la bestia es titula el llibre amb un subtítol que és Aventures i desventures d'un DJ. Bendita soy de amar a una latina. Ay, qué rico. Ell ha viscut molts i molts anys a Barcelona, ara hi torna a viure, i no sé si avui t'he de dir Ángel Francisco López Morán o Professor Ángel Dast. Com ho hem de dir, això? Què prefereixes?
1: Como quieras, como quieras. Como ser humano soy Ángel Francisco López Morán, ¿no?
0: Pues Ángel, de momento.
1: Ángel, me va bien.
0: Així sortirà més fàcil. D'entrada, felicitats pel llibre, que a part de tenir una història impressionant, és que està molt ben editat. Costa veure un llibre amb aquesta edició tan cuidada.
1: Sí, ha sido maravillosa la unión, ¿no? La conexión con el editor, con Didac. Y el trabajo final es muy bonito, es muy bonito.
0: Sí, perquè a banda de la qualitat de portada, les fotografies, hi ha fotografies molt bones al mig i una sessió de DJ al final, no? Són les teves pròpies mescles aquí, podem dir.
1: Sí, bueno, la sesión del final es como un soundtrack de libro, ¿no? También. Entonces son 6 horas, son 3 sesiones de 2 horas y no es una mezcla típica de un DJ, ¿no? Pero, o sea, es música primero que me ha influenciado, luego música que empecé que me siguió influenciando conforme fui creciendo, ¿no? Y ya la última sesión es toda música mía que he ido produciendo a través de los años.
0: Doncs a veure com encaixes aquesta.

0: Fins i tot la gent que tenim molt mala memòria ens en recordem del primer disc o primer caset o primer CD, depèn de l'època que cadascú hagués nascut, no?, que es va comprar. Tu, amb 12 anys, a Mèxic, el primer disc que et compres és aquest de Deep Purple.
1: Sí, el Made in Japan de Deep Purple, sí, sí, sí. Doble disco, con fotos, y increíble, sí.
0: I pel que llegeixo, el llibre és com una revelació, et canvia la vida, pràcticament, aquest disc.
1: Sí, sí, sí, los primeros discos yo creo que compras y que te identificas con ellos, ¿no? Por lo menos en mi caso me abrieron puertas, me cambiaron la vida y fue como mi iniciación al rock, ¿no? Ya tuve una época de adolescente totalmente con todos los clásicos y con esa forma de rebeldía, ¿no? Y de libertad que tiene el rock.
0: Sí, tu ets nascut a Mèxic en una família culturalment molt activa. Us mudeu al Canadà i allà comences a descobrir també tot un panorama musical que m'agradaria que m'expliquessis, perquè, per exemple, hi ha una cosa que jo n'hi dic, concerts impossibles, que són els concerts que m'hagués agradat més anar a la vida, val? I que ja no ho podré fer perquè els grups ja no existeixen. Tu vas estar a un concert de The Clash, per exemple.
1: Sí, sí, estuve en un concierto de Clash que fue increíble en el estadio de los Blue Jays de Toronto, que aparte el talonero fue Black Uhuru, ¿no? Un grupo de reggae tan gigante. Y fue increíble, sí, sí. Tuve la suerte de

0: I ara donem entrada a una persona que jo crec que deu tenir el rècord de més nombre de pel·lícules vistes en les últimes hores. Ja l'hem sentit abans des del Festival de Cinema de Sant Sebastià, però ara tornem a connectar amb ell perquè, ja ho sabeu, els divendres repassem les novetats a la cartellera. Marc Garriga, bona nit de nou.
1: Bona nit.
0: A veure, per començar, ens vols destacar una de zombis.
1: Don't see.
2: Hey, man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh, my God. Anybody order a kidney or liver, whatever this is? Anybody? It seems like it's kind of important.
0: És una adaptació del videojoc Resident Evil que no deu ser apta per tots els públics, ja d'entrada.
1: No, gent aprensiva, abstingueu-vos. Tot i que jo us he de dir que estem parlant d'una pel·lícula de Zach Cregger, que és el director de Weapons, que recordes que l'any passat va demostrar que sap com acostar el terror a un públic més ampli, va tenir molt èxit. La pel·lícula va arribar als Oscars, fins i tot. I, de fet, aquesta és la vuitena adaptació que es fa del videojoc de PlayStation, però per mi és la millor adaptació que s'ha fet mai de Resident Evil. Per mi, aquest reboot, podríem dir, és a dir, tornar a començar, o més aviat és una història nova que no té res a veure amb el que s'havia fet fins ara en relació amb aquest joc, per mi el que fa és confirmar que Zegger és un dels creadors d'atmosferes més ben dotats del cinema actual, el que fa és imbuir-se d'aquest esperit del videojoc, però l'adapta d'una manera absolutament personal. Introdueix una mena de savoir-faire canalla divertidíssim. Aquells que no sàpiguen de què parlo, però els agradin les comèdies de terror, recomanada 100%. No cal haver vist cap altra pel·lícula de la franquícia abans per disfrutar-la al màxim. I és un film extremadament enginyós que sedueix des de la primera escena, a qui li agradi aquest tipus de cinema, evidentment. És una història trepidant, molt emocionant. Podem explicar una miqueta l'argument.
0: Sí.
1: És molt senzill. El protagonista és un missatger innocent, però que també és molt valent, perquè ell ha de complir la seva missió d'entregar el paquet, que s'endinsa, sense saber-ho, en el que és la zona zero, d'on ha sorgit un virus que transforma els humans en zombis, o, no vull fer molts spoilers, però, o en monstres pitjors encara.
0: Vaja, sí, sí, a veure, pinta bé. Com que és de nit, mirem cap al cel. De les estrelles que tenim allà dalt, quantes van a parar per aquesta pel·li?
1: 4.
0: Doncs va, canviem absolutament de registre. Hi ha una altra estrena amb un personatge de dibuixos animats que tots coneixem.
3: Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation?
4: It's not your fault. There's probably someone to blame.
5: Name of the case is Coyote.
0: Coyote versus Acme. Hem de dir Coyote, si no, no ens entendrà ningú. És una pel·lícula infantil o què, Marc?
1: Coyote i Coyot en català.
0: Coyot,
1: és una pel·lícula infantil, sí. Sí, no, evidentment els nens s'ho passaran pipa, però els adults jo crec que també. La idea, de fet, sorgeix de la ment de James Gunn, que és el mateix que ha ressuscitat recentment Superman i que està intentant, tot i que costa molt, que els superherois de DC remuntin. I per mi és una idea brillant, la idea inicial és brillant. Malauradament la pel·lícula ha estat tancada en un calaix per motius empresarials, però els fans han fet molta pressió a xarxes perquè s'estreni, finalment ho han aconseguit. I aquesta idea que et deia és que el coiot demanda l'empresa que fabrica els artefactes amb els quals intenta caçar el correcamins, perquè sempre surten defectuosos, ja saps que no l'ha acabat d'enxampar mai. Acaba sent una pel·lícula que barreja animació amb intèrprets reals. Per mi té un aire... M'ha recordat molt a qui va enganyar en Roger Rabbit. És molt divertida, té alguns problemes de ritme i la part central decau una mica, o potser es fa una mica repetitiva, però està molt bé i per anar famílies senceres, molt recomanable.
0: Ai, amb aquest repetitiva hem perdut alguna estrella. Quantes n'hi posem?
1: 3.
0: Avui no anem malament, eh? Ja en portem 7, millor que la setmana passada. Doncs parlem ara de meteorologia.
6: Call General Eisenhower.
7: Soldiers, sailors and airmen. You are about to embark upon the Great Crusade.
0: Pel·lícules de meteorologia ja podrien ser un gènere en si mateix. Tiempo de victoria, meteoròleg sempre a l'ull de l'huracà.
1: Totalment, i no només ara, que estan una mica fregits aquests últims dies. Aquesta pel·lícula parla de la dificultat d'encertar el pronòstic meteorològic del dia D, el del desembarcament de Normandia, que era vital per l'èxit d'aquella campanya militar i també per guanyar la guerra. Aquí el director Anthony Maras el que fa és aconseguir construir un thriller dramàtic amb aquesta premissa de que la previsió del temps ha de ser emocionant, polèmica, disputada. Ho aconsegueix força i ajuden, evidentment, doncs, una fantàstica posada en escena de pel·lícula bèl·lica on realment no estan sobre el terreny, sino que estan a la rereguarda. També la prestància d'Andrew Scott, un actor meravellós, i la bona feina de Brendan Fraser, que interpreta Dwight Eisenhower.
0: Estrelles?
1: 3.
0: Va, i per acabar, una mica més d'acció.
8: Call Gary into my office. There is a situation here.
9: I assure you you'd like to listen.
0: En la zona gris.
1: Sí, aquí tenim Guy Ritchie, al volant. És el director, jo li diria, macarra de sí. Pel·lícules com Snatch, Porcs i Diamants, el Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch. Aquesta és una obra menor, tot i que té un repartiment de luxe. Si voleu disfrutar de Guy Ritchie, aquesta pel·lícula es pot anar a veure, és correcta, però jo us recomanaria més que anéssiu a mirar The Gentleman and Netflix, que també és seva i que acaba d'estrenar la segona temporada.
0: Si li posem estrelles a la zona gris, què diries?
1: 2.
0: La més fluixa, de la que ens has parlat fins ara. Qui no pugui anar al cinema o no vulgui, mirem una mica de plataformes. Quina és la teva tria?
1: Us recomano una sèrie, Nigli.
10: Looks like you had your hands full. You know, you could have called me if you needed help.
1: També estaria una mica en la línia d'això que comentàvem fins ara. És un spin-off d'una sèrie que a mi m'encanta, que es diu Richard, que també us la recomano, una sèrie d'acció senzilla però molt eficaç. Doncs bé, ara s'acaba d'estrenar una nova sèrie que se centra en un dels personatges femenins de Richard, que és la Frances Nigley, que és una de les aliades més fidels del protagonista, que aquí ara doncs, encapçala les seves pròpies investigacions, mentre lluita contra l'afafòbia que pateix, que és l'aversió a ser tocada o a tocar altres persones, una sèrie que trobareu a Prime Video. I per acabar us volia fer una última recomanació ràpida, molt personal.
0: Sí.
1: Slow Horses, la sèrie d'espionatge de Gary Oldman, que acaba d'estrenar la 6a temporada i en tindrà 2 més, cosa difícil avui dia en el món de les plataformes, que hi hagi sèries tan longeves. Que no us faci mandra començar-la perquè és boníssima i aquesta setmana ha guanyat també uns quants Emmys.
0: Doncs tots els oients que tenen enveja perquè estàs a Sant Sebastià aquí al Festival de Cinema no es poden queixar perquè aquí avui hem tingut molta recomanació també de cosa interessant per veure. Gràcies, Marc.
1: Que facin feina els oients, també.
0: Exacte.
1: A vosaltres. Adéu. If you don't tell us
11: what we want, I'll bring the business down within the week.
12: Catalunya nit.
0: Hora màgica, 11 minuts i les 11. I és aquesta hora que comencem a mirar una mica ja cap a l'endemà, és a dir, cap a les notícies que ens esperen a partir de les pròximes hores. Marc Güell, Alba Barbosa, bona nit.
13: Bona nit.
0: De què estarem pendents demà aquí a Catalunya Ràdio?
14: Doncs mira, d'aquesta notícia amb què ens sorprenia Donald Trump aquesta nit, recordem que ha decidit vetar l'entrada a la Casa Blanca diversos mitjans de comunicació com la CNN, la cadena MS9 i el mitjà digital Politico. Acusa aquests mitjans de difondre notícies falses. Això ha fet l'anunci just quan començàvem a través de les xarxes i fa una estona el president nord-americà ha fet una roda de premsa, ha argumentat aquesta decisió, diu que no va en contra de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, sinó que el que fa, diu, és protegir la llibertat d'expressió.
15: I don't think that a court should allow fake news.
16: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses. MSNBC fa notícies falses, i ho saben.
14: Per tant, respon un dels dubtes que plantejaves abans, sí, sí, sí. Si això ho podia fer o no, i a més, atenció, ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació que no li siguin afins.
0: Doncs espero que la resta de mitjans de comunicació actuïn solidàriament i facin el que s'ha de fer en aquests casos, però ja ho veurem. Demà, Alba, el govern de Salvador Illa fa un desplegament de consellers per tot el país. Això no estem acostumats a aquest format. Amb quina intenció ho fa?
13: Mira, doncs, per explicar la gestió dels dos primers anys de govern, ja vam sentir el president Salvador Illa a principis de setmana. Recordareu que feia aquest balanç de mandat. Doncs demà els membres del govern es reparteixen per tot el territori en 16 actes simultanis. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta amb presència a totes les vegueries. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, serà a Vic i haurem d'estar pendents de si dona explicacions pels problemes de traducció que hi ha hagut en el judici de Roig Espanyol. Avui ho explicàveu a la primera hora d'aquest informatiu, que Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP li han demanat que comparegui al Parlament.
0: Molt bé, i el suplement, els nostres companys que ens prenen el relleu d'aquí unes horetes, Marc, de què parlaran?
14: Doncs de les novetats, per exemple, que puguin sortir del cas antic, perquè sembla que demà se n'esperen més. Aquest serà un dels temes que tractaran a partir de les 6 amb en Roger Escapa, i si et sembla podem saludar a una de les responsables del programa, la Núria Pujades. Núria, bona nit.
17: Hola, bona nit, Marc.
14: A veure, em sembla que aquest cap de setmana el suplement, la crònica negra, ve bastant carregada.
17: Doncs sí, com cada dissabte a partir de les 10, ja ho sabeu, sempre cita amb la Maica Navarro, i demà doncs ens parlarà d'aquestes novetats del cas Andic, després de saber avui que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia, no?, que consistia en simular que es tirava un familiar per un barranc. Doncs bé, això ho ha publicat avui La Vanguardia. Demà molt atents també de què portin els diaris, i amb la Maica ens preguntarem doncs com aquest cas s'accedeix a partir d'ara a tot el cas Andic als tribunals.
14: De fet, ja ens apuntaven que demà La Vanguardia treu noves novetats sobre aquest cas, per tant veurem què és el que surt. Núria, i a banda d'això, les converses, esperit de cap de setmana del suplement, oi?
17: I tant, doncs demà, mira, apunteu, conversa del Roger Escap amb el Ferran Adrià, el de veritat, i amb Miquel Fernández, l'actor que encarna el xef del Bulli en la nova sèrie Gènesi, que s'estrena a partir de dilluns a 3CAT i que explica doncs aquesta revolució, no?, que va significar el Bulli per l'alta cuina internacional.
14: Per tant, ens donarà detalls, de com anirà aquesta sèrie.
17: I tant, tots els detalls demà al suplement.
14: I alguna cosa més?
17: Sí, demà, mira, doncs estrenem Tertúlia de Corresponsals amb l'Albert Elfa, l'històric corresponsal d'aquesta casa també, i demà l'acompanyarà Carme Colomina.
14: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 6 del matí, el suplement amb Roger Escapa i també amb la Núria Pujades. Núria, gràcies, bona nit.
17: A vosaltres, bona nit.
0: I amb suplements apareixeran també demà tots els diaris. Els divendres truquem al Punt Avui. Parlem amb la seva vicedirectora, la Dolors Vallès. Dolors, bona nit.
18: Hola, bona nit, Manel.
0: Com plantegeu la portada de demà?
18: Doncs mira, aquest dissabte el Punt Avui dedica la seva principal aposta editorial al País Valencià de 1976, amb un dossier que titulem 1976, l'any de l'esperança, un moment clau de la transició, quan tot estava encara per fer i alhora semblava que tot era possible. Per primera vegada, la reivindicació nacional valenciana entrava amb força al centre del debat polític d'un país que començava a caminar cap a l'autonomia. I el dia d'ahir, en Guillem Vidal posa el focus en una realitat molt més actual, amb un titular ben explícit. Podria volver a repetir la pregunta, per favor? A partir dels problemes de traducció en el judici del cas espanyol, l'article va més enllà de l'anècdota i aborda la situació encara molt precària del català en l'àmbit de la justícia. Per tant, dues mirades que d'alguna manera es toquen, d'on venim i fins on hem arribat en 50 anys pel que fa al país i a la llengua.
0: Doncs això ho trobarem demà al Punt Avui. Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana, Dolors.
18: Bon cap de setmana, Manel. Bona nit.

0: 5 minuts per arribar a les 11, 5 minuts per tancar el Catalunya Nit des de les 9, que estem explicant notícies, i ja sabeu que ens agrada endreçar-ho tot plegat amb la mirada de persones que tenen capacitat per resumir i analitzar moltes coses, de vegades fins i tot sense utilitzar paraules. Aquí a la ràdio, però, les necessitarem, però al cap. Bona nit, Jaume.
1: Hola, molt bona nit.
0: El Jaume Capdevila és especialista fent-ho dibuixant. Aquí a la ràdio
1: li hem de demanar,
0: exacte, li hem de demanar sí. que adapti el mitjà. Com ho has vist, això? Què t'ha cridat l'atenció avui?
1: Analitzar, està bé endreçar. Jo no sé si sóc la persona més adequada, però avui ha sigut un programa molt variat i hi ha diversos flaixos interessants. A mi m'agradaria posar el focus en una cosa que m'agrada molt quan passa, que és que hi ha hagut un moment en què ha passat una notícia que s'ha sabut al moment i l'ha explicat al moment, no?
0: Sí.
1: Perquè avui que estem castigats a la Catalunya Informació, perquè juga l'Espanyol, sí. Els oients del Catalunya Informació són oients que estan acostumats a que les notícies els expliquin 25 vegades, no? Perquè les van sentint en bucle, i en canvi, quan es produeix una notícia nova, no? Doncs com aquesta que heu explicat, no? Que en Trump ha prohibit l'accés d'uns quants mitjans a la Casa Blanca, mitjans doncs, que, segons ell, s'inventen les notícies. No hi ha Catalunya Ràdio. Jo penso que això és un problema.
0: Sí.
1: Vull dir que si tu, el Trump, prohibeix que tu vagis allà, vol dir que estàs fent les coses ben fetes, no? Si el Trump no li interessa el periodisme que fas, vol dir que fas un bon periodisme. Jo em sembla que aquí doncs, ens hem d'esforçar perquè Trump també prohibeixi els reporters de Catalunya Ràdio que vagin a la Casa Blanca, que tampoc què hi vols anar a fer, no? A la Casa Blanca, si
0: jo crec que ja estem vetats d'entrada, sí. Normalment ja no ens hi deixen entrar, em sembla.
1: No, doncs, llavors, hi ha hagut altres flaixos, hi ha coses que ja, jo em sembla que és un acudit ell sol, tota la teràpia aquesta d'una teràpia d'anar a fotre la gent d'alta baix d'un precipici. Això jo ja no cal fer comentaris humorístics perquè la cosa ja va pel seu compte, no? O els problemes de traducció amb el judici de l'Espanyol. O sigui, no, del judici espanyol, però els problemes són de l'Espanyol i el català, no? Això també no sé si és un acudit o és una broma de mal gust que ja fa masses anys que dura, no? M'agradaria destacar també dues notícies que les heu donat gairebé una darrere l'altra, i allò com qui no vol la cosa, gairebé fregant la ratlla de les 10, doncs, que és que el Warren Buffett, que es jubila finalment, no?
0: Sí.
1: És un senyor doncs, que bueno, ja ha arribat a l'edat de jubilació, 96 anys.
0: Sí.
1: Home, nosaltres aquí ens queixem, perquè si 65, 67, aquest senyor diu, no, escolta, jo treballant aquí al peu del canó, a la mina, carregant feixos de bitllets, no?, fins als 96 anys. Doncs això sí que
0: sí,
1: és una bona jubilació.
0: Es veu que ha passat el testimoni al seu fill, que en té 71, és a dir, que
1: exacte,
0: ja fa 5 o 6 anys que s'hauria d'haver jubilat. També.
1: Deixeu pas a la gent jove, deixeu pas a les noves generacions. També, bueno, a Sant Sebastián he sentit que li dona el premi amb el Werner Herzog aquest, i que diu que ell està aquí a tope d'activitat també, no? Vull dir,
0: sí,
1: que està bé, gent amb ganes de fer coses, això, l'edat és un accident tenir més anys o tenir més anys, el que tu has de tenir són ganes, no? I finalment acabar destacant una cosa que realment m'ha sorprès moltíssim, és a dir, que és una cosa que m'ha xocat, a part de la notícia de la Shakira, no? De tot el muntatge aquell que munta tota una ciutat sencera allà a Madrid, que diu que hi caben no sé quantes mil persones, i ha sentit l'Ayuso que li diu que si se li fa petit això, que poden al seu àtic, que ella té puesto allà per no sé quantes mil persones més. Però el que m'ha sorprès més és l'entrevista que has fet, no? El llibre aquest, l'autor del llibre El vientre sí. de la bèstia. Jo pensava que era el metge que feia les colonoscòpies al Trump, també, perquè que t'explicava el que havia vist allà dintre, i no, resulta que és un disjockey, no? Doncs això
0: sí.
1: M'ha sorprès especialment, no? Perquè jo, el ventre de la bèstia, em pensava que era una bèstia més bèstia, no?
0: No, Déu-n'hi-do, el ventre de la bèstia ni diu estar a la presó de Panamà.
1: Sí, no, havia de ser una cosa, una experiència interessant. Sort que el tio, bueno, mira, escolta, punxant aquí i allà, doncs s'alegra la cosa.
0: Exacte. Bon cap de setmana.
1: Molt bon cap de setmana.

Divendres 18 de setembre del 2026. Dos titulars a partir de la xerrada Seguretat, Generacions i Identitat Cultural celebrada ahir a la Vermuteria La Gralla. Primer, l'alcaldessa confirma que l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular en el cas de l'agressió al Punt Lila durant les barraques. Per tant, entenem que finalment alguna identificació o altra deu haver per aquí. I també es personarà en el cas dels aldarulls de la matinada de Sant Bartomeu, un cop avanci la investigació i la identificació dels autors. L'Ajuntament ha quantificat els danys en mobiliari urbà d'aquella nit en 11.000 euros. I segon titular, Mireia Paretes, la cap del Servei de Drets Civils, confirma que, per exemple, el Punt Lila de Barraques, durant una nit qualsevol, pot arribar a atendre 300 peticions, la qual cosa no vol dir, evidentment, 300 denúncies, però 300 peticions. Aquí cal garbellar perquè les raons de les consultes poden ser molt diverses, però en qualsevol cas, 300 atencions una nit qualsevol, déu-n'hi-do. I avui a les 9 al Prado, la nit del pobillatge. D'entre 5 aspirants hereu i 11 candidates a pobilla, ha de sortir la pobilla i l'hereu de Sitges que rellevaran en el càrrec a la Georgia Cossialls i en Joan-Marc Arnau, que l'any passat van fer doblet representant a la grupa. Tot això en el cap de setmana prèvia a Santa Tecla, demà a la nit de foc i diumenge l'exhibició de balls infantils i els versos de les colles infantils de Diables. Santa Tecla s'acosta i aquest cap de setmana serà un d'aquells caps de setmanes intensos previ a la celebració de la Festa Major de Santa Tecla. Que tinguin una gran nit en qualsevol cas, tots i totes. L'Oriol Borderia, l'Elga Piques, la Júlia Jiménez, en Mar Rodríguez, la Diana Vázquez, la Guiomar Soler, la Mar Ruiz, en Dylan Sawyer, en Martí Bielsa, la Rebeca Wright, l'Aina Sánchez, en Mar Martínez, la Nàixia Paniello, la Jade Paniello, l'Ona de la Torre i l'Emma Oñorbe. Com els dèiem, 5 hereus i 11 candidates a Pobilla de Sitges avui a les 9 al Prado. Estiguin atents a les nostres xarxes socials i, evidentment, el dilluns en parlarem, com parlarem també dels versos de les colles de Diables Infantils i tot plegat. Avui que s'ha fet clar a les 7 i 8 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 36. El sol es pondrà a gairebé les 8 del vespre, a les 7 i 57 i es farà fosc a les 8 i 24 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 43 segons i tindrem 12 hores i 20 minuts de llum solar i 11 hores i 39 minuts de foscor. Vinga, anem per l'agenda d'avui, la de d'avui, la de demà, la de diumenge, en aquest cap de setmana especialment ple d'activitat. Avui, a partir de les 6 de la tarda, a Can Rocamora, els Museus de Sitges organitza la taula rodona Túrmix desapareguda, el retrat de Roger retrobat, Eva Túrmix Ginebra, aquella novel·la d'en Joan Duran, ha fet 10 anys. 10 anys després de la publicació de la novel·la Eva Túrmix Ginebra, de Joan Duran, el seu autor compartirà una taula rodona amb Toni Ruiz i Isidre Roset per tornar una obra estretament vinculada a l'imaginari sitgetà i descobrir noves lectures i històries que continuen emergint. La cita serà avui a partir de les 6 de la tarda a l'espai Rocamora del Museu Maricel. Més coses avui a la tarda vinculades al món de la cultura. A les 7 de la tarda s'inaugurarà a la capella de la Fundació Ave Maria l'exposició Art a quatre mans, amb obres d'en Pepe Nebleza i la Carmen Escrivà. Pintures d'en Pepe Nebleza i la Carmen Escrivà a partir d'avui divendres a les 7 de la tarda a la capella de la Fundació Ave Maria. Tot això avui, que poden, és el penúltim dia ja de l'exposició del Gratge al carrer. Per tant, aquells i aquelles que vulgueu veure cabeçuts, gegants, que participaran a les cercaviles de la matinal, avui a partir de les 6 i fins a les 8 del vespre i demà dissabte, de 11 a 2 i de 6 a 8 del vespre. Tot això encara disponible avui divendres. Avui divendres, que també serà protagonista l'òpera, perquè a partir de 6:45 de la tarda a la biblioteca una nova sessió que organitzen els Amics de l'Òpera de Sitges a partir de les òperes que es presenten al Liceu. Avui un dels clàssics de Giuseppe Verdi, Aida, amb Albert Ferrer, musicòleg i historiador de l'art. Això serà avui a partir de 6:45 de la tarda a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. I a la mateixa hora, a 6:45,
Avui hi ha l'assaig popular de la canalla de la Jove de Sitges. Els més menuts o la canalla de la Jove faran el seu assaig popular a la plaça de l'Ajuntament avui divendres a partir de 6:45 de la tarda. Anem per demà dissabte. Primera bona notícia, farà bon temps, farà bon sol, no caldrà patir, o un cap de setmana havíem patit.

Però aquest cap de setmana serà esplèndid meteorològicament parlant, o sigui que cap problema. Demà dissabte, dia 19, a les 11 del matí, a Can Fals, la trobada de gegants, cabeçuts i dracs petits. O sigui que tiramilles, tot Can Fals per vosaltres, demà dissabte, a partir de les 11 del matí. Demà dissabte, a les 12 del migdia, a la Fregata, al vermut de Santa Tecla, organitzat pel Prado. I demà dissabte, a partir de les 5 de la tarda, a l'Hospital, al concert de la Suburban, un també dels actes previs a Santa Tecla més esperats. Demà dissabte, dia 19, a partir de les 5 de la tarda a l'Hospital, al concert de la Suburban. I demà dissabte, a les 7 de la tarda, s'inaugurarà l'exposició del 27è concurs fotogràfic de Festa Major que organitza la secció fotogràfica del grup d'estudis sitgetans. El mateix espai del grup d'estudis sitgetans s'inaugurarà demà aquesta exposició que romandrà oberta fins al 4 d'octubre. Teniu aquesta i a la Vermuteria La Gralla teniu la mostra de fotografies que es van presentar al concurs de fotografia de la grupa, del concurs de fotografia d'Instagram. Això, com els dèiem, el GES, a la seu del grup d'estudis sitgetans, demà dissabte a les 7, concurs fotogràfic de Festa Major, les obres que s'hi han presentat. Demà dissabte, a partir de les 8 del vespre, als Jardins del Retiro, Senyor Graham, el Sinatra de Sitges, com ho intitula el programa del Retiro. I demà dissabte, Nit de Foc, que començarà a partir de 7:45 del vespre amb la Timbalada, que començarà a la Fregata. Aleshores, l'Espetega Foc, a partir de 8:45, que sortirà des de la plaça de l'Ajuntament i farà Baluart, Fonollà, carrer de Sant Joan, Davallada, Barcelona, carrer de l'Aigua, carrer Sant Domènec, carrer Major, i arribarà a la plaça de l'Ajuntament, on hi haurà aquesta encès, aquest sostre de foc que cada any acompanya el final de l'Espetega Foc. I a partir de 9:15, el Correfoc, que anirà per Port Alegre, Fonollà i Ajuntament, on tindrà lloc una encesa conjunta. Colles que hi participen, les colles sitgetanes, les tres colles de Diables, l'Àliga i el Drac, i a més, els set pecats capitals de la Pobla de Mafumet, els Diables del Papiol, els Diables Boramar de Tarragona i el Drac de Foc, el Cabrot. Tot plegat demà, la Nit de Foc, a partir de 8:15 amb la Timbalada, a partir de 9:15 amb l'Espetega Foc i a partir de 9:15 amb el Correfoc. I com acabarà tot plegat? Doncs acabarà, com sempre, amb els concerts a la Fregata, amb Miquel del Roig, Bisuri i Solc. Diumenge, dia 20. Diumenge, dia 20. A partir de les 10 del matí, el matí de diumenge és molt intens, perquè la tarda no serà menys intensa, però, com saben, des dels darrers anys, tot el que és l'activitat dels balls infantils es compacta tota al matí. Per tant, es comença ben d'hora, perquè a les 10 del matí ja està previst que comenci la cercavila de gegants i cabeçuts, que anirà des de la plaça de l'Ajuntament fins a la Fregata. I, per tant, un cop arribin a la Fregata, l'exhibició dels balls populars. A partir de 11:45, la cercavila de dracs i l'exhibició de diables infantils. Per tant, a partir de 11:45, mentre es continua celebrant l'exhibició de balls populars a la Fregata, a partir de 11:45, els dracs i els diables infantils sortiran del Pont Domènec en direcció a la Fregata. I més o menys, cap a la 1 aproximadament, tindrà lloc el ball parlat de les colles de diables infantils. Tant qui es vulgui fer una mica d'organigrama, a les 10 sortiran els gegants, els cabeçuts i els balls populars per anar cap a la Fregata i fer l'exhibició. A partir de 11:15, els dracs i els diables infantils sortiran del Pont Domènec i cap a la 1 del migdia aproximadament el ball parlat de les tres colles de diables. El mateix diumenge ja tindran al nostre web també, per si no hi poden anar, els versos de les colles infantils de diables. Això al matí, perquè a la tarda el trasllat de Santa Tecla. El trasllat de Santa Tecla des de la parròquia fins a l'ermita de Sant Sebastià. A l'ermita de Sant Sebastià allà hi haurà la Maria Dolors esperant Santa Tecla. Per tant, el recorregut no té pèrdua. Se surt de la parròquia i s'arriba a Sant Sebastià. Acompanyarà la comitiva de Santa Tecla a la banda Terrabastall. I això serà a les 6 de la tarda. Compte, perquè no és allò, que no és 7:45 o les 7. A les 6. A les 6 de la tarda, el trasllat de Santa Tecla, diumenge dia 20, perquè el diumenge dia 20, a partir de 8:15 del vespre, a veure si en podem parlar algun dia amb ells, però és que no, l'agenda ens ha caigut

0: al damunt i ja no hi ha més temps per tantes coses. Però el diumenge dia 20, a 8:15 a l'Escorxador, la presentació del documental Que no s'apagui la gralla. És un treball de final de grau de comunicació audiovisual que han fet en Biel Rovira, en Jonathan Ignacio Almeida, la Jordina Nebleza i en Roger Prats. Ells són els autors d'aquest reportatge, no sé si hem vist el teaser, el petit tràiler, que promet molt, òbviament, alguns dels caps visibles de l'Escola de Grallers de Sitges, presents en les seves declaracions en aquest reportatge, que la pròpia Escola de Grallers diu, després de mesos de feina, entrevistes, hores d'arxiu, gravacions i moltes històries compartides, arriba el moment de presentar el documental que recull una part de la història de l'Escola de Grallers. Una mirada al passat, al present i al futur d'una escola que des de fa més de 50 anys ha treballat perquè la gralla continuï sonant als carrers. La cita, aquest diumenge, a partir de 8:15 del vespre, a l'Escorxador. I de moment aturem l'agenda de Santa Tecla aquí, perquè dilluns hi haurà més coses, però què hi afegim en l'agenda del cap de setmana? Al cinema, al Prado, Cronos.
1: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
2: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
3: Y con tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las
0: Ramblas? Aquesta història que recull els atemptats a les Rambles de Barcelona el 17 d'agost del 2017, basada en testimonis reals dels diferents implicats, la pel·lícula explica el desenvolupament de l'operació Cronos, que és com es va denominar l'operació dels Mossos d'Esquadra per capturar els terroristes del 17 d'agost. Enric Auqué, Diana Gómez, Xavi Sáez i Mònica López.
4: Nos imaginamos, les tenemos que coger evidentemente por lo que han hecho, pero sobre todo lo que pueden llegar a hacer aún.
5: Hay unos terroristas que atrapar.
6: Si es verdad eso que dices, todo esto que estamos haciendo aquí no habrá servido de nada.
5: Ha sido una masacre, es terrible, Dani.
7: ¿Dónde está la segunda furgoneta? ¿Cuál es el objetivo?
8: No puede escaparse eternamente.
9: ¿Qué estabais haciendo en ese chalet?
10: No fue mi idea, de verdad, lo juro.
11: ¡Me disparáis! ¡No soy yo, no soy yo!
0: La pel·lícula, la producció catalana que ha tingut més èxit de taquilla en els darrers mesos. Cronos, aquest cap de setmana, al Prado. Vinga, anem per un pack de notícies, dues notícies fonamentalment. Primer, saben que ahir a aquesta hora estàvem escoltant el ple extraordinari amb aquest únic punt a l'ordre del dia, que era l'aprovació del debat sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament del govern municipal. I com saben tots vostès, diguem-ne que el ple no va portar res de nou des del punt de vista de l'argumentari polític de govern i oposició. Com saben, a l'endemà d'un ple sempre deixem l'oportunitat que alguns dels portaveus, tots els portaveus en definitiva, tenen l'oportunitat de fer un resum en titulars del que creuen que està més destacat del ple municipal d'ahir. Avui en tenim tres. Nacho Rubí, de Fets per Sitges, David Martínez, del Sitges Grup Independent, i l'alcaldessa Aurora Carbonell. Aquest és el seu balanç del ple extraordinari d'ahir al matí.
12: Bon dia, sóc el Nacho Rubí de Fets per Sitges i ahir en el ple extraordinari, com sempre, hem parlat clar i sense eufemismes ni embuts. Actualment tenim un govern buit, en minoria i sense legitimitat, ja que van trencar la seva paraula i els seus acords. Per demostrar-ho vaig posar sobre la taula quatre exemples reals del seu dia a dia, com per exemple el desmantellament pausat de la brigada municipal externalitzant els serveis. Segon, el total abandonament dels veïns de la plaça Pere Rosales al barri de Poble Sec davant els incívics, els sorolls i la degradació de l'entorn. També el tercer punt és l'ús de l'estructura i els recursos municipals per a la promoció partidista que fa aquest govern. I quart, el sectarisme polític que ha mantingut a les fosques la pista poliesportiva al costat del Carrefour durant més de 6 anys des que vam demanar a l'enllumenat de la pista i han trigat gairebé 6 anys, en donar-nos la raó. No hi ha prou en dissimular la pròpia incompetència acusant els altres, que és el que fa aquest govern de la senyora Aurora Carbonell i el senyor David Martínez. Nosaltres, des de Fets per Sitges, continuarem defensant una gestió real, rigorosa i propera, posant sempre els veïns i el poble per davant de qualsevol interès personal o partidista.
8: pues, doncs dir que no ha servit de res, que ens l'haguéssim pogut estalviar tranquil·lament, que a més ha suposat un cost per la ciutadania de Sitges, de més de 5.400 euros, en celebració.

0: com ho estan fent des de l'inici de la legislatura, en la qual només es dediquen a votar en contra de tot i a més a més també hi ha arribat un punt que inclús entren en desqualificacions i en atacs personals i bueno, degradant el que és la democràcia i degradant el que és la política i a més local, que és més greu encara. I bueno, un ple en el qual doncs, s'ha evidenciat que el govern seguim treballant, hem treballat, seguim treballant i seguim treballant en minoria. Ja ho érem 9, ara som 7, però no defallirem. Seguirem treballant fins al final per totes i tots els ciutadans.
1: Aquest matí s'ha celebrat un ple extraordinari que era a petició de 4 grups polítics de l'oposició, Junts per Sitges, Partit Popular, Fets per Sitges i la regidora no escrita Alonso. El meu parer i el parer de govern, que de fet hem votat que no, en contra, hem votat en contra d'aquesta proposta d'acord, perquè era precisament per debatre que el govern està en minoria. Bé, és un fet, evidentment, ja estàvem en minoria, ara ha marxat un grup polític, era els comuns, i sí, som 7 regidors de 21, i és un fet. Som un govern de minoria, igual que hi ha més de la meitat dels municipis de Catalunya que governen en minoria. Per tant, pel meu parer almenys, això no és... no cal fer un ple extraordinari. Sí, ja tenim moltes problemàtiques amb l'accés a l'habitatge, amb el transport per anar a Barcelona, amb la mobilitat, amb el litoral. Aquesta nit hem passat un temporal que, en fi, que ens ha tingut en alerta tota la nit i no podem estar aquí parlant de fets que, la veritat, no beneficien absolutament a ningú. I això és el que fa que la ciutadania s'allunyi de la política, precisament, aquest tipus d'actuacions.

Proper. Tornem-hi. Proper. Proper ple. A veure, Vicent, sense mans. Proper ple. El 30 de setembre, crec que serà ple ordinari. Atenció, perquè serà llarg. 6 mocions. 2 sobre Ceuta. Vostès diran... Sobre Ceuta? Sobre Ceuta. I com deia aquell, adelante. Que el que vingui, com el tren d'Olot, que surt quan vol i arriba quan pot. Bé, doncs farem el que sigui... El proper 30 de setembre. Hi ha altres punts també a l'ordre del dia, eh? Però ja els explicarem, ja arribarem a 30 de setembre, que abans ha de passar Santa Tecla. Els dèiem a l'inici del programa que ahir la xerrada a la gralla va donar alguns titulars que no s'havien així fet públics d'una manera molt, molt manifesta. Primer, que hi ha la intenció de l'Ajuntament de Sitges, de fet ja ha estat així, de presentar-se com a acusació particular pels fets que es van viure al Punt Lila durant les barraques. Així ho va confirmar l'alcaldessa Aurora Carbonell, que també va confirmar, com ja s'havia dit, aquí sí, que l'Ajuntament té la intenció també de presentar-se com a acusació particular davant els aldarulls, davant la denúncia dels aldarulls de la matinada de Festa Major, un cop la investigació hagi acabat, s'hagin identificat a les persones, etc etc. Per a alguns de vostès que ens han preguntat què és això de l'acusació particular, per dir-ho d'alguna manera, l'Ajuntament, en representació de tota la vila, es presenta en un procediment de denúncia perquè és part afectada. Per què és part afectada? Perquè s'ha fet malbé mobiliari urbà, que és de tothom, perquè hi ha hagut, en aquest cas també, funcionaris públics, treballadors públics, la policia, com saben tots vostès, també va ser protagonista d'agressions d'aquestes persones. Per tant, l'Ajuntament, en representació del poble, presenta una acusació particular com a part perjudicada arran dels fets que van passar aquella nit. Bé, d'això ja en parlarem. Aquest va ser un dels titulars. Un altre, la cap del Servei de Drets Civils, Mireia Paletes, que es va referir, perquè tampoc s'havia fet públic, la quantificació de les atencions que dona el Punt Lila, diguem-ne, durant la seva activitat. Per aquells de vostès que poguessin pensar que el Punt Lila, escolta, n'hi deuen anar 2 en una nit i para de comptar. Bé, doncs, en una nit qualsevol de barraques, a la vora d'unes 300 atencions, fa el Punt Lila, que evidentment

0: Moltes d'elles no han de fer referència estrictament a una qüestió de denunciar alguna mala actitud o algun assetjament o qüestions d'aquest tipus, però a la vora de 300 atencions una nit qualsevol de barraques. La Mar Jaime, la tècnica d'infància i adolescència de l'Ajuntament de Sitges, fent també una referència molt interessant, una reflexió, i l'escoltaran d'aquí un moment, en aquests 10 minuts que ens ha preparat la Carola de la xerrada d'ahir. Una cosa és que hi hagi episodis de violència protagonitzats per joves, i una altra cosa vol dir que els joves siguin violents. I no es poden barrejar aquests dos conceptes perquè seria pervers barrejar-los. Repetim, una cosa és que hi hagi episodis de violència protagonitzats per joves i una altra, que hi hagi joves violents. A més de tot això, la xerrada que la penjarem aquest matí, algunes intervencions, ens va cridar l'atenció també la intervenció de Lorena Lucas, la que havia estat regidora de Guanyem Sitges, més que res, per si la volen referenciar, dient obertament que hi havia agressors als Valls i que continuen sortint al carrer. Va ser una intervenció d'aquelles que va cridar una mica l'atenció, sobretot pel fet en si de dir-ho en veu alta i sobretot també per si aquesta evidència ha merescut alguna reflexió o no, o algun posicionament o no, o quin recorregut té tot això. Bé, aquí escoltaran, en primer lloc, en aquests 10 minuts de resum, com els dèiem, és la Mireia Paretes, després l'alcaldessa Aurora Carbonell fent referència a la situació que es va viure en el Punt Lila, als aldarulls de la nit de Sant Bartomeu, i després la tècnica d'infància i adolescència, Mar Jaime, fent referència precisament a això, a que no s'ha de criminalitzar els joves, perquè, evidentment, estem parlant d'uns episodis protagonitzats per joves, però que no representen, òbviament, tots els joves. Només faltaria. Aquí va.
1: Partim d'això de que un punt lila es defineix com un punt segur dins una festa, dins un espai d'oci, com un punt d'informació, de pedagogia, d'intervenció, de donar resposta a moltes inquietuds de jovent i no jovent. Vull dir, un punt lila està adreçat a tota la ciutadania. Què passa amb un entorn d'oci, d'un entorn d'oci nocturn, que també és un espai on adreçar-se si en l'entorn festiu està rebent una agressió o hi ha alguna persona que incomoda o hi ha alguna situació que tu estàs veient, doncs és el punt on adreçar-te i dir, escolta'm, allà hi ha un grup, aquí hi ha una persona, a mi m'ha passat això, doncs aquest espai de seguretat on dir realment el que està passant o si tu et sents agredida és el primer espai de cura. Vull dir, les persones que estan en un punt lila no són persones que estan allà perquè sí, perquè no tenen, no? Tenen aquella feina de segona feina, no, són gent preparada, qualificada i és una licitació, val? I es demana que el currículum de totes les persones que hi treballen i són persones expertes. I ho comprovem, eh? Vull dir, no és allò que diguis, bueno, ens assegurem, no, comprovem que les persones que estiguin allà siguin capaces de donar una resposta ràpida i eficaç si hi ha algun tipus d'agressió. Si no n'hi ha, no estan allà esperant que estigui algú agredit. Vull dir, la gràcia d'un punt lila és que estan fent intervenció. I pregunten, i davant del que dèiem abans de les dades, doncs sí que va passar això i s'ha parlat molt del punt lila, i realment ara està en boca de tothom i sembla que el punt lila acabi d'aparèixer. El punt lila des de Sitges precisament porta molts anys, des del 2018 es va implementar, en aquell moment es deia punt segur, a partir del 2019 ha sigut un punt lila i realment hi ha moltes intervencions. Una nit qualsevol de barraques s'atenen 300 persones aproximadament, no ens imaginem, però passen 300 persones per un punt lila, que expliquen la seva història, que expliquen la història de que a mi em va passar, que tinc una amiga que a la meva amiga li passa tal, a mi mateixa m'ha passat tal. Vull dir, s'atén a molta gent i es donen moltes respostes d'inquietuds i s'adreça a serveis especialitzats. Per tant, no estem allà com un bolet, no és una cosa que diguis, no, és que ara tota, no sé, com molt, ara sembla que ens hagi ficat de moda i que sigui una cosa que venga, l'hem de tenir qualsevol festa i ens quedem tranquils perquè està allà i ara s'ha posat de moda i ara tot, bueno, no? Doncs les polítiques més d'esquerres, no, això fa temps i és una cosa que s'ha quedat per estar-hi uns anys. Val a dir que ens agradaria que no hi fóssim, vale? A mi em preguntes i et diré tant de bo no hi fos un punt lila i tant de bo no hagués d'haver un punt lila a qualsevol festa i fóssim tots una mica conscients, no? de que deixessin d'haver agressions. Com de moment no estem en aquest punt, ha de seguir, i a la vista està que ha de seguir encara més espais, que la idea era fer una regressió. No la podrem fer, malauradament era la idea, però estem veient que no, que cada cop més espais ens demanden que hi hagi aquest punt, no? Com les festes de barri, que lògicament les comissions de barri diuen és que ens veiem superats, no? per els incidents i per no poder donar una resposta àgil.
2: Volia preguntar-te, Aurora, abans de fer la teva lectura del que ha passat, si ens pots fer una mica d'actualització de en quin punt està, perquè jo suposo que també hi ha gent que es pregunta doncs en quina fase està la investigació policial, si l'Ajuntament es persona com a acusació o no, com està tot això.
3: Sí, primer dir, amb el que estava parlant, jo sí que penso que és diferent l'atac a un punt lila que l'atac que van fer els aldarulls, que es deien, no? Que ho heu ja dit, no? Però un punt lila té un objectiu, és negar l'evidència de les violències masclistes, LGTB-fòbiques, com no m'agrada, vaig contra tu, perquè no fa res el punt lila, qui molesta? És un objectiu claríssim perquè deixis de fer-ho. L'altres violències, els aldarulls que van haver-hi, com diu la policia, que és violència recreativa, perquè és una violència que no reivindica res. No va contra, no sé, reivindicar drets socials o nacionals, o no, senzillament és anar a fer mal per gravar-ho en vídeo per després penjar-ho a les xarxes. Per tant, són violències per mi molt diferents. En aquest punt, com estem? En l'atac que es va fer en el punt lila durant barraques, aquí nosaltres ho hem denunciat com a ajuntament, perquè com bé sabeu el punt lila ho fa una empresa que la té contractada l'ajuntament, i per tant nosaltres sí que ens personem per fer aquestes denúncies. Sembla que es va identificar amb alguna persona, doncs veurem cap on va, això va a la fiscalia, i si es vol continuar veurem cap on va. Amb el tema dels aldarulls, els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació, a més amb un equip especialitzat d'investigació que mira persona per persona qui ha agafat una botella, qui l'ha tirat, qui ha agafat això, qui l'ha tirat, qui no es passava per allà, si aquest noi com va vestit, evidentment, com hem dit, anem amb tots amb la cara destapada, és facilíssim de veure qui són. També és una cosa que va dir la policia, que no era res preparat, perquè si no, no van amb la cara destapada. Els fets van començar amb una baralla a Bassarrodona, una baralla entre dos o tres, que un sense voler doncs sembla que li va tirar un policia, va veure que el policia doncs no contestava, doncs l'altre també li va tirar, i aleshores es van ajuntar els que venien del Vall, els que estaven el 2 de maig, i aleshores es van animar uns a uns altres. Ara s'està investigant tot això, l'Ajuntament el que hem fet de moment és, hem fet números del que ha costat materialment, diguem, els danys que hi ha hagut per papereres, per bancs, per que més o menys aproximadament pujava uns 11.000 euros del material. També hem parlat amb privats, amb les botigues o els establiments privats que també s'assumin, i nosaltres això ho adjuntem a la investigació perquè quan s'hagin identificat les persones nosaltres ens personarem també per la denúncia, evidentment.
2: I davant del policia local, que en principi sembla que va agredir a un dels nois, se'n sap alguna cosa?
3: Sí, davant del policia local que en aquell moment està gravat, s'ha obert des de la policia local, s'ha obert una informació reservada. Això és a dir, que estan ells normalment en aquests casos, abans d'obrir un expedient, primer han d'analitzar quin dels policies va dir què va fer exactament, i en això està, hi ha una informació reservada que evidentment anirem seguint, no?, i explicant com acaba.
4: M'agradaria que no sortir d'aquí sense posar sobre la taula que una cosa és una violència exercida per joves i l'altra cosa és dir que la joventut és violenta. Crec que és important deixar-ho sobre la taula perquè, una mica, no, recollint tot el que esteu dient, vivim en un moment convuls on estem bastant polaritzades, crispades, parlo de les adultes, no? Com a societat, i doncs això es reflexa perfectament en tota la societat, i en aquesta societat evidentment on hi participem les adultes i també hi participen les adolescents i joves, no? Per què vull dir això? I abans ho deia una miqueta en la meva primera intervenció, que un adolescent no és un ent solitari, i sinó que es forma per part d'una societat com ho som totes, no? Però precisament l'adolescència té com aquesta característica d'anar en grup, i ho enllaço una mica amb el tema dels aldarulls, perquè segurament... i això no és opiniologia, sinó que hi ha molts estudis, no? Des de les persones que treballem amb adolescents, és molt fàcil caure en aquestes dinàmiques de violència quan tens tota una societat que està dient que estem vivint moments molt tensos, i trobar en aquest grup, no? en aquest sentiment de pertinença al grup violent, el teu lloc. I més quan estem normalitzant certes masculinitats doncs violentes, no? I ho troben a les xarxes, ho troben en la societat del dia a dia, perquè no oblidem que vivim en una ciutat capitalista i masculista, per tant, ho troben, no? Per què dic això també? Perquè és important que sovint, quan han sortit tots aquests vídeos, també és molt fàcil com caure en els discursos de que la societat d'avui en dia, no? Els adolescents estan superviolents, són més violents que mai, abans no existia. Bé, parem i reflexionem una miqueta, pensem com les adultes també estem projectant aquesta violència cap a aquesta adolescència, perquè un adolescent no neix sent racista, homòfob i masclista, sinó que ho aprèn de tota una societat.
0: A mig matí i a migdia trobaran tota la conversa sencera, tota aquesta xerrada que va tenir lloc, com els dèiem ahir, a la gralla. Seguretat, generacions i identitat cultural. L'alcaldessa Aurora Carbonell, la cap del Servei de Drets Civils, Mireia Paretes, el president de la Comissió Municipal de Festa Major, Xavier Salmerón, i la tècnica d'Infància i Adolescència, Marc Jaime. Per tant, dues visions professionals, tant la de la Mireia com la de la Mar, a l'entorn dels fets que van succeir-se, tant en la prèvia de Festa Major a Barraques com la matinada de la Festa Major. Tots plegats, moderats per Maria Junyent. Vinga, tres cosetes més, abans no anem a petar a l'eco d'aquesta setmana prèvia a Santa Tecla. Primer, per si algú de vostès vol dir, escolta'm, que dilluns, dimarts, jo no sabré què fer, mira, i vull donar voltes. Sitges s'afegeix a la Setmana de la Mobilitat i el bus urbà serà gratuït dilluns i dimarts que ve. I per allò, dius, mira, escolta'm, pots passar tot el matí de línia en línia i tiro perquè me toca. Amb l'objectiu de promoure aquest mitjà de transport que disposa de tres rutes diferents al municipi, dilluns i dimarts de la setmana que ve no es pagarà en cap servei de la línia 1, Poblesec Vallpineda, línia 2, Campe i Terramar, i línia 3, Llevantina, Quim Mar. Per tant, si vostès fa temps que allò que no donen voltes per Sitges i poden dir, per exemple, escolta, anem a mirar, i veuran com ha crescut tot plegat, i veuran, bé, doncs, si tenen interès, dilluns i dimarts que ve, Sitges s'afegeix a la Setmana de la Mobilitat i les línies d'autobús seran gratuïtes. La Regidoria de Salut Pública, que promou una enquesta ciutadana sobre salut mental. L'enquesta vol recollir la percepció sobre el benestar emocional i la salut mental de la població. Els resultats serviran per elaborar el Pla de Salut Mental de Sitges. L'enquesta està disponible per tota la ciutadania fins al 4 d'octubre a l'espai Participa 311 del portal de participació del web municipal. L'objectiu és conèixer de primera mà la percepció de la ciutadania sobre el benestar emocional i la seva opinió sobre determinats aspectes de la vila que poden incidir en aquest benestar, com l'entorn, l'habitatge, la feina, les cures o les violències i les discriminacions. Els resultats de l'enquesta aportaran informació a l'estudi que la Regidoria de Salut Pública realitza sobre la salut mental a Sitges des del mes de juliol. La primera fase de la investigació ha consistit en la realització d'entrevistes a professionals municipals, agents vinculats a altres administracions i entitats i associacions. I el 27 de setembre, que és aquest diumenge no, diumenge de la setmana que ve, una activitat molt bonica que organitza el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, sobre la protecció dels nius de tortuga marina. Aquest taller, que és un taller obert a tothom, gratuït i que no necessita cap mena d'inscripció, es farà a la platja de la Fregata. el diumenge dia 27 a partir de les 10 del matí i atenció, pares i mares, perquè el taller està especialment adreçat a infants entre 5 i 12 anys. Entre 5 i 12 anys. I podran participar acompanyat de les seves famílies. Durant l'activitat, els participants aprendran a identificar situacions relacionades amb la presència de tortugues marines i, sobretot, quina és la manera adequada d'actuar quan es localitza un rastre, un niu o una tortuga a la platja. Per tant, us ho podeu passar molt bé i aprendre molt. Diumenge, dia 27, a partir de les 10 del matí, a la platja de la Fregata, el CRAM, el Centre de Recuperació i Conservació d'Animals Marins, organitza aquesta jornada sobre la protecció de les tortugues marines. I l'Eco d'aquesta setmana molt carregat d'articles vinculats amb Santa Tecla, més, òbviament, del programa de Santa Tecla, la portada de l'Eco, amb un munt de capgrossos, la canalla i molt més. Santa Tecla obre els actes oficials amb les mostres de balls infantils i amb el creixent debat de fons de si hauria de tornar a ser la festa major principal. Recorden que varen parlar en el seu dia amb Miquel Forns abans de la festa major sobre aquest assumpte del canvi climàtic i fins a quin punt potser seria millor traslladar la Festa Major a Santa Tecla, com havia estat en el seu moment la Festa Major. Doncs bé, l'Eco també apunta, hi ha un article d'en Jordi Martí, d'en Jordi del Genius, sobre el particular. A la primera pàgina de l'Eco, 11 noies i 5 nois aspiren a ser escollits com a nova pubilla i nou hereu. Els escoltarem avui, a tots ells, en el que ens queda de programa. El ple evidencia la soledat del govern i la manca de majories estables i la rierada que deixa un mort a la comarca i obliga a evacuar un càmping a la vila. El càmping Sitges, l'antic càmping Sitges, que ara és Hola Camp Sitges Relax, o Relax Sitges, o així. En qualsevol cas, afortunadament, ningú no va prendre mal. I a l'interior, d'entre un munt d'articles, doncs bé, un de molt bonic d'en Marc Ill sobre en Josep Milà i Micó, que deixarà als gegants aquesta Santa Tecla després de 54 anys. El geganter més veterà, conegut per tothom com a Chiqui, sobrenom encunyat al carrer Escoles Pies i la seva rodalia durant els anys 60. Va néixer en el si de dues nissagues en què respirava festa major per tots els cantons. De ben petit ja es vestia de bastoner i jugava amb una cadira i un llençol damunt del cap, tot emulant els gegants. Als 6 anys feia la moixiganga i aleshores Cris, Mare de Déu i Candelers de Dalt eren representats per infants, aprofitant la seva lleugeresa. Va ser als 15 anys, però als 15, quan el seu oncle Manel el va introduir dins l'univers geganter. I corria l'any 1972, era festa major, i davant l'aprovació de l'Antoni Parra, de l'enyorat Antoni Parra, en aixecar amb fermesa la geganta vella, va ser reclamat tot seguit a provar el gegant. I des d'aleshores, pràcticament, no se n'ha mogut. El geganter més veterà, 54 anys de passió gegantera, que acabaran aquesta Santa Tecla. De fet, estaríem com en tots els balls, eh? Que un geganter és geganter fins al final. Però, després de 54 anys, diguem-ne que ho podrà mirar des de la barrera, perquè no cal dir que no feina feta, no. Feta, refeta i recontrafeta. 54 anys de passió gegantera. Bé, els titulars de l'Eco d'aquesta setmana, com sempre, amb en Manel Carbonell.
5: Bon dia. Aquesta setmana l'Eco arriba amb un número especialment festa majorenc. A les pàgines habituals del setmanari s'hi afegeix un especial de Santa Tecla que posa el focus en els protagonistes, les històries personals, les novetats del programa i la memòria d'una festa que, tot i tenir un fort component infantil, ha crescut molt més enllà de la tradicional etiqueta de festa petitona. L'especial recull el protagonisme de la canalla, amb més d'un miler d'infants als carrers i una concentració dels actes infantils divendres al matí, així com el retorn del ball de la gent gran. També s'acosta a la nit de foc amb les colles de Diables i la Liga, i el documental Que no s'apagui la gralla, que repassa més de 50 anys d'història de l'escola de grallers i de transmissió d'aquesta tradició entre generacions. Les pàgines especials donen també veu als noms propis d'aquesta Santa Tecla, com la bandonista Maria Dolors Carbonell, les gitanes de la vila, en l'inici del seu 50è aniversari, i Josep Milà Chiqui, amb 54 anys de passió gegantera. L'especial recupera episodis de la història de la festa, com l'obertura als barris ara fa 50 anys, reflexiona sobre el paper dels castellers i el futur de la celebració. I entra en històries més personals, com la de l'Espitjor Impossible, la colla d'amigues que va començar punxant per Santa Tecla i que un any després continua fent ballar el passeig. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu comprar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bona Santa Tecla, bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
0: Nou i 42 minuts, l'Eco de Santa Tecla. Les efemèrides d'avui, 18 de setembre, i també les de demà, dia 19, un 18 de setembre del 1927, amb l'assistència de diverses societats corals, s'inaugurava la placa del carrer dedicat a Josep Anselm Clavé, l'home que va estar al darrere dels cors de Clavé, que eren aquells cors, diguem-ne que formats majoritàriament per obrers, els cors de Clavé. Un 18 de setembre del 1999 es presentava la monografia Els gegants moros, primers 20 anys des de la recuperació. La monografia de Miqui Marçal es presentava tal dia com avui del 1999. Estan fent també el compte enrere els moros, perquè d'aquí encara no 3 anys en celebraran 50 de la seva presentació. Demà farà anys. Un 19 de setembre del 1877, l'arquitecte Salvador Vinyals presentava els plànols per convertir el castell de la vila en casa consistorial. Però haurien de passar 22 anys, perquè els que vagin a l'Ajuntament s'hi miren a dalt de tot, que posa 1899. Bé, doncs, els plànols els van presentar el 1877. O sigui que això de la lentitud no és nou. Porta uns anys ja. 19 de setembre del 1894, perdó, l'Ajuntament presidit per Miquel Ribes decidia canviar el nom de Cap de la Vila pel de la plaça del Marquès de Montroig, en honor al fill adoptiu de Sitges, Antoni Ferratges. Un 19 de setembre del 1930 començava a publicar-se el butlletí mensual Opinem, òrgan del Centre d'Esquerra de Sitges, i un 19 de setembre del 1977 l'Ajuntament, ui, que em va portar de polseguera això. Tal dia com avui del 1977, l'Ajuntament, presidit per Vicenç Ibáñez, refusava el projecte d'instal·lació d'un casino de joc a l'Hotel Terramar, i el casino va anar a parar a la finca Massolers. Ara, ni a Terramar ni a Massolers, que ja ho saben que el casino està en uns tristos baixos. Primera línia de mar, però si diem tristos, perquè l'entrada del casino és com qui entra en un bingo de patacada. Bé, doncs un fatal. Doncs això. Vull dir que després de Massolers, que allò era, diguem-ne, vaja, que donava allò una categoria, un estatus, allà, bé, en fi, és igual. Com los vingueros, una cosa així. Bé, el cas és que les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui. Avui que tenim dues veus potents, dues veus molt potents, anem per la primera, perquè tal dia com avui de l'any 1964 no ens cansem mai d'escoltar aquest tema, perquè part... diríem que d'entre... Hi ha hagut moltes cançons de la nissaga de James Bond, clàssiques, però està clar que si hi ha una cançó que representa James Bond, és aquesta. I sobretot aquesta forma de cantar de Shirley Bassey. 1964 s'estrenava tal dia com avui, Goldfinger.

El Doctor No, Goldfinger, algun dels clàssics de la primera època de James Bond, protagonitzada per Sean Connery, diguem-ne que es nota el pas del temps en aquestes pel·lícules, sobretot perquè, diguem-ne que tot és una mica kitsch, els efectes especials inclosos, però per descomptat que tenen aquell carisma del cinema dels 60. Tal dia com avui del 64 s'estrenava Goldfinger, tal dia com avui del 1851 es fundava el New York Times, tal dia com avui de l'any 1928 Juan de la Cierva creuava el canal de la Mànega amb l'autogir, el precedent de l'helicòpter. Tal dia com avui de l'any 1976, 1 milió de persones assistien a Pequín al funeral de Mao Zedong. Tal dia com avui de l'any 1793 es col·locava la primera pedra de l'edifici del Capitoli de Washington. Tal dia com avui de l'any 1947 naixia l'Agència d'Intel·ligència Americana, la CIA, un ordre del president Truman de l'any 47. Es posava en marxa la CIA. Tal dia com avui de l'any 1968, Cristóbal Martínez Bordiu, el gendre de Franco, feia el primer transplantament de cor a l'estat espanyol. El cas és que l'home transplantat va morir 27 hores després. Després hi ha hagut molta literatura sobre això, sobre si veritablement, bé, Cristóbal Martínez Bordiu era metge, però està per veure si era una persona capacitada per fer aquella operació o si calia, d'alguna manera, promocionar-lo. 1968, aquest primer transplantament de cor a càrrec de Cristóbal Martínez Bordiu. Tal dia com avui moria el gran guitarrista, cantautor i compositor estadounidenc Jimi Hendrix. Moria tal dia com avui de l'any 1970. I en què podem acabar? Amb una cançó que és tan bona tant per la música com per la lletra. La lletra diu... La cançó és del 79, eh? És a dir, que han passat 47 anys. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan apuesto y arrogante, lo conozco como a mí. I uns paràgrafs més tard, la cançó diu: es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso. 1979, només una dona podia cantar aquesta cançó. Si no la cantava María Jiménez, només la podia cantar la dona que va néixer tal dia com avui de l'any 1944. La dona era, i és, Rocío Jurado. I la cançó, Ese hombre, de l'àlbum Senyora del 1979.

0: Òbviament, Manuel Alejandro havia d'estar darrere d'aquesta gran cançó. El diari La Razón ja es va publicar en el seu dia Lo de Shakira y a lo hizo Rocío Jurado. Per tant, res de nou. El recomanem, està clar, si ha d'estar una mica empàtic amb aquest tipus de música i amb ella. Però com que era una artistassa com una casa, el recomanem la sèrie de Movistar Plus sobre Rocío Jurado. No només pel que té des del vessant artístic, òbviament, sinó pel que té des del punt de vista personal. Una dona reinventada manta vegades en un món d'homes en el seu moment, una icona en el seu moment també, i sobretot la malaltia que la va perseguir durant moltes èpoques de la seva vida. Explica quan va arribar a Madrid amb la seva mare en una pensió de mala mort, esperant a veure si en algun moment podia alguna discogràfica contractar-la, i com van ser aquests inicis tan difícils fins a arribar, òbviament, a la consagració artística i personal. Avui que hem recordat el naixement de Rocío Jurado i amb ella tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Josep de Cupertino, no sabem si a Apple fan festa grossa o no. Santa Sofia, Sant Irene, Sant Eumeni i també Santa Ricarda. L'actor Gabino Diego, 60 anys, celebra avui. El comunicador Marc Giró en fa 52. L'actriu Pilar López de Ayala, 48 anys, celebra avui. L'actor Jason Sudeikis en fa 51 i l'exfutbolista Ronaldo Nazario, 50 anys, celebra avui. Una temperatura agradabilíssima, eh? 21 graus. Estupendíssims. 64% d'humitat. Aquesta nit, que hi ha hagut un moment, teníem una tempesta molt davant nostra. Ha acabat 4,8 litres per metre quadrat. Allò per rematar aquesta setmana en què deixem ja definitivament enrere la pluja i totes les notícies que ha donat i abracem aquest temps tan bonic, també tan tardorenc. És evident que entrarem ja la setmana que ve, i la setmana que ve entrarà la tardor, estarem ja a la tardor amb aquestes temperatures tan agradables. Què diu la previsió? Cap de setmana tranquil, bona temperatura, tornarà una mica una calor, però una calor agradable. Per tant, totes les activitats a l'exterior, i es digui la nit de foc o es digui la mostra de balls infantils, tot es podrà celebrar sense cap problema. No caldrà ni mirar el mapa ni preguntar-li a Ingori Massip matí, tarda i nit quin temps farà, no caldrà res de tot això. Cap de setmana tranquil, la previsió des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia, avui encara tindrem intervals de núvols que poden ser abundants en algunes zones, les del sud de la Costa Brava, també cap al prelitoral, comarques de Girona, litoral central, interior també del prelitoral de Barcelona, i puntualment també núvols una miqueta més desenvolupats, especialment a partir de mig matí o migdia a zones del Camp de Tarragona. A la resta en general, doncs, tindrem el cel força serè, especialment durant la tarda, al matí, amb alguns intervals de núvols. Però aquestes nuvolades, que en zones de litoral, prelitoral, poden ser més abundants, poden deixar fins i tot algun ruixadet durant el matí en zones de les comarques de Barcelona, després cap a migdia també a punts del nord del Camp de Tarragona, o també durant la tarda cap al Pirineu més oriental o interior de les comarques de Girona. Diem ruixadet perquè seran locals, però puntualment poden ser intensos, especialment durant el matí o migdia a punts del litoral de Barcelona o també del nord del Camp de Tarragona. Però, insistim, seran fenòmens molt locals, tot i que puntualment poden tenir una certa intensitat i, a més, no descartaríem que anessin acompanyats d'alguna tempesta. Tot plegat amb una temperatura que avui es manté molt semblant a la que teníem ahir i a les portes d'un cap de setmana que es preveu força assolellat i amb temperatura que tornarà a pujar lleugerament, tant dissabte com diumenge. És tot, ho deixem aquí.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Coses maques, que n'hi ha moltes, sempre us ho diem. Probablement n'hi hagi més que coses dolentes, però com que anem pel món d'aquesta manera, acabem tots plens de vinagre fins dalt. Bé, primera pàgina dels diaris, avui tothom, això és aquest cas de la família. Bé, Jonathan Andic se interessó per una teràpia que simulava despenyar a un familiar, perquè es veu que hi ha teràpies. Sí que és cert que en l'àmbit de la psicologia ja ho diuen, que una de les teràpies és posar-te davant d'allò que et genera incomoditat i sortir de les zones de confort. Ara, clar, diu haver teràpies de tota mena i amb molts graus. Jo què sé, com aquelles persones que tenen vertigen, vin amb mi. I els fiques a dalt de la Torre Eiffel i, bueno, com una teràpia d'això. Bé, doncs, diuen els diaris...
1: Sí, però una cosa és posar-t'hi tu i una altra cosa metamorar altra, oi?
0: La declaració policial de la professora d'anglès col·laboradora de la terapeuta de Jonathan Andic va desvetllar l'interès del fill del fundador de Mango per una teràpia que s'anava a realitzar amb un altre pacient, i que consistia en simular que es tirava per un penya-segat de Montserrat, que tirava per un penya-segat de Montserrat a un familiar amb qui tenia mala relació. Sí, sí, que ja sabem què estan pensant vostès a casa. Déu-nos en guard que amb totes les persones amb qui tens mala relació exercicis aquesta teràpia de despenyar-los per un lloc o altre. Sí. Però bé, el cas és que això per un costat i per una altra banda aquest WhatsApp...
1: Sí, sí, és que jo em quedo amb el WhatsApp, és que el WhatsApp és molt definitori.
0: Un WhatsApp en el qual...
1: La professora d'anglès, bueno, no sé qui li pregunta, escolta, què et sembla tot això? Diu, no vull ni pensar-ho, no sigui que sigui jo la següent.
0: Patapum, ali.
1: I és un dels WhatsApps als que ha tingut accés ara la policia.
0: I la policia, diguem-ne que cada vegada més obertament, diu que darrere de tot plegat hi ha Jonathan Andic, darrere del presumpte assassinat de son pare, i per tant els Mossos gairebé condueixen, volen conduir aquest procediment cap al judici i que vingui, que a veure com s'aclareix tot plegat. Bé, això per un costat. Per un altre, la fotografia ahir que va aparèixer amb els mitjans de comunicació a l'alcaldessa d'Olivella,
1: Marta Verdejo,
0: en fi, evidentment absolutament trasbalsada pel que ha viscut Olivella, amb els veïns també fent un minut de silenci. Ella mateixa deia que esclar, que això no ho havíem vist mai, i ara més o menys ens podem fer una mica de composició de lloc del que va passar amb aquest cotxe, perquè primer ens pensàvem, però què és la riera? No, el cotxe estava sobre aquest pont, sí. I la riera va créixer tant que fins i tot les baranes del pont van cedir, i per tant el cotxe va ser descavalcat del pont, per dir-ho d'alguna manera, perquè el pont continua allà, però clar, la riera ha baixat de nivell i ara es pot veure doncs les restes del cotxe amb totes les imatges que ahir els diferents mitjans donaven. Doncs bé, aquesta situació tan malaurada que permet un titular de cara aquesta tardor que ens ve.
1: Sí, sobretot una qüestió que l'hem de tenir tots present. Encara que ens sembli que passarem, evitem-ho. Bàsicament, perquè ens
0: segur...
1: pot donar la sensació de dir, bueno, va, és igual, això...
0: I segurament, és a dir, en la pell del conductor s'hi deuen
1: segur.
0: Haver molts de dir, home, tinc casa allà,
1: sí, sí,
0: m'estan
1: sí,
0: esperant...
1: Estic arribant.
0: Bé, com passa les rondes de
1: I,
0: Barcelona.
1: I ens pot passar tots, cuidado, és a dir, és molt fàcil donar el consell...
0: Aquesta confiança de dir, vaig allà, em queden uns metres... Vaig amb cotxe, no és un cotxe petit, perquè és un cotxe...
1: Vigilem. I el que comentaves, efectivament, d'entrada, segons les agències meteorològiques, el Mediterrani entra en alerta per la successió de pluges extremes que tindrà lloc el mes d'octubre. És a dir, el Mediterrani està més calent del que tocava.
0: El Mediterrani és petit, però que consti que el Mediterrani va des del sud d'Espanya fins a l'Empordà i després tota la...
1: No, el nostre tros de Mediterrani sí, però va
0: sí,
1: fins
0: sí,
1: a Israel.
0: Sí, però per això dic que el Mediterrani, la costa mediterrània nostra és gran.
1: És relativament petita. I el Mediterrani és tot, però clar, és un mar interior. Afortunadament aquest Medicane no va, al final no va ser... Però en poden haver més.
0: També aquí algú haurà de posar una mica de mesura... alguns titulars d'aquells de...
1: Sí, perquè quan...
0: Perquè aquí ens va ploure, però van ploure 56 litres, que no és... que no és un disbarat.
1: Sí, i a Ribes en van ploure 90, em sembla que van dir. És a dir, que al final és tot molt localitzat.
0: I que les rieres baixen, perquè les rieres han de baixar. O dir que les rieres no baixin, aleshores probablement per tothom tindrà els baixos inundats.
1: Clar, que per això hi són les rieres.
0: Per això hi són les rieres.
1: És veritat que...
0: I també el que diuen vostès, sí, els càmpings al costat de les rieres en un futur no existiran.
1: No, clar.
0: Perquè hi ha un... Bé, anàvem a dir... N'hi ha molts d'estudis, però la darrera previsió que feia la Generalitat de zones inundables, em sembla, Joan, que ho van comentar fa uns quants mesos...
1: Però és a veure, el càlcul dels períodes de retorn, te'n recordes el terme, de períodes de retorn...
0: Quan es va fer el viaducte per anar a tota l'àrea de Can Girona...
1: Que els períodes de retorn poden ser de 10 anys, de 100, de 500... Clar, el de 500, no? És que tens...
0: Sí, sí.
1: Clar, tot Terramar està inundat.
0: Aquell viaducte... que ens porta a Can Girona, el viaducte que porta el Dolce, està fet partint d'un període de retorn de 500 anys. És a dir, allò que pot passar...
1: Sí, clar, bueno, tot està fet a partir d'un període...
0: Però ho dic perquè vostès diuen, caram, que és alt això, Déu nos en guard. Doncs clar, és alt perquè la llei estipula, encara recordem a Lluís Mercè que parlava d'aquests 500 anys de període de retorn, perquè esclar, és una bèstia de viaducte, allò. Però clar, és el mateix que imaginar-se el pont de la Via del Tren... a la Riera de Terramar, que dius, caram, quina alçada té això?
1: I quan van fer el pont de la Via del Tren no hi havia la
0: no hi havia aquesta legislació. Però és a dir, hi ha zones que són inundables. Rocamar, que està al costat de la Riera, el càmping, l'antic càmping Sitges i el càmping El Garrofer...
1: Tot i que a Rocamar tenen una sort, perquè com just la Riera allà fa un meandre, gira, aleshores no els toca tant com toca la sortida del meandre, que és quan travessa la carretera, quan travessa la recta de la Mata, que són
0: els càmpings.
1: Els càmpings a mà dreta i el golf i Terramar a mà esquerra.
0: A mà esquerra. Però el titular és que aquest temps més extrem, quan arribi la tardor, el Mediterrani està tan escalfat, doncs això és el que ens pot passar. Alguns dels titulars del dia d'avui que fan referència al que hem passat i també a altres temes que fa dies que s'arrosseguen, com Ceuta, com la Unió Europea i aquesta mesura de prohibir les xarxes socials als menors, tot plegat. Pels que encara no sàpiguen què és, l'escroll infinit, diem per les àvies o per el que diuen, escolta, què és això, l'escroll infinit, perquè veig que el meu net o el meu nebot ve aquí i comença a fer amb el dit, pam, pam, pam. Doncs l'escroll infinit és aquell gest que contemplem tantes vegades en petits i grans, sigui amb el polze o sigui qualsevol altre dit de la mà, de passar per la pantalla de baix a dalt, de baix a dalt, de baix a dalt, perquè... com si això fos... En fi, com si això fos... Anava a dir... El que passa és que és molt analògic. Bé, una projecció cinematogràfica d'abans, doncs la pel·lícula va tirant i tu la vas fent córrer, la vas fent córrer i van passant els continguts. Bé, doncs la Unió Europea prohibirà l'escroll infinit pels menors de 15 anys. Tampoc podran utilitzar més d'una hora al dia les xarxes socials. Ara veure com... diguem-ne, com es gestiona tot això, perquè no sabem si és molt fàcil o no.
1: No ho és de fàcil.
0: Doncs aleshores...
1: Perquè és més... és fàcil saltar-s'ho, bàsicament. És això que, de fet, és el que s'estan trobant a Austràlia, que és el primer lloc del món en què s'han imposat aquest tipus de restriccions, i realment, doncs, o els menors s'han generat comptes falsos mentint en algunes...
0: en algunes condicions, edat, sí.
1: O directament utilitzant serveis de VPN que permeten connectar-se amb servidors a un altre país, que llavors no estan sotmesos a aquestes restriccions. Aleshores, és una mesura complicada de posar en marxa, però sí que és veritat que, tenint en compte que la preocupació
0: existeix,
1: és global, doncs és bo que hi hagi aquesta, doncs, aquestes mesures que comencin a posar alguna petita falca al problema social i personal per moltes famílies de l'addicció a les xarxes socials.
0: I si vostès s'hi han trobat i tenen ja una certa edat, els podem fer aquella pregunta i que cadascú se la faci ell mateix. Se n'han adonat de si fa temps que han perdut una mica l'atenció a llegir i els cansa llegir, o han perdut una mica l'atenció quan han de veure un vídeo o alguna cosa i diuen no em vull... Els ha passat això, als grans, que digues, mira, abans podia estar més estona llegint i mira, i ara no aguanto tant, ara la mínima de canvi ja canvio. Bé, doncs l'escroll infinit porta implícit també un canvi en les actituds de percepció davant qualsevol material que mereixi la nostra atenció, sigui un text, sigui un material audiovisual, sigui escoltar algú. Diguem-ne que la paciència la perdem abans, ara, a l'hora de parar atenció, perquè l'escroll infinit és un continu, com si estéssim en una menjadora de continguts sense poder-la aturar, perquè ens agrada, o sentim aquella necessitat.
1: Sí, ens genera una satisfacció que, a més, és una satisfacció relacionada també amb el consum ràpid.
0: Sí. I per tant, sense que ens quedi massa res de tots aquests continguts que veiem, potser alguna cosa, evidentment, però clar, passem tantes imatges.
1: L'algoritme ens va passant allò que ja sap l'algoritme
0: que ens interessa, que ens agrada, que ens atrau.
1: I d'aquesta manera, doncs clar, anem... no sortim.
0: No en sortim d'això. Si això ens passa als grans, doncs es poden imaginar com ho poden viure els joves. Bé, doncs la Unió Europea prohibirà l'escroll infinit pels menors de 15 anys. Altres titulars del dia, Joan?
1: Doncs mira, els titulars del dia començarien per Mac Carney, que no és el músic, sinó que és el primer ministre del Canadà, que va assistir al Parlament Europeu i sembla que en breu s'assignarà aquest acord d'associació, el primer acord d'associació de la Unió Europea amb un país de fora de la Unió. Al Canadà, les polítiques de Trump han llançat literalment el Canadà en braços de la Unió. Què comporta aquest acord d'associació? Doncs bé, interacció mútua, comerç, accés al que tenen ells i al que tenim nosaltres mutu, és a dir que i emprenyar amb el veí de baix, Donald Trump, que ja ha tornat a amenaçar per la valenta que els hi tornarà a pujar els aranzels, aquests aranzels que acaben pagant els americans, i que fan, entre d'altres coses, que els estigui pujant la inflació. Per què els hi puja la inflació? Doncs perquè tot és més car, perquè la benzina és més cara, per la guerra d'Iran, com a nosaltres, però a la pràctica això ha fet que aquesta mateixa setmana la Reserva Federal, la Fed, hagi hagut de pujar els tipus i que, a més, han fet unes previsions a mig termini, és a dir, a 2 anys vista, que no els podran baixar. Perquè la inflació se situarà pels vols del 4%. De fet, a Espanya s'ha situat també per sobre del 4%, que és una dada ja que comença en el punt de la preocupació aquesta setmana. Per tant, a la pràctica, com avui ens diu La Vanguardia...
0: Tenen raó vostès si diuen que tot s'ha encarit.
1: Doncs...
0: Perquè tot s'ha encarit.
1: Tot s'ha encarit i que si el president dels Estats Units va voler foragitar a l'antic president de la Reserva Federal i va posar a una persona que li va semblar més dòcil, doncs aquesta persona que li va semblar més dòcil ha hagut de pujar tipus.
0: Que és el que Donald Trump no volia.
1: Que és el que Donald Trump no volia, però a més ha anunciat que no els baixaran els propers 2 anys. És a dir, que no només les midterms, és a dir, les eleccions de mig mandat d'aquí 2 mesos ja veuran els tipus pujats, sinó que les properes presidencials encara hi haurà tipus alts. I això...
0: Això vol dir que els americans també tindran la vida més cara, eh?
1: Correcte. De fet, la intenció és contenir la inflació, però també és més car l'accés al diner. Aleshores...
0: A veure què.
1: Les polítiques de Trump precisament van exactament al revés del que ell va prometre.
0: Aleshores, cap de setmana de futbol, perquè hi haurà 3 setmanes seguides sense futbol. Sí. Hola, Pitu.
2: Hola, bon dia. Fixa't que venim de la jornada entre setmana. De fet, van haver 2 partits ahir. El Betis 1, Getafe 0 i el Màlaga 1, Villarreal 3. I avui ja comença la nova jornada amb el partit que jugarà l'Espanyol a Cornellà al Prat davant l'Elche a partir de les 9. Demà, recordem que a les 9 també tenim un Sevilla-Barça i que el cap de setmana, futbolísticament parlant, també... tindrà la seva atenció majoritària al Metropolitano, perquè diumenge s'enfrontaran Atlético i Real Madrid. Veurem com gestiona el Madrid aquest partit amb l'Atlético, tenint en compte que el Madrid fora de casa està tenint més problemes del que s'esperava. Per cert, hi ha hagut una mica de confusió sobre la lesió de Joan García a les últimes hores. Segons les informacions apuntaven que tenia una lesió més greu del que es podia preveure i es parlava d'unes 3 setmanes, un mes de baixa. Res més lluny, perquè hi ha comunicat oficial del Barça i el comunicat diu que té un petit edema al genoll dret, que no té el menisc afectat i que no jugarà, això sí, demà contra el Sevilla, més que res per precaució. A partir d'aquí, la gran pregunta és qui farà jugar Hansi Flick, Chesney o Livakovic?
1: Queda bastant clar per les seves declaracions que el segon porter és Chesney.
2: Sí.
1: Per tant...
2: Sí, sí. Em costa a mi...
0: Chesney és el que fuma?
2: Sí. Sí. I el que va tenir l'errada l'altre dia al partit.
1: I el que es deixa robar la cartera.
0: Oi, sí.
2: Bé, doncs probablement Chesney doncs sigui el porter titular demà al Sánchez Pizjuán. Cap de setmana de Supercopes, la de futbol, la Supercopa Espanyola, per cert, es va presentar ahir que el 2027 es jugarà excepcionalment a Turquia. Després, el 28, tornarà a l'Aràbia Saudita. Sabem ja que el 2 de febrer hi haurà la primera semifinal, la que enfrontaran el Barça i l'Atlético de Madrid, i que la segona semifinal, l'endemà, el dia 3 de febrer, la jugaran la Real Societat i el Real Madrid. Tenim també la Supercopa de l'Eurolliga, és una competició nova que s'ha creat aquesta temporada, que es juga a Abu Dhabi, es juga avui, a les 4 de la tarda, la semifinal que enfrontarà Olympiacos i Fenerbahçe, i a les 7, a Dubai, el Dubai de Xavi Pascual, contra el Real Madrid, de Pedro Martínez. Aquest cap de setmana, una altra Supercopa, la Supercopa de la Lliga Endesa, que es juga a Badalona, aquí a Catalunya. Demà dissabte, els partits són el Joventut Baskonia a les 6 de la tarda i el València-Barça després a partir de les 9. És un cap de setmana també que ens porta la Copa Davis amb l'eliminatòria que enfrontarà Xile i Espanya, l'equip espanyol sense Carlos Alcaraz, però amb Rafa Hoddart, que exercirà de número 1, i cap de setmana també que ens porta el Gran Premi d'Àustria de MotoGP. La cursa, pels qui la vulguin seguir, serà el diumenge a partir de les 2 de la tarda.
0: Un quart d'onze, dues coses per acabar. Una, pares i mares, si heu de deixar en testament un pis, una casa. El programa La Selva, l'advocada Meritxell Gavarró, frase textual: hem d'evitar, sempre que puguem, que en una herència els nostres fills comparteixin un immoble.
1: Hi ha moltes crítiques, aquesta frase, també sí? He de dir. Sí.
0: Per què?
1: Perquè pressuposa que la gent es barallarà.
0: Home, no pressuposa malament.
1: La gent s'ha barallat i la gent no s'ha barallat.
0: No, està clar. Però,
1: històricament,
0: diguem-ne, per prevenir qualsevol risc, i els pares ja saben que les herències sempre...
1: Llavors com ho has de fer? Clar, és que què hem de fer, vendre't el primer per no deixar-lo una herència? Home... Jo repeteixo, hi ha moltes crítiques en aquesta frase, perquè al final ens tracten de menors d'edat.
0: No diria tant de menors d'edat, perquè qui més qui menys pot explicar algun cas. No és una mala frase. No estarem d'acord en Joan. Jo crec que no és una mala frase. Ara, clar, que hi ha gent que amb les herències no té cap problema, d'acord.
2: Hi ha de tot, suposo. Hi ha herències més enverinades, altres que no ho són tant. A partir d'aquí, suposo que...
0: Queda dita la frase. Aleshores, segurament hem vist, hi ha un article molt interessant... Bé, molts diaris han sortit, Hi ha un article molt interessant al País que fa referència a aquest vídeo que s'ha fet absolutament viral d'una família nombrosa cantant.
2: Família Caño.
0: Sí, senyor.
2: Mare de Déu.
0: Una família numerosa, 6 hijos de entre 26 y 18 años y sus padres, se graba cantando a todo lo que da el pulmón la canción Dama y Vagabundo, originalmente del grupo Bromas Aparte, una cançó de l'any 2015, i pel que sigui, perquè aquestes coses funcionen d'aquesta manera...
2: Però ha estat una absoluta... Vaja, bestiesa,
0: 30 milions de visualitzacions...
2: Sí, sí.

0: a la província de Huesca i que, a més dels seus pares i els seus 5 germans, surten uns amics que són parella i una senyora ballant al final que no saben qui és, però que surt també en el vídeo. Confirma quelcom que va provocar molts comentaris a xarxes. Mi padre no se sabe la letra entera de la canción i es mostra tota la família sorpresa per la repercussió que ha tingut aquest tema. Doncs tota una família cantant sota un porxo, guitarres, tot plegat.
1: És que, doncs... que l'abisme és gent que gairebé a la final del Mundial.
0: Sí, és que ho diuen. És que diuen això. És molt gros. És molt gros. La família, les guitarres i tal. Doncs, si no l'han vist...
1: Hem convertit en excepcional allò que pot semblar... Home,
0: si no
1: l'han
0: vist,
1: cantant.
0: Vagin a la xarxa i busquin Los Caño. Sí. I ja està, i el sortirà directament aquest vídeo, perquè vés a saber si en veurem algun més o no, o ens quedarem amb aquest filmat el mes d'agost. Pitu, gràcies. Joan,
1: molt bé,
0: gràcies.
1: Adéu-siau. Gràcies, Vicenç.

0: N'estàs segur de sortir amb aquesta pluja?
1: El canvi climàtic està provocant que les pluges intenses siguin més freqüents i amb més poder destructiu. És per això que la col·laboració ciutadana és clau per minimitzar-ne els riscos. No entreu mai a llocs inundats, especialment si són soterrats. Quan plou, no creueu punts inundables, ni a peu ni en vehicle. Limiteu la mobilitat en cas d'alerta de protecció civil. Si us trobeu al carrer durant un episodi de pluja extrema, pedra o tempesta elèctrica, refugieu-vos a l'edifici més proper. 112, telèfon d'emergències.
2: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mestre.

Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Ho

0: I el que és ja una tradició també en aquesta casa és que els dies previs a Santa Tecla passen per aquí la ràdio i ho hem de fer en torns perquè és una tradició cada vegada més seguida entre el jovent. Passen per torns, com deien, les pubilles i hereus que representaran aquest 2026 i part del 2027, doncs, les diferents entitats de Sitges, i d'entre les quals i d'entre els quals sortirà elegida la pubilla i l'hereu de Sitges del 2026, en la nit del pubillatge, que com saben serà aquest divendres 18 de setembre, per tant, avui, divendres 18 de setembre a les 9 al Prado. I el que fem ara és parlar i començar a descobrir una mica més qui són aquestes pubilles i aquests hereus. El primer torn, que ja són aquí a l'estudi amb mi, són la Emma Oñorbe, representant del Carrusel. Què tal, Emma?
1: Bon dia, molt bé.
0: Bon dia, benvinguda al Marc Martínez de les Cases Noves. Què tal, Marc?
2: Molt bé.
0: Bon dia, l'Aina Sánchez, també de les Cases Noves.
3: Aquí, bon dia.
0: Pubilla i hereu de les Cases Noves. La Guiomar Soler, de la Blanca Subur. Què tal?
4: Bon dia, molt bé. Moltes
0: bon dia, Guiomar. I l'Oriol Borderia, representant del Poble Sec, l'hereu del Poble Sec.
5: Molt bona.
0: Què tal? D'entrada, pregunta general. Com esteu?
1: Bueno,
0: amb ganes.
1: Sí,
0: sí. Això
1: ganes.
0: Sí, eh? Sí. Ganes sí, il·lusió no falta, entenc, no?
1: No.
0: Vale, anem per parts, perquè clar, darrerament ja portem uns quants anys que hem de fer molts torns, perquè cada vegada hi ha més joves, no? Noies i nois que us voleu presentar en això de ser pubilla i hereu. En els vostres casos, Guiomar, com va anar? T'ho van proposar? O d'alguna manera tu ja havies manifestat el teu desig de ser pubilla abans?
4: Sí, sempre he volgut ser pubilla, i sobretot a la Blanca per tot el recorregut familiar. La meva germana va estar pubilla també el 2017 i sempre m'he fet molta il·lusió. Ho vaig parlar amb ells i m'ho van proposar.
0: Per tant, tu ja havies manifestat,
4: sí,
0: ja havies dit, no? Ells eren una aposta segura, no?
4: Sí,
0: si li diem
4: sí,
0: a la
4: sí.
0: Guiomar, ens dirà que sí. I per què et feia tanta il·lusió?
4: Perquè estimo moltíssim Sitges i m'encantaria viure aquesta experiència des de dintre.
0: Emma, en el teu cas, la representant del Carrusel, també havies manifestat que volies ser pubilla o no?
1: Doncs diria que sí, també.
0: També.
1: fa uns anys li vaig preguntar a la Marina, que és la directora del Carrusel, i de seguida em va contestar que sí, que i tant, i que ja comptava amb mi, per tant, va ser... Fantàstic.
0: També era una aposta segura, no?
1: Sí,
0: per tant, quan t'ho van dir no vas dubtar.
1: Ni un segon.
0: I quines expectatives tens? És a dir, com entres aquí? No sé si hi ha amb un cert coneixement, si has parlat amb algú, què esperes d'això?
1: Doncs he tingut la sort de tenir amigues que ja han sigut pubilles, per tant he pogut seguir-les també bastant en el seu pubillatge, per tant sé una mica com funciona, però tinc moltes ganes de gaudir-ho jo des de dins i de ser doncs, jo la pubilla i aprendre molt també del meu poble i tornar a estar aquí present a Sitges perquè vinc d'estar un any fora.
0: Ah, d'acord, a on? On estaves?
1: Estava a Salzburg, d'Erasmus, a Àustria.
0: D'acord, que entenc, allà els has dit, que, és a dir, abans de marxar d'allà ja sabies que series pubilla.
1: Sí, he explicat amb tot l'amor del món que és ser pubilla de Sitges.
0: I ho han entès?
1: Bueno, més o menys.
0: I què has explicat? Com ho has explicat, això?
1: Clar, molta gent que ho veu des de fora sempre ho vincula doncs, com amb les Miss, que
0: sí.
1: És com el més semblant que troben pel simple fet de portar una banda,
0: sí.
1: I al final no té res a veure. I llavors jo explicava que tenia molt més a veure amb la cultura, amb la tradició del meu poble, amb la representació i que és un títol honorífic, que portar una banda no és res, sinó que és també compromís i responsabilitat, i això.
0: I ho han entès, eh? Ho han entès, no? Ara deuen estar encuriosits, no?
1: Sí.
0: Perquè has explicat també el vestit i tot plegat, o no?
1: Sí, també.
0: Bé,
1: hi ha fotos i a tot.
0: Allà a Salzburg, tot aquí a zona de vestits tradicionals, també en saben un rato, no? Igual no els estranya tant. Oriol, representant del Poble Sec, en el teu cas, també et vas postular com a hereu o va ser sorpresa, això? Com va anar?
2: Una mica de tot. O sigui, va començar en una Santa Tecla que es va presentar la cosina de la meva pubilla, l'Elga Pica,
0: sí.
2: I ens va començar, li va començar la seva cosina: Elga, tu has de ser pubilla, tu has de ser pubilla, no sé què. I realment era un rol que a mi sempre és com que m'havia atrès i em semblava molt interessant, i li vaig dir: va, vinga, si ets pubilla jo també ho soc i jo sóc hereu. I pues, al final va ser aquesta candidatura conjunta que vam fer.
0: Clar, aquí vam fer com el... va ser un win-win, no? Perquè de volia sí. L'Elga van dir, doncs ja tenim l'hereu, no? Estupendo, en aquest
2: Exacte.
0: Cas, al Poble Sec. I per què t'atreia això de la figura de l'hereu? Què t'atreia d'aquesta figura?
2: ha sigut, bueno, més de petit era com un rol així com una mica seriós, em semblava, no, i tal, però ha sigut ara més de gran quan he vist tot el ventall d'activitats que es fa durant el pubillatge, l'honor que té poder divulgar la cultura de Sitges, a més podria ser fora de, del poble, i també tot això amb el món cultural i la història local.
0: Vinga, això és el Poble Sec, perquè saben que són diverses les entitats, associacions i també barris, en aquest cas, que presenten representants a Pubilla i Hereu de Sitges, amb el barri de les Casanovas. Hi ha un altre barri també que presenta Pubilla i Hereu aquest any, que és el Poble Sec, i que són l'Aina i el Marc. En el vostre cas, també va ser una candidatura conjunta? Vau anar en PAC, en plan, si jo soc Pubilla... Sí?
3: Sí, sí, sí. Bueno, jo, la veritat, jo no m'ho havia replantejat mai. M'ho va oferir l'Aina i vaig dir, ostres, pues és una bona oportunitat per conèixer d'una altra perspectiva Sitges, representar els seus valors, i jo personalment vaig tindre una pubilla de Sitges, de la Maria Teresa Cosiner, que va ser, ho torno a dir, pubilla de Sitges i del Baix Penedès. Llavors em va donar molt d'orgull...
0: Que és família teva, vols dir, eh?
3: Seguint la tradició familiar.
0: És a dir, va ser una proposta de l'Aina. És a dir, sí, qui et va enredar va ser l'Aina.
3: Bàsicament,
0: no?
3: Totalment.
0: I això, Aina, t'ho van demanar? Escolta, em busca't un hereu o no?
5: Sí, va ser així, perquè l'any passat van presentar i volien seguir mantenint l'hereu i la pubilla, no solament la pubilla.
0: I quan t'ho van presentar, tu també hi havies manifestat que volies ser pubilla o
5: jo
0: no?
5: Jo des de petita vull ser pubilla.
0: Però explica'm això, a veure, és a dir, què veieu de petits en això del pubillatge?
5: A mi em semblaven princeses. A mi em semblaven princeses. Jo a ma mare li deia, mira, mama, una princesa. Tal qual. Representació d'una entitat, barri, no tenia clar, però tenia clar que volia ser-ho. Tindre l'honor de ser pubilla. I quan m'ho van demanar a través de ma mare...
0: D'acord.
5: No vaig dubtar-ho.
0: Perquè sou del Poble Sec?
5: Jo
0: no
5: sí.
0: Passa res si no ho
3: jo
0: sou,
3: sí.
0: El Marc sí.
5: Jo sóc de... A veure, mons avis són de Cubelles.
0: D'acord.
5: No, de Cases Noves.
0: De Cases Noves, d'acord.
5: I la meva família de part de pare és de Cases Noves. Jo visc actualment a Cubelles.
0: D'acord. No passa res, no passa res. És a dir, no,
3: la perifèria.
0: Sí, exacte. Sí. Al final és igual, és un barri a Sitges i el Poble Sec el que fa és buscar una candidata, no? I entenc que no posa en els seus, en el seu, les seves obligatorietats que sigui veïna al Poble Sec, perquè si no la cosa s'ajustaria molt, eh? Perquè al final també cada vegada viu més gent de Sitges fora, etcètera, etcètera. Fa una calor en aquest estudi? No sé què hem tocat, no sé què hem tocat. Teniu calor igual que jo? O sóc jo? Tenim calor tots, no?
2: Jo estic una micona.
5: Jo
0: sí que... Vaig a veure si ho arreglo, que el Jordi em diu que no ho toqui. Però és que tenim molta calor. Puc tocar-ho? Puc tocar-ho? Anem a posar-ho més fresquet, això. Que jo dic que tinc calor, ja és estrany, eh? Però en aquesta ràdio sempre tinc fred. Molt bé, per tant, aquí tots volien ser pubilles i hereus d'entrada, d'inici. Ningú el van haver de convèncer, no? Ningú es va haver de convèncer. Abans preguntava per les expectatives, no? No sé si hi ha algú... Que arriba aquí com, o si coneixeu algú que arribi com verge, és a dir, sense saber, és a dir, es pot arribar a ser pubilla i hereu d'alguna entitat sense saber res d'això, del que és, o seria raro això, com ho veieu? És a dir, sense conèixer res, seria difícil acceptar la proposta?
2: Jo crec que sí, perquè sobretot, com el que he dit una mica, com de petit, la major com representació del que seria pubilla i hereu eren a les processons, paper com més seriós, i és quan ets més gran i et comences a informar del que he dit, al final el ventall d'activitats, o sigui, des de la celebració de la Verge del Carme en una missa, pues, també és interessant veure des d'aquest punt de vista, no? Des de dins i tal, i sobretot les festivitats, barema, el rally...
0: Hi ha algun moment que us vingui molt, molt, molt de gust viure? Perquè ja sabeu una mica de què va, no? Jo estic desitjant aquest moment.
4: Jo crec que tots.
3: La ballada final, per mi.
0: La ballada final, des del balcó.
3: Sí.
0: Des del balcó, eh?
2: Està molt bé.
0: Tenir el privilegi aquest del balcó de l'Ajuntament, no? Algun altre que digui, jo és que, no sé, l'entrada de la Santa sabem que és un moment allò de llàgrima absoluta, no? Aquest arribarà, ara aquesta Santa Tecla veurem les pubilles i ara sortints, no?
1: I quines ganes.
0: Sí? Ganes de viure-ho? que bé marxin ells és que entreu vosaltres també, no? Clar, això també. Però abans d'això, abans de que arribi Santa Tecla, ells hauran de passar un examen. Sí. Us esteu preparant? Esteu estudiant, llegint?
1: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Sí? Sí, sí. Ho preneu en sèrio, eh?
3: Clar.
0: Sí. Sí.
1: Home, ja cal.
0: Cal, no? Això us ho demana l'entitat? És a dir, quan l'entitat us ho proposa i diu que sí, l'entitat us adverteix de dir... No sé si hi ha advertències, és a dir...
4: T'expliquen de què tracta, al final tu estàs representant una entitat, és un respecte pel poble, per l'entitat que representes. Aleshores, tu notes aquesta responsabilitat i respecte per ells.
0: Estàs estudiant per l'examen, Guiomar, i amb què, a partir de què estàs estudiant?
4: Amb un llibre, crec que tots estem llegint.
0: El mateix llibre, no? Vinga, quin llibre és?
5: La petita història de Sitges.
0: Del Fontanals, efectivament, que és el diguem, el llibre, no? Com la Bíblia, no? Per les pubilles i els hereus. I en aquesta lectura, en aquesta part de l'estudi, us ha sorprès alguna cosa? O heu descobert alguna cosa que heu dit, ostres, això no ho sabia, no en tenia ni idea, i mira que som de Sitges o soc de Sitges.
2: Sí.
0: O...
2: Jo moltes.
0: Sí?
2: Sí.
1: Jo
2: moltes.
1: Jo també.
0: Sí, sí. Vinga, doncs dieu-me alguna. Alguna que us hagi creat l'atenció.
2: En el meu cas, per exemple, d'on ve el nom del primer, del carrer Primer de Maig.
1: Anava a dir el mateix.
0: Sí. Ah, sí?
2: Sí,
0: clar,
2: sí, sí.
0: Vosaltres com li dieu en aquest carrer? Li dieu Primer de Maig? Li dieu segon, dos de maig? Dos li de dieu maig. Dos de maig?
2: Sí. Jo li deia Primer de Maig. Tu li deies... I després em vaig enterar que també se li deia Segon de Maig.
0: Que li deia Dos de Maig. I, per tant, l'origen del nom d'aquest carrer no el coneixíeu?
2: No.
3: No. No.
1: Ara... I d'aquí el van haver de canviar quan va arribar el franquisme. Sí, sí. Molt interessant. Sí.
5: Jo el del franquisme ho sabia.
0: Sí? T'ho havien explicat, no?
5: Perquè tinc una amiga que està fent el treball de recerca sobre els carrers de Sitges.
0: D'acord. D'acord. Aleshores ja t'havia informat, no? D'alguna manera. Alguna altra cosa que us hagués cridat l'atenció?
2: És que en general tot, perquè realment, encara que siguem d'aquí...
0: Clar, vosaltres heu estudiat a Sitges, estudieu a Sitges, entenc, sí. No? No us he preguntat què esteu estudiant? Àngel, què esteu estudiant?
2: Jo ara biomedicina.
0: Biomedicina, és a dir, ja esteu a la universitat tots? O en graus?
4: Tots no,
0: o en
4: estic a segon de batxillerat.
0: Segon de batxillerat, vale?
1: Jo en la carrera també.
0: Tu també, universitat. Marc, tu?
3: Jo estic a punt per entrar per fer història.
0: Fer història i...
5: Jo faig un FP grau superior grau de patronatge i moda.
0: D'acord, un grau de patronatge i moda. Ho pregunto perquè entenc que vosaltres no heu tingut l'assignatura Sitges?
2: No.
0: Al llarg de la vostra escolaritat?
3: No.
0: N'heu sentit a parlar d'aquesta assignatura? Sí. Igual els vostres pares us han parlat?
2: Jo ha sigut ara a partir de que m'he començat a informar sobre la història i jo pues, parlava amb els meus pares de històries i al final parlant em vaig enterar que hi havia aquesta assignatura. La veritat que no sé vosaltres, però jo la trobaria a faltar.
0: Us hagués agradat tenir-la?
2: Sí. Sí. Ara
0: us imagineu a primària, no? Allò sí, a cinquè, sisè de primària i tenir una assignatura que es digués Sitges,
2: clar,
0: no?
1: Sí,
2: la
1: primària molt bé.
2: Sí, i sobretot ara que estem informats tots,
0: clar, que us haguessin explicat aquestes coses, no? I l'origen de les festes i per què la Moixiga agafa el que fa i per què el carrer Primer de Maig es diu Primer de Maig, etcètera, etcètera. Tot això ho haureu d'exposar, no? I explicar aquest dijous, no? Si no tinc mal entès, dijous dia 17. Exacte. A l'Espai Jove, no? Sí. No sé a quina hora teniu l'examen, sabeu l'hora ja? Encara no.
2: A les 5 de la tarda. Sí.
0: Què hi ha més nervis, per la part escrita o per la part oral?
4: L'oral, jo penso.
0: Sí?
1: Doncs jo l'escrita.
0: Sí?
1: Sí?
4: Jo penso que l'oral.
0: Per què l'oral?
4: Perquè al final tens aquests nervis i no pots controlar-ho, no saps què sortirà, aleshores estàs així nerviós. Exacte. Però jo crec que ens sortirà molt bé a tots.
2: Sí.
4: Jo crec que sí.
0: Heu fet quinieles? Us coneixíeu, per cert, vosaltres?
2: Alguns sí.
4: Gent del poble.
0: De vista,
4: sí,
0: però allò, amics, teniu amics, allò... És amiga meva de sempre. Sí, teniu algun, eh? Dins de... Són 16, eh? Vull dir, ja pot ser, perquè són 11 pubilles i 5 hereus, amb algú heu coincidit.
4: Sí, sí.
0: Clar, aleshores, entenc perquè, clar, ara de sobte us convertiu com en una família, no? Una total. Petita família, durant un any viureu moltes coses juntes, no? Sí, viatjareu pel territori, per Catalunya. Clar, una mica com l'expectativa del grup també de veure amb qui em toca, a veure qui vaig, no sé, una mica també això us posava nerviosos, no?
4: Sí.
0: Sí?
4: Sí, sí.
0: Sí. I què tal d'entrada aquest primer contacte, bé?
2: Molt bé.
4: Jo crec que és superbé.
2: Sí. Al
4: final... Som un grup supermaco.
0: Sí?
2: Exacte, no veia això. O sigui, al final som una mica com un mar en calma, no? Almenys ara.
1: Sí.
2: Almenys ara.
1: Sí. Sí.
0: Que duri, que duri. Foment, Foment us demanarà que duri, Foment us demanarà que duri, però clar, també és veritat que hi ha un tema de química, no? I després, òbviament, sempre hi ha amb qui t'hi avens més i t'hi avens menys, però és veritat que, clar, sí o sí, durant un any us tocarà viure moltes experiències juntes i junts, no? I compartides i tot plegat. I això també entenc que també és part del repte o de l'experiència, no? El fet de conèixer també altres territoris, altres municipis. El vestit ja el teniu?
4: Sí.
0: Acabat ja?
4: Sí.
0: Us l'heu emprovat?
2: Sí.
0: Sencer?
4: Sencer.
0: I us heu mirat al mirall?
4: Sí.
0: I què?
4: Uau. Il·lusió.
0: Uau.
2: Dona impressió.
0: Sí. Dona impressió? Sí. Sí?
3: Sí, jo penso personalment amb la calor.
2: Bueno, a més.
0: Clar, hi ha uns mesos l'any, sí, altres sí. No, perquè també us toca fer cosetes a l'hivern, eh? Sí. Que aleshores ja va bé que hi vellut, eh? Aleshores ja va bé que hi vellut. Però deia l'Emma, uau! Quan vas veure, vas fer uau?
1: Sí, perquè és el sentiment de que ja està, de que ja estem aquí, de que ja comença aquesta aventura que tantes ganes tenia de viure i que ja està, a gaudir-ho.
0: El color de la faldilla, en el cas de les noies, l'heu triat vosaltres?
4: Sí,
0: venia
4: sí.
0: Imposat per la igual l'entitat o una cosa, no? Ha estat tria personal?
4: Jo porto el tratge a la meva germana Martina, que va portar fa 10 anys.
0: D'acord.
4: I fa moltíssima il·lusió.
0: Clar, és a dir, tens una herència aquí,
4: sí,
0: no?
4: Sí,
0: clar,
4: sí.
0: A més, aquest vestit són difícils de fer i costosos de fer, és a dir, són com gaire petites obres d'art, eh?
4: És una obra, total.
0: Les sabates les teniu?
4: Sí.
0: També. Us han recomanat alguna cosa?
4: Tirites a tope.
1: De tot.
0: Sí. Us han recomanat tirites?
5: Sí. Ficar-te tres tirites
4: i a sobre de
5: les
4: mitges
5: lloc.
4: També.
0: Ah, sí, d'acord. Sí. No us han recomanat que no porteu gaire talons?
1: També.
0: També. Heu fet cas?
5: Sí.
0: Sí?
5: Sí.
0: És que aquest és un tema que sempre surt aquí a la taula i sempre n'hi ha que s'anima, és que amb talons em veig millor i després quan les veig pel carrer, caminant i portant la santa, penso, no sé si tenen tan clar el dels talons ara, eh? Perquè Déu-n'hi-do, clar, els nois el tema dels talons, no? El teniu superat, clar, sí, és la faix més la calor, no? El que deia el Marc, no? És més la calor en segons quins moments. Ara, el Marc deia abans que ja sí que tenia un familiar, no?
3: Sí.
0: Que és tieta?
3: És tieta àvia.
0: Una tieta àvia, d'acord, que havia estat pubilla, no? Sí. Algú més té tradició? Bueno, la teva germana, no, Guiomar, algú més? Una àvia, una mare? No, eh?
1: Amics i amigues.
0: I què us han dit la família? Quan heu arribat a casa, bueno, en el teu cas, la teva mare, no? Aina va com propiciar d'alguna manera que fossis pubilla, no?
5: Una de les noies que organitzen pubilles ja a cases noves es va tallar el cabell a casa a la pelu de ma mare, llavors li va preguntar si ja tenia organització.
0: Perquè quan ho vau dir, és a dir, clar, en el teu cas, aquí, ara entenc que com que jo havia sigut la germana, tot plegat...
4: Sí, però
0: no?
4: Tot i això és superemocionant.
0: Sí?
4: Super. Estan superil·lusionats, estic supercontenta.
0: Sí. Molt bé. Emma?
1: A casa ha sigut tot una notícia.
0: Clar, és el que anava a dir. És que jo sempre penso, dic, potser deu haver algun pare que digui, estàs segura que vols ser pubilla, no? Que,
4: sí,
0: no, que igual no t'hi veien, no? De pubilla i de sobte.
4: Sí. Aquestes preguntes sí que les fan, eh? Però estàs segura, no estàs nerviosa, no tens por, és molt important, estàs representant una entitat.
0: Quina pressió.
4: Les preguntes que no ens fem nosaltres, no ens fan els
1: altres. Sí. Ma mare va pel poble dient que és la mare de la pubilla.
0: Ah, sí?
1: Ja s'ha posat el títol.
0: S'ha posat, vaja, el títol ja el té, no? Mare de la pubilla al carrusel. Ho és, no? De moment ja veurem. Heu fet quinieles de pubilla de Sitges, qui serà pubilla de Sitges, qui serà... Les teniu. Han fet cara que sí, però que no m'ho diran.
4: Jo crec que cadascú ja té les seves opcions.
2: A la volta no les hem comentat, però cada volta...
0: Però tothom té els candidats i les candidates, no?
4: I
0: algú se sent que diu, és que ho seré jo?
2: És molt difícil dir que ho seré jo de manera...
4: Aquesta pregunta jo crec que ni ens la fem.
3: No.
1: Yeah. Ho parlàvem aquí a l'entrada, abans d'entrar a la ràdio, i veiem que al final la conclusió és que qui surti pubilla i hereu de Sitges s'ho mereixen i estarem tots molt
3: contents.
0: I no sé si sentiu que una mica aquesta experiència va molt més enllà de si ets pubilla de Sitges o no? És a dir, que és com una experiència col·lectiva que al final això ho viureu, no?
4: Sabem que té molta importància, però no li donem tanta importància si ho som o no ho som. És la il·lusió que...
0: Clar, la figura de la pubilla i l'hereu ja fa anys, no?, que la veiem, a més fa aquests anys, darrers anys, que ha tingut aquesta volada entre el jovent, que de sobte, no?, li heu agafat com molta estima i tots voleu ser pubilles i hereus, cosa que entenc que és positiu i que també té darrere doncs, una feina de foment, no?, que treballa i que us cuida, entenc, no?, i que les experiències anteriors són bones, llavors tothom vol repetir-la, no? però clar, no sé si de cara, mirant el que vindrà, hi ha alguna cosa que us faci com por. I també penso en que és una figura que fins ara no té gaire veu. Té veu avui aquí a la ràdio, però a les pubilles i als hereus no se us escolta gaire, se us veu, no? És a dir, sou una representació visual d'una entitat, no? D'imatge exacta, us demanen comportament, us demanen doncs, un saber estar, però no se us sent. Us agradaria que tingués més veu? I heu pensat en això?
2: Home, jo crec que seria una cosa com molt interessant, no? Al final passem d'una persona del poble a ser com una mena d'imatge pública.
0: Sí, no, és que ho seu, de cada entitat, però ho sou,
2: exacte.
0: Sí.
2: Jo crec que tinguem un altaveu i que poguéssim parlar de temes d'actualitat i de preocupacions, sobretot del jovent, seria molt interessant al final.
0: Que de tant us donessin un micro, no? Un micro que us donessin veu, no?
3: Un espai que poguéssim expressar el que pensem de la nostra actualitat.
0: Perquè després durant l'any viureu moltes situacions, no? Viureu moltes experiències i potser teniu opinió sobre aquestes experiències, no? Bueno, potser no, segur. Segur que teniu opinió i potser estaria bé que les... I no sé si veieu possible que aquest pas es pugui fer, no? Tenint en compte que cada vegada sou més els joves que voleu continuar amb aquesta tradició i que si veieu possible que la tradició evolucioni i vagi un pas més enllà de la imatge pura i dura.
1: Jo crec que sí.
0: Sí?
3: Sí.
1: Sí, també. I també serà positiu per les següents generacions, perquè llavors ja el rol que ocupa la pubilla i l'hereu durant tot un any a les tradicions i festes del poble, ja seria un altre i seria... molt més important, que crec que és algo molt positiu.
0: Ojo, que vull dir ara que no se m'enfadin els de Foment, que no és que els hi tallin la veu, eh?
4: No!
0: Entenc que si vol que en Foment hi ha una relació bona i directa i parleu i us cuiden, però diguem que en els actes públics, en aquells en els que sou representants, no se us passa la paraula. El torn de paraula no el teniu. Fora de la pubilla de Sitges i l'hereu de Sitges, que un cop que en determinats moments se'ls dona el micro i sobretot en acabar, no? Tenen l'oportunitat de fer un gran discurs de comiat i molts l'aprofiten, s'ha de dir, i ben aprofitat que fan, eh? Vull dir que em sembla fantàstic. Doncs, no sé si us queda per dir alguna cosa, voleu dir alguna cosa, teniu moltes ganes, molta il·lusió, molts nervis... Clar, el primer dia que us posareu el vestit serà divendres.
4: Sí.
2: En públic, sí.
0: En públic, sí, que sortireu. Aquest any és al Prado, no? Aquest any és al Prado, la nit serà una nit llarga.
1: I bonica.
0: Sí, segur. Serà una nit llarga.
2: I plena de nervis. Que no faltin.
0: I plena de nervis. I després ja arrencareu amb tot el gruix de la festa. Arribarà el gran dia, el dia de la verema, amb el pes de la pubilla i l'hereu. Això us fa una mica de cosa, per si sortiu? Això que us pesin allà al davant. Que...
4: La veritat és que jo crec que la il·lusió és tan gran que...
0: Sí. No hi penseu, eh? No us esteu plantejant, no? Si sereu triades o no? No us ho penseu, no?
4: Estem pensant en gaudir, en viure el moment.
2: Sí. Jo, en el cas, almenys, jo crec que vivim tots molt en el present, al final, i ara estem pensant, però jo, per següent acte, ja és la nit de pubiatge, i després a la nit de pubiatge a Santa Tecla, i així, tota la
4: zona. Sí, jo crec que volem gaudir l'ara, perquè després ja passaran moltíssimes coses, i volem pensar ara i gaudir a tope tots junts.
0: Molt bé, doncs escolta, em sembla un final fantàstic. Que gaudeixin ara, que gaudeixin del moment, del dia a dia, que gaudiu de tot aquest any de representació, que vagi molt bé la nit de les pubilles, allà hi serem i us veurem i aplaudirem fora a qui surti i també a qui no surti. I res més, que endavant amb aquesta il·lusió, amb aquesta alegria, que no hi ha res més, no hi ha res millor que agafar els reptes amb il·lusió i amb ganes, i vosaltres el teniu, així que molta sort i gràcies per la visita.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: Vinga, seguim amb aquest segon grup de pubilles i hereus, candidats a pubilla i hereu de Sitges 2026. Per cert, fer de rates, faré fer de rates. El Marc i l'Aina són representants de Cases Noves, que jo es veu que en uns quants moments els he dit Poble Sec, no, són de Cases Noves, de Poble Sec, de Poble Sec era l'Oriol i després tindrem a l'Elga. Però ells dos són de Cases Noves, que quedi clar. Que no m'han volgut dir en directe, pobres, més monos, ells. Ja he dit aquí que em poden corregir tot el que vulguin perquè m'equivoco. Anem al segon torn de pubilles i hereus de les diferents entitats, 11 entitats, barris, associacions que presenten candidatura. Tenim aquí el Martí Bielsa del Prado, què tal, Martí?
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. El Dylan Sawyer del Retiro, què tal?
2: Bon dia, bona tarda.
0: Bon dia, bona tarda, clar, com que això ho gravem, ja no sabem on estem, no passa res. El Marc Rodríguez de l'agrupació, què tal?
3: Molt bé, bona tarda.
0: Benvingut. La Ona de la Torre de la Penya Espanyolista.
4: Hola, bona tarda.
0: Què tal? I la Rebecca Wright.
5: Hola, què tal?
0: De la colla jove de Castellers de Sitges, sí? Ho he dit bé, Rebeca?
5: Sí, sí,
0: bien, ja està, no ho tornaré a dir, perquè ja ho he fet bé una vegada. Així ho deixem. Com esteu? Bé? Contents? Bé que esteu més contents o més nerviosos?
5: Una barreja.
0: Sí? Una barreja? Sí? És un 50-50, això?
5: Sí. Bastant, sí.
0: Sí?
5: Sí, sí, sí, jo estic bastant nerviosa.
0: Sí? I què és el que et posa nerviosa, Rebeca? L'examen?
5: Sí, l'examen de demà em té una mica...
0: Preocupada?
5: Estic patint.
0: Sí? Però, bueno. Però escolta'm una cosa. Clar, vosaltres que esteu estudiant? Esteu a universitat ja, tots? O
5: no.
0: Graus? O...
1: Jo estic fent segon de batxillerat.
0: Segon de batxillerat.
5: Jo també.
0: També, segon de batxillerat.
2: Crec que el Marc i jo som els únics universitaris aquí.
0: Sí?
5: Jo estic en cicle.
0: Tu estàs en cicle, vaja, bueno, però ja estudiant en tot cas.
2: A més, fem més o menys el mateix grau.
1: Sí.
0: Ah, sí? Sí, sí. Us coneixíeu, per cert?
2: Sí, nosaltres perquè sí. Perquè vam fer la selectivitat junts.
0: Vosaltres dos sí, però vosaltres cinc, per exemple, es coneixíeu?
5: Jo amb la Rebeca. No. Bueno, anàvem juntes a l'escola, però...
0: Que fort,
5: feia des de sí. 6è que no ens veiem, crec. Sí, sí.
0: Qui us anava a dir, eh?
5: Sí.
0: A 6è?
5: Sí.
0: Qui us anava a dir en aquella foto, no? Que segur que tindreu, no? De la classe.
5: Sí, la verdad.
0: Ara serem pubilles, no? Compartirem un any de pubillatge. Que m'he perdut, que la Rebeca m'estava dient que estava nerviosa, que estava una mica neguitosa
5: sí,
0: per l'examen.
5: Sí.
0: No? Però sí. Jo el que us volia preguntar, això anava, clar, vosaltres ja esteu en un altre nivell d'exàmens, vull dir, heu passat ja exàmens, a uns fareu segon de batxillerat, o feu segon de batxillerat i per tant us tocarà la selectivitat. Altres ja l'heu viscut a la selectivitat, que això us asseguro que és bastant més important i més difícil que això del pubillatge. Però esteu a un nivell de nervis, la majoria important, eh? Per què? Per què creieu? Què creieu? Què és el que us fa que estigueu tan neguitosos o tan nerviosos? Sentiu pressió, potser?
5: Sí.
0: Responsabilitat?
5: Pressió, responsabilitat... sí, no sé, potser... Sí, d'allà estar a l'examen oral, tallar, o sigui, quedar-me com que no sé què dir o no sé, coses d'aquestes...
0: Doncs respires, no? I ja està. Sí, comparteixes, Martí? Estàs
1: sí.
0: També nerviós? Sí. Més la part oral que la part escrita?
1: Jo estic més nerviós per la part escrita.
0: D'acord.
1: Perquè també vull fer un bon examen i,
0: uh-huh.
1: I deixar un bon nivell d'entitat,
0: uh-huh.
1: Però per l'oral estic bastant tranquil, la veritat.
0: Sí, és el pes una mica de la responsabilitat de a qui representes,
1: també,
0: no?
1: També, clar, representes una entitat i no pots anar allà i no encertar ni una, però ho intentarem.
0: Clar, entenc per tant que esteu estudiant, no?
2: Sí,
0: amb el llibre d'en Blai Fontanals.
1: Sí.
0: Sí, que ja ho hem dit abans, és com la Bíblia, de les pubilles i els hereus, és com la Bíblia. Abans els he preguntat, heu descobert coses en la lectura, en l'estudi d'aquest llibre?
2: Moltes, molt.
0: Sí? Sí? Digueu-me alguna cosa que crida l'atenció. O que ara recordeu, per exemple, que quan l'hagueu llegit, o que l'hagueu dit, ostres, això no en tenia ni idea, o no ho sé.
2: Bé, el canvi de Santa Tecla a Sant Bartomeu pels xàfecs, a mi sempre m'havia qüestionat, en què ja haig de dir que una miqueta la raó del canvi em sembla una miqueta, no és per posar-me en polèmica, però jo crec que si Santa Tecla fos una dona i haguessin passat els xàfecs, no crec que l'haguessin canviat.
0: Estem bastant d'acord. Ona, no vas a dir...
5: Doncs sí, a mi em va sorprendre molt l'arribada del tren i com va impactar de tenir 12 hores de camí a menys d'una hora.
0: Mm-hmm.
5: I també, doncs, perquè vaig fer paral·lelisme amb com vivim ara, llavors, clar, em va impactar molt.
0: Clar, ara que el tren, no?, forma part de les nostres vides, no?
5: Exacte.
0: I sobretot ara quan la que aneu a fer graus, universitat i coses d'aquestes, no? Clar, és que una... Sí, exacte, malhora. Sí, perquè no, la Renfe, diguem que no ho posa gaire fàcil darrerament. Però, clar, és que us ensenya, no?, i esteu com veient uns Sitges que entenc que no havíeu... que no havíeu vist mai, no sé si... Clar, abans, exacte, molt diferent, i abans els preguntava, entenc que vosaltres tampoc heu tingut mai, heu rebut mai l'assignatura Sitges a l'escola.
5: No, mai.
1: El Benaprés, a primer de Xerat, l'any passat vam fer una optativa.
0: D'acord.
1: Que ens explicaven els canvis dels Sitges d'abans, els Sitges actual, uh-huh. I a mi em va agradar molt, o sigui...
0: Però va ser una optativa i ja sí. A primer de batxillerat, eh?
1: A primer de batxillerat.
0: Clar, però és a dir, durant la primària no vau fer l'assignatura Sitges, no? La vostra generació això no els hi ha tocat. Us hagués agradat? Si ara us traslladeu, no? Vosaltres dues, no? Que dèieu que éreu companyes a classe. A cinquè de primària, imagineu-vos que arriba les... No, les tres, no? Perquè... Bueno, sí, les tres. Que arribeu de dinar, primera hora de la tarda. Què toca avui? Mates, no? Toca Sitges, assignatura Sitges. Us hagués agradat?
5: Hagués estat molt bé. Sí, és interessant. També quan llegeixes el llibre és com que veus tot com d'una perspectiva diferent, no? I no sé, és molt interessant.
0: Va, anem a veure com heu arribat fins aquí, com heu arribat a ser hereus o pubilles de les entitats. Martí, en el teu cas, tu vas proposar l'entitat o tu vas d'alguna manera postular-te? Vas dir, ja l'any passat vas dir que jo vull ser hereu, eh?
1: En el meu cas, des de ben petits, jo aquest any ho soc amb la Júlia,
0: sí.
1: I des de ben petits ens deien que si havíem de ser hereu i pubilla o havíem de ser junts, i no teníem ningú any que ens van dir aquest any ho sereu, i amb la raó de que el Prado ara
0: sí, s'apropa, és el gran any del Prado, sí, sí.
1: Ens, el 150è aniversari ens ho van proposar i els dos, i no se'ns va passar pel cap dir que no.
0: Per tant, us ho van proposar alhora, no?
1: Sí. Sí, sabíem...
0: Tu sabies que si mai series hereu...
1: Seria amb la Júlia.
0: Series del Prado...
1: Sí, sí.
0: I amb la Júlia.
1: Sí. I la Júlia igual, i ens ho van proposar els dos a la vegada, estàvem els dos junts també, i no se'ns va passar pel cap dir que no.
0: Dir que no, no? Marc, en el teu cas?
3: En el meu cas també va venir per proposta de la grupa,
0: sí?
3: I va ser una mica estar en el moment correcte, en el moment i en el... Bàsicament en el moment i en l'espai just concret i correcte.
0: Sí?
3: I va venir una mica per casualitat, just feia ja temps que estava a la llista d'espera del Ball de Cintes, que és el meu ball preferit,
0: sí?
3: I, més, i aquest any he tingut l'oportunitat de debutar, i precisament la qui em va agafar per entrar a la colla també està ficada, i a més va ser pubilla l'any 2019 de la grupa, i va ser bàsicament la persona que em va dir, escolta, tinc una proposta, i per sorpresa, encara no ens coneixíem, i m'ho van proposar així. Va ser una mica, em sembla que ja, bueno, m'han comentat que ja havien passat per altres possibles hereus, però que ningú no havien acabat de voler, i mira, va acabar per casualitat.
0: I tu vas dir que sí de seguida?
3: Sí.
0: De seguida,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, era una cosa que havia vist sempre des de fora, i mai havia vist com que potser jo podia tenir l'oportunitat, i en el moment que vaig veure-la vaig dir, l'he d'agafar, vaig dir, és el moment.
0: I per què? Per què vas dir, és a dir, què és el que t'atrau de la figura de l'hereu?
3: Doncs crec que el tema... La representativitat de la cultura catalana crec que sempre és una cosa que m'ha agradat molt, no?
0: Uh-huh.
3: I sóc una persona que m'agrada molt la cultura, intento llegir el que puc, no? El que trobo, i per tant poder tenir aquesta oportunitat de representar, i a més una entitat que m'estimo, i a més que tant representa per Sitges com és la grupa, doncs em sembla que és un gran honor. Per això no em vaig ni pensar dues vegades.
0: Ona, penya espanyolista, com va anar això a veure?
5: Doncs res, m'ho vaig buscar jo. Perquè des de petita ho havia sigut...
0: És a dir, tu ets d'aquelles
5: sí.
0: que tu volies ser pubilla,
5: sí,
0: i vaig a buscar l'entitat, no? que m'accepti.
5: I va donar la casualitat que encara no teníem pubilla, i com jo tinc relació amb l'espanyol, es va donar l'oportunitat, doncs la vaig aprofitar.
0: I per què des de petita? És a dir, què és el que t'agradava quan veies les pubilles que deies jo vull ser pubilla alguna vegada a la vida?
5: Doncs, no sé, la veritat, ho veia una cosa tan maca, representar el poble i la seva cultura i les tradicions, i doncs des de petita ha sigut un constant veure-les, com ho tinc molt present.
0: Uh-huh. I per tant vas anar a tu picar la porta, no? I la penya espanyolista, suposo que encantats de la vida,
5: sí.
0: Perquè bé, ens estalviem la feina d'anar a buscar, no? D'anar
5: sí.
0: a buscar, que ja tenim aquí a l'Ona Dylan.
2: La meva història és una miqueta graciosa.
0: Vinga, va.
2: La Marc és la pubilla
0: sí.
2: del
0: retiro.
2: Me'n recordo que jo estava dormint, eren les 9 de la matinada, i veig una trucada de la Mar. I dic, què voldrà la Mar ara? i em diu, hem de quedar per fer un cafè. I jo, bueno, pues quedem, vam quedar per la tarda i bàsicament em va dir, vull que siguis el meu hereu. I vaja, jo m'ho vaig pensar per una miqueta i llavors li vaig dir que sí. Però a mi això del pollatge sempre m'havia, per exemple, quan ens feien, no sé qui va anar al vinyet, però sempre venia al vinyet, ens feien les explicacions de tot que era el pollatge, i doncs sempre m'havia agradat, mai m'havia pensat que jo podria ser un hereu. Sempre veia una cosa distant i m'ho va dir la mare i pues, en seguida vaig dir que sí, després de rumiar-me una miqueta. Però em feia molta gràcia perquè justament fa dos mesos abans vaig conèixer a una persona que es diu Aniol Caballero. L'Aniol Caballero va ser fadrí de Catalunya, primer fadrí de Catalunya, i al moment que el vaig conèixer, que li vaig dir de Sitges, i em dius, per què no et fas del pollatge? I doncs llavors em vaig informar, vaig veure que el pollatge de Sitges era molt potent i quan se'm va vindre l'oportunitat no vaig pensar dos cops.
0: I quan aquest noi, l'Aniol, et va dir per què no et fas del pollatge, què és el que et deia ell del món del pollatge que et venia com una cosa, entenc que fantàstica i estupenda, no?
2: Bueno, evidentment l'Aniol i jo tenim un compromís amb Catalunya, no m'hi posaré a explicar-ho ara, però evidentment som dos joves que ens estimem Catalunya, la volem defensar, i pensàvem que el pollatge era de la millor manera que podríem defensar Catalunya i representar els seus ideals.
0: Perfecte. Rebeca, de la Jove de Castells, entenc que ets castellera?
5: Sí.
0: Ets castellera?
5: Sí, sí, sí.
0: Els castells diguem que tenen un bon planter de candidats a pobies i hereus perquè hi ha molts joves, no? Però sí, com van anar per a tu?
5: Doncs una mica com el Marc, que des de petita, bueno, és que porto ja, crec que són uns 12-13 anys a la colla, i sempre jo recordo que em deien que de gran seria pobilla i tal i qual, i no sé, aquests últims anys, o sigui, no ho tenia gaire present, però la que és pobilla ara de la Jove és molt amiga meva i sempre em deia que ella em volia passar la banda i tot això, i que li feia moltíssima il·lusió i que m'ho passaria superbé, i doncs ja està passat i ja estic
0: aquí.
5: I
0: ja estàs aquí, no? I què t'ha explicat aquesta amiga teva, que, és a dir, què és el millor que ha passat d'aquesta experiència? Què t'ha explicat ella, que entenc que t'ha animat a fer-ho, no?
5: Sí, no sé, o sigui, com el grup que es fa, evidentment, i després com tots els llocs on poden anar, la cultura que descobreixen i no sé, tot el que han fet durant l'any que els ha agradat tant i que tothom diu que s'ho ha passat superbé.
0: Clar, és curiós, perquè al final sou tots de Sitges, no? Que al final Sitges, no, ja sé, una vila petita, no? Relativament petita, molts us coneixeu de vista, alguns fins i tot teniu alguna relació, però passeu de sobte, abans ho comentàvem, no? A ser com una gran família, no? Durant un any us veureu molt sovint, compartireu molts moments, molts espais, moltes estones. Clar, una mica esteu com obligats a portar-vos bé, no? Però acostuma a passar, gairebé en el 99,9% dels casos, sorgeix aquest vincle natural, no? És a dir, i no sé si el sentiu una mica ja, no? És a dir, que per vosaltres aquesta cursa acaba de començar, però si d'alguna manera ja sentiu que formeu part com d'aquesta família, no? És a dir, ja sóc part d'això i ja una mica som família, no? O sigui, no sé si ho sentiu ja des del principi, si aquest sentiment de companyerisme, de col·legues, de família, no sé, digue-li com vulgui, si el sentiu des del primer moment.
3: Jo crec que sí. Sí? A més, tots ens trobem una mica en la mateixa situació, tots partim de zero, i partim una mica com una mica confosos, no?, del que passarà, no sabem exactament què passarà, i tot i que evidentment tenim acompanyament per part de les entitats i que són persones que saben el que és i ens ho van explicant, al final els que ens trobem davant de tots som nosaltres, i crec que tenir 15 companys que estiguin en la mateixa situació és una cosa que uneix molt, i ràpidament ens ha unit molt i hem fet trobades, no? I ens...
0: Per tant, al final el que uneix és que esteu tots exactament en el mateix punt de partida, no?
5: Sí, sí, sí, sí.
0: I això fa, no?, que teniu edats similars, òbviament, no?, que sou de Sitges, no?, però que això fa que us sentiu units.
2: Bueno, i al final, si et postules per ser hereu i pobilla, tens bastantes coses en comú amb la resta de candidats.
0: Sí, creus que sí? Que això ja et fa tenir coses en comú?
2: Si tu et postules per ser hereu i pobilla, has de tindre uns valors i una cultura comuna amb tothom.
0: Teniu l'examen, com dèiem, dijous, ja nerviosos, ja esteu estudiant. Entenc que la resta està tot a punt, vestit, robes, tot això a punt.
5: Sí?
3: Està el vestit acabant, s'està a l'escosidora.
0: S'està acabant, l'escosidora està allà. No et preocupa,
3: Tinc molta confiança en ella.
0: Ara m'ha dit, us ha preocupat en algun moment això de la vestimenta?
2: No, a mi, a mi a més m'agrada bastant la vestimenta.
0: Sí? T'agrada, eh? Et veus guapo amb la vestimenta?
2: Molt.
0: No, no, està bé, escolta, va estupendo. Què, Martí, quan te l'has provat i t'has mirat al mirall, què?
1: Encara no m'ho he provat tot.
0: Encara no?
1: Tot, no, perquè vaig anar a buscar-lo dimarts, però, però bé, bé, molt content i suposo que quedarà tot bé, ja ho tinc tot a casa i esperant a que arribi el divendres i...
0: Què, les noies?
5: Jo, bueno, a mi m'ho deixa...
0: T'ho passen, eh?
5: Sí,
0: una expubilla.
5: La, sí, la d'aquest any, la, bueno, la Paola.
0: Sí?
5: I sí, vaig anar a provar-me'l i tot. Sí, de fet, crec que la, la Paola, la, que, sí? la meva amiga, em va ensenyar com una foto i vaig dir, ai, m'encanta aquesta faldilla, i em va dir, ai, tot, potser t'ho pot deixar, no sé què, i vam parlar i va, pues, portaré el seu vestit.
0: Pues sí, portaràs el seu vestit. Ona?
4: El meu també és deixat i quan me'l vaig...
0: Són herències, eh? Sí. És a dir, és increïble, sí, això, sí. La, hi ha algunes que porten vestits que també hi han passat uns quants, eh? Que, és, que insisteixo, és que és una petita obra d'art, eh? El vestit de,
5: sí, sí.
0: de pubilla i el d'hereu és un vestit molt treballat, cosint manualment la majoria dels casos. Bueno, clar, això ho fan... Sí. Poquíssimes dones fan això. Per tant, herència, i també ja et veus guapa amb el vestit.
4: Sí, va ser posar-me'l i...
0: Sí?
4: Amb una il·lusió.
0: Això és un tema que també em sobta moltíssim, perquè, clar, diguem que no és una vestimenta gaire actual.
4: Ja. Yeah.
0: Vaja, vull dir, no us veig vestits així, pel carrer. De fet, vestiu bastant diferent al que, a aquest vestit de les pubilles, no? Però, en canvi, us veieu estupendíssimes. Amb el vestit. I, bueno, i per descomptat, des de fora us veiem guapíssims, eh? I guapíssimes. Però vosaltres també, no? És a dir... Em genera curiositat, això?
4: No sé, jo crec que és com ho hem vist des de petits.
0: D'acord.
4: I que és representar la teva vila i la teva entitat. Llavors, crec que és més la sensació d'això que, bueno, tot i que no sigui un vestit actual, jo crec que les teles són molt boniques, tots els patrons.
0: I aquest, ara parlaves de la representació, no?, de la vila, de l'entitat. Fins a quin punt és un pes, això? O sentiu que de vegades pot ser un pes? Clar, hi ha com un equilibri difícil aquí, no?
1: És molt important. No deixa de ser que representes a una entitat i tu sempre vols fer-ho tot bé i que surti tot bé.
0: Clar, i aquesta pressió, no?, una mica de, a veure, no digui, no faci res que pugui malmetre la imatge de l'entitat, que l'entitat ha confiat en mi, no?
1: Sí.
0: Una mica és a... Ara us ho he posat. No, va, ho fareu superbé. Perquè us hem triat i ho fareu molt bé, però entenc el pes de la responsabilitat, no? I en qualsevol, eh? Però per exemple, en el cas de Prado i Retiro, no? Que a sobre teniu aquest pes de que són entitats centenàries, perdó, eh?
1: No, sí.
0: No és que jo vulgui afegir pressió, eh? Però,
1: és un extra.
0: Clar, no sé si és... I Martí, no sé si en el teu cas, celebrant aniversari,
1: més,
0: això ho fa encara una mica com que dius, home, justament aquest any, no?, que el Prado serà centre gairebé de tot, a Sitges.
1: I també... la responsabilitat de ser el primer hereu del Prado, no n'hi havia
0: cert,
1: hagut, no n'hi havia hagut
0: cert.
1: Mai ningú.
0: Això passarà a la història, és... ja, de Sitges, passaràs als llibres, com a, amb el teu nom passarà com això, eh? El primer hereu del Prado.
1: És un extra que et fa estar més alerta.
0: L'estem
1: però...
0: posant nerviosa, Martí, no... Traiem-li responsabilitat. No passa res,
1: no,
0: jo crec, no?
1: No,
0: és a dir, hi ha confiança en que ho fareu superbé, però no sé si també les pròpies entitats també... És a dir, teniu conversa amb l'entitat, i l'entitat una mica, Marc, no sé si us guia una mica i us explica, i us diu, escolta, mira, el teu paper vers l'entitat és aquest, doncs has d'intentar mantenir, no sé, una imatge, no ho sé.
3: Sí, sí, sobretot crec que el tema que més ens repeteixen és anar amb seny. I actuar de manera assenyada, sent molt conscient del que està representant, però també és veritat que crec que, com tots nosaltres, és una cosa que volíem, no? I és una cosa que hem vist des de fora, crec que som molt conscients d'on estem i que per tant actuarem conseqüentment, i, però sí, sí, també des de l'entitat, el que crec, com a mínim des de la grup, el que més se'ns ha repetit, però és que gaudim d'aquesta experiència i l'exprimim al màxim, i que ells sempre estaran per nosaltres, cosa que s'agraeix molt.
0: Per tant, seny, i entenc que això també ho digueu, perquè tampoc no és cap secret dir que l'entorn del món de les pubilles i els hereus hi ha molta festa. No és cap secret, no?, si dic això.
4: No.
0: I entenc que també és un punt d'atractiu, no?, del fet de passar a ser pubilla i hereu, no?, que saps que, diguem, que podràs participar d'un munt de festes, no?, i descobrir festes a altres territoris i conèixer gent, no?, que m'imagino que això també ho deu fer interessant, no? Entenc que d'aquí que us demanin lo del seny, no? La festa ja sabem que de vegades ens va una mica al cap, però que no serà el cas. Ara, que és el que... No sé si hi ha algun acte, algun moment, de tot aquest any que us espera, O sigui, hi ha algun moment que teniu moltes ganes de viure o que us faci especialment respecte, que dius, ostres, jo aquí dia ho passaré fatal? Ona, l'Ona ho té clar.
4: És que jo justament compleixo els 18 anys el dia de Santa Tecla.
0: Oh, ostres,
4: i em fa molta il·lusió.
0: No m'ho puc creure, vas néixer un dia de Santa Tecla?
4: Sí, i em fa molta il·lusió.
0: Estaves una mica predestinada, no?
4: Ja.
0: Pobilla.
4: Sí, és que clar, com ho he vist des de petita, ja sabré fer els 18, em fa molta il·lusió.
0: Clar, més faràs 18.
4: Exacte.
0: Que fort, no oblidaràs mai aquest 18è aniversari, eh?
4: No, no.
0: Ho haureu de celebrar gran, eh? Sí. Per tant, clar, el dia de Santa Tecla serà important. La resta, algun moment que tingueu ganes de viure o que us...
3: A mi em passa el mateix que la Ona, però per Sant Bartomeu, jo vas néixer el 24 d'agost.
0: No m'ho puc creure.
3: Sí, sí.
0: Tenim... Això és fort o no és fort? Que a l'estudi hagin coincidit un noi que hagi nascut 24 d'agost i una noia que hagi nascut un 23 de setembre. Ara només, sí. Si us diguéssiu falta... Bartolo i Tecla, ja seria...
3: Sí, sí. Sí. No, però... I t'has fet falta una del grup que va néixer per la vigília de Santa Tecla, o sigui, que és un grup, crec que complim tots els dies. Però
0: caram.
3: Sí, igual que la Ona, crec que el dia de Sant Bartomeu serà el dia més especial. Hi ha actes molt bonics, però crec que al final serà emocionalment el més carregat i sobretot el moment de portar el sant.
0: Home,
3: serà molt potent.
0: Home, perquè inevitablement serà un aniversari diferent.
3: Totalment.
0: I a més únic, perquè això ho viureu una vegada.
4: Exacte.
0: No? És a dir, que és el que tenen aquestes experiències, no? Que les vius una vegada i saps que no tornaràs a repetir-ho, perquè no repeteix. Martí, algun moment que diguis...
1: Jo, Sant Bartomeu, la festa major.
0: Sí?
1: Sí, sí, és... També és especial perquè ja se t'acaba l'any del poviatge i tot el que has viscut saps que s'està acabant, però és que aquí a Sitges, la festa major...
0: Sou tots uns malalts de festa major?
1: Sí.
3: Sí?
1: Sí?
3: Sí,
0: sí, sí. Sí?
2: Evidentment.
0: Evidentment, no? És a dir,
2: si no, no estaríem aquí.
0: No, va dir, és com un requisit, no? Gairebé per ser pobilla o hereu has de ser un malalt de festa major. Tots participeu a la festa o heu participat?
5: Bueno, jo de petita feia pastorets i bueno, des de sempre també castells.
0: I castells. El Martí va amb el drac.
1: Bueno, de petit sortim al drac i ara, bueno, el meu somni és sortir amb el drac i he d'esperar a poder tindre els 18 i...
0: T'has d'esperar que et deixin entrar,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Bueno, tu has dit que veies cintes, sí. No, Marc? Ona?
4: Jo vaig participar molts anys amb les gitanes de l'Ajuntament.
0: Amb les gitanes a la vila i...
2: Saps, jo ara trencaré l'harmonia que hi havia aquí, implícitament no, però gent del voltant de la família sempre ho ha fet i sempre que m'han demanat alguna cosa...
0: Escolta, una cosa, has estat públic, no?
2: Perdó?
0: Has estat públic, és a dir, no has participat de la festa,
2: sí,
0: però has estat públic.
2: Ah, sí.
0: Doncs és un element indispensable per la festa del públic, eh? És a dir, tots no podem ballar perquè si ballem tots deixa de ser públic i deixa de tenir sentit la festa, no? Per tant, el paper del públic importantíssim, eh? Malgrat no hagis estat dins la festa, entenc que la gaudeixes igual o més que,
2: els que
0: són a dins, però en tot cas males a la festa. Ara arriba Santa Tecla. Teniu predilecció Sant Bartomeu Santa Tecla?
2: Que a mi m'agrada bastant més Santa Tecla perquè és la festa és una miqueta més del poble, perquè tots els turistes van a Tarragona i doncs ens queda una festa més per nosaltres.
0: Perquè és més petita, no?
2: Sí.
0: O sigui, hi ha menys gent, bàsicament,
2: exacte.
0: Més que més petita, eh? És menys gent, no?
1: Festa Major té coses que Santa Tecla no té i Santa Tecla té coses que Festa Major
0: clar,
1: no té.
0: Clar, aquest any que sereu pobilles i hereus, bueno, que sou ja pobilles i hereus, o esteu a punt de convertir-vos, clar, la viureu també des d'una perspectiva totalment diferent, no? No sé si també teniu ganes de viure la festa, que també això és el que dèiem, eh? Només serà una vegada, no? Clar, no podràs sortir a ballar amb les cintes.
3: Sí, efectivament.
0: Hauràs d'anar d'hereu, sí o sí.
3: Sí, però crec que podré suportar com a mínim aquest
0: sí?
3: Any. Al final són dues festes majors i mira, si toca estar d'hereu, doncs ho gaudiré igualment, perquè és una cosa que havia esperat i per tant crec que podré esperar-me a la Santa Tecla l'any vinent i al final també Sant Bartomeu de l'any vinent, també durant el dia 23, durant la vigília, es pot sortir a ballar sense cap mena problema, per tant, no
0: és un problema, no ho vius com un problema, no?
3: No.
0: Perfecte, no? Igual, perquè estaràs també gaudint... El grup d'abans ha comentat un que li feia molta il·lusió poder pujar al balcó de l'Ajuntament i viure la ballada final des de la posició aquesta de privilegi, no? que té el balcó. Clar, aquesta oportunitat us permetrà estar en llocs, no? Com privilegiats, no? Primera fila de molts actes, o això, un balcó, tot plegat, i us permetrà descobrir. I els preguntava també als vostres companys que amb aquest creixement o auge que està tenint el món del pobillatge, no? En els darrers anys, en què molts joves doncs, teniu ganes de ser-ho, no sé si veieu la possibilitat de que hi hagi un pas endavant i que deixeu de ser figures merament representatives i passeu a tenir una mica més de veu. tenint en compte que fins ara la figura de la pubilla i l'hereu és una figura que representa, no és una imatge, però no té molta oportunitat de parlar, diguéssim. Com a mínim fins ara no la tinc gaire. No sé si us agradaria, si sentiu que estaria bé que aquesta figura passés i fes un pas més endavant i us poguessin preguntar, participar, que poguéssiu parlar.
2: Jo crec que seria totalment encertat, perquè ara mateix els joves vivim un moment que estan molt desconnectats de la política, que senten que no poden fer sentir la seva veu, i jo crec que un representant jove del poble, que seria en aquest cas o la Pobia l'Hereu, que pugui expressar el sentiment dels joves en moments tan importants com per exemple la festa major, el carnaval, a la verema o el que sigui, doncs ajudaria a donar un impuls en aquest moment de desencís polític.
0: Sí, per tant, i més enllà de política, no? perquè igual podríeu tenir veu per parlar de festes, no? o de tradicions o de situacions que pugueu viure, no? Al llarg d'aquest any, però entenc que clar, viureu molts moments, moltes situacions, i abans ho dèiem, no? Segur que teniu opinió de tots aquests moments i situacions, i a mi sempre m'ha cridat l'atenció que esteu allà però no se us posa no se us dona l'oportunitat de parlar, no? I me penso, potser tenen ganes de dir alguna cosa aquests joves, no? És a dir, més enllà de representar, no? I portar aquesta imatge meravellosa de l'entitat. Per tant, creieu que sí, que això pot arribar a passar, eh? No sé si vosaltres, si teniu relació amb altres pubilles o hereus d'altres municipis, si sabeu que això en altres municipis potser passa més. No sé si heu tingut oportunitat de conèixer algú que... No?
2: Jo, primer Fadrí, a mi sempre em deia que el pubillatge li donava l'oportunitat de poder expressar els joves que sentien del seu poble, de la seva comarca i d'arreu de Catalunya.
0: Per tant, entenc que hi ha municipis que sí que...
2: Sí, que els hi donen veu.
0: Que els hi donen veu.
2: Bueno, així és com ho ha explicat ell.
0: Sí, sí. Bueno, ho descobrireu aquest any, no? Perquè us toca ara voltar. Heu fet quiniela de qui serà hereu i qui serà pubilla de Sitges?
2: Bueno, jo crec que...
0: Que et mullaràs?
2: Ah, no, jo anava a dir que... O sigui, que qualsevol que surti estarem molt feliç perquè serà el millor representant possible de la vila.
0: Sí, molt bé, esteu d'acord amb això tots, no?
2: Sí.
0: Però han fet tots cara que tenen la seva quiniela, cosa normal.
2: Crec que personalment tothom té qui pensarà que serà pubilla.
5: Sí, jo ho tinc prou clar.
0: Ho tens prou clar, eh? Sí, però no heu fet juguesca, eh? No, això no. Surti qui surti, estareu contents.
2: Potser això és una idea.
0: No? Potser és una idea, no? I ho podem fer una porra, no? Com fer una porra de a veure què.
5: Sí, això ho podríem fer.
0: Mira, igual com... Clar, exacte, per començar, no?, a relacionar-vos, fer una petita porra, però és que sempre acostuma a passar, perquè és una cosa, és un fet normal, no? Sabeu que us examineu tots, que us faran una prova i tothom veu més o menys, us heu conegut una mica i tothom fa la seva quinila. En tot cas, sentiu que viureu l'experiència igual sortiu elegits, pubilla de Sitges, hereu de Sitges o no? És a dir...
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí. Jo crec que sí, o sigui... Ser de Sitges, pubilla o hereu és un extra, però avui en dia, com està el pubillatge, tots anem a tots els llocs i formem part de tots els actes, i és això, o sigui, el privilegi de ser de Sitges és que tens un extra en algunes coses.
0: Mm-hmm. Sí. Però que ho viuràs igual de
1: sí,
0: bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: és a dir,
1: sí, sí.
0: No et desmotivarà, diguéssim, o no us desmotivarà el fet de no. Si no sortiu...
5: No, jo crec que tots ho gaudirem moltíssim, evidentment, fa especial il·lusió si surts... Com a pubilla o hereu de Sitges, però bueno, no
0: passa res.
5: No cal, per passar-ho bé tampoc és necessari.
0: Que no sé si fins i tot hi algun any m'havia passat, d'algú que havia dit, jo gairebé que prefereixo no sortir. Com jo, tanta responsabilitat no sé si la vull assumir, no és el cas, no? És a dir, si us toca l'assumireu amb orgull, no?
2: Jo crec que tots ens hem presentat per sortir
0: per
2: hereu i pubilla.
0: Sí. Hemos venido a ganar, no? Que es diu, hemos venido a ganar, després ja gaudirem del procés.
2: Quien tenga miedo a nacer, que no nace.
0: Exacte, després ja gaudirem del procés, no? I de tot plegat. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la visita. No sé si aquest era com una mica és el primer acte així públic que feu. Heu fet la foto ja l'heu feta? Sí, la foto
5: sí,
0: per mitjans.
5: Sí,
0: la foto ja l'heu feta, no? Perquè la ràdio també és una mica com un moment prou iniciàtic també per totes les pubilles i els hereus que veniu aquí. Us posem veu, en aquest cas, a tots els candidats. Que vagi molt bé, molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: Ànims, abans els diria als vostres companys, no hi ha res millor que afrontar un repte amb il·lusió i deixeu-vos en sobre, així que no us queda res més que gaudir, passar-ho bé i

I ara ja sí, el tercer grup, el tercer torn de pubilles. No m'he dit pubilles i hereus, ara ja no hereus. Els hereus ja han passat tots per aquí la ràdio. En són 5, els candidats hereu de Sitges, de pubilles en són 11. I en aquest tercer grup ens visiten 6 candidates a pubilla de Sitges. Clar, a més, avui, clar, les converses que acaben de sentir

0: es vam enregistrar ahir la tarda. Encara no havíem fet l'examen, hi havia aquells nervis previs a l'examen, perquè l'examen, diguem que tensiona, la part escrita, sobretot també la part oral, les que són avui aquí presents venen més relaxades, perquè l'examen ja l'han fet. Per tant, diguem que la gran prova ja està feta i ara ja està el peix venut i el que toca és gaudir sobretot d'aquesta nit, que és la nit del Pau Viatge, que com saben se celebra al Prado a partir de les 9 de la nit. A les 11 obren portes a tothom que vulgui anar a escoltar i a veure la proclamació, abans aquells que hagin comprat l'entrada per accedir al sopar en aquest espai que doncs, hi haurà el relleu a la Georgia Cusialls i al Marc Arnau, Pubilla i Hereu sortint, que donaran pas a la Pubilla i Hereu entrant, que veurem qui són. En tot cas, passo a presentar les sis darreres Pubilles d'aquest any que encara no hem conegut. Elles són la Júlia Jiménez del Prado. Què tal, Júlia?
1: Hola.
0: Bon dia, benvinguda. La Jade Paniello, ho dic bé?
1: Bon
0: sí,
1: dia.
0: Paniello, bon dia, Jade, de l'Escola de Grallers, Pubilla de l'Escola de Grallers de Sitges. La Mar Ruiz del Retiro, què tal?
2: Molt bé, bon dia.
0: Bon dia. La Nasha Paniello, tenim dues germanes. Sí, això sí. Ja ha passat algun altre any, eh?
1: Sí.
0: Vaja. Sí. Clar, no les veuen, però vaja, és que és evident que són bessones, eh? Per sort una ha vingut amb cua i l'altra amb el cabell suelto i ho tindrà una mica més fàcil. La Nasha Paniello, com dèiem, Pubilla de la Penya Barcelonista, què tal?
1: Sí,
0: bon dia,
1: bé.
0: Tu també. Okay. L'Elga Piques, del Poble Sec, què tal, Elga?
3: Molt bé.
0: Benvinguda. I la Diana Vázquez, de l'Agrupació de Veus Populars. Hola, què tal,
4: bé.
0: Diana? Benvinguda.
4: Molt bé.
0: Més relaxades?
5: Sí, no?
0: Sí, ahir sí. Era com... Ho vau passar molt malament, Mar? Ho vau passar molt malament ahir?
2: Sí, jo crec que al final totes estàvem nervioses i tots estàvem molt nerviosos perquè al final et mengen els nervis i no sabràs com ho faràs a l'examen oral. A l'examen escrit jo crec que és molt més tranquil.
0: Sí, perquè al final... Havíeu estudiat, no?
2: Sí. Sí.
0: Amb el llibre d'en Blai Fontanals, no?
1: Exacte.
0: Sí. Ja l'hem catalogat com, exacte, com la Bíblia de les Pubilles i els Hereus. No, perquè us l'heu estudiat bé. Per tant, l'examen escrit ja és depèn de l'esforç que hi hagi dedicat cadascuna,
2: exacte.
0: No? O el temps a l'estudi. L'examen oral, com es prepara això? Com t'has preparat l'examen oral, Elga, si és que ho has fet?
3: Jo personalment vaig estar parlant amb l'Oriol, el meu hereu i tota, bueno, tenim l'Ainara i l'Oleguer que ens van ajudar des de la comissió i vam preparar sobretot el que és la nostra pregunta, que és la primera que ens fan, i aquesta ja la portava una mica més preparada.
0: Perquè la primera pregunta la sabeu?
2: Sí, és pactada amb l'entitat.
3: Aquesta és pactada. Aleshores vas una mica més tranquil·la perquè la primera, que és com la teva carta de presentació, ja saps el que et preguntaran i ho portàvem almenys una mica més preparat. Després, les altres dues, que ja no sabem quines són, eren anar preparant proves, o sigui, preguntes model que creiem que podíem sortir, però realment...
0: I mai què? Us van sorprendre?
1: Molt.
0: Sí?
2: Jo t'he dit que la de la regidora no.
0: És a dir... Perquè ens fem una idea, hi ha tres preguntes,
2: A
0: l'oral, la primera és pactada amb l'entitat, per tant entenc que aquesta totes la porteu assajadíssima, no?
2: Sí.
0: I a més entenc que és una pregunta que us ha d'afavorir, no? És a dir, que l'entitat... I té sentit, no?, que l'entitat vulgui afavorir la seva Pubilla i el seu hereu, i per tant, pactada. La segona la fa la regidora.
2: Exacte, la regidora, i la tercera te la fa el president de Foment, el David... I és aquest ordre, és a dir, entitat, regidora i David.
0: I dius que la de la regidora no et va sorprendre?
2: No.
0: Més o menys, David. La podíeu intuir? La podem dir sobre què anava o quina era la pregunta de la regidora?
2: Sí, bueno, la pregunta de la regidora et parlava sobre com podries ajuntar més el jovent en les tradicions i cultures del teu poble. O sigui, com faries perquè estiguessin més inclosos i la respectessin més.
0: I aquesta pregunta és la que cadascuna ha interpretat una mica a la seva manera, no?
3: Sí.
0: Hi ha gent que ho ha vinculat al tema dels aldarulls, no? I ens ha arribat que hi ha gent que ho ha vinculat a això, és a dir, que es feia d'alguna manera aquesta pregunta. Entenc que fruit del que havia passat, no? Però vosaltres no sé com ho heu viscut. Per exemple, les germanes, l'heu interpretada similar o no?
6: Després jo no l'he interpretada així.
0: No? Com no. L'has interpretat? A veure.
6: Molt diferent, o sigui, jo vaig dir el que en aquell moment se'm va ocórrer.
7: Sí, perquè és un moment molt de tensió, llavors tu al final dius el que et sembla
4: I
0: clar, que aquesta ja no us la podíeu preparar, no?
4: No, clar que no. No, no, no.
0: Sí, ben bé, ja buscaven aquí la improvisació absoluta, no? I la capacitat de resposta, entenc, no? De, però esteu contentes amb el que vau dir? Un cop heu sortit, dic, sí.
5: Jo, sí, i molt tranquil·les. Jo quan vaig sortir va ser com... Uf, ja està.
0: Tranquil·líssima, no?
5: Sí.
0: Ja tranquil·líssima.
5: Ja està tot.
0: I la tercera pregunta, la de Foment, quina era?
7: Com donaria... Com... Què li diries a una persona que acaba de viure...
0: Apropa't al micròfon, Diana.
7: Què li diries a una persona que acaba de vindre a viure a Sitges?
0: D'acord. Sobre pobillatge o en general?
7: Sobre, no, en general, no, sobre el poble.
6: Jo crec que són empretes.
0: Quines preguntes.
2: Jo us he dit que aquesta jo crec que també va haver-hi bastanta confusió.
4: Perquè és molt genèric.
0: Clar, és que anava a dir quina pregunta més oberta, eh?
2: Sí, no sabies com respondre, perquè no sabies si dir-li... O sigui, ensenyar-li, explicar-li, llavors al final cadascú va respondre el que hi creia en el moment.
7: Però també va això, o sigui, que cadascú doni la seva resposta, perquè si donen una resposta més sistemàtica, al final és...
0: Clar.
7: Vale, ja ens ho han dit dues vegades més. Sí.
0: Clar,
7: si pots dir
0: amb aquestes preguntes tan obertes, no, realment es coneixen, no? I entenc que cadascuna, no, fa la seva resposta a partir del que vosaltres interpreteu, no? I a partir d'aquí... I entenc que són respostes aquestes que us heu de treballar una mica, no? No podeu fer una frase i punt, no? Heu de fer una mica de discurs o no? O els nervis us poden i la talleu.
6: Ha de justificar una mica. I
2: exacte. I veure que ells, com tu reacciones a la pregunta, als nervis... El vocabulari...
0: Tot això, dalt d'un escenari, els tres al davant, aquest és... O sigui, ens ho hem d'imaginar així?
2: Has d'imaginar tu sentada i davant a 13 persones de cada entitat,
4: apuntant,
2: i al teu costat, una mica diagonalment, el David i la regidora.
0: I la regidora.
2: Exacte.
0: Déu-n'hi-do, li ve atenció, ens posem a imaginar, és un examen d'aquests, o sigui, una mica com de pel·li, això que t'estan examinant, mirant-te, no? Allò que més... I a més dretes, no, sentades?
4: Assegudes.
0: Amb taula?
4: No, no, sense.
0: Amb la cadira allà pelada?
5: Sí.
0: Déu-n'hi-do la prova, perdó, jo crec que hi ha molta gent que no la passaria aquesta prova, ja us ho dic.
2: Interrogatori de quan? A les pel·lícules de la policia?
4: Que doncs igual.
2: Sense la taula, amb la carpeta i els focus.
0: I què fèieu amb les mans?
2: Uf.
0: Això ho havíeu assajat? Sabíeu que seria així?
2: Sí,
0: l'heu assajat a casa? Què faig amb les mans?
7: Bueno, era una mica expressió també.
0: Clar, corporal, clar, clar.
7: Si és esquieta, potser entenen que estàs com més nerviosa o que és com més distant, però sí, quan més expressió... Tinguis,
0: clar, però sentada l'expressió és una mica, no? Clar. És limitant, no?
7: Sí, amb les mans.
4: Però, per exemple, no podíem creuar les cames. Això era com un punt negatiu. Això ens ho van dir des del principi. Sí.
3: Perquè sembla, en teoria, que estiguis més
0: nerviosa. Clar, però no les pots creuar, però entenc que tampoc et pots aixarrencar, no?
4: No, clar que no, clar que no.
6: Un punt mig.
7: És complicat.
2: I tot això és tan nerviós.
0: No, exacte. L'oral és després de l'escrit. Ja us heu tret aquest pes de sobre, no? L'escrit va anar bé?
3: Sí. Jo realment, jo del que em pensava.
2: Sí.
5: Perquè ens ho van dir com que seria superdifícil.
0: Sí.
5: I després, clar, quan vam arribar, jo crec... Que no va estar tan malament.
2: No.
7: Que era més fàcil que ho havíem plantejat.
6: O sigui, en general hi ha una bona sensació.
0: Hi ha una bona sensació.
2: De l'escrit,
0: Això també vol dir que us ho heu preparat i que el portau estudiat. Escolta, això no li vaig preguntar a les altres noies. El look per anar a l'examen el vau pensar molt?
5: Sí, la veritat.
0: Sí, eh?
5: Sí.
0: Per clar, perquè sabent que hauré d'estar sentada, no? Clar, a veure què em poso.
2: I al final és la primera impressió. T'has de posar un outfit que sàpigues que donis bona impressió, perquè et veuran per primera vegada. Gent.
0: Però a veure una cosa, vosaltres doneu bona impressió en pijama, vull dir. És a dir, amb aquesta edat, quina mala impressió has de donar. Però bueno, sí que puc entendre, no?, que us prepareu, no?, que voleu semblar més sèries o menys, o més presumides o menys, o no ho sé. Sí, vaja, que ho penseu
7: amb
0: això.
7: És anar a la formal amb pantalons llargs, o faldilla llarga i d'edat, pues algun top que no se't vegi.
0: No ensenyar d'excés, no? És a dir, no vas de festa, no? Com ensenyar que saps estar, no?
7: Sí.
0: Que sabràs estar, no? I comportar-te en qualsevol acte, en qualsevol moment, tot plegat.
7: Sí.
0: Molt bé, nervis fora, ja està, eh? Ara ja està el peix venut que dèiem, no?
2: Sí,
0: ara ja, igual... A les 11:32 igual ja hi ha pubilla de Sitges i aneu triat. No ho sabem, perquè no sabem si això ho trien al moment. Jo crec que sí.
3: Sí, de fet, ja l'han escollit.
4: Ahir després de l'examen, jo crec.
0: Per tant, igual la pubilla de Sitges està aquí.
3: Podria ser.
0: Igual no. Teniu quinieles? Heu fet quinieles? Bueno. Individualment, sí.
3: Sí.
0: Sí, sí.
3: Però, o sigui, jo crec que al final són les sensacions i les energies que, sí. que hi ha. I al final, quan la gent surt de l'examen, les cares dius, bueno, ho he fet bé, bueno, m'ha anat així. Però jo crec que al final totes són molt bones candidates per ser pubilla de Sitges. Ens hem de sentir totes molt orgulloses. Siguem o no siguem, jo crec que totes...
8: Ens ho passarem
3: bé molt
8: igual.
3: Bé l'entitat, sí, sí. I ho farem molt bé.
0: Sí. Sobretot això, no? Ens ho passarem, sí, molt bé. Aquest és l'objectiu, sí, no, Helga?
3: Sí, totalment. O sigui, gaudir de l'experiència, jo crec que al final a totes les festes, totes les tradicions, estarem totes juntes i realment no podem fer gaires quinieles perquè al final són sensacions. Jo potser quan surto de l'examen morta dels nervis penso que m'ha anat fatal, fatal, però després... Clar, escolta, exacte. Potser des de fora...
0: Potser no ho has fet
3: millor.
0: Tan malament, no? Exacte. Potser no ho has fet tan malament.
3: I el que parlem entre nosaltres no podem...
0: Sí, i les quinieles, hi ha hagut anys que es veia molt clar, per això ha passat, eh? Hi ha hagut anys que tothom ho veia molt clar i ha passat el que tothom sospitava, i hi ha hagut anys que hi ha hagut sorpreses. Sí. Sorpreses, és a dir, que tothom, òbviament, totes les que han passat pel càrrec i els que han passat pel càrrec o m'ha nascut per descomptat, però hi ha hagut anys que han dit, ostres, doncs... Potser no havíem posat tant el focus amb aquesta noia o amb aquest noi, i sí. Mira, i caram, vull dir que sí, sí. Pot passar de tot, no? Pot passar de tot. Més enllà d'això, va, anem una mica com als orígens. Com heu arribat fins aquí? Com heu arribat a ser pubilles? Helga, en el teu cas.
3: Jo va ser bastant sobtat, diria, perquè me'n recordo que estàvem ara just fa un any a Santa Tecla, allà passejant pel passeig amb una colla d'amics, i va venir la meva cosina, que just ho acabava de ser, i em va proposar doncs, ser-ho l'any següent, després de la Paola, i justament anava parlant-ho amb l'Oriol i ens va dir, doncs vosaltres, per exemple, podríeu fer una bona parella aquí al Poble Sec, i res, vam anar parlant-ho amb l'Oriol, si tu vas, jo vaig, si tu vas, jo vaig, i al final... vam acceptar.
0: Perquè sou amics amb l'Oriol, entenc,
3: sí,
0: no?
3: Ens coneixíem d'abans i era això, que si compartíem junts l'experiència, jo crec que...
0: Però t'havia passat mai pel cap, això de ser pubilla?
3: És com que ho veia, però ho veia com molt complicat de ser-ho o que no m'atreviria, però al final, doncs mira.
0: I el que t'ha acabat d'animar és el fet de que l'Oriol ho fa amb tu, o hi ha alguna altra cosa que t'atreia d'això, del pubillatge?
3: Perquè al final és com que he anat descobrint poc a poc tot el que han fet les pubilles i els hereus aquest any. M'han anat explicant també moltes coses. La meva cosina em va explicar la seva experiència, que s'ho va passar superbé. Aleshores, doncs, a poc a poc m'he anat interessant molt més.
0: Anem a per les germanes. Això va ser algú acordat o ha estat casualitat?
4: Bueno, sí que va ser acordat, perquè va ser... crec que tu t'ho van plantejar...
6: Sí, m'ho proposar el pubillatge sortint.
4: Sí.
6: I llavors era una cosa que estava allà i que ho parlàvem com que guai no seria ser pubilles del mateix any i viure-ho juntes.
4: Clar, llavors jo un dia a Caramelles m'ho van proposar i vaig dir... realment puc ser pubilla? Llavors doncs va començar com a enfilar-se les coses i vaig anar a parlar amb la Montse, bueno, la de la penya barcelonista, sí. I al final em va dir, si vols ser de la nostra entitat, doncs benvinguda ets, i doncs aquí estic. Sí.
0: Per tant, sí i no, no? És a dir, sí, sí, però clar, una mica s'ha donat la circumstància. Clar, no sé si això d'alguna manera farà que ho viviu diferent també la resta, no? Perquè ho viureu amb totes, però és que alhora ho viureu... El que passa que tampoc, no sé si 100 bessones, una mica tota la vostra vida és així, no?
4: Realment
0: és a dir,
4: sí, tota la nostra
0: igual,
4: vida és així.
0: Igual lo raro hagués estat que ho hagués estat una i l'altra no.
4: Clar, jo crec que sí, efectivament.
0: Per tant, havia de ser així d'una manera o altra. La tria, en el teu cas, entenc que aleshores va ser parlant amb la penya i la penya va dir, doncs, endavant. I en el teu cas t'ho van proposar inicialment ells.
6: M'ho van proposar, però una entitat...
0: Des de l'escola de Grallers,
6: no, una altra entitat.
0: Ah, d'acord.
6: I no va acabar sent, llavors vaig...
0: Vas anar a buscar l'escola.
6: Sí. Efectivament.
0: Molt bé. Que sí, aquest sí. És una moda també recent, que són les pròpies candidates potencials, i també els candidats, que van a les entitats i diuen, ep, tu ets entitat, jo sóc una noia i vull ser pubilla, què? No? Ens posem d'acord?
6: Sí.
0: Que és una cosa que això no passava abans, era una cosa com impensable, i que jo crec que parla molt d'aquesta generació vostra, no? D'aquesta
6: iniciativa.
0: Sí, d'aquesta iniciativa, d'aquest empoderament i d'aquest no amagar-se, jo vull fer això, doncs per què no? Ho parlem, no? I si arribem a un acord, doncs endavant. I què és el que us atreia d'això del pubillatge? Per què volíeu ser pubilles?
6: L'experiència, jo crec, no? I, sí. O sigui, jo crec que parlo també una mica per totes. I ja era una cosa que havíem parlat abans també amb la nostra companya, aquí la Mar present, la nostra millor amiga.
0: Sí, a més amb la millor amiga,
6: sí,
0: eh?
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no podíem fer-ho. Sí, sí. Llavors era una cosa que ja estava al cap.
4: I a més cada cop que t'anaven explicant més coses, perquè al principi tampoc saps ben bé què et depararà, doncs anaves descobrint i dient que xulo tot el que viurem, i realment és una molt gran, una experiència supergran.
0: I de viure en col·lectivitat, no? També, a viure a compartida. Diana, en el teu cas.
7: Jo li vaig preguntar a la Vinyet, que és la que porta el viatge de la grupa, i ja fa temps que li vaig demanar.
0: Perquè... És a dir, també va ser iniciativa teva, eh?
7: Sí.
0: Això a mi és una cosa que m'al·lucina. Però què és el que veieu en el pubilla? O sigui, què veieu en això de ser pubilla que teniu tantes ganes de ser-ho?
7: O sigui, de petita, segurament era... Van molt mones, jo vull anar així de mona quan sigui gran.
0: Sí. Ahir hi havia una companya vostra que ens deia, crec que era l'Ona de la Penya Espanyolista, que deia que... No, era l'Aina. Deia que... De Cases Noves. Deia que ella era petita i les veia com princeses.
7: Sí, sí, o sigui, les veus a les processons i dius... És que van molt mones, jo vull ser així, m'agradaria fer-ho. I quan vaig entrar a Panderetes, va ser un any que moltes companyes al ball justament eren pubilles.
0: D'acord.
7: I llavors, als assajos, explicava les seves experiències i tot, i un dia vaig agafar la Vinyet, li vaig demanar, li vaig dir, sisplau, ficava la llista o com vagi, i em va dir, sí, sí, ja envia un correu i t'apuntem i ja està.
0: I aquest any va arribar el moment, no?
7: Sí.
0: I quan t'ho van dir, què?
7: O sigui, jo ho tenia una mica planejat, perquè cada vegada que veia la Vinyet o la Moni, que és l'altra noia que porta el pubillatge, a deia, bueno, què? Començarem l'any que ve, no sé què. I era com...
0: Ja tu ensumaves, no?
7: Sí.
0: Tu ensumaves que cauria aquest any, no?
7: Sí.
0: També perquè... entenc que una mica per edat, no? Més o menys teniu totes les mateixes.
7: Per edat, i... O sigui, la Vinyet és una persona molt organitzada, que això, per aquestes coses, va molt bé. I té com, no sé si un Excel, perquè no sé què fa, però té apuntades les candidates de cada any i quan ho poden ser, i ja està molt bé. La
0: molt bé, perfecte. Júlia, en el teu cas, el Prado. Ahir ens va, ja ens va avançar una mica...
5: El Martí.
0: Sí, el Martí ens va avançar una mica, que també era una cosa, era un tàndem, eh? Des de petits,
5: des
0: això,
5: Des de petitons, o sigui, vam pactar, bueno, vam pactar.
0: Sí, sí.
5: Vam dir que si ho siguéssim, ho havíem de ser els dos junts. I aquest any, doncs, el Prado fa 150 anys... El novembre comencen els actes. I la veritat que jo no m'ho esperava, que ens ho proposessin aquest any.
0: No?
5: No, perquè a part tenim 17 anys, encara no tenim els 18.
0: Sí.
5: Però no és el primer cop que hi ha pubilles i adeus amb 17 anys.
0: No, no és el primer
5: Aleshores, doncs, la Carme ens ho va proposar els dos, i els dos, sense dubtar-ho, vam dir que sí.
0: Va haver llagrimeta o què? De la mare, segur.
5: De la meva mare... Sí.
0: Segur, home, sí, seguríssim. No, coneixent la mare va bé, sí, però segur. Per tant, també, doncs, com... I a més és curiós que això ho fèieu des de petits, però clar, quan vosaltres vau pactar això, o vau parlar de petits, que aquelles coses que es parlen de petits, no? Ho serem i ho serem.
5: O serem, volem ser carnestoltes.
0: Ah, exacte, que imagines, no? Imagines la vida de gran i us ho serem de grans. Però clar, en aquella època, quan imaginàveu, no deuria haver hereus encara, no? És a dir...
5: Però el Josep Van Gorkom.
0: El Van Gorkom.
5: Sí.
0: Clar, el Van Gorkom ja és més gran, Ara Van Gorkom t'acabem de posar anys a sobre, Ja ens sap greu, sí. Però clar, doncs haurien ser els primers.
5: Clar, era el Prado i clar, tot, però eren... com alguna... Sí, no,
0: clar, però van ser els primers hereus. Vull dir que sí, hem estat molts anys sense hereu,
5: Sense
0: hereu,
5: sí.
0: Molt bé, doncs la Júlia, la pubilla del Prado, aquest any, que és el gran any del Prado, no? Aquest,
5: sí,
0: i que, a més, ganes. El Prado acull avui també la nit de pubillatge.
5: De pubilla,
0: i del Prado ens anem al Retiro, Mar, en el teu cas, com va anar això?
2: Jo, en el meu cas, no m'ho vaig esperar gens. Jo estava un dia tranquil·la a casa meva i vaig rebre una trucada. Em van trucar de la Junta del Retiro, l'Esther Marrades, i em va dir, Mar, voldries ser la nostra pubilla 2026? I va ser una notícia i jo no me la vaig esperar per res. I vaig dir que sí, amb moltes ganes i molt orgull. Em van trucar fa un any, o sigui, em van trucar, crec que encara no havien proclamat el pubillatge entrant.
0: Caram, quina previsió!
2: Em truca molt, molt, molt abans, però amb moltes ganes, i vaig dir que
0: sí. Sense dubtar, Marc?
2: Sí, sense dubtar,
0: Per què? Per què sense dubtar?
2: Al final és una experiència que jo sempre deia que no, perquè jo pujo a les carrosses del Retiro a fer-les i em deien, uah, Marc, jo et veig sent pubilla, o no t'agradaria ser-ho, i jo sempre deia que no. Però al final, quan t'arriba la notícia i veus que és una cosa que pot passar, que és en sèrio, Pues vaig dir que sí.
0: I què és el que teniu més ganes? No sé si teniu el que teniu més ganes o si és algun moment en concret.
4: Santa Tecla.
0: Portar la santa, eh? Ja és curiós, que el que més els hi vingui de gust és portar a sobre la santa.
2: L'altre dia vam anar totes a fer la prova del tabernacle.
5: Super,
0: i què?
2: És una impressió.
0: Pesa?
3: Ens van dir que aquell dia no gaire no, perquè no portàvem ni les flors clar. Ni l'aigua
4: ni la sant
2: però la sant no pesa molt, la sant no pesa molt,
6: més les flors amb l'aigua.
2: Sí, ens van dir que seria sobretot les flors amb l'aigua perquè Santa Tecla, pobreta.
0: I què heu de fer les proves? Per les alçades? Per tot
4: sí,
0: això?
4: Clar,
0: per
4: sí, sí, sí, sí.
5: Perquè no vagi com...
0: Clar, l'Elga, per exemple, no sé, hi haurà tàndems que no podràs fer, no? Perquè l'Elga és alta, eh?
2: No,
0: l'Elga i l'Elga i la Mar fan parella, no?
3: Parella en totes les sortides. Clar. Sí, sí. A portar-la.
5: Sí, clar, que ens van dir que aquest any érem totes molt...
0: Bastant
5: molt
0: iguals.
5: Sí. Les més baixetes eren molt iguals, les més altes molt iguals.
0: És que tot és difícil, eh? Sembla una tonteria, però clar, sí, hem de posar la santa i la santa tan equilibrada, saps? Perquè clar, si la santa va tota torta, diguem que la cosa no acaba de funcionar. Per tant, arriben aquí a Pubilles, algunes per sorpresa, altres que s'ho esperaven, no? Totes entenc que amb il·lusió. I això del Pubilles el que té també és que acabeu construint com una gran família, no? Sí, sí. I no sé si sentiu que l'heu començat a construir ja.
4: Sí, jo crec que sí.
0: Sí? Heu fet alguna trobada ja? Fora
4: sí, hi ha diverses. Sí. Sí.
5: Vam fer l'11 de setembre.
7: Vam anar a esmorzar i després de l'ofrena vam anar a prendre alguna cosa. I justament ahir, després de l'examen, vam anar a la pizzeria.
0: Uh-huh. A sopar. Perquè us coneixíeu abans?
7: No.
0: Bueno, vosaltres ha quedat clar, no? Les bessones
5: de la mà.
7: Sí. Coneixia l'Elga de l'escola.
3: Sí. És això.
7: A la Júlia també.
0: Com que et coneixes, però...
5: Gent
3: que coneixes de Sitges i tal.
5: Sí, connectat tant.
0: No?
5: No.
4: És un grup molt.
0: Venies més tímida, no? O què? Potser perquè senties que series la petita, que deus ser la petita, no?
5: Sí. El Martí i la Guiomarillo són els més petits.
0: Per tant, bona connexió, bon feeling,
2: sí,
0: no?
2: Sí, bona. Jo crec que serem un grup molt guai aquest any. Sí.
0: És important això,
2: molt
0: no?
2: Molt guai, hem connectat molt bé des del principi.
5: Sí. Uh-huh.
0: I creieu que el que fa que connecteu és justament aquesta il·lusió? És a dir, al final el punt en comú és això del poviatge sí, i la il·lusió sí, amb la que arribeu, no?
2: Totalment.
0: Sí. I clar, després cadascú és de sa mare i de son pare, té aficions sí, i pensaments, no? Que i poden ser molt diferents, no?
2: I al final que tots anem amb moltes ganes d'anar, jo crec que a tot Catalunya, sí, o sigui, qui surti avui i allà de Sitges tindran una molt bona claca perquè estarem allà.
5: Ja estem pensant de fer-nos sudaderes.
0: Sí?
5: Sí, samarreta.
0: Caram, escolta'm, quina organització, clar, perquè ara tindreu... Se us moureu així, no?
5: Sí, sí, una mica. Sí.
0: Clar, ara això també se us complica l'agenda bastant, no? Aquest any.
2: Sí, una sobretot a l'inici del viatge està siguent.
0: Sí,
2: molt intensa.
0: Però ja teniu una agenda marcada, sí, sí, és a dir, ja teniu actes previstos.
6: I tot i així encara queden actes per confirmar.
0: Mira, però sona mono, no? Sonava, està bé. Sonava mono. Per tant, una agenda plena, bastant farcida, ja des del ben principi, que entenc que, no sé si això us complica una mica la vida a nivell de, no sé si feu esport, altres activitats, lúdica, no sé què, i això de sobte heu d'aquí com d'organitzar diferents agendes, sí? Sí?
5: Sobretot, sí, sí. Bueno, jo amb el ballet,
0: sí?
5: Jo ja li vaig dir a la Sílvia, i la Sílvia evidentment ho entén
0: perfectament, no?
5: Clar.
0: Clar, clar, és que aquí... Clar, perquè no sé si he tingut l'oportunitat d'explicar això del poviatge a algú que no sigui de Sitges. Per exemple, si esteu a la universitat o estudiant fora i dieu, escolta'm, seré de Pubilla. Seré
5: a
0: Pubilla,
5: mi m'ha passat l'altre dia.
0: I que quan ho expliques, què? Què expliques? Perquè clar, seré Pubilla? No sé si tothom sap què és ser Pubilla.
7: Depèn de qui li diguis. Per exemple, jo li vaig dir que hi ha una profe que és de València.
0: Sí?
7: I em va dir que és això. I dic,
0: clar. No. És a dir, no tenia ni idea,
7: No tenia ni idea, li dic, és com, per així dir-ho, és com una fallera que fa actes.
0: Sí, molt bé.
7: Però
0: sí, sí,
7: a la manera catalana, i llavors fem diferents actes conjuntament amb altres entitats.
0: Sí.
7: I anem a fer actes a Sitges i també arreu de Catalunya. Per això hi ha dies que potser no vinc perquè haig de faltar. Em va dir, ah, bueno, pues no et preocupis, ja t'ho envia justificat.
0: Ho va entendre,
7: i ja
0: eh?
7: Està.
0: Ho va entendre, eh? Va entendre aquesta divulgació de la tradició catalana, no?
7: Sí.
0: Pesa, no? Pesa, no? Us pesa la responsabilitat de l'entitat?
7: Des del primer moment, la grupa ha dit, tu no et preocupis, sigues tu mateixa, perquè t'hem escollit, perquè ets tu, no perquè volem que siguis un robot i siguis com algú que no ets. I disfruta.
0: Prado, Retiro, que sou entitats de pes, què? I sí, aquest any Prado, amb el 150...
5: Sí. Més que pressió, jo ho porto com un orgull.
0: Orgull.
5: Orgull i a passar-m'ho bé, o sigui... Ja ens ho van dir, aneu a passar-vos-ho bé, amb control, però a passar-vos-ho superbé. O sigui, que zero pressions...
0: Mar,
2: jo al final el mateix. Al final el Retiro és una entitat que m'estimo moltíssim, ja no només per mi sinó per tota la meva família que és retirista, i ho porto amb molt orgull, moltes ganes de representar l'entitat com es mereix, amb respecte i amor.
0: Us han donat algun tipus de pauta o de, no sé, de guia o de consell des de l'entitat, de dir coses que podeu fer, coses que no? No, eh? Us han donat confiança plena, eh?
2: Sí. Sí. Jo crec que al final també és... no agafes exemple, però veus com experiències que han viscut pubillats els altres anys, llavors dius, vale, pues m'haig de portar bé, haig de ser respectuosa, no pots fer això i això, i al final és una cosa que tu ja saps de per si què és el que pots fer i no fer.
0: Ja ho sou, no?, de respectuoses i d'educades, i vull dir, s'entén que ja que això va, vull dir, si no, no us haguessin triat probablement, no?, m'imagino.
3: Sí, ara sobretot el que ens han dit és que més enllà de, doncs, per exemple, ser l'Elga, ets la pubilla.
2: Exacte, exacte.
5: Sí, clar, en el moment que et poses la banda.
3: És com que ens han fet molt...
0: èmfasi en això,
3: molt
0: no?
3: Molt èmfasi, doncs, que ara ja som una mica més un personatge una mica més públic, que ens comencen a conèixer més enllà dels nostres amics i, sobretot, representar la nostra entitat.
0: Que ara passeu a ser com influencers, no?
3: Sí, sí. Bueno.
0: Influencers de l'entitat. No, però és un pes i, clar, i si passeu a ser alguna de vosaltres la pubilla de Sitges, no? Sereu com la representant de Sitges al llarg d'un any, que entenc que és un honor, però alhora també, òbviament, hi ha un punt de responsabilitat. I no sé si també això sentiu que quan més... no sé si ho notareu més a fora o sentiu que ho notareu més aquí.
2: Aquí.
0: Aquí?
2: Sí, totalment.
5: Perquè aquí la gent et coneix,
2: et coneix,
5: té mil ulls.
2: Sí, sí.
0: A fora és una mica més lliure, no?
5: És més clar.
2: Sí, sí, sí. Ja notes mirades de... Marta, estem
0: home, clar, perquè més després arribem les que són mares... Mira la filla de no sé qui, la neboda, la tieta, la cosina, no? Clar, és el fill... Clar, home, és que després aquí tots... Al final no deixa ser un poble, no? I tots fem els nostres lligams. Saps qui és ella? Ah, sí, és veritat. Ah, sí que s'assembla, sí que s'assembla. Oh, que mona que va. Que... I el vestit tot a punt, entenc, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, ja
0: tot. Amb ganes de posar-vos-el?
2: Moltíssimes.
0: Teniu sort que han baixat les temperatures.
4: Sí, sí. Fa molta calor amb el vestit.
0: Fa molta calor.
4: Sí, sí.
0: Però la temperatura d'avui bé, no?
4: Sí, avui bé.
3: Sí,
4: jo crec que sí.
0: Avui bé.
5: I que es mantingui així.
0: Que es mantingui així, no? Heu triat vosaltres el color de la faldilla?
2: Sí.
0: Sí? Sí? Us han deixat triar-lo?
2: Sí.
0: Alguna hereta vestit? O són tots nous? Perquè els grups anteriors, diverses, heretaven, o de germanes, o de pubilles anteriors...
4: Sí, jo hereto, jo hereto.
0: Tu heretes,
4: jo
0: eh?
5: Jo algunes coses sí i altres no.
0: Clar, és que recordem, que això és una feina artesanal, superartesanal, a les que us heu fet, suposo que heu anat a buscar una modista específica que faci això, no?
2: En el meu cas, l'entitat em proporcionava la modista.
0: D'acord.
2: I em van dir... tu el tratge, el Retiro te'l proporciona, el que són sabates, joies, mitenes, gandalla...
0: Cosa teva.
2: Tu has de buscar tu.
0: I ja ho tens, tot això?
2: Sí, bueno, ara hem d'anar a la Jade i jo a Barcelona, sí, perquè les mitenes i...
0: Sí?
4: I la gandalla.
2: La gandalla no ho teníem i vam tenir que anar a una botiga que ens ho fessin.
0: Clar, això tampoc és gaire fàcil de trobar,
2: no,
0: eh?
2: Clar, no, no.
0: Diguem, mitenes, no.
4: Has de fer una recerca una mica.
0: Sí? Sí? Sí, sí. Bueno, hi ha el nom, no? Descobrir que això es diu així. Hi ha un, diguem que ho descobreix una mica de gran, eh? Perquè de nen... bueno, aquí Sitges igual amb el tema del pubillatge, no? De seguida,
2: sí,
0: de seguida ho aprens. Alguna innovació amb alguna d'això del pubillatge o aneu clàssiques, eh?
7: No, clàssiques.
0: Jo,
4: clàssiques.
2: Sí, jo crec que totes.
0: Jo recordo un any una pubilla que va decidir que no volia talons i es va posar espardenyes.
2: Això es pot fer?
4: És que moltes pubilles...
0: No tinc clar.
3: Ens van dir que actes més oficials i tot hem d'anar amb la sabata, amb els talons i tal. Però després sí que és veritat que en algunes sortides més llargues que poden passar més, diguéssim, sí que hi ha l'opció de l'espardenya.
5: Ah, no ho sabia.
3: I en el meu cas...
0: T'acabo d'obrir una finestra important, eh, Marc? A Sitges va haver uns anys que va haver una pubilla que anava amb espardenyes, des del minut zero.
2: M'encanta.
0: des del minut zero, no, no.
3: És un...
0: I que jo també la vaig entendre, perquè dic, home, és que potser no vol anar amb talons, o no sap anar amb talons, és que els talons és un patiment. Us els heu agafat, heu controlat la mida del taló, o us heu vist molt mones i he dit, vinga, tira per arriba.
5: Normalet.
0: Normalet,
7: sí. Ni molt alt ni molt baix.
0: Sí. Perquè la prova d'això la vau fer amb talons?
5: Sí. Per veure les mides.
4: Exacte, esclavada. Jo pateixo pels carrers que van cap amunt.
5: Sí, sobretot. Sí,
0: la carreta.
7: Sobretot en la ballada, crec jo.
0: Sí?
4: Amb les perquè les
5: lleves.
4: Sí.
0: Bé, el temps també en principi serà bo, no?
3: Sí, esperem.
0: Santa Tecla comporta, et preguntava ahir també als vostres companys, que, clar, hi parlàvem ara de la representació, no? Vosaltres representarem una entitat, alguna de vosaltres es representarà més a més a Sitges, ho fareu al llarg d'un any, ho fareu a Sitges i fora de Sitges, però és veritat que la figura de la pubilla i de l'hereu és una figura de representativitat física i d'imatge, però fins a dia d'avui no ha tingut gaire veu, és a dir, no se us dona, no teniu l'oportunitat al llarg de l'any d'opinar, de parlar. Us agradaria que això passés? Sentiu que,
4: bueno, ens van
0: que estaria
5: ahir,
0: bé?
5: Ahir ens,
4: sí,
5: van dir,
4: sí? Ens van dir que tenim com
5: una finestreta,
4: sí, a l'Eco per poder fer articles, ah, i parlar de, sí, temes expressant, que ens interessin, mm-hmm, que volem, sí, donar veu.
5: Mm-hmm. Perquè al final som gent jove, no?, que mm-hmm, tenim moltes coses a dir i a proposar, i a vegades no se'ns dona l'oportunitat.
0: Efectivament.
5: I jo crec, bueno, ahir quan ens ho vam proposar...
0: Per tant, tindrem una finestreta, entenc que sí, al llarg de tot l'any, sí, de manera setmanal...
7: No, una vegada al mes.
0: Una vegada, sí, al mes.
3: Bueno, sí. De fet, el pubillatge sortint ja n'ha fet, ens van dir unes quantes, sobretot, sí, aquest final de l'etapa del seu pubillatge, i ens van dir que cadascú nosaltres uniríem veient, sobretot en Foment, de fer-ho o bé mensual o... Uh-huh. Sobretot en unes sortides concretes. Uh-huh.
0: És a dir, que d'alguna manera coincideixi amb actes, exacte, que feu, no?, i que vulgueu explicar alguna cosa, opinar. Per tant, disposades, entenc, a opinar, no?, i a fer sentir, sí, la vostra veu, sí, més enllà de ser una imatge, no?, d'una entitat i de Sitges. És que també és un canvi important, jo crec que s'està veient darrerament justament en el món del pubillatge, que fins ara era una figura merament representativa d'imatge, no?, que no tenia cap mena de veu. No sentíem la veu gairebé de la pubilla i de l'hereu fins al dia del comiat, que és quan fan el discurs, no?, i quan hi ha molts que s'explaien amb tot el dret del món, però sí que notàvem o percebíem que clar, al final teniu opinió i criteri, i aquí ho veiem sempre quan veniu aquí a la ràdio, no? I pensem, oh, potser no estaria mal que amb aquests joves de tant en tant els hi donessin un micro i diguessin la seva, no? I tenint en compte més que parlem de festes, de tradicions, de plaga. Per tant, entenc que sí, que ganes d'opinar. Per aquesta nit a les 9 heu d'estar al Prado, a quina hora us comenceu a arreglar?
7: Ui. Jo a les 7 i mitja, por ahí, 7 i mitja, 8.
0: Això és poc o molt? Que la Júlia faci la cara que ho diuen.
5: Jo... sobre les 8, si no...
0: La Júlia plorarà més, la Júlia plorarà més.
7: Sí, però avantatge, perquè jugar a casa clar, es troba i es posa al Prat.
5: Sí, bueno, em canviaré a casa, perquè la meva mare i tothom vol...
0: Home, clar,
5: la núvia, no?
0: Serà un ritual, això, no?
5: Mare
0: meva. A casa, les famílies, alguna família s'ha sorprès d'això de que... És a dir, quan vau arribar a casa? Sí, Elga?
3: Jo, en el meu cas, sí, perquè de petita sempre em veien dons. Jo anava, per exemple, a fer bastons, saps? Coses així que van dir... Tu
0: no,
3: podies...
0: No deia...
3: Estàs segura? I jo sí. Jo animi a por ello totalment.
0: D'acord, és a dir, no t'hi veien d'entrada, eh?
3: No tant, perquè no, a casa potser no ho havíem parlat tant, mm-hmm, de la possibilitat. Sempre dèiem... moltes amigues que ho han estat i sempre em deien i tu, i no ho teníem allà del tot clar, però ara que està, doncs, confirmat, supercontents,
0: sí?
3: M'han ajudat un munt amb tot el tema del vestit, mm-hmm, els complements i tot.
0: Uh-huh. I orgullosos, clar que sí, que l'Elga surti. La resta, la família, bé, la de la Júlia ja ho sabem. Les bessones, què han dit?
4: A nosaltres, sí, els
8: jo crec que sí, els hi va sorprendre.
4: El fet de ser les dues, no?
8: Sí.
4: Com...
0: Sí, però vols dir, jo insisteixo, jo crec que la sorpresa hagués estat que no ho fóssiu juntes, eh?
4: Ja, no, però...
6: Que al final... Pues,
0: clar, que ho aconseguíssiu, no?
4: Sí, perquè, això. Clar, no les teníem tampoc totes.
0: Clar,
4: sí, llavors, sí.
0: Clar, perquè no són bessones, les dues pobilles, però no representen la mateixa entitat.
4: Clar que no.
0: És a dir...
6: La Nasha és la Nasha i...
0: Exacte.
4: Sí,
0: la Nasha i la Jader, una és l'escola de Grallers, l'altra és la penya barcelonista, i avui són rivals. Sí. Podem dir-ho així, eh?
4: Podem dir que sí.
0: Clar, perquè si una de les dues es pugui, ho serà una de les dues. Clar. No ho seran pas les dues, eh? És que això del món de les bessones dona per, vamos, una entrevista llarguíssima, eh? Però... Sí, ara m'ho deia, diu, podeu fer allò del canvi, no?
6: Ai, sí, sí, ens ho han dit,
0: sí?
6: Ens ho han dit.
4: Però jo crec que no. Crec que no, no.
6: No, amb responsabilitat.
0: Ens ho empassaríem tots.
4: Potser sí.
0: La Mar potser no, que us coneix.
4: Ja, potser no.
0: Però, home, jo ja t'ho dic ara, que sí, jo crec que tots Sitges s'ho empassaria. Sí, seria divertit, això.
4: Doncs ja veurem, ho deixem a l'aire.
6: No, però saps què passa? Que una és més alta que...
0: Això no ho diguis. No ens entenem, això, els sitgetans. Això ho heu de fer i després ens ho heu de dir a l'Eco.
4: Vinga.
0: Ens ho heu de dir, ho heu de fer en alguna sortida, una que no sigui molt important ara, no, que si no ara les entitats em diran, què fas? Seria divertit, no? Que un dia que us intercanviéssim la banda.
3: A veure qui es dona compte ja, i qui no.
6: Jo crec que hi ha més gent de la que pensi que
0: es donaria
3: compte.
0: Sí. Jo em donaria compte. Segur. Jade, Nasha, Júlia, Mar, Elga, Diana, moltíssimes gràcies per la visita avui. Que vagi
3: gràcies.
0: Molt bé aquesta nit. Molta sort i sobretot a gaudir d'aquest any.
4: Moltes gràcies.
0: I fins aquí amb les pobilles i els hereus que hem escoltat abans. Posem el punt i final del programa d'avui. Aquesta nit sabrem qui és la pobilla i l'hereu de Sitges i us ho explicarem per xarxes. La setmana vinent en parlarem. Tornem dilluns. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Kali.
2: Esports. L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9, a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.